0: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
1: Perquè el Pep Gorgori aquesta setmana ha estat, ja us ho dèiem, a Leipzig per entrevistar el director d'aquest arxiu BAC, Peter Bolny, i segur que ha aprofitat doncs, per empapar-se de tot allò i d'aquell ambient, i fins i tot, no sé si d'aquella neu i d'aquell fred. Pep.
2: Va tot junt, eh?
1: Va tot junt,
2: sí,
1: no?
2: És un pack. No pots tenir una cosa sense l'altra, per tant, sí. Mm-hmm. Coses d'aquesta professió que de vegades ens obren les portes a llocs que difícilment hauríem pogut imaginar que poguéssim ser-hi. Tu ho saps bé amb esdeveniments esportius
1: als
2: quals has assistit, i com a musicòleg, doncs hi ha tot un seguit de persones al món, la feina dels quals vas seguint i que són, vaja, pràcticament com unicorns per nosaltres, no? Perquè no comptes mai en poder-lo veure, i si comptes en una conferència, molt menys saludar-lo, molt menys estar, doncs, una hora i mitja al seu despatx o que t'estigui ensenyant papers, no? Un d'aquests casos és en Peter Bolny, que és el gran musicòleg especialista en Bach per excel·lència, al costat segurament de Christoph Wolff, que ja està molt gran, deixeble precisament de Christoph Wolff, un altre dels grans experts en Bach que tenim en els nostres dies. Doncs bé, Peter Bolny és el director de l'Arxiu Bach de Leipzig, un dels arxius més importants sobre la figura de Johann Sebastian Bach. L'altre és la Universitat de Berlín, que té un fons Bach també molt important. I entre aquests dos centres és d'on surten totes les novetats que encara ara, 300 anys després, anem tenint sobre Johann Sebastian Bach de tant en tant.
1: És curiós, o sigui que encara ara hi ha coses que desconeixem o que aneu descobrint els musicòlegs sobre Bach.
2: Sí, d'això vam parlar amb ell, tota la recerca que fan, que sembla mentida, no?, que quedin coses encara per trobar d'una personalitat de la talla de Bach que ja està estudiada i més que trillada, però ell mateix fa un parell de mesos ha presentat dues xacones per a orgue que fins ara no estaven atribuïdes a Johann Sebastian Bach, no se sabia del cert.
1: No se sabia que eren d'ell.
2: I ara sí, estan definitivament.
1: O sigui que està documentat que és, sí. Que són d'ell.
2: Ell ha estat 12 anys treballant en la recerca d'aquestes xacones, que va conèixer fa 30 anys mirant un arxiu a Brussel·les.
1: Imagina't, o sigui, fa 30 anys que les va conèixer, 12 anys treballant amb això, per ara poder certificar que són de Bach.
2: I perquè tal com es va fer l'estrena a l'Església de Sant Tomàs a Leipzig, que les va interpretar Ton Koopman per primera vegada amb una festa grossa, doncs tal com es va fer això, ja van començar a sortir els haters de torn a xarxes socials dient que com havia de ser això Bach, si no són agents de Bach, després que aquest pobre senyor s'hagi estat 12
1: tant
2: anys
1: de temps, no?
2: Treballant.
1: Sort tenia Bach de no tenir xarxes socials en aquella època.
2: Jo crec que sí, quina sort. Jo, fa 20 anys no les teníem, i la veritat és que...
1: Vivíem tots més tranquils, no?
2: Doncs sí, escolta...
1: Digues.
2: Vaig gravar aquella entrevista.
1: Home, t'anava a dir, ens hauràs portat fragments d'aquella entrevista.
2: Segons on vaig, no vaig sense el meu micro.
1: Tu sempre, o sigui, musicòleg, però també periodista.
2: Home, això que no falti. Doncs vaig estar al despatx de Peter Bolny, despatx presidit per una immensa prestatgeria plena d'obres sobre Bach, obres de Bach i obres de Carl Philipp Emanuel Bach, fill de Bach, de
1: Johann Sebastian.
2: És el centre de les recerques de Peter Bolny, que ha obert sobretot l'arxiu Bach a no només Johann Sebastian,
1: a la família,
2: a tota la família.
1: Ja ens explicaràs això, doncs el perquè d'aquesta, doncs, anava a dir obsessió, però no en Bach, de Peter Bolny.
2: Doncs sí, tot va començar de ben petit, quan anava a l'escola, i algú li va posar a les mans un violí i va decidir que això del violí estava fet per ell, que li agradava, i que seguiria estudiant violí. Anem a escoltar, els talls de veu els tenim en anglès.
1: Sí, perquè no aquest senyor no parla català, no?
2: No?
1: No parla català.
2: Però els explicarem per sobre això que fem nosaltres, que sempre queda així.
1: Vinga.
3: When I got a little older, maybe 14, I joined the orchestra.
2: Quan tenia uns 14 anys, havia estat tocant el violí i es va unir a l'orquestra de la seva escola.
3: Later, I also got acquainted with Bach, whose music, as you know, is much more difficult to play.
2: Van començar tocant, doncs, Telemann, Händel, coses així que ell diu que són més fàcils, i de mica en mica, doncs, es van animant, i amb aquella orquestra, doncs, ja van arribar a tocar Bach, que diu...
1: Ja era més complicat.
2: És més difícil.
1: Més difícil.

0: més complicat. I així va anar descobrint Johann Sebastian Bach, però també va descobrir que, més que veure's futur com a violinista, a ell el que li agradava era llegir sobre història. I que llegir sobre Bach li agradava especialment, i així és com a una edat molt, molt, molt baixa,
1: molt jove, no?
0: Va tenir clar que volia dedicar-se a estudiar Bach.
1: Em sembla fort, eh?
2: I was always interested in history.
0: Interessat en la història, llegia molt.
2: The other music teacher, the husband who conducted
0: I el marit de la meva professora de música,
2: said, well, you need to read this book.
0: Em anava passant llibres, llegeix això, llegeix allò.
2: When I started to reading and became interested in music history.
0: Vaig començar a llegir, interessar-me per la història de la música.
2: That was the natural thing for me. I don't know when, but maybe 15, 16, I knew I wanted to be a Bach scholar.
0: Va ser una evolució natural i amb 15 o 16 anys vaig tenir clar que volia ser un estudiós de Bach.
1: És fort perquè tu li preguntes a un nano de 15 o 16 anys tu què vols ser, i que et digui directament estudiós de Bach, no? És curiós, si més no,
0: sí,
1: no?
0: Sí, clar.
1: És tenir les idees molt clares, això sí.
0: I ser una mica alemanya, també t'ho diré.
1: També,
0: jo
1: sí,
0: crec que això
1: sí, clar. Ho preguntes aquí
0: només
1: a Barcelona.
0: Pot passar a Alemanya.
1: És una mica aquí cap quadrat, no?
0: Sí. I malgrat això, clar, et penses, la resposta dels seus pares devia ser una família gens musical, m'explicava.
1: O sigui, no tenien absolutament cap... ascendència musical.
0: No.
1: Sí, va ser ell per generació espontània,
0: sí,
1: que encara és més curiós.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, la seva mare era botiguera i el seu pare, no me'n recordo que em va dir que era, però vaja,
1: res a veure amb la música.
0: Ni remotament.
1: Clar, el devien mirar una mica com un bitxo raro, no?
0: Clar, i mira, en això sí que som iguals, Espanya i Alemanya, eh?
1: Sí?
0: Sí, com a mínim en aquella època, perquè de seguida el que li van dir és que la família havia pensat en altres oficis per ell.
1: Que no tenien
0: que ja
1: present
0: veureu,
1: aquest.
0: És que és idèntic a la nostra visió del món.
2: I had the clear idea, I needed to convince my father.
0: Havia de convèncer el meu pare.
2: My father, and his brother,
0: i el seu germà.
2: Godfather.
0: Que van dir que la família
2: they
0: necessitava...
2: Said, the family needs a doctor and we also need a lawyer.
1: Necessitava un metge.
0: Un metge i un advocat.
1: A veure, necessito un metge i un advocat.
0: I ell mateix reia, eren les opcions que tenien al cap per mi.
1: És molt interessant això de clàssic, necessitem un metge i un advocat, que ja ens va bé, perquè, escolta, temes
0: universal.
1: Legals, si em trobo malament, ho tinc a la família.
0: És universal, tots hem sentit això en algun moment de la nostra vida.
1: Però no va fer gaire cas, no m'imagino.
0: No els va fer gaire cas i finalment es va posar en contacte amb Christoph Wolff, el grandíssim que va ser també director del Bacharchiv de Leipzig. Es va posar en contacte amb ell, va començar a estudiar, el van a conèixer als Estats Units, li va proposar de passar un any amb ell, finalment van passar 6 o 7 anys estudiant a Bach als Estats Units, que també hi ha molta teca allà, a nivell d'estudi, òbviament,
1: sí, sí, sí.
0: Dipòsits no, i fons documentals no, però sí que hi ha molta moguda. I així és com va començar a estudiar Johann Sebastian Bach, i a finals dels anys 90 doncs, es va establir ja com a un investigador de l'arxiu Bach de Leipzig, que és el que ara dirigeix. Una història fascinant, realment.
1: Molt.
0: Eh?
1: Sí.
0: Més
1: el que deies d'una família que no tenia cap tipus de contacte amb la música, si més no professionalment. No? O sigui que encara és més estrany. Hi ha gent que neix ja determinada alguna cosa.
0: Jo de gran vull ser... Estudios de Bach.
1: Estudios de Bach.
0: Escolta, també vam parlar de moltíssim de música, òbviament, amb el Peter Volney, i, entre d'altres coses, de la Passió segons Sant Mateu de Johann Sebastian Bach. Anem a escoltar-ne un fragment, perquè és un cor de la Passió segons Sant Mateu de Bach, la partitura del qual va aconseguir localitzar Peter Volney i fer-la ingressar en l'arxiu Leipzig. Va aconseguir no un manuscrit, sinó una còpia de finals del segle XVIII, que és encara més interessant, podríem dir, perquè es considerava que entre la mort de Johann Sebastian Bach i la descoberta que va fer Felix Mendelssohn de la Passió segons Sant Mateu, doncs es considerava que havia quedat perduda i oblidada. Però aquesta partitura que va trobar és una edició posterior a la mort de Johann Sebastian Bach i que segurament va circular per algun domicili particular de Leipzig, de la qual cosa es dedueix que encara s'interpretaven aquestes obres de Bach, no van quedar completament a l'oblit, per bé que segurament circulaven per cercles molt, molt, molt reduïts i molt, molt selectes, però en tot cas no del tot oblidada.
1: Doncs escoltem.
0: Anem a escoltar. Havia sets en uns mi trenen nieder de la passió segons Sant Mateu.
1: Això no ho repetiré jo, eh?
0: Deixem-ho
1: no,
0: córrer.
1: No, no, no, no, no. Vinga, som-hi.

0: Música de Bach per començar musicalment l'Hora Clàssica d'avui, perquè és el nostre protagonista a través d'aquesta entrevista que el Pep Gorgori va fer aquesta setmana a Leipzig al musicòleg Peter Bolny, el director de l'Arxiu Bach d'aquella ciutat, i escoltàvem aquesta passió segons Sant Mateu, i molt interessant això que ens explicaves, Pep, que va localitzar ell, Bolny, la partitura aquella perduda, no?
1: Sí, sí, aquesta còpia curiosa d'una època en què se suposava que no es publicaven aquestes obres de Bach perquè estaven en l'oblit.
0: Però no va ser del tot així.
1: No va ser del tot així. Bach, efectivament, va caure parcialment en l'oblit fins que l'any 1829 Felix Mendelssohn va dirigir La Passió segons Sant Mateu i va començar el que s'anomena el Bach Revival, la recuperació de Johann Sebastian Bach. I a partir d'allà es van començar a forjar algunes llegendes, algunes històries més o menys reals, més o menys inventades, alguns errors esporàdics, alguns errors interessats, una mica de tot. Què és el que explica que arribem al 2026 havent de fer moltes revisions de moltes coses, de moltes certeses que teníem sobre Johann Sebastian Bach, i que de tant en tant doncs veiem que no eren del tot certes, com per exemple aquest oblit, que sí que és veritat per la part de les cantates, no és en absolut cert amb la part de la música d'orgue, que no es va oblidar en cap moment, i amb les passions doncs és com una mena de mig-mig, pensàvem que havien quedat oblidades, però gràcies a Peter Bolny hem vist que potser tan oblidades doncs no arribaven a estar. Molt interessant tota la feina que es fa i totes aquestes troballes que es van fent de mica en mica i que sorprenen bastant. Precisament...
0: Seguim amb l'entrevista.
1: Seguim amb l'entrevista perquè en Peter Bolny una de les coses que m'explicava és que el seu interès per Johann Sebastian Bach quan era tan jove...
0: Que va començar als 14 o 15 anys.
1: Venia precisament de les llacunes que qualsevol aficionat a Bach troba de seguida, perquè sabem bastant de la seva música, sabem que n'hi ha moltíssima de perduda, però la que es conserva és molta també. El que no es conserva tant és la part biogràfica, més enllà dels càrrecs que va ocupar i molt poqueta cosa més.
0: O sigui, la seva vida, la seva història no es coneix.
1: En sabem poc, que va tenir molts fills, que va ser el cantor de la Thomaskirche de Leipzig, quatre cosetes més, però no es té una biografia com tenim de Beethoven, que pràcticament sabem què va fer cada dia de la seva vida, minut a minut. Doncs no és el cas. I aquestes llacunes van ser les que van despertar d'alguna manera l'interès, la curiositat de Peter Bolny.
2: His music fascinated me, then
1: per descomptat, diu, la seva música em fascinava, però vaig trobar molt interessant que comparativament se sabia molt poc de la seva biografia respecte d'altres músics. Per tant, hi havia potencial per fer aquí una mica de recerca. Tot això era fascinant per mi, diu ell.
0: Clar, i m'imagino que doncs, porta molts i molts anys investigant tota aquesta vida de Bach, no?
1: Sí, i li vaig preguntar, escolti, després de tot aquest temps que porta, ell ara té 60 i tants anys, dels quals, doncs, més de 50 els ha dedicat...
0: Ah, des de que era un nen.
1: Sí, des de que els ha dedicat a Johann Sebastian Bach.
0: I ha trobat moltes coses de la seva biografia oculta, o no?
1: Clar, sí que ha trobat. Ha trobat partitures. Ha aconseguit, per exemple, recuperar una partitura que estava a punt de vendre's i perdre's de vista, una partitura molt interessant de la cantata número 20 de Johann Sebastian Bach, després l'escoltarem, que a l'arxiu de Leipzig es conserven les parts instrumentals, les còpies que els músics es posen al faristol, doncs la del violí, separada de la viola, separada
0: del que ha de tocar, no?
1: Però faltava la partitura general i, per exemple, la va localitzar, va sortir a subhasta, van organitzar un tinglado des de l'arxiu Bach, això, tot això va ser el 2017-2018.
0: És curiós perquè jo no conec massa aquest tipus de feina que tu sí, però com es troben aquestes coses?
1: Doncs una àrea va aparèixer el 2000 i no fa gaire en una capsa de sabates perquè havia passat per aquí, havia passat per allà i...
0: Algú la va guardar a la capsa de sabates.
1: Típic paper que el dia que el busques no el trobes, on estarà aquella partitura
0: que no saps on guardar.
1: De Bach, que no sabies on guardar i la deses en algun lloc, que aquí segur que estarà bé conservada, però que després no...
0: No te'n recordes.
1: La guardes tan bé que no saps.
0: A mi em passa això cada dia.
1: Doncs a Leipzig això a la gent li passa
0: també,
1: amb partitures
0: també
1: de
0: Bach. També li passa. Curiós.
1: En van apareixent. M'explicava que ara han iniciat un programa de recerca a l'Arxiu Municipal de Leipzig, on han trobat, de l'època de Bach, uns processos d'atorgament de beques a estudiants de música, que part de la beca era et pagaven els estudis, però a canvi havies de tocar en l'orquestra de la Thomaskirche que dirigia Bach. Era la manera de...
0: Era una contraprestació. No?
1: Exacte. Però, clar, han trobat en allà cartes, i d'això fa res, encara no s'ha publicat ni un estudi ni res, s'han trobat cartes de Johann Sebastian Bach parlant dels músics de l'orquestra que tenia, els que li faltaven, els que li convenien, els que no, els que li agradaven, els que mereixen una beca, els que no. I clar, tot això és una font de documentació increïble. Parlaven de 12.000 documents per investigar només en aquest arxiu que ningú s'havia mirat.
0: Ja, imagina't. Per tant, si comencem a mirar capses de sabates, és a saber que ens trobarem.
1: No se sap mai. Li vaig preguntar si després de dedicar tantes dècades a... al final, només un nom, no? Bach, i també sobretot el seu fill, però vaja, encara que siguin dos, no deixen de ser dos, si arriba un punt que un ja...
0: Que t'avorreixes una mica.
1: Es cansa una mica,
0: no?
1: I la resposta va ser taxativa, no.
2: The more I know about Bach...
1: Com més sé sobre Bach i com més gran em faig...
2: The older I get, I could also say the more fascinated.
1: Més em fascina.
2: The big masterworks. My favorite piece has always been the B minor Mass.
1: Hi ha les grans obres com la Missa en si menor, que diu que és de les seves preferides sempre, que és, la defineix com un miracle.
2: Right now I'm again listening to in a chronological way to the cantatas.
1: Diu que ara està tornant a escoltar les cantates totes en ordre cronològic de composició.
2: Yes, I have known all the pieces for a long time, but then sometimes it takes...
1: Cada vegada són obres que fa 5 anys que no escolta.
2: When I revisit the music...
1: Quan les revisita.
2: It's always new, and I think what's fascinating about Bach is that...
0: Fascinant sempre.
1: És fascinant sempre.
2: Is never outdated.
1: La seva música is never outdated, mai no passa de moda.
0: Mai no passa de moda. Passió autèntica per Bach, no?
1: Sí. Per Bach i per
0: Parlant
1: el seu fill.
0: Parlant de les passions i pel seu fill.
1: I pel seu fill. Carl Philipp Emanuel Bach, de fet, actualment, fa un parell d'anys, l'Arxiu Bach va engegar tot un projecte a 25 anys vista, per tant, els en queden 23.
0: Ja queda menys.
1: En què tenen 10 investigadors dedicant-se a trobar tots els documents, el màxim de documents possibles i fer tota la recerca que puguin sobre tota la família de Bach. Tota la família de Bach vol dir...
0: Què vol dir això? Quants membres?
1: Vol dir Bach, els seus fills... La família només els que es van dedicar a la música.
0: Sí, clar.
1: Bach i els seus 4 fills que van sortir músics.
0: O sigui, 4 dels més que va tenir. No sé quants va tenir.
1: Va tenir 21.
0: 21 fills.
1: Sí, es morien molt. Li van sobreviure com 10, amb dues dones diferents, també.
0: Però 21 fills, són molts fills.
1: Sí, són molts fills. 4 van sortir músics, però amb això juntem 5 Bachs, que semblen molts, però és que són més d'un centenar. Crec recordar que són com 110 Bachs d'ençà que el primer Bach es comença a dedicar a la música, que a més està documentat, Bach, que es comença a dedicar a la música, i a partir d'allà es crea una nissaga de Bachs.
0: Quants que... dius que n'hi ha?
1: 100 i pico.
0: Més de 100 Bachs que s'han dedicat a la música de la mateixa família.
1: Sí. Al llarg d'un segle i mig, aproximadament.
0: És molt fort.
1: Sí. Bach, quan mor el seu pare i la seva mare, passa...
0: Que eren músics, els pares?
1: Ara no recordo el pare i la mare.
0: Jo diria que
1: el pare sí, la mare no ho sé. La dona era soprano, Anna Magdalena.
0: Sí, Anna Magdalena Bach, que li escriu...
1: Doncs quan moren els seus pares, que ell quan té 10 anys li moren els dos pares, primer un i després l'altre, i passa a estar a càrrec d'un cosí seu que era organista i és el que li ensenya a tocar l'orgue.
0: Ah, molt bé.
1: I clar, és una nissaga al Museu Bach de Leipzig, quan entres hi ha una paret folrada amb l'arbre genealògic...
0: Quin arbre, no?
1: És molt xulo, perquè van posant música de tots els Bachs i es va il·luminant el nom del Bach que està sonant en aquell moment. I clar, comencen, diguéssim, al principi del barroc i acaben ben passat el classicisme, bé. O sigui que bastant molt, i és com molt visual fins a quin punt hi ha una colla de Bachs pel món, que és absolutament descomunal, i tots ocupant, doncs, l'un era el trompetista de l'orquestra de no sé quina ciutat, l'altre era organista, l'altre cantava, l'altre dirigia un cor, ocupaven càrrecs molt vinculats a l'església o als ajuntaments que en aquell moment, o a les corts, que en aquell moment és el que hi havia.
0: Doncs déu-n'hi-do, veus, el que aprenem sobre Bach, la seva extensa família i els anys que porta el nostre convidat en la distància avui. Estava amb ell ara fa pocs dies el nostre company Pep Gorgori a Leipzig.
1: Anem a escoltar, per al·lusions, anem a escoltar música d'un d'aquests centenar de Bachs que no són, sí, Johann Sebastian.
0: Un altre.
1: I hi ha un altre Johann Sebastian,
0: que
1: no és
0: igual.
1: El Johann Sebastian de,
0: clar,
1: de veritat.
0: I com els distingim?
1: Primer, és que de l'altre no se'n parla mai,
0: no
1: perquè
0: parla,
1: realment,
0: no?
1: És molt
0: quan,
1: menor.
0: Quan es parla de Johann Sebastian parlem de Bach.
1: Molt difícilment, a menys que Peter Volney trobi moltes coses de l'altre Johann Sebastian Bach. En principi, quan diem Johann Sebastian Bach, és the one and only. Però anem a escoltar música de Carl Philipp Emanuel Bach, el fill de Bach que va despuntar més en el talent musical, que va tenir una vida i una influència en els músics del classicisme. Haydn, Mozart, és realment la baula que porta del barroc estricte que era son pare, a l'Sturm und Drang, i fins i tot el primer romanticisme, diria jo, amb la seva música, que sona estones molt Bach i estones sona molt Mozart.
0: Diferent.
1: És molt divertit.
0: Va ser entre Bach i Mozart.
1: Sí, i anem a escoltar un concert per flauta que veureu que té un peu claríssimament en el barroc i un altre claríssimament en el classicisme.
0: Vinga, som-hi.

0: Doncs continuem amb escoltant Bach, però en aquest cas un dels molts fills que va tenir, com ens explicarà ara mateix el Pep Gorgori, Johann Sebastian Bach, que és la música de Carl Philipp Emanuel Bach, concert per flauta en si bemoll major, i el que ens deies, Pep, aquesta doncs, barreja entre un estil més del pare i un altre ben diferent, no? Com és més a Mozart, en aquest cas.
1: Doncs sí, i l'arxiu Bach de Leipzig doncs, dedicarà les properes dues dècades i escaig, precisament, doncs, a fer recerca, a fer més recerca sobre els ascendents i els descendents de Johann Sebastian Bach.
0: Que dèiem que hi havia més de 100 persones Bach, però diríem que el Philipp Emanuel Bach seria el més, a part del seu pare, doncs el més influent.
1: Després del Johann Sebastian,
0: ja ve
1: segurament vindria ell, i després Johann Christian.
0: Podríem fer una classificació.
1: Sí, a més tots noms compostos.
0: Sí, eh? No s'estan per poca cosa, no s'estan.
1: Tot molt barroc. Bé, sobre la figura de Bach, jo tenia moltes ganes de preguntar-li al Peter Volny sobre la seva darrera descoberta que ha tingut un impacte mundial, que és la presentació de dues xacones escrites per Johann Sebastian Bach. Ara ja podem dir-ho així, són dues xacones per orgue,
0: sí,
1: que fins ara no estava clar si serien o no serien de Bach, i que després de molts, molts anys de recerca, doncs finalment en Peter Volny s'ha decidit a fer el pas i a presentar-les, admetre-les amb el catàleg de Bach, Peter Volny i tota la comissió d'experts que hi ha al darrere de la Ciu Bach de Leipzig. El catàleg de Bach és molt divertit perquè té una ordenació completament absurda. És a dir, els primers que van començar a endreçar-lo simplement, tal com anaven trobant partitures, les anaven numerant.
0: Un, dos, tres, quatre, sí.
1: Llavors, primer van agafar tot de cantates, i per això com els 200 primers números de catàleg bàsicament són cantates.
0: Després... Clar, però no és cronològic.
1: No. És absolutament aleatori. És que no van ni temàtiques ni res. Les tenien així ordenades, van haver d'editar-les i les van endreçar una mica com els va agradar, però és com els va agradar, eh? No?
0: Sí, subjectiu, mira, totalment.
1: En aquest volum posarem 10 cantates, què tal si són aquesta i aquesta i aquesta? I així es va anar construint el catàleg de Johann Sebastian Bach, cosa que explica que les dues últimes xacones trobades doncs tinguin els números de catàleg 1178 i 1179. El més divertit és que pel camí algunes obres catalogades com a Bach han deixat d'estar considerades de Bach i per tant han caigut del catàleg, per tant hi ha números
0: aquells
1: de catàleg
0: números
1: buits
0: desapareixen,
1: també.
0: No? Clar, desapareixen aquells números.
1: Sí, tècnicament hi ha tot un catàleg paral·lel, llavors es comencen a posar allò d'atribuït, apòcrif, no sé què... Hi ha tot de subcatàlegs. És molt poc útil, la veritat, la numeració del catàleg de Bach, però vaja, ens serveix perquè sí que és veritat que la cantata número 78 només pot ser la cantata
0: clar.
1: Ni mi major, ni fa menor, ni punyetes d'aquestes.
0: Senzill.
1: Número tal i avall que fa baixada. En fi, el cas és que tota aquesta recerca que va fer sobre aquestes xacones, Peter Volny, la marca en la recerca que s'ha fet en els darrers 20 anys, i només en els darrers 20 anys, al voltant de la figura del Bach jove. D'aquí no sabem pràcticament res.
0: No sabem res de la seva vida quan era molt jove.
1: Sí, perquè...
0: Però ell va començar molt jove a compondre.
1: No, però no està clar. El pare i la mare li van morir amb 10 anys, va començar a estudiar amb el seu cosí organista i en aquell moment la formació era tocar l'orgue i compondre.
0: Des de principi.
1: Per tant, hi ha obres que estan cap al 1700 i fins i tot abans, que ell tenia 15 anys.
0: Ja.
1: El que passa és que, clar, no estan datades, no estan conservades, algunes, la majoria s'han perdut, o no sabem si s'han perdut o ell mateix les va llançar perquè no les considerava prou bones. Llavors, de tant en tant et trobes alguna obreta que dius, ai, mira, aquesta és això, alguna obra quan van estudiar en Buxtehude l'any 1704 que tenia 19 anys, detallets, molt poqueta cosa. Però en els darrers 20 anys és veritat que s'ha fet un esforç especial per treure a la llum més documentació sobre aquesta època de Johann Sebastian Bach, perquè és que, si no, sembla que només hagi estat un músic d'una certa edat que ha fet obres mestres.
0: Ja, i no és el cas.
1: Que algo de sobrar. Poques obres dolentes i de joventut devia fer, però algunes sí que va fer-ne. I en Peter Volney explica, doncs, això, que aquesta recerca d'aquestes xacones s'emmarca en tot aquest esforç de trobar el jove Johann Sebastian Bach.
2: I had known them for 30 years.
1: Explica que les xacones les coneixia feia 30 anys. Les va trobar a Brussel·les l'any 91. I mai havia pensat que tinguessin connexió amb Bach inicialment. Vaig veure que era una música amb un estil que remetia a Turíngia, a l'Alemanya central, al voltant del 1700.
2: And gradually
1: vaig veure que era interessant, però res més. I vaig anar trobant més informació sobre les xacones. Primer va identificar el copista que va copiar la partitura, que era un dels primers estudiants de Johann Sebastian Bach. Llavors la connexió va ser cada vegada més propera. Va anar trobant el copista, va anar trobant diferents fonts, va anar trobant diferents referències, fins al final l'arxiu Bach ha validat, doncs, que aquesta és una obra de Johann Sebastian. Diuen en un 98%. Clar, que es deixen la porta oberta, que d'aquí uns anys...
0: El 100% mai existeix.
1: Caiguin i ja està. És molt curiós. Si et sembla, anem a sentir una d'aquestes xacones que s'acaben de publicar.
0: Quan fa d'això?
1: Doncs deu fer un parell de mesos, si arriba, fa molt poquet. Van fer a l'església de Sant Tomàs de Leipzig, que és on ell va treballar 23 anys, els últims 27 anys de la seva vida. Doncs allà van fer un acte en què van parlar les màximes autoritats d'en Johann Sebastian Bach, va estar present parlant, òbviament, amb Peter Volney, l'organista Tom Kopman, gran veterà de la música de Johann Sebastian Bach, les va interpretar, i precisament és de Tom Kopman aquesta versió que van interpretar fa dos mesos per primer cop en públic des de feia 300 anys, d'aquestes xacones de Johann Sebastian Bach. Anem a escoltar aquesta, que és l'última incorporació al catàleg de Bach, aquest número 1179.
0: És l'últim. O sigui que no n'hi ha més. A partir d'aquí fins que en trobin d'altres. L'escoltem?

0: Doncs escoltàvem la darrera obra catalogada de Bach, de Johann Sebastian Bach, 1179, aquesta xacona que recentment s'han atribuït ja directament a Bach. Per cert, jo pregunto perquè ja saps que aquí l'entès és el Pep, però això de xacona exactament què és?
1: És un gènere
0: potser
1: musical...
0: Molta gent tampoc ho sap.
1: Sí, és veritat, que jo se me'n va la pinça.
0: Okay, bueno, és perfecte.
1: És un gènere musical propi del barroc, un ritme més o menys de dansa basat en un baix obstinat, i es diu xacona.
0: Té
1: un seguit de característiques que no cal que
0: no cal
1: el personal amb aquest tema. Això que dèiem, no? Aquest Bach jove, molta gent, la reacció quan va sentir aquestes xacones va ser dir, això no pot ser de Johann Sebastian Bach, no és prou bo.
0: Però vés a saber de quin any és, això, no?
1: L'hem d'entendre com un Bach molt jove, dels 1700, 1705, potser, possiblement, un Bach que està aprenent i que és, francament, interessant conèixer-lo en tota la seva envergadura. Això ho explica molt bé, Volny.
2: Only in the past maybe 20 years...
1: Diu, només en els darrers 20 anys estem obtenint una imatge concreta de com Bach, com a compositor molt jove, va fer alguns treballs que ja són diferents dels altres compositors de la seva època.
2: You probably know the Neumeister chorales that were discovered in the mid-1980s. This was actually the starting point to really think about Bach's artistic development from his early age.
1: Parla dels corals de Neumeister, uns treballs de quan era jove i que són molt interessants perquè van romandre perduts fins l'any 1985. Són uns
0: molts
1: corals
0: anys, no?
1: que si agafes un enregistrament de la integral de Bach per orgue, si és anterior al 85, no els inclou.
0: No estan.
1: I
0: clar,
1: és una col·lecció de 30 i tants corals, francament interessants, però que es van trobar això el 1985. Anem a escoltar-ne un d'aquests.
0: Vinga, va.
1: Curtet.
0: Som-hi.

0: Escoltàvem aquesta música del més jove Bach, explicant doncs, com a poc s'ha pogut anar descobrint més coses del Bach, que avui ha estat el nostre protagonista més jove. Corals de Neumeister, pràcticament per acabar, ens queda molt poquet. Hem sentit una bona part d'aquesta entrevista que li feies a Peter
1: Wollny, aquest màxim expert en l'obra de Johann Sebastian Bach, que té una obra favorita, que és la missa en si menor.
0: Sí, mira que té per triar, eh?
1: Sí, però és que la missa en si menor és molt missa i molt en si menor, diguéssim. Per tant, si et sembla, acomiadem el programa en el seu honor amb aquesta missa en si menor de Bach, aquest fragment de l'inici del Kyrie Eleison, una obra meravellosa. I res, ara seguir gaudint de la música de Bach, que descobre el seu compte.
0: Clar que sí, ja sabeu que teniu molt on triar i que encara podem descobrir a través de musicòlegs coses noves. Pep, ens veiem la setmana vinent?
1: Sí, potser ja hauré potser hauré tornat mentalment de Leipzig.
0: Hauràs tornat ja mentalment.
1: Crec que sí.
0: Doncs vés tornant, que t'esperem aquí. I vosaltres també, fins la setmana vinent. Adéu-siau.

0: Llibres, píxels i valors amb Rosa de Diego. Ràdio 4. Si t'ho has perdut, escolta-ho ara.
1: Ida Vitale no para. És una veu personalíssima i també molt poderosa. Hi ha equilibri en la seva obra entre el sentiment i la raó. Acaba de publicar a l'ABC de Bayobu, a Lumen, una joia redescoberta 20 anys després de la seva primera edició, que transforma allò quotidià en revelació poètica, fent dels gestos mínims una celebració del pensament i també de la bellesa. I ho fa a través d'un personatge eteri, Bayobu, i Ida Vitale explora la fragilitat del temps, la tendresa de l'observació i també el poder del llenguatge per anomenar allò essencial. Amb humor i ironia, el llibre ens convida a mirar el món des de la quietud i la curiositat. Es tracta d'una oda a allò ínfim i a una meditació sobre la vida com a art, signada per una autora que segueix sent, als seus, atenció, 102 anys, una de les poetes vives i necessàries del nostre temps. El 2018 va guanyar el Premi Cervantes. Ida Vitale va néixer el 1923 a Montevideo, on va estudiar Humanitats i on va impartir classes de literatura fins als anys 60. I com sempre, les adversitats polítiques la varen forçar a l'exili. Va residir a Mèxic entre el 74 i el 84 amb el seu marit, el poeta i professor Enrique Fierro. Tot i que varen tornar uns anys a Uruguai, Ida Vitale es va establir a Austin, Texas, a finals dels anys 80. Va publicar el seu primer llibre, La luz de esta memoria, el 1949, i amb ell es va convertir en una de les poetes centrals de la generació del 45. Bona part de la seva producció poètica es troba a Poesia Reunida del 2017. La seva prosa aguda i lleugera, de penetrant originalitat, es pot llegir a Léxico de Afinidades, Donde vuela el camaleón, editat a Lumen, a De plantas y animales o a l'actual El ABC de Bayobu. El seu únic llibre de memòria, Shakespeare Palace, es va publicar l'any 2018. La seva obra poètica ha sigut reconeguda amb el Premi Nacional i amb un doctorat honoris causa a Uruguai. El Premio Octavio Paz i el Premio Alfonso Reyes a Mèxic. El Premio Reina Sofía, el Federico García Lorca, el Max Jacob a França. El Premi de Literatura de Lengua Romances de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. I no acabaríem mai. El 2018 també va ser, com dèiem, guardonada amb el Premio Cervantes. I en aquest programa també ens interessa el tema de la traducció, i és que Marian Ochoa, premiada per la traducció de Theodoros de Mircea Cărtărescu, ho ha sigut per la minuciositat

Mariana Ochoa de Ribe és nascuda a Bilbao l'any 64, és traductora del romanès al castellà i doctora en literatura comparada per la Universitat de Deusto a Bilbao. Treballa com a professora de llengua i literatura espanyola en un institut d'educació secundària. La seva tasca com a traductora s'havia reconeguda ara amb la concessió d'una beca de creació literària per part de l'Institut Cultural Romanès, així com també el premi a millor traducció de la literatura romanesa al volum Poesia Essencial de Cărtărescu. I si parlem de premis, també volem parlar de censura i de manca de llibertat d'expressió, i és que la prohibició de llibres a les escoles públiques dels Estats Units es va normalitzant. Atenció, quasi 7.000 títols s'han vetat en el darrer any. Això ho diu l'informe anual del PEN Amèrica, que afirma que els districtes escolars del país estan sent objecte de múltiples pressions locals, estatals i també federals per determinats llibres. I on veuen el perill? Doncs la llista de llibres censurats als Estats Units inclouen, per exemple, La naranja mecànica, d'Anthony Burgess, El cuento de la criada, Margaret Atwood, Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, de Murakami, o Sé por qué canta el pájaro enjaulado, de Maya Angelou, entre molts altres. Aquests només són uns quants. Les campanyes coordinades per individus i grups que tenen opinions homofòbiques, supremacistes blanques i nacionalistes cristianes estan darrere de moltes d'aquestes iniciatives. L'informe del PEN Amèrica indica que des de les impugnacions i retirades de llibres es varen disparar l'any 2021. I ja us imaginareu per què. Els llibres que representen identitats del mateix sexe, trans, s'han confós amb contingut sexual i s'han eliminat gran quantitat de literatura per jutjar-la com inapropiada i obscena. Un sense sentit que ens fa, com sempre, tirar enrere. I volem acabar aquesta reflexió inicial parlant de vincles, perquè avui parlarem molt de vincles que ens uneixen. La família, els amics, les parelles, que poden ser font de goig i alegria, però sovint també són espais de conflicte, de dolor i fins i tot de crueltat. Escriure sobre aquests lligams implica endinsar-se en la complexitat de les emocions i recrear les maneres en què la intimitat, allò que fem i allò que no fem, allò que diem i allò que no diem, modela les nostres vides. I és que la literatura i el cinema, cadascun amb el seu propi llenguatge, s'acosten amb estratègies diferents a la representació d'aquests efectes i també d'aquestes tensions. Concretament al CCCB de Barcelona i en el marc del Cosmopolis, Berta Dávila participarà amb Carla Simón i Eduard Sola en la conversa Vincles ferotges. Una sessió única que reunirà la novel·lista i editora Berta Dávila, una de les veus més reconegudes de la literatura gallega contemporània, autora de llibres com Els éssers estimats, Premi de la crítica de Galícia, amb la cineasta Carla Simón, que té Romeria ara en cartellera, i el guionista Eduard Sola, autor i guionista de La casa en flames i també de Mi amiga Eva. I ho faran amb una exploració sobre els efectes ferotges i la manera com l'escriptura i la creació audiovisual els poden narrar, qüestionar i transformar. Soc Rosa de Diego, benvinguts.

I avui ens situarem a la tardor de 2023, una terrible sequera assola Catalunya, i això farà emergir a la superfície les restes d'un doble assassinat comès 50 anys enrere. Un Seat 124 de color vermell emergeix de les profunditats de l'embassament de Sant Magí amb les restes de dos cadàvers a l'interior. Al poble, tothom sap de qui es tracta. Són els cossos de la Teresa i la Mireia Molins, mare i filla, desaparegudes l'any 1976. La sergent dels Mossos d'Esquadra, Laia Vilanova, no passa per un bon moment. S'ha separat, ha agafat la baixa laboral per depressió i, tot i així, centrarà les seves energies a esbrinar la veritat submergida durant dècades sota les aigües del pantà. Per fer-ho, no dubtarà en contactar amb el policia que va investigar aquelles desaparicions als anys 70. És l'Enric Borrell, ara octogenari, reclòs en una residència. Laia Vilanova aconseguirà, a través del seu testimoni, conèixer una època convulsa d'esperances, de canvis, de traïcions, i també patirà una nova sotregada que farà trontollar tots

0: Els secrets amagats, que sempre hi són. El passat tornarà, com sempre, per retre comptes. En volem parlar amb l'escriptora Susana Hernández Marcet. Ella és autora de Secrets ofegats, que està editat a l'editorial La Campana. També és codirectora de Premià del Mal, el Festival de Novel·la Negra, que ha tancat la seva segona edició amb èxit. Imparteix tallers d'escriptura i també coordina clubs de lectura. Benvinguda a Llibres, Píxels i Valors, Susana.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: Doncs moltes coses. A veure, hem fet com una mena de repàs, però sí que en els teus llibres sempre hi ha, podríem dir, bandes sonores. Avui ens has demanat dos temes musicals, i ja els posarem, un d'Eagles, un altre de Taylor Swift, però també hi ha la Mary Trini, també hi ha els Bee Gees. En aquesta trama, que passa en dos termes temporals, o en dues situacions temporals, hi ha també música. Sí, hi ha música, no?, sí, que fa relacionar els protagonistes.
1: Sí, com tu dius, Rosa, a les meves novel·les sempre hi ha música, d'alguna manera, perquè, bueno, a mi m'agrada molt la música, i perquè a més em sembla que és una bona manera, no?, de situar èpoques, en aquest cas, sobretot la del 76. Hi ha cançons, hi ha autors, cantants, que d'alguna manera són molt representatius, que aboquen records, que aboquen a la gent que encara és viva, no?, d'aquella època, que no n'hi ha tanta en la trama actual, per dir-ho així, si la trama del 2023, però alguns encara hi són. Doncs tota aquella música, tots aquells records et retreuen a una època, doncs, que ja ha passat, i em sembla que és una manera interessant també de situar l'època.
0: Secrets ofegats, que on explores, tu dius, no?, hi ha personatges, alguns hi són, d'altres no, d'altres han conviscut a les dues èpoques. Sí. Hi ha molta realitat social, política, del primer postfranquisme, no? Perquè sí, hi ha una part que passa als anys 70 i després ja el 2023, quan es descobreixen els cadàvers.
1: Sí, em va semblar, quan vaig pensar en fer dues trames temporals, perquè a veure, quan emergeix un cotxe amb unes restes, podien ser de fa 2 anys, podien ser de fa 20, però no sé per què em va semblar que era una època interessant, no? Aquest postfranquisme, aquest començament de la transició democràtica. És una època que potser pels que no l'hem viscut o la vam viure, doncs, sent molt, molt petits, potser teníem una idea una mica romàntica, no?, de tot el que va passar, perquè van haver molts canvis, perquè òbviament es va aconseguir la democràcia, però pel camí van passar moltes coses i van haver, doncs, moltes situacions que potser no coneixem, no? I un dia, de fet, parlant amb una alumna, una senyora, doncs, ja gran, m'explicava, doncs, tots els problemes que tenien les dones als anys 70 per aconseguir, doncs, conduir, per tenir un compte bancari, que per comprar una nevera necessitava el permís del marit, tot i estar treballant. O sigui, una sèrie de coses que em van cridar molt l'atenció i que jo no sabia, perquè jo als 76, doncs, tenia 7 anys, no? I això se'm va quedar al cap, no? I llavors, quan vaig començar a pensar en aquesta història, vaig recordar tot el que m'havia explicat i em va semblar que seria un bon moment, doncs, per d'alguna manera redescobrir, no?, què passava en aquella època, i potser contrastar-ho amb l'actual. Hi ha coses que han canviat molt i d'altres potser no han canviat tant, no?
0: Sí, perquè, com dèiem a l'inici, sembla que amb determinades coses a vegades tornem una mica enrere, èpoques més fosques, de silencis, censures i de manca de llibertat. Què passaria si la sequera deixés a la llum un 124 vermell, com el de la portada del llibre, que en remet a un crim de 1976. En aquest cas són dos personatges com molt contradictoris, però que s'avenen molt, el Bernat i el Walter Alfredo, de l'Agència Catalana de l'Aigua, que descobriran, doncs, un vehicle enfonsat i després uns ossos humans. Per tant, aquí darrere s'ha d'investigar. Però també parles de la sequera, no?, i de què pot passar, no?
1: Sí, perquè ara sembla que la sequera ja no ens en recordem, no?
0: És que no ens en recordem del Covid i no ens en recordem de la sequera. No ens en recordem mai d'aquelles coses.
1: Tot és tan immediat i tot passa tan ràpid, no?, la societat que vivim, que les coses d'un dia per l'altre ja han deixat de ser notícia, no? És veritat, sembla que la pandèmia la vam somiar i sembla que la sequera no ha existit mai. I fa res, un parell d'anys estàvem tots molt angoixats i veient a les notícies això, com els embassaments i els pantans cada vegada estaven més eixuts, com cada vegada estaven més secs, quan sortien coses hi havia, doncs, molta brossa, molts animals morts, etc. I per què no podia ser, doncs, que en algun d'aquests sortís un cotxe. Em va semblar que un 124, doncs, era un cotxe molt representatiu de l'època. I aquests dies molta gent em diu, el meu pare en tenia un, el meu germà, el meu tiet, no sé què. Sí, era un cotxe molt, molt clàssic, no?, de l'època. I que en aquest, doncs, 124 hi haguessin restes, no? Això no deixa de ser una miqueta una metàfora, no?, del passat que torna, dels secrets que més o menys sempre acaben tornant a la llum.
0: La Mosso d'Esquadra, dèiem, Laia Vilanova, després aprofundirem perquè és un personatge del que, amb el que empatitzes. Amb el que empatitzes, després explicarem tot el que li passa. Ella és sergent de la Unitat Central de Persones Desaparegudes i, en certa manera, tu ara feies referència, Susana, fa aquesta... treu la pols una mica als secrets del passat, no? A través d'aquesta investigació que al principi ella no portarà i perquè és una investigació que la connectarà també amb gent molt propera.
1: Sí. Sí, sí, efectivament, clar. En principi havia pensat doncs, que la Laia portés la investigació, però clar, vaig pensar, si és de persones desaparegudes no acaba de tenir molt sentit, perquè això evidentment és un homicidi, i llavors com que ella estava en aquesta situació delicada i tal, em va semblar més lògic doncs, apartar-la policialment, per dir-ho així, i que tingués la vinculació emocional. No? Llavors això em permetia d'alguna manera desenvolupar més el personatge des del punt de vista emocional i no tant com a policia, no? Aquesta tasca ja la porten altres companys, i a més, com tu dius, ella doncs, comença a treure la pols, comença a escarbar en el seu entorn més proper, en el seu entorn familiar, i comença a descobrir doncs, moltes coses que l'acaben trasbalsant bastant. Sí.
0: Ella no està passant un bon moment, ho dèiem així, amb petites pinzellades a la introducció, està de baixa. Ella té una sensació estranya entre culpa i alleujament, fa setmanes que pateix com una crisi d'ansietat, des de que havia aprovat l'examen de sergent, tenia aquesta sensació, podríem dir també, en certa manera, no diríem de síndrome de l'impostor, però sí d'estar irritable, tenir neguit, no poder dormir. Expliques molt bé, crec, en aquesta novel·la, Susana, el que és l'ansietat, un atac d'ansietat, un atac de pànic, i també que l'ansietat és una mala companya de viatge.
1: Sí, sí, sí, efectivament, no? I que l'ansietat doncs, li pot afectar en qualsevol moment. Es parla molt, no?, avui en dia de la malaltia mental, de vegades de manera una mica banal, però bueno, és bo que se'n parli, sí, com sigui. I penso que sí, que és una qüestió que doncs, amb una sergent de Mossos, que és jove, que, tal, que està molt preparada, doncs li pot passar exactament igual que qualsevol altra persona. No? De vegades l'ansietat, doncs, senzillament, és això, no? És, doncs, el no poder controlar senzillament les emocions, els sentiments, o no saber gestionar-los de la manera més adient. No? És el que li passa a la Laia fins que arriba un moment en què se n'adona doncs, que perquè li agafa un atac d'ansietat a la feina i se n'adona que no pot continuar d'aquesta manera. No?
0: Clar, perquè els que no ens esteu escoltant i no n'hagueu, doncs, per sort, passat mai cap, la Susana ho explica molt bé, en el llibre està molt ben narrat, com altres coses, aquest mareig, aquest mal tràngol, aquestes ganes de vomitar, aquesta sensació de tenir com un infart, no? Un dolor que es va expandint, no?, pel tòrax, que et deixa sense respiració i a vegades fins i tot veient doble, no? I clar, tu deies, això li passa a la Laia Vilanova, que és una persona jove, ben preparada, que ha aconseguit ser sergent dels Mossos d'Esquadra, no? I clar, hi ha qui li diu també que demani ajuda professional, no? I de fet ella diu, vale, acceptamos barco, però després de cop i volta, al cap de poc, com que ho deixa, no?
1: Mm-hmm. Sí, jo crec que és una cosa que passa sovint, no? O sigui, el primer pas, no?, acceptar que t'està passant alguna cosa o que passa alguna cosa, i el següent és demanar ajuda, no? Hauria d'anar de la mà una cosa de l'altra, però tots sabem que no sempre és així, no? Perquè suposo que fa molta por, no?, doncs, a enfrontar-se, a parlar amb algú, posar nom a les coses, això sempre fa molt respecte, no? Llavors la Laia fa aquest pas endavant, pas enrere, no? Que s'hi acosta, però s'hi allunya d'alguna manera.
0: Tu has dit que ella no porta endavant doncs, la investigació d'aquest cas, d'aquests ossos que es descobreixen en aquest 124 vermell, però sí que hi ha aquesta vinculació emocional i del passat i amb gent de la seva família que en remeta en aquest cas. Però no és l'únic que li passa a la Laia, no? Perquè també té problemes personals, com els conflictes amb el seu marit, el John, que és aficionat als còmics, la seva vida i professió, la música dels 70, el cinema de terror, la gastronomia, i clar, i ella de cop i volta es troba en què ha passat molt bons moments amb aquesta persona, d'altres menys memorables, amb discussions i moments complicats, i clar, ara es troba amb tot aquest batiburrill mental i físic que en certa manera la destrossa i la té com desubicada.
1: Sí, sí, sí, la veritat és que el començament de la novel·la comença justament quan ella agafa, bueno, comença quan arriben, quan veuen els cadàvers, lògicament, però per ella, diguem-ne, comença justament quan agafa la baixa i tot se li junta una mica, no? És a dir, es troba superada a la feina, es troba en una situació doncs, sentimental complexa, perquè el John i ella doncs, no volen les mateixes coses i ell acaba marxant, i llavors ella, bueno, ja a sobre d'ella viu sola, ara amb els seus gossos i gats allà a dalt, com es diu això? Es diu... Ara em surt el nom.
0: A les golfes.
1: A dalt del Tibidabo, ara no em surt.
0: A Vallvidrera.
1: A Vallvidrera, exactament, no em sortia el nom. A Vallvidrera, està allò com una mica aïllada, una mica sola, llavors, bueno, tot se li ajunta, i a sobre, doncs, al damunt li ve tot aquest cas que fa trontollar tota la seva família i que la implica d'una manera personal, no? Llavors, sí, realment està en una situació bastant complexa.
0: I precisament una de les músiques que ens havies demanat és Els Eagles, d'Hotel California, una de les cançons més famoses de la història, que tot i durar 6 minuts, va aconseguir el número 1 l'any 1976 quan es va llançar, va vendre més de 150 milions de còpies, sona a les ràdios dels Estats Units cada 11 minuts, això ens expliquen els que en saben, i segurament a l'estudi del John, quan hi era, sonava aquest tema.

0: D'aquesta lletra i d'aquesta cançó se n'han escrit moltíssimes coses, Susana. S'ha analitzat fins a la sacietat. De fet, hi ha algunes versions que apunten fins i tot a rituals satànics. Sí. Una altra que parla d'estar atrapat al purgatori. Després que l'hotel és una metàfora sobre l'addicció a les drogues. De fet, la lletra, a moltes entrevistes d'Don Henley, ha dit que descriu la creació del títol com un resort de luxe, on pots pagar el compte quan vulguis, però mai pots acabar sortint d'aquest hotel. Per tant, la cançó és una al·legoria de l'hedonisme, l'autodestrucció i la cobdícia de la indústria de la música a finals dels anys 70. Una mica al costat fosc, que també el té la novel·la de les persones del somni americà, no? Hotel California.
1: Sí, sí, sí, és una cançó que sempre m'agrada molt, per cert. Sí, és una cançó més representativa, no? Dels anys 70, d'aquesta joventut que aquí doncs, començaven a descobrir que més enllà de les fronteres hi havia altres músiques, hi havia més coses, perquè evidentment vivien en una època doncs, fosca, una època complexa, en la que encara hi havia censura, en la que encara no hi havia doncs, molta llibertat, i en sabien els típics que marxaven fora, que portaven discos de l'estranger, i es anaven descobrint a poc, no?, totes aquestes coses. No? I sí, hi ha tot el canto fosc del somni americà i també del somni, del nostre somni, no? Del somni de llibertat, del somni de tenir doncs, una Catalunya, una Espanya lliure, que tenia, doncs, tenia truco, no? Hi havia un revers.
0: Hi havia un revers i que no que es va perdre, ja. Hi va haver gent que es va perdre pel camí,
1: sí,
0: intentant aquests somnis de llibertat. La Rosalía Vilanova era una dona de costums arrelats, també de rutines establertes, i tenia una amiga, la Pepita de Calçardans, que era des de que eren petites, eren amigues, bona dona, però molta fanera. El que passa en els pobles, moltíssimes vegades, no? Allò que diuen Pueblo Pequeño, Infierno Grande, sí. Doncs la truca per dir-li precisament que han trobat aquests cadàvers a l'embassament de Sant Magí en un cotxe dins un pantà, no? I aquí, de cop i volta, es desperten moltes coses.
1: Sí, sí, la Rosalía és un personatge bastant cabdal. És una novel·la molt coral, hi ha molts personatges. De fet, al final hi ha un glossari de personatges.
0: Que va molt bé, eh?
1: Sí, va molt bé, per si algú es despista i perquè, lògicament, al ser dues èpoques diferents, doncs, com dèiem, hi ha personatges que estan a les dues, n'hi ha que estan en una, etc. Per tant, va bé de tant en tant doncs, poder mirar. La Rosalía està a les dues, és un personatge bastant important. Primer, perquè és la tieta de la Laia, i segona, perquè està connectada doncs, amb les persones que desapareixen, amb la Teresa concretament, perquè ella vivia al poble, quan arriben tots aquests canvis, quan es comença a construir l'embassament, quan arriben tota aquesta gent doncs, que encara estan aferrats al franquisme, i que això doncs, fa que en el poble hi hagin doncs, moltes friccions, molts problemes, i de manera doncs, inesperada, com passa la vida, s'acaba convertint en amiga d'aquesta dona que és l'esposa de l'enginyer que construeix el pantà. Per tant, és un senyor molt franquista, un senyor molt, molt desagradable, tot s'ha de dir, i ella doncs, es fa molt amiga d'aquesta senyora, que és la que acaba desapareixent amb la seva filla. Per tant, la Rosalía està enmig, diguem-ne, de tot l'embolic, tant dels anys 70 com també de l'època actual. No? I quan la Calçardans la truca, d'alguna manera desperta tots aquests records del passat.
0: Totes aquestes coses que hi ha dins seu, no? Perquè han passat pràcticament 50 anys, sí, entre el 76 i el 2023 que es descobreixen els cadàvers, però, i de cop i volta pensa, és possible que hagin trobat la Teresa? Potser no ella, però en el fons del cor la Rosalía volia creure que la seva amiga, en certa manera, tornava del passat, no? D'aquell convuls estiu de 1976.
1: Sí, sí, sí, aquí és una mica quan ella comença a recordar doncs, com es coneixen, d'aquesta manera bastant casual, es coneixen al cine, i això, tot ser dues dones absolutament diferents, amb mentalitats diferents, amb idees polítiques diferents, doncs acaben sent amigues. És una novel·la que també, abans de parlar de moltes coses, parla també de les dones d'aquella època, no? De diferents models de dones que estan intentant ser elles mateixes, intentant ser més lliures, algunes aconsegueixen més, altres han de pagar doncs, preus més alts, i també volia diferents models de dones, una dona més rural com és la Rosalía, una dona que ve de Barcelona, que ve de la Bona Nova, que té altres idees, una altra manera de viure, com és la Teresa, però que en aquest poble acabarà descobrint doncs, l'amor i acabarà intentant també ser lliure a la seva manera. No?
0: I tu ho has dit, no? L'arribada de Miquel Molins, aquest personatge, l'enginyer en cap d'aquest embassament, i la seva família el juliol del 75 no havia estat motiu d'alegria precisament a la vila. Ningú els volia allà. Comentaves, l'etiqueta de franquistes que arrossegaven no facilitava que s'adaptessin a l'entorn, i de fet la Rosalia així d'entrada no hi vol tenir cap mena de relació, no? Perquè són gent amb diners, que et miren per damunt de l'espatlla, que tenen possibilitats de moltes coses, hi ha mala maror, com una tensió continguda, però al final, com tu deies, no, la Tere o la Teresa Molins s'acabarà fent molt amiga de la Rosalia, no? Una de les seves millors amigues.
1: Sí, sí, ja, la Rosalia evidentment arrossegarà tota la vida, no? Aquesta pena, aquest dolor de no saber què va passar, no? Perquè un dia del 76, de finals d'estiu, la Teresa desapareix, el mateix dia que també desapareix la seva filla, una de les seves filles, i la Rosalia doncs passa tota la vida sense saber ben bé què li ha pogut passar a la seva amiga, on està, si està viva, si està morta. Evidentment és un pes que no només arrossega ella, sinó també els supervivents de la família Molins.
0: I està narrat, la narració està ordenada en tres grans parts, hi ha un epíleg, hi ha una narració que és omniscient, que va relatant la trama i va saltant d'un temps a l'altre, de l'any 76, 75, 76, fins a l'actualitat, quan es descobreixen els cossos i quan es comença a investigar què pot haver passat, no? Però llavors hi ha una altra veu en primera persona, que és una veu curiosa, que mica en mica va anar confessant, però que tu d'una manera molt original mantens l'atenció perquè no sapiguem qui és.
1: Mm. Sí, és, diguem-ne que és tal com comença, no? La història comença amb un assassinat, després hi ha el descobriment dels cossos, però comença amb un assassinat, que ja el narra, diguem-ne, aquesta veu, i aquesta veu va apareixent puntualment al llarg de la història, va desvetllant coses. Sabem que és la persona responsable de l'assassinat o del que passés en aquell moment i de més coses, però evidentment no sabem qui és aquesta persona fins a pràcticament a les últimes pàgines del llibre.
0: De fet, ara ho deia, no? La manera i l'estil que utilitzes és en certa manera anar-nos mantenint amb l'ai al cor sense saber ben bé què va passar fa 50 anys, no? I també per molts dels personatges, no? Com per exemple, ho dèiem al principi, per la mosso d'esquadra, la Laia Vilanova, és descobrir moltes coses d'aquelles que dins d'una mateixa família s'amaguen sota la catifa o es mantenen en silenci durant molt de temps perquè no convé que se sàpiguen.
1: Sí, sí, de fet, el títol ja ho indica, no? La novel·la parla molt d'això, de secrets de família, de coses que no s'expliquen, de coses que es callen, d'aquestes màximes antigues, que potser ara també encara persisteixen en alguns ambients, no? De les coses s'han de quedar a casa, no s'han de dir, no s'han d'explicar, però de vegades fa molt mal, no? No explicar les coses, no dir-les, no parlar-ne, perquè si no en parles sembla que no existeixen, però no és veritat, no? Continuen estant allà enquistades i tard o d'hora doncs, acaben sortint. I la Laia descobreix moltes coses d'ella mateixa, de la seva vida i, lògicament, de les persones que l'envolten, i algunes doncs són dures.
0: Parlant de secrets, obres el llibre fent referència a dos grans, en aquest cas Benjamin Franklin i Leon Tolstoi amb Anna Karenina. De Benjamin Franklin destaques: tres persones poden guardar un secret si dues d'elles són mortes, no? Que té molt a veure amb el que passa al llibre.
1: Sí, sí, bàsicament té molt a veure amb el que passa al llibre. És, evidentment, una frase molt, molt dràstica, però en el llibre encaixa prou bé, la veritat.
0: I Anna Karenina, per als que no l'hagueu vist, és llegit, vist en teatre, les adaptacions que s'han fet al cinema, parla molt també dels secrets de família i tu destaques: totes les famílies felices s'assemblen. Cada família dissortada ho és a la seva manera. I precisament en aquest llibre és això, tant en el passat, a l'any 76, com en el present, el 2023, hi ha aquestes interrelacions, aquests vincles que dèiem al principi, no? Amb aquesta xerrada que es farà al Cosmòpolis. A vegades aquests vincles que t'aporten coses bones, però també coses dolentes, no?
1: Sí, sí, es parla molt de vincles familiars, tant en el passat, com tu dius, com en el present, i bueno, la frase d'Anna Karenina, que a mi és, una, és la meva novel·la preferida, i a més m'agrada molt la frase perquè crec que avui en dia continua estant absolutament vigent, no? I aquí, lògicament, es parla més de famílies desgraciades i dissortades que de famílies felices, perquè les famílies felices no són gaire interessants narrativament parlant, no?
0: Llavors, clar, són avorrides.
1: Són avorrides, clar, la felicitat no és gaire, no és un conflicte narratiu gaire interessant. Llavors aquí parlem de famílies més aviat dissortades, tant en el passat, els Molins, a la família de la Laia, la família Vilanova, i també les famílies del present, no? la Kira Di Lorenzo, que és una de les responsables del grup d'antropologia de Mossos, que lògicament té a veure amb la investigació, perquè són ells els que analitzen doncs, aquestes restes, també té una família complicada, és a dir, tots els personatges més o menys tenen uns vincles familiars, sentimentals, més aviat complexos.
0: I explores, us ho dèiem al principi, no? I ho hem anat dient durant molta estona aquesta xerrada, aquesta doble línia temporal, 2023-1976, sí. Que això significa, evidentment, que el treball de documentació ha sigut intens, no? Perquè ho dèiem, ja surt la primera Diada Nacional a Catalunya, Sant Boi de Llobregat, per exemple, i moltes altres coses del que passen, no? Aquesta gent doncs, franquista que arriba doncs, a un poble molt concret i on en un principi no són benvinguts, la construcció de l'embassament, canvis socials, no? També aquesta obertura de les poques llibertats que hi havien. Clar, com t'ho fas? Perquè quan ha costat fer aquests secrets ofegats, no? A nivell de documentació i d'estructura?
1: Déu-n'hi-do, sí, sí, sí, ha sigut una documentació força, força intensa, una immersió, no?, pràcticament en l'any 76, perquè, com deia, jo tenia records, però records, doncs, molt
0: puntuals,
1: molt
0: no?
1: Molt puntuals, lògicament, i de coses que t'han explicat o que has sentit i que has acabat donant per bones, no?, però que tu no has viscut. Per tant, doncs sí, he hagut de recórrer doncs, a gent que ja havia viscut aquesta època, gent que havia estat en aquella diada, a hemeroteques, a molts documentals, molts llibres, molts articles, i remoure molt per entrar en aquesta època. Realment ha sigut molt, molt, molt divertit. A mi m'agrada molt, ha sigut molt apassionant i m'ho he passat molt bé escrivint la trama del 1976. M'agrada molt fer-ho i entendre moltes coses, no? Que potser, doncs, ja et dic, tenia potser una idea equivocada o potser no sabia ben bé què havia passat i també recuperar alguns records. Ha sigut molt maco i ha sigut això també realment una feina important perquè no és una qüestió només d'ambientació, és una qüestió de detalls, no? De vegades l'ambientació falla en els detalls, no? Per exemple, els programes, el que parlàvem, la música, els programes de la tele, el model de cotxe, el tipus de relacions que tenia la gent, com vestien, com es comportaven. Semblen coses absurdes, però realment d'aquella època a ara canvien molt les relacions entre les parelles, entre les famílies. Era una manera de fer completament diferent i això era el que jo volia que fos sobretot versemblant, no? Més enllà dels fets històrics que més o menys tots coneixem.
0: I a més també hi ha aquesta doble línia temporal del temps, però també dues maneres d'investigar diferent. I ho expliquem, ho dèiem a l'inici, doncs, amb aquesta persona de la Guàrdia Civil que l'any 76 havia investigat aquesta desaparició d'aquesta mare i aquesta filla, que va quedar doncs, sense descobrir, evidentment, els cossos, però el cas mínimament tancat, i ho explicarem. I després, la investigació moderna any 2023, amb els Mossos d'Esquadra, evidentment, moltes més més material, és a dir, tu ara ho deies, no? Que si a l'ADN, els ossos, anàlisis mm-hmm. d'ossos i amb moltes més maneres de poder investigar una cosa i poder treure l'entrellat que no es va treure l'any 76.
1: Sí, sí, la doble investigació, per dir-ho així, em serveix també, no només de contrast, que és una cosa molt òbvia, sinó també per poder explicar l'evolució d'un personatge que a mi m'agrada especialment, que és el Borrell, l'Enric Borrell, que és aquest senyor que quan comença la història ja està en aquesta residència que tu comentaves allà entre Rubí i Sant Cugat, i que és el que originalment porta la investigació com a Guàrdia Civil, tot i que després acaba deixant la Guàrdia Civil i es converteix en policia nacional. La connexió que té amb la Laia és un dels punts que a mi m'agrada de la història i la seva evolució personal, no? Ell és un home que és Guàrdia Civil en l'època franquista, però que té sentiments nacionalistes catalans. Llavors, viu en una contradicció, la seva dona està posada en temes d'assemblees, per tant, té aquesta tensió a casa sobre el que ell vol ser, el que no vol ser, i bueno, té una evolució bastant, bastant interessant i em servia doncs, per explicar la investigació, com es va portar i com eren les coses en aquella època, o sigui, com es feien les coses d'una manera absolutament diferent, lògicament, i com es fan ara, no? Però sobretot també per explicar l'evolució del personatge, que és un dels pocs que estan a les dues línies temporals.
0: Enric Borrell, aquest exguàrdia civil jubilat, que passa els seus darrers anys de vida en una residència a les afores de Sant Cugat. De fet, és el que va investigar les desaparicions del 76. Un home orgullós, que a més és el que no suporta la idea de fer nosa, de molestar, no? I aquí també parles d'una cosa que és molt actual i que a vegades no se'n parla prou, no? Ell té uns diners, una assegurança de jubilació per la família, però decideix, com dient, jo m'aparto, i llavors que em cuidin, perquè puc fer-ho així, que em cuidin en una residència i així no molesto, no?, pel camí. Però que alhora tindrà aquesta connexió amb la Laia, no?, una persona de 80 i pico d'anys, i la Laia molt jove, i connectaran molt bé a l'hora d'anar fent passos, no?, sobre aquesta investigació.
1: Sí, ells, diguem-ne, que fan una investigació, diguem-ne, paral·lela o amateur, per dir-ho pràcticament, tot i ser tots dos un ex-policia i ella policia amb la baixa, no? Evidentment, no van fent una investigació, la investigació la fan doncs, els companys de la Laia de Mossos, però ella, lògicament, vol saber què va passar i contacta amb ell perquè li expliqui una mica doncs, com eren les coses en aquella època, com va anar aquella primera investigació, i tenen una connexió molt maca, no?, pràcticament, doncs, d'avi i neta, per dir-ho així, i bueno, entre els dos, diguem-ne, van esbrinant una sèrie de veritats que potser ha arribat un punt haguéssim preferit no saber cap dels dos, no?
0: I si parlem de la moda del true crime, que està molt de moda, i tu saps perfectament, a la novel·la Secrets Ofegats hi ha un podcast de la Sol Lozano que parla d'una informació bomba, trobades les restes de dues persones dins d'un Seat 124 vermell a l'embassament de Sant Magí. Una de les dues persones era el maleter i remet a un programa anterior que es diu Morts del passat, que recuperava el cas antic de la desaparició de la Teresa Molins i la seva filla Mireia. Per tant, true crime, el podcast i també una mica aquesta dicotomia de fins on estan els límits o les red flags, no?
1: Sí, a mi és un tema que m'inquieta una mica, no? Jo no sóc absolutament fan d'aquesta moda, no? Del true crime, que em sembla estupendo, però penso que de vegades aquesta línia que tu deies és molt fàcil de passar-la, no? Bueno, ara hem vist aquest esperpent amb el musical de l'Helena Jubany, no? En fi, sense comentaris, és totalment esperpèntic, però de vegades jo penso que ens n'oblidem, no? Que després, darrere, no?, de les notícies, darrere dels reportatges, darrere dels podcasts, de quin morbo, de què interessant, de què va passar, doncs hi ha una família, hi ha víctimes, hi ha persones que ho han patit, i a mi em sembla que de vegades aquestes coses les oblidem, no? En l'impacte, en això que parlàvem abans, que tot passa molt ràpid, ara està de moda aquest cas, doncs vinga, el de Tor, per exemple, és un exemple claríssim, no?, de com les coses crec que surten de mare d'una manera escandalosa. Doncs de vegades oblidem, no?, que darrere de tot això hi ha persones que han patit, i doncs penso, ostres, si féssim l'exercici d'empatia senzill, no?, pensar, ostres, sí. Si aquesta persona de la que estan parlant fos de la meva família...
0: Clar, posa't en el seu lloc, no?
1: Posa't en el seu lloc, no sé fins a quin punt, no? Et faria gràcia.
0: És que és un cas, no? Vull dir, remet a un programa anterior, Morts del passat, no? I aquí s'explica si és un cas, doncs, de la desaparició, en aquest cas, d'una mare i una filla. Ara en parlarem, no? S'acaba resolent o tancant el cas, no? I fins que no es troben els ossos... Clar, passen pràcticament 50 anys. Són 50 anys on hi ha molts silencis, hi ha moltes coses amagades i, sobretot, hi ha un patiment, no?, de les persones que no saben què pot haver passat.
1: Sí, exactament, no? I d'això, doncs, de vegades ens n'oblidem, ens quedem amb la part sensacionalista, amb la part, doncs, morbosa dels casos, que a tots ens desperta curiositat i és lògic, però penso que de vegades s'han de fer aquest exercici i frenar una mica, no? La Sol Lozano, evidentment, és un amic... Pobre... s'emporta la pitjor part de la història, no?, perquè és un personatge doncs, que després bueno, ja li tens una miqueta més de tendresa per coses que li passen, però d'entrada no desperta una excessiva simpatia, no?, perquè representa justament això, no?, l'aprofitar-se de la desgràcia aliena i del patiment de la família i de les víctimes.
0: De fet, tu expliques molt bé també aquests secrets ofegats, Susana, perquè dius la premsa va embogir amb la troballa de Sant Magí, no?, expliques tothom especulava sobre la identitat dels ossos trobats al pantà i la Sílvia Molins l'única filla supervivent del matrimoni, es va convertir allò en l'objectiu número 1 dels mitjans, no? La declaració llaminera, la imatge exclusiva, el penjar a la web d'un diari, sense pensar la persona.
1: Sí, perquè a més aquestes coses... Antigament, doncs, sortia a la premsa, sortia un programa de la tele i ja està. Però ara hi ha podcast, ara hi ha xarxes socials, hi ha TikTok...
0: Ara és molt fàcil pujar una foto i posar un titular cridaner i allò de groguenc, no?
1: Exacte, sí, sí, el clic fàcil, no? I ara és això, qualsevol té un mòbil i grava, qualsevol pot pujar un vídeo a YouTube... És a dir, ara l'exposició mediàtica és molt més exagerada del que podia ser anys enrere, no?
0: I de fet, aquesta única filla supervivent del matrimoni, la Sílvia Molins, al final, en un moment donat, diu: vol encarnar-se? Doncs en tindran. Pensava acceptar la proposta de la Sol Lozano perquè era l'única Molins que quedava, tret del pare, que tenia el cap a 15:15, i algú havia de parlar en nom de la família, no?
1: Sí, sí, bueno, clar, al final, quan tothom està parlant de tu, quan tothom està parlant de la teva família, doncs potser arriba un moment en què dius... no estaria malament donar la meva versió, no? Però és delicat, perquè ja entres en aquesta roda en la qual, si comences a donar carnassa, cada vegada te'n demanaran més.
0: Una novel·la que la situes en escenaris diversos. Hem parlat de Vallvidrera en algun moment. Sí, sí. Hem parlat de Gràcia, Osona, les Guilleries. Mm-hmm. Per què tries a aquests llocs? El pantà és inventat?
1: Sí. Sí, sí, sí, el pantà és un pantà imaginari, perquè no em volia posar en un embolic, no em servia.
0: És que, clar, epa, Sau, Susqueda, clar, hi ha molts...
1: Sí, allà hi ha un parell que, diguem-ne, és una fusió entre els dos, d'alguna manera, més Sau que Susqueda, però, perdó, seria una fusió. Però, clar, no em volia posar en embolics perquè el pantà de Sau, doncs, es va construir molt abans, no em servia, el de Susqueda tampoc, llavors, per tant, dic, bueno, m'invento jo un embassament a mida i ja està, no? No passa res. Però la zona penso que és una zona geogràficament interessant, paisatgísticament també atractiva.
0: Sí, perquè és com un lloc que ja a l'ambient, no? Sí. Una mica ja et porta de misteri, de lloc tancat, petit, no? Que
1: sí,
0: poden passar coses.
1: Té la seva mística, no? Per dir-ho d'alguna manera. Llavors, bueno, el lloc em semblava que era interessant. M'agrada la zona de les Guilleries, és una zona molt maca, que té molt, molt encant, i em servia una mica per explicar tant la història del lloc rural com a l'entorn del pantà, no?
0: En els agraïments parles de molta gent. En aquest cas parles, per exemple, de la Graciela Moreno, també escriptora de novel·la negra, que et va posar en el bon camí de la novel·la. Ella ha dit de Secrets ofegats que és una història molt fosca, de secrets i mentides, on el passat és encara viu i passa factura. Uns personatges molt reals que l'autora dissenya amb el Pol Segur. No us la perdeu. Quina és la relació amb la Graciela que et va posar en aquest bon camí per la novel·la, si és que ens ho pots explicar, eh?
1: Bueno, una mica per damunt. Sí, bé, amb la Graciela tinc un gran apreci i una grandíssima admiració com a persona, que és una persona excel·lent, i com a escriptora, que si no l'heu llegit, doncs ja us la recomano moltíssim. La Graciela, a banda d'escriptora, és jutgessa, per tant, sap molt...
0: De termes judicials, no?
1: Exacte, i llavors jo li vaig plantejar una situació judicial que ella em va dir: no vas bé per aquí, t'estàs complicant molt la vida... I vaig veure la llum i vaig dir: té tota la raó del món. I està relacionada amb el tancament del cas, no? Que tu, quan deies, quan es fa la primera investigació, es tanca el cas, hi ha un culpable que va a la presó, que mora, ¿vale? Que després, evidentment, descobrirem que no era l'únic culpable o que hi havia més culpables, no? Però en aquesta part, diguem-ne, de la primera investigació, jo tenia tot un muntatge judicial que no acabava d'encaixar, i la Graciela, doncs, em va redreçar pel camí correcte, i per tant d'aquí a l'agraïment.
0: I de fet hi ha en algun moment que es diu: he travessat una porta que m'arrossega la foscor més absoluta i d'allà no es torna mai.
1: Sí, això és el final del llibre. Evidentment no sabem, bueno, sabem qui ho diu, però no qui és la persona. És evidentment la persona responsable, no, d'aquests assassinats. I sí, o sigui, aquest no és una novel·la d'assassins en sèrie ni de gent que mata per entreteniment, no? És una novel·la de gent que acaba matant una mica a contracor, de manera potser al principi accidental i després per protegir-se, no? És a dir, volia parlar de persones més o menys corrents que en un moment determinat, doncs, acaben travessant aquesta línia, acaben prenent una decisió equivocada que després arrosseguen durant tota la seva vida i que acaba tenint un efecte a moltíssimes persones, no?
0: De fet, tu, a banda d'aquests dos espais temporals, aquestes dues maneres diferents d'investigar, és una novel·la molt coral, perquè hi ha molts personatges i tenim doncs, aquesta part final que ens ajuda molt a situar-nos, no? Perquè mentre vas llegint, a vegades dius... tal, no? Tens molt clar determinats personatges que són els principals, però potser els més secundaris sí que t'ajuda
1: a situar-los.
0: A aquest dramatis personae, no?
1: Sí, jo crec que sent una novel·la coral, la Laia segurament és la més protagonista, però hi ha com 4, 5, 6 que són els personatges centrals, que amb aquests crec que no et perds, però sí que evidentment hi ha personatges doncs, que apareixen de manera molt més puntual en alguna de les dues trames i penso que aquest glossari final doncs, ajuda en algun moment per si algú doncs, es despista, no?
0: I, de fet, tu ara parlaves del tema judicial. Aquest cas, no? Hi ha una primera sentència judicial de la història de Catalunya, la primera que dicta condemna de presó per assassinat sense que s'haguessin trobat els cossos de les víctimes, i tu fas referència, per exemple, com el cas de Marta del Castillo, no? Uh-huh. I és el que li passa a aquest personatge, no direm qui és, no? Uh-huh. Que se'l va doncs, empresonar en un determinat moment com a la persona que havia fet desaparèixer aquestes víctimes. Però, clar, els cossos de les víctimes no es troben fins al 2023 per la sequera.
1: Exacte. I llavors, doncs, és això, no? Com tu deies abans, el 2023 hi ha unes eines completament diferents, s'esbrinen coses i... La Laia, evidentment, també quan comença a tenir la relació amb el Borrell van esbrinant coses, i ell també, és a dir, el Borrell també, ell, d'alguna manera, ell fa la investigació que pot fer en l'època, en el moment que té, en les eines que té i en la situació política en la que ell es troba. Després, evidentment, ell també arrossega remordiments perquè ell també pensa que aquella persona no era la persona culpable, i lògicament després acabarem descobrint que té raó, no? És a dir, és una novel·la que a més dels secrets també parla molt de la culpa, del penediment, de moltes coses que arrosseguen diferents personatges.
0: De fet, ara tu feies referència a moltes de les altres coses amb aquesta novel·la tan coral, Els secrets ofegats, n'estem parlant amb la Susana Hernández. Es parla d'aquestes vides alienes que faran doncs, que l'interès es mantingui, i de fet ens entraran moltes ganes de saber més coses de tots els personatges un cop acabada la novel·la, però és que hi ha moltes coses. Hi ha maltractament dins l'àmbit familiar... Hi ha problemes que podien dir que existien a l'any 76 i continuen existint a l'any 2023, com són les drogues, dels abusos en l'àmbit laboral, corrupció, xantatges, no? Perquè hi ha una construcció d'un embasament i en aquests personatges franquistes que arriben doncs, i estan col·locats... justícia que, diguem-ne, que vol anar com molt ràpid per tapar coses, el debat o els secrets dins de la família... pederàstia, és a dir, obres aquí un... Sense... No, sé que no podem explicar moltes coses, Susana, però sí que és veritat que dins de la trama has anat col·locant moltes de les coses que segurament són les que ens remouen, ens fan pensar, i que això pot passar a qualsevol família.
1: Sí,
0: a qualsevol moment i a tothom li pot tocar de prop qualsevol dels temes dels que parles.
1: Sí, efectivament. I molts d'ells, com tu dius, alguns, evidentment, són més propis d'una època que de l'altra, però d'altres, doncs, lògicament, com la corrupció, com els abusos, com les drogues, malauradament, doncs, són atemporals, no?
0: I, de fet, la sergent dels Mossos, la Laia Vilanova, empatitzarà amb els personatges del passat, perquè és una persona entranyable, que no està passant pel seu millor moment, però jo t'ho deia, no és l'únic personatge amb el que, en certa manera, empatitzes, del qual t'enamores que t'agradaria com ajudar-lo, com agafar-li la mà en algun moment i acompanyar-lo amb tot el que passa, no? A nivell mental i a nivell de dir... te'n pots en sortir, no és tan complicat.
1: Sí, crec que és un personatge que desperta certa empatia, no?, per això, pel moment que està passant, per tot el que va descobrint, perquè, per dir d'una manera planera, les cleques li van arribant per tot arreu, no, pobra? I quan sembla que va traient el cap, li té una altra sotregada, no? I sí que hi ha algun moment que dius, ostres, pobra, a veure si se li acaba ja aquesta mala ratxa, no?
0: Dèiem que els secrets són importants, i evidentment als secrets hi ha un punt molt important, que és el silenci. I el silenci existia evidentment, durant el franquisme, el postfranquisme també, a l'inici de la democràcia també, i encara ara doncs, existeixen doncs, dins de les famílies, dins de les estructures, aquest silenci que el que fa doncs, és, que és tapar coses i deixar-les enquistades durant molts anys, no? Com aquí, que passen 50 anys i encara hi ha coses que no s'han resolt.
1: Sí, sí, exactament, i avui dia encara passa, no? Abans parlàvem d'un altre personatge, que és amiga de la Laia, que és la Kira, que també té una situació familiar complexa, també hi ha coses que ella no vol parlar de la seva situació amb la seva mare, és a dir, són coses que avui dia encara ens passa, no? No, hi ha coses de les quals no es parlen, i sembla que si no es parlen doncs no passarà res, i que queden, com dèiem, enquistades, passen al passat i passen en l'actualitat. Sí, el silenci, diguem-ne que és el còmplice dels secrets, no? Perquè hi hagi secrets, ha d'haver silenci, i moltes vegades aquest silenci és totalment corrosiu i tòxic.
0: En els agraïments parles de la Graciela Moreno, que et va ajudar amb aquest tema judicial dins de la novel·la, doncs, per ser com més curosa, més directa i poder resoldre a vegades aquells dubtes que com a persones no especialistes doncs, tenim. Has parlat amb els Mossos, ja parles de l'Alejandro Barros, sergent del grup d'antropologia forense dels Mossos d'Esquadra, per la seva paciència i assessorament. No? En què et varen ajudar més? No? També perquè, clar, en la trama és això, és la investigació d'uns ossos, d'unes persones i també la manera d'investigar no? Dels Mossos d'Esquadra?
1: Sí, sí, clar. Com em deia abans, la Laia, evidentment, ella no porta la investigació la porta el sergent Reyes, que és el que està a Vic, no? Que és a prop d'on han passat els fets, i ell porta la investigació d'homicidis, però, lògicament, també requereix la investigació per part del grup d'antropologia. Jo no tenia ni idea de com funcionava el grup d'antropologia de Mossos. De fet, jo pensava que els forenses feien les proves d'ADN i aquestes coses. Després parles amb gent que en sap i et diuen no, això no va així. I clar, vas descobrint que hi ha més gent involucrada i has d'anar parlant amb tota aquesta gent per ser doncs, una miqueta semblant i una mica fidel al que estan fent, no? I sí, l'Alejandro va ser molt, molt amable amb mi. De fet, tota la gent de Mossos, la gent de premsa de Mossos és encantadora i em van posar moltes facilitats, em va explicar moltíssimes coses de com treballa el grup d'antropologia. Hauria pogut escriure moltes més coses, però no volia tampoc centrar la història en això, no? I em va servir molt perquè intentar explicar de la manera més planera possible, i no sé si potser he comès algun error, que li demano perdó des d'aquí, doncs com treballen i com funciona el grup d'antropologia i la feina tan important que fan, perquè tenen molts ossos, molts cadàvers, molts restes humans que encara no saben de qui són i que es passen anys intentant posar-hi nom.
0: Déu-n'hi-do, si aquesta gent desapareguda, no? Aquests casos com el que explica la ficció en aquesta novel·la, la Susana Hernández, Secrets ofegats, encara n'hi ha molts també en el dia. I ja una darrera pregunta, Susana, tu ets habitual de clubs de lectura, de fet, en portes. Quan es tracta de la teva pròpia novel·la, sé que ja n'has fet la setmana de llibre en català i has presentat la novel·la a diversos llocs, queden encara moltes presentacions. Aquella interacció en el públic, com d'important és aquests comentaris, aquestes crítiques, bones i dolentes, el que cadascú descobreix a la novel·la, perquè normalment els lectors, lectores, al final t'acaben donant, a vegades, segurament, algun punt de vista que tu no te l'esperaves.
1: Sempre, sempre passa. Això passa en totes les novel·les, no? Jo tant com a coordinadora de club com a autora que va a clubs, ho tinc claríssim, no? Que cada persona llegeix un llibre completament diferent. I és lo bo, és lo graciós i és part de l'encant, no? És a dir, quan tu llences el llibre al mercat, ja deixa de ser teu, és dels lectors, i a partir d'aquí cadascú té una idea completament diferent. És molt important, el feedback, i és molt, molt enriquidor. Moltes vegades et diuen coses que, ostres, jo he fet això, o jo tenia aquesta intenció, doncs no, en cap moment ho havia pensat, no? Però cadascú, evidentment, interpretem els llibres en funció de la nostra motxilla, dels nostres prejudicis, del moment en el que llegeixes, de moltíssimes coses, no? Però per mi és molt, molt valuós la interacció amb els lectors i que et diguin doncs, això, les coses bones, les dolentes, els que pensen que s'ha encertat i on pensen que es falla, perquè és un aprenentatge continu i perquè a més et fan tenir els peus també en el terra una mica, no?
0: I dèiem a l'inici d'aquesta conversa, Susana, que la banda sonora en els teus llibres sempre és important, i en aquest cas també, si abans posaven els Eagles a Hotel California, també surt a la novel·la Taylor Swift.
1: Sí.
0: No sé si podem explicar per què, però sí, Taylor hi és, no?
1: Sí, bueno, sí, l'escolta la Laia en un moment determinat, no? És, diguem-ne, el present, per tant, sí, sí, la podem escoltar, a més, a mi m'agrada personalment.
0: Doncs, Susana Hernández, Secrets Ofegats, està editat a La Campana. Us deixem en aquest final de programa amb un dels darrers temes del seu nou disc de Taylor Swift, aquesta dona que aconsegueix tot el que vol, amb esforç, amb constància, i que a més ha posat a moltes vegades a la indústria discogràfica en el lloc que li convenia. Susana Hernández, un plaer.
1: I moltes gràcies a tu.

0: 2Z.
1: Double X on the track.
2: Els imprescindibles de Ràdio 4.

Què tal? Molt bona tarda. Benvingudes, benvinguts al nostre territori clandestí. Com va l'estiu? Ja sabeu que aquests dies estem recuperant alguns dels programes que hem realitzat en la temporada 25-26. I cap a finals de febrer vàrem tenir l'oportunitat de parlar d'un llibre que es va reeditar i que ens mostra l'escena del punk a Anglaterra, és concretament a Londres, allà per l'any 1977. És un llibre magnífic de fotografies, bàsicament, que ens mostren, doncs, no tan sols la gent que va triomfar després, anys després, el sobre, bueno, tampoc no tants anys després, que la cosa no va durar gaire, els escenaris també, i per sobre de tot és molt interessant per veure quin era l'ambient que es vivia en aquells, sobretot petits locals que allotjaven aquells primers concerts de les bandes de punk. Avui parlarem d'aquest llibre, avui parlarem de punk, de la mà de l'Oriol Rossell, a la nostra biblioteca inflamable, i aprofitarem la vinentesa també per escoltar d'altres ritmes, ritmes que han estat passant aquesta temporada per als escenaris, com ara, per exemple, aquell retorn dels Prodigy al Sonar.

tant per la jornada diurna com la nocturna a Fira Montjuïc, mentre que el Sónar més d'ahir es va ubicar a la Llotja de Mar, des d'on, per cert, vàrem realitzar el nostre programa. Un Sónar més d'ahir que també portava la presència d'una de les dones més reclamades amb les pistes de ball. Ella és Amelie Lenz.

Doncs les propostes d'Emily Lenz, Prodigy, dues de les presències destacades, com dèiem, d'aquesta passada edició del Festival Sonar. Ah, però de vegades la climatologia és adversa, no només per la nostra vida

diària i per al nostre territori. De vegades és adversa amb qüestions que tenen a veure amb aspectes culturals i musicals, i ens vam quedar sense veure una de les formacions més atractives de la programació del Primavera Sound. Recordeu aquell dijous, Massive Attack.

Doncs és la segona vegada que ens quedem sense veure els Massive Attack a la tercera ni a la vençuda, a veure si el 2027. Però ara és el moment d'obrir les portes de la biblioteca inflamable avui.cat.

0: Que ja sé que les dones de tetes fries tenen més cançons, però és que a mi, concretament, aquesta que parlen de l'individu que es troben allà a l'Apolo i que vol lligar amb elles, em té el cor robat.
1: Sí, sí, és una mica... és un treball de sociologia pop, antropologia i sociologia pop, fantàstic.
0: Escolta, però avui també fem antropologia, no? Però no pop. O bueno...
1: Antropologia, quasi arqueologia,
0: sí, sí,
1: parlant de música pop, bueno, de música punk en aquest sentit.
0: Sí, sí, sí.
1: I és que ja fa unes setmanes, però és que el teníem pendent de parlar tu i jo, fa unes setmanes Munster, que és aquesta discogràfica, uh-huh, que s'ha fet forta, diguem, en l'àmbit de les reedicions, de les recuperacions d'ítems semioblidats o inencontrables, que diuen incunables, del passat, ha tingut la brillant idea, que molts i moltes agraïm, de reeditar un llibre superparticular. És un llibre que es titula Punk. És un llibre que es va publicar el 1977, si no recordo malament, el 78, uh-huh, que va ser potser el primer llibre del món de fotografies sobre el que estava passant a Londres i que es va publicar a Barcelona.
0: Sí, sí, sí.
1: Va publicar la revista Star, uh-huh, Star Books. És un llibre que durant molts anys ha estat descatalogat, que costava molt de trobar, que demanant autèntiques fortunes, em sembla que m'havien dit que demanant 300 euros per una còpia d'aquest llibre,
0: uh-huh,
1: i que ara, com us dic, Munster... reeditat, seguint exactament el que és una edició pràcticament facsímil de la original, amb un llibre de fotografies, insisteixo, del Salvador Costa. Ara expliquem la història perquè és bastant divertida. I sí que han afegit textos d'un dels implicats directament en això, que és el Jordi Valls, també conegut com a Vagina Dentata Organ, uh-huh, un bon amic nostre, i d'un altre gran amic nostre, del Jaime Gonzalo, que ha afegit una mena de text que no estava, òbviament, en l'edició original, no? Per la resta, el llibre és exactament igual. El tenim aquí davant, fotografies en blanc i negre, gran format, algunes mítiques, algunes que, a més, és molt curiós, perquè els que som una mica més jovenets, que no vam viure, diguem, de ple tot aquest assumpte, als 80 i primers 90, quan llegíem premsa musical espanyola sobre punk, aquestes fotos les hem vistes.
0: Clar, sí, sí. No, no, és que la gran majoria són icòniques.
1: N'hi ha moltes de sumament icòniques. N'hi ha una, de fet, del Johnny Rotten, amb una noia que està ell amb una camisa així amb xorreres i aguantant una cervesa i tal, que és una foto supertípica. Jo no sabia que era d'aquest llibre, sincerament, i quan he pogut agenciar-me aquesta reedició de punk que ha tret la gent de Munster, doncs m'he quedat bastant, bastant a quadros.
0: Doncs... anem-hi, no? Avui fotografies, música i arqueologia.
1: I una història molt divertida. Anem a escoltar una mica de música i després en parlem.
0: Vinga.

0: Pel cert, deixa'm dir-te, és que ara estava escoltant i m'estava mirant les fotos. El 14 de març toquen els Badcocks a la Salamandra de l'Hospitalet.
1: Sí, els Badcocks o el que queda d'ells.
0: Sí, però sí. Bueno, aviam. Hi ha tot un retorn, de figures del punk aquest 2026. No, no, ja t'ho dic, eh?
1: I he de dir que jo, que soc molt crític amb aquestes coses, també tu i jo vam compartir un moment especial l'any passat quan el Steve Ignorant de Crash i va donar un senyor concert que ens vam quedar vam quedar a quadres, perquè tothom anava convençut de... Bueno, això,
0: amb aquell exacticisme, no?, que caracteritza el punk com ha de ser.
1: Que dius, bueno, anem a veure'l perquè no sigui dit, ningú s'esperava res, ni un duro donàvem per aquest home, i ens va donar una lliçó que ens va deixar molt culturçat a tots i totes. Però bueno, fem una mica de... Posem una mica amb antecedents tot l'assumpte, eh?
0: Va.
1: Mitjans dels anys 70... Malcolm McLaren, ara no expliquem la història del punk, però per entendre's, Malcolm McLaren, que ha vist el que estava passant als CBGBs de Nova York, ha vist a Patti Smith, ha vist el Television, ha vist els Talking Heads, els Ramones, el Blondie, ha estat mànager de l'última etapa estertòria, completament ja moribunda, dels New York Dolls, que és quan els va disfressar de vermell anant amb una bandera comunista, se li ho regulin, torna a Londres, ell és londinenc, munta la seva botiga Sex, i allà comença a articular amb la seva parella en aquell moment, que és la Vivian Westwood, la dissenyadora, comença una mica a tramar una nova onada pop, no? L'estètica d'una nova onada pop. Hi ha un descontent en l'ambient, hi ha grups que estan fent coses, no? El que en aquell moment li diuen pop rock, no? Els 41ers, per exemple, que després seran The Clash, no? Amb el Joe Strummer i tal. I aconsegueixen donar forma aquesta explosió que es coneixerà com a punk, no? Sobretot perquè són, diguem, els mecenes, no? Els dissenyadors, no ho diguem d'una altra manera, perquè realment és un grup predissenyat dels Sex Pistols, no? Això explota, la premsa, evidentment, comença a fer rebombori, hi ha la famosíssima entrevista dels Pistols amb el Bill Grundy, on comencen a dir de tot, no? I el dia següent apareix aquell titular mític, The Filth and the Fury, no? La mugre i la fúria, una referència, per cert, a Shakespeare, al soroll i la fúria. I Televisió Espanyola, of all things, emeten un reportatge des de Londres amb això de què és això del punk, no? Què està passant? I troben a un senyor català que viu a Londres i li fan una entrevista, i surt aquella entrevista amb un imperdible creuant-li la galta. Aquest senyor català és Jordi Valls. Jordi Valls és un noi, en aquella època, és un noi de Barcelona que des de finals dels 60 viu a Londres, ha anat a estudiar a Londres i s'hi ha quedat a treballar. És un gran aficionat a la música rock. Ell explica que inclús abans del punk, vull dir, va veure Hendrix en directe, vull dir, va veure unes coses increïbles. S'ha quedat absolutament extasiat amb això del punk, li sembla la pera limonera, i comença a fer de corresponsal per la premsa espanyola a Londres. És l'única persona que hi ha a Londres que s'entera mínimament de què és això del punk i comença a enviar cròniques a l'Star, si no recordo malament. Comença a veure tots els concerts que poc veu els Pistols, veu a tothom amb un magnetofon i es dedica a enregistrar els concerts de manera pirata, fer el que a l'època es deien bootlegs, pirates. Això, molts anys després, va ser una exposició que es va fer al Centre d'Art Santa Mònica, que era de Punk Tapes, eren les cintes de caset del Jordi Valls, de tots els concerts que va gravar Downliner Sec, Generation X, bueno, totes aquestes bandes les va gravar totes, no? I la premsa espanyola comença a fer-se eco de tot això, com et dic, i el Jordi Valls aconsegueix liar el Salvador Costa, que és fotògraf, perquè se'n vagi un cap de setmana d'abril del 77 a Londres per captar, perquè li diu no et pots creure el que està passant aquí, vull dir, heu de veure-ho, no? És una cosa bestial. I el Salvador Costa se'n va un cap de setmana de 1977, com et dic, del mes d'abril, a Londres, a anar a tots els concerts que pugui i fer fotografies i captar una mica aquest ambient, no? Aquesta estètica trencadora que és el punk. El resultat d'aquest cap de setmana és aquest llibre, aquest punk, Salvador Costa's April 77 Photographs, que acaba de reeditar Monster, que en el seu moment editarà Star, que, com us dic, passa per ser el primer llibre del món de fotografies dedicat al punk, és a dir, surt en el moment adequat, realment, quan tot allò està a l'olla, i ha quedat per la història. Ha quedat per la història, i aquí el pots, bueno, ara el podeu recuperar. Molt interessant, a més, perquè amb el punk passa una cosa que jo últimament li dono moltes voltes. Jo, aviam si estàs d'acord amb mi o no, Consol. Amb el punk passa... Saps el que diuen, que una cosa és la història i l'altra... Una cosa són els fets i l'altra és el relat?
0: Ja. Yeah.
1: Amb el punk sembla que el relat se l'ha menjat, d'alguna manera. I un relat que s'ha mitificat moltíssim, cosa que és el menys punk de l'univers, també t'ho dic, això de mitificar les coses... Un relat en el qual també hi ha hagut una sèrie d'ingerències, sobretot des de l'acadèmia, molt discutibles, tot i que jo gaudeixi molt de la seva lectura. Per exemple, jo crec, jo soc partidari de Gril Marcus amb Rastros de Carmín, que és el que va començar a dir que el punk tenia connexions amb el situacionisme, amb Dada, amb les avantguardes. Jo m'ho prenc a molta distància.
0: Cal si preguntin alguns dels que estaven
1: clar, és que, allà. Clar, el problema està en que el punk és una cosa, és un carmelet per l'anàlisi, diguem, crític, teòrico-cultural, però em sembla que usted, Gril Marcus, no està un poc en su punyetera vida. Llavors, clar, totes aquestes teoritzacions, bueno, doncs estan bé, estan, són interessants, però el que és més interessant de veure el llibre, i crec que en aquest sentit punk és un testimoni absolutament privilegiat, aquest volum entre el qual estem parlant, és la radical confusió que hi havia. Ningú sabia molt... Jo crec que... veient les imatges, veient com es vestia la gent, veient com interactuaven socialment, jo crec que tot funcionava per eliminació. O sigui, sabien el que no volien, no el que volien, per dir-ho d'una manera, no? I veus uns looks molt curiosos, que dius, ostres, molta gent amb grenyes, de cop, no? Que dius, sembla que tots els punks anessin amb el cabell curt. No, no, aquí hi havia absolutament de tot. Una gran confusió divertidíssima, eh? Un caos fabulós. Però no és aquesta imatge uniforme de bloc, diguem, unitari. I és molt interessant en aquest sentit que el Salvador Costa va a tots els... amb ajuda del Jordi Valls, va a tots els concerts que pot, però, clar, són grups que estan sortint en aquell moment. Ningú sap si algun d'ells transcendirà o quins seran rellevants i quins no seran rellevants. I llavors és molt, molt, molt xulo, perquè hi ha fotos, per exemple... Ara escoltàvem els Lurkers, no? Hi ha un concert dels Lurkers. Els Lurkers no se'n recorda ningú, dels Lurkers. Però hi ha un concert, dels primers concerts del Jam, que dius, uah, no? Una imatge brutal. Però després surten, no sé, The Models. Qui se'n recorda de The Models? No? O els Cortines. Els Cortines se'n recorden els Modillos. Vull dir, poca pell... Després hi ha aquesta cosa de... Hi ha mots, hi ha punks. Vull dir, no és aquest, com insisteixo, aquest relat coherent que tots i totes ens agrada pensar i d'alguna manera hem assimilat del que va ser. Justament, en paral·lel a aquest llibre, jo m'he estat llegint un volum que em vaig comprar fa molts, molts anys a un viatge a l'estranger, i el tenia a casa i no me l'havia llegit, que era... És una crònica de la gira americana dels Sex Pistols. Es diu 12 Days on the Road with the Sex Pistols. Perdó. La gira americana que va culminar amb la separació dels Sex Pistols, no? I és molt divertit, perquè està escrit pel road manager, no? I explica com de cop els Sex Pistols estan absolutament fascinats per l'imaginari americà, eren fans d'Elvis... Res a veure amb aquesta cosa que tenim, que s'ha creat aquest mite, aquest relat, insisteixo. Ostres, eren xavals molt enfadats, disparant a tort i dret, com aquell qui diu, però sense un plan determinat més enllà de liar-la tant com poguessin, no? I això és algo que queda molt ben reflectit, i crec que és molt interessant de recuperar aquest llibre, no? Aquest punk del Salvador Costa, que ara ha reeditat la gent de Munster.
0: Jo em quedo amb la frase d'un col·lega que quan van començar a sortir llibres a l'entorn, sobretot de la història del punk a la ciutat de Barcelona, em va dir: jo no vaig fer allò perquè ara escriguin totes aquestes xorrades.
1: Bueno, és que absolutament.
0: Amb respecte, eh? Amb respecte.

0: Aquest llibre punk que ben bé es podria titular 7 dies d'abril del 77, que hauria molat, també.
1: Absolutament. És que a més és el que et deia, no? És que estava fullejant. Clar, i estàvem escoltant Generation X, no? Tu imagina't, no?, que algú els hagués dit al Jordi Valls o al Salvador Costa, esteu veient alguna de les que serà les majors estrelles dels 80, que és Billy Idol, que era el cantant de Generation X, que després se'n va als Estats Units i es fa mega milionari, es converteix en Dancing with Myself, vull dir, serà una estrella rutilant dels 80, però en aquell moment era un altre xaval fent música, saps? Llavors era molt, molt, molt interessant veure aquest moment, com et dic, quasi seminal, no?, en què encara no ha passat tot el que ha de passar, que farà que aquesta història entri en els anals de la llegenda, no? Llavors és supercuriós. Surten també els Stranglers, no? Que a més, Stranglers és una cosa que no he entès mai, els Stranglers, aviam si tu m'ajudes, perquè jo mai he entès què tenen de punk els Stranglers.
0: Bueno, sí, clar. Sí,
1: una gran que... banda, cuidado, una gran banda.
0: Sí,
1: jo
0: però si ens fiquem en aquest territori ja entrem en allò de el punk, el rock, el pop. Abans que parlàvem amb els Bazcocs, jo he tingut converses interminables a l'entorn de si els Bazcocs es podria considerar una banda de punk o es podria considerar una banda de pop.
1: És que aquí és on vaig quan et deia de lo divertit d'aquesta confusió inicial, perquè en el mateix sac entren bandes estilísticament superdiferents. Estan els Jam, estan els Stranglers. Els Stranglers són una mena de cosa neopsicodèlica i tenen... Vejam, jo, Get a Grip on Yourself és un dels meus temes preferits de tota la vida, però por punk no me viene nada, per el que entenem per punk, no? Jo crec que també hi ha una... Tu que ho has viscut intensament, crec que estaràs d'acord, no? Jo crec que tot el que entenem... per punk, per dir una manera, no és el del 77, és el que passarà el 82. Mm-hmm. Allò era allò que diuen el UK i Tito, quan sortirien GBH, Exploited...
0: Exacte,
1: tot
0: aquestes, saps,
1: les
0: tot
1: crestes,
0: això, no?
1: UK, sí, saps, exacte. Això serà en gran mesura el que definirà. Però aquesta... En el fons, és molt divertit, perquè se sol dir, no, és que els americans... Hi havia la vibra, però els anglesos ho van concretar. Jo no estic d'acord. Jo crec que el que va passar el 77 a Londres és molt similar al que va passar al CBGBs un any abans o dos a Nova York. En el sentit de que formaven part de la mateixa comunitat grups com Talking Heads i els Ramones, que dius Talking Heads i Ramones, o sigui, no s'assembla com una castanya. Blondie, Television, que eren uns turres. No, que parlava de Television, però era molt turres, que hi pau amb la guitarra, aquest tema és de 7 minuts, per favor. Aleshores, la Patti Smith, què té a veure la Patti Smith amb tot això, saps? I crec que Londres el 77 és molt analogable a Nova York el 75-76, en el sentit de que hi ha una energia que cristal·litza amb diferents discursos, amb diferents formes, no? Això, amb el que fan els Jam, els que fan els Stranglers, el que fan Generation X, el que fan els Lurkers, el que fan els Models, les Cortines, Johnny Moped, jo què sé, els Clash, els Pistols, els Damned, per suposat. Però és que, a més, això, no pots comparar els Damned amb els Clash. És a dir, tu agafes el primer disc dels Damned i agafes el primer disc dels Clash i no tenen res a veure. Són discos molt diferents, musicalment parlant.
0: Clar, els matisos musicals són molt diferents, però deixa'm que llavors introdueixi una paraula que quan parles de punk sempre surt i que potser ajudaria a il·luminar una mica doncs, tot aquest panorama, que és actitud.
1: Clar, aquí és on vaig, i aquesta actitud, no? I aquesta, el que dic jo, aquesta energia, no? Que sí que és com un eix transversal, no? És que els vincula els uns amb els altres, no? Comparteixen espais, comparteixen locals, comparteixen energia. M'atreviria a dir que no comparteixen tant estètica com pensem, perquè, torno a repetir, una cosa de les més xules que té aquest llibre, aquest punk del Salvador Costa, que ha reeditat Munster, és veure que realment cada un anava de su padre i de su madre.
0: Exacte.
1: Que és molt interessant de veure. Però crec que la imatge que ha quedat, diguem, no? L'estereotip que ha quedat arribarà posteriori. Arribarà sobretot això, cap a l'any 82, quan hi haurà la segona onada per dir-ho d'una forma, de grups més extrems en lo estètic, en lo musical, etc. No? Sobretot això, Exploited, GBH, Abrasive Wheels, One Way System, totes aquestes bandes.
0: De fet, l'estètica era tan poc homogènia i ara parlo del que era l'escena que va néixer a Barcelona cap a mitjans dels anys 80, que abans de que sortís aquesta altra que tu dius, doncs, que tenia com a protagonistes els GBH, els UK Subs i tot aquest personal que ja eren crestes i tatxes, evidentment, i la cosa una mica més radical, jo recordo les mirades que es llançaven els uns als altres, per exemple, el personal que portava cresta i el que no portava, i anava amb una gabardina, eh? Tots formaven part del mateix, diguéssim, del mateix segment, no?, de personal que es trobava en els concerts, però no tenien res a veure els uns amb els altres.
1: És que també parlem de punk, i a vegades jo crec que oblidem que estem parlant d'una subcultura juvenil. Uh-huh. És a dir, estem parlant de gent molt jove. Gent molt jove, i com a tals, tots tenen una hòstia perfectament encaixable. I quan som adolescents som molt tontos. I es creen aquestes... faig broma, però òbviament. Però aquests gregarismes, no? Aquestes segmentacions, no? És que si no vas així no estàs amb mi i tal. És normal. És aquesta cosa mig tribal, si vols dir-li, que és molt 80, si li diu les tribus urbanes, te'n recordes?
0: Ai, no, per favor.
1: Les tribus urbanes.
0: Mare de Déu.
1: Després van substituir per subcultures, però de tota la vida, tribus urbanes.
0: Grans bronques amb les tribus urbanes, a l'entorn de la paraula.
1: I entra.
0: De l'utilització.
1: I entra tribus urbanes, que també hi havia bufetades a base de bé. Però a vegades, no sé, jo crec que li volem donar com una pàtina de maduresa, de consciència, saber el que s'estava fent. No, eren xavals i xavals, sobretot xavales, que és molt interessant també en aquest llibre veure el lloc de les dones. Mira, hi ha un altre llibre que també m'he llegit recentment, perquè ja t'explicaré algun dia una cosa que estic tramant, que és un llibre molt curiós, que és l'autobiografia del Berlin Bromley. Berlin Bromley era un noi gay que formava part del que es va conèixer com el contingent Bromley. El contingent Bromley era un grup de nanos i nanes, són molt, molt, molts d'ells queer, que estaven absolutament fascinats amb el glam, perquè el punk ve del glam, se siente, tots eren fanàtics de Bowie, de T-Rex i tal, descobreixen el punk i comencen a fer aquesta transició. La més coneguda del contingent Bromley és la Siouxsie, que era íntima amiga d'aquest Berlin Bromley. Són la colla que surten darrere els Pistols a l'entrevista amb el Bill Grundy, val? I aquest noi explica en el llibre, que és molt interessant, tota la quantitat de persones del col·lectiu LGTBIQ+ que estaven en el primer punk, com els clubs gais, molts d'ells fins i tot il·legals en l'època, gais i lèsbics, eren dels pocs llocs on podien anar els punks londinencs a fer una birra, a fer una copa, a ballar. Ballaven molta música disco, això tampoc s'explica. No és veritat, eh? I sobretot, i això és una cosa que he llegit a altres llibres també, com a mesura que el punk es va convertint en una cosa més canònica, en unes normes, en unes pautes estètiques i ètiques, aquestes persones es van sentint rebutjades i va guanyant una certa masculinitat xunga dintre del punk. Però aquesta ambigüitat del primeríssim punk crec que queda en bona mesura també reflectida en aquest llibre del Salvador Costa, del qual parlem avui, i és summament interessant.

0: Doncs estem amb aquesta reedició d'aquest punk, Salvador Costa, Abril, fotografies d'aquests 7 dies d'abril. Si aquest llibre s'hagués fet segurament a posteriori, quan el punk, diguéssim, ja havia pres els titulars dels grans mitjans de comunicació i aquests haguessin enviat els seus fotògrafs a retratar allò que estava succeint a Londres, les fotografies haguessin estat absolutament diferents. I ho dic en l'aspecte de que, si per mi, és una opinió personal, una de les característiques de totes aquestes fotografies és que són d'una tremenda naturalitat. És a dir, no hi ha impostura, no vull dir, la gent és la callera com anaven, no semblen disfressats per l'ocasió i per la foto, i ho dic perquè després en llibres posteriors, en postals, en reportatges, etcètera, etcètera, allò sembla una desfilada de personal que els hi han dit: vinga, xavalote, vesteix-te per l'ocasió.
1: Estem parlant de l'únic fenomen subcultural juvenil del segle XX que jo recordi que hi ha punquis que et cobren per fer-te una foto amb ells.
0: Sí, això havia passat ja aquí a Barcelona.
1: No, i a Londres segueix passant.
0: Ah, sí?
1: Sí, a la vora del mercat, com es diu aquest, de Camden.
0: De Camden, sí.
1: A la vora de Camden segueix a venir els punquis amb la cresta de coloraines i tal, que els hi dones una moneda per fer-te una foto amb ells, no? O sigui, s'han convertit en una atracció turística.
0: I després tens aquelles postals... Perdoneu, que personalitzi, és una cosa molt lletja, però tens aquelles postals fantàstiques que es poden trobar als quioscos de les Rambles o de Camden Town i tal. De sobte veus un amic teu amb la postal i posa Greetings for London i dius: Xavi, saps?
1: Sí. Greetings from Nou Barris, no? Què fas aquí? Què fas a Londres? Sí. Però... sí, clar, vull dir, s'ha folcloritzat d'una manera tremenda aquesta escena, i en el moment en què, com et deia abans, no, en el moment que es solidifica, diguem, els paràmetres definitoris de la subcultura, és a dir, quin és el fetitxe, no? Quin és el tipus de moda, quin és el tipus de roba, quin és el tipus de pentinat, quin és el tipus d'actitud, etcètera, etcètera, és quan tot això perd, òbviament, aquesta espontaneïtat, no? Per això et dic, com et deia quan hem començat aquesta secció avui, que et dic que per mi el més valuós de punk, evidentment les fotografies són molt xules, està molt bé, però el més valuós és poder veure aquest moment de caos alegre en què ningú sap molt bé ni què està passant ni de què va això, perquè et dic, vale todo una mica, no? I aquí és on hi ha aquest moment liminal, per dir-ho d'una manera, on que totes les possibilitats semblen obertes, és realment xulo de poder, bueno, pues, recuperar aquest moment de la història i veure-ho, no? Quan realment, bueno, sembla que podia passar alguna cosa, no? O que algú podia canviar.
0: Reedició de Munster, aquest punk, i ara que estaves parlant i que estaven comentant aquesta, entre cometes, naturalitat i espontaneïtat de les fotografies que recull aquest llibre, i tu deies, bueno, és que encara hi ha punks que et demanen diners, m'agradaria també recordar, doncs, el meravellós llibre que va fer el Xavi Mercader amb fotografies també de tot el que era l'escena punk de la ciutat de Barcelona, i que va poder fer, entre altres coses, també amb naturalitat i espontaneïtat, perquè ja estava lligat a aquesta escena. Qualsevol altra persona no hagués pogut apropar-se amb aquella profunditat.
1: Absolutament. Bueno, igual que també a nivell més textual, doncs, els llibres del Jordi Becore, del Destruye, del Johnny... Clar, són gent que han estat a dintre i ho han narrat com han sabut, com han pogut, i a partir de l'experiència pròpia, no? Malauradament, el Salvador Costa, igual que l'enyorat Xavi Mercader, doncs ja no està entre nosaltres, però ens queda, com et dic, aquest llibre que és un tros d'història. És curiós, perquè hi ha molta literatura, s'ha parlat molt del punk, però realment poder veure aquest moment germinal és realment un luxe que ara ens podem permetre, doncs, afortunadament, gràcies a la gent de Munster. Saludo des d'aquí a l'Iñigo per la bona idea que ha tingut, la bona pensada de reeditar aquest volum punk.
0: Estimats, estimades, ens veiem el pròxim dissabte a partir de les 7 de la tarda i, com sempre, aquí a la sintonia de Ràdio 4. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Diuen que les bones històries no tenen data de caducitat. Aquest estiu a Sense Memòria us proposem una selecció d'alguns dels capítols més interessants de la temporada. Comencem.
1: De agosto de 1945. Aeródromo Norte, Tinian, Islas Marianas.

0: Japón se ha rendido. Puesto de rodillas por el arma más terrible jamás concebida. La bomba atómica.
1: Ian McGregor, benvingut a Sense Memòria. És un plaer tenir-te avui aquí en el nostre programa Ràdio 4.
2: Thank you for having me on.
1: A la pràctica, quina és la condició indispensable per esdevenir criminal de guerra? Incendiar i arrasar ciutats de forma totalment intencionada amb l'objectiu de matar milers de civils o el fet d'haver perdut la guerra?
2: I would say it's none of those. It's in hindsight, who judges who? Who says who is a war criminal and who is a hero, who is a war hero. For instance, General Curtis LeMay, who was in charge of the American bomber campaign over Japan before the atomic bombs, he firebombed 66 Japanese cities, dehoused 8 million Japanese civilians and killed approximately a million. And he actually said to one of his aides, if we lose the war, I will be executed as a war criminal. And he ended up in the 1960s being head of the American Air Force. So it's just history judges.
3: Realment cap. En retrospectiva, al final el que fa que una persona sigui criminal de guerra o no és qui està jutjant i qui decideix qui és un criminal o qui és un heroi. Per exemple, Curtis LeMay va ser el militar a càrrec d'organitzar la campanya per bombardejar, abans de que es llancés la bomba atòmica, de bombardejar 66 ciutats japoneses, i va matar més d'un milió de persones i va deixar sense sostre a més de 8 milions. I, de fet, ell n'era conscient perquè va dir a un dels seus assistents que si no guanyava la guerra, aleshores que l'executarien. I, de fet, al 1960, després de la guerra, ell va acabar ser el cap de les forces aèries d'Estats Units.
1: He de dir que la campanya de bombardejos sobre Tòquio abans de Hiroshima i de Nagasaki és un capítol que a mi m'ha impressionat profundament. És terrible i, sobretot, ja no només el que passés, sinó la intencionalitat que hi havia al darrere, no? Suposo que per això entenc que hem començat per aquesta pregunta.
2: Yes, well, I didn't know that much about it. I go from project to project, and I'm pretty much not a learner, but I'm going to go deep into the research. I'll find out a lot of facts. Some surprise me, some horrify me. And yes, this campaign was completely premeditated.
3: La veritat és que no sé massa del tema, perquè jo normalment treballo com projecte per projecte, i aprofito molt l'aprenentatge, faig molta documentació per a cada un dels meus llibres, i la veritat és que sempre trobo, doncs, temes que a mi també m'horroritzen, no?
2: America had always thought that if they ever fought Japan, they would have to plan for some kind of cataclysmic naval encounter that would decide the winner. But obviously, as technology developed by this Second World War, air power is the key thing. And so they knew that they could possibly target Japanese housing because predominantly it's traditional and it's made from wood and paper. So they built sample cities in the desert of Utah in the United States that were styled as Japanese houses. They also built some German villages. And then they spent the next 18 months perfecting how you would bomb them with incendiaries.
3: El cas és que Estats Units sempre havia pensat que de vèncer el Japó seria de manera cataclísmica amb una gran batalla naval que decidiria el final de la guerra. Però, clar, al llarg de la Segona Guerra Mundial la tecnologia va anar avançant i es va potenciar molt la força aèria. Així que van decidir aprofitar-la perquè, a part també, les cases dels japonesos estaven fetes principalment de paper i de fusta i podien prendre foc molt fàcilment. I, de fet, per a perfeccionar com aquesta estratègia, van construir ciutats com falses, japoneses, però també com mostres de pobles alemanys al desert de Utah per fer proves durant 18 mesos i, doncs, perfeccionar aquest pla.
2: And so once they had the plane, which is the B-29 Superfortress, which the Japanese couldn't defend against, really. They were flying so high and they were very well armed. They then saturated Japan with napalm, and it worked, you have to say, brilliantly.
3: I un cop les aeronaus B-29 van estar preparades per funcionar, que eren unes naus en aquell moment molt avançades que podien volar molt alt i que estaven cuirassades, va ser quan van aprofitar per llançar aquestes bombes incendiàries, el napalm, a les ciutats japoneses.
0: La noche del 10 de marzo de 1945, nuestros bombarderos convirtieron la capital japonesa en el mayor crematorio que el mundo había visto jamás. 100.000 personas fueron incineradas en un solo ataque aéreo. Aún persiste el hedor a carne quemada y cadáveres en descomposición.
1: Ian McGregor es historiador y editor especializado en historia contemporánea, en particular en la Segunda Guerra Mundial.

0: A un quart de nou del matí del 6 d'agost de l'any 1945, un únic avió va sobrevolar Hiroshima. Segons més tard, una resplendor blanca més intensa que el sol va transformar la ciutat en un infern. En aquell instant va començar una nova era i el món va canviar per sempre. Avui embastarem els 10 anys previs en aquest moment a partir d'alguns dels protagonistes d'aquesta història, però n'hi ha un dels personatges escollits per Ian McGregor per explicar aquesta història que no ho sembla, però és imprescindible i no és habitual perquè els periodistes no acostumen a ser protagonistes. Estic parlant de John Hersey, el periodista i escriptor que un any després de la bomba atòmica sobre Hiroshima va escriure el gran reportatge Hiroshima a The New Yorker, i gràcies a ell el món va obrir els ulls al que era realment un atac nuclear. Ian, John Hersey és el teu protagonista?
1: He's one of the main characters, but he's my favorite character. So, as a writer, I obviously respect his work, but equally I suppose you could say his moral compass was very strong, and also the research that I did with his personal papers that are stored at Yale University and interviewing his family too, you could argue he reinvented what a war reporter should be. Up until then, most war reporters were staying with the big armies in their headquarters, but they certainly weren't on the front line. And he was one of maybe three or four American journalists in the Second World War, especially in the Pacific and then in Europe, that would go on to the front line. And they're not interested in talking to the great men, the great leaders. They just want to know what the ordinary person
2: realment
1: is doing.
2: Realment és un dels meus personatges principals, però sí que és veritat que és el meu preferit. A més, com a escriptor, tinc un gran respecte per ell, perquè també crec que, a part de la seva feina, té com una brúixola moral molt sòlida. I, a més, perquè en la meva recerca, doncs, quan estava estudiant els documents que va deixar, quan vaig estar a Harvard i també quan vaig entrevistar la seva família, vaig veure que és una figura que realment va canviar el periodisme de guerra i va crear una mica la figura del corresponsal de guerra. Perquè en aquell moment es duia més, per exemple, que els periodistes de guerra es quedessin als quartells amb els militars més que anar a la línia del front. I realment va ser l'únic de tres o quatre periodistes que van viure en les seues carns, doncs, la Segona Guerra Mundial, el conflicte del Pacífic, Europa també, i que van estar a la línia del front. I crec que el que feia la seva feina especial és que preferia entrevistar les persones a entrevistar i donar importància a les grans figures militars.
1: And that's what I like about my books. I'm more interested in interviewing eyewitnesses that are just ordinary people, but they're caught up in extraordinary circumstances. That's what Hersey did, and that's why I really admired him. But he's core to the story because he's the one, well, he's the reason that generations after the end of the Second World War first learned about the horrors and consequences of radiation poisoning and nuclear fallout.
2: Jo també sóc una persona que preferís donar importància als testimonis oculars, diguem, relatar les històries de persones ordinàries a les quals s'hi passen coses extraordinàries. Per això tinc aquesta connexió i realment ell va ser la raó per la qual en aquell moment i també per a les següents generacions hi hagués un major coneixement de les conseqüències que l'atac nuclear i que l'enverinament per radiació havia provocat en aquesta part del món.
0: Hersey va dir als anys 80, tu rescates el llibre, que el que ha mantingut el món al resguard de la bomba des de 1945 no és la por a una arma concreta, sinó la memòria del que va passar a Hiroshima. Potser estem perdent, aquesta memòria s'està difuminant ara ja, 80 anys després, o que creu que encara està molt present?
1: I think it's the fear is definitely diluted amongst the new generations or younger generations. The wartime generation that then lived through the 50s, 60s, 70s and 80s were very marked by the destruction that they lived through. And they remembered Hersey's words and

0: And they ended up living through the Cold War, where they're told nuclear Armageddon could be seconds away. I always find, as a, because I'm a Cold War historian more than anything, and so I realise that a lot of the younger generation think that the Cold War is consigned to history, because obviously it ended officially 40 years
1: Realment
0: ago.
1: Crec que aquesta por ha quedat reduïda en les generacions noves o les generacions més joves. En les generacions que van viure la guerra i que van viure entre els anys 50, 60, 70, 80, sí que van quedar marcades per la destrucció que van viure i recorden les paraules de Hershey, perquè també doncs era un aprenentatge que també estava molt present durant la Guerra Freda, que era un moment en el que pràcticament cada dia es vivia amb la por a la fi del món. Però crec que avui en dia, com a historiador de la Guerra Freda, que és com el meu àmbit principal, veig que les noves generacions consideren que és un conflicte que ja ha quedat en el passat, que ja no és rellevant, perquè al cap i a la fi va acabar fa 40 anys.
0: But the main combatants are still there, the nuclear arsenals are still there, so the danger hasn't got away. It all depends on how strong the checks and balances are in government that makes sure that rash decisions don't have consequences where weapons are being fired, and also international agreements are maintained, as we can see today what's going on in the Middle East and then in Iran. That can suddenly explode, and that's when you want rational leaders in charge. And obviously we could talk about Donald Trump, but it's that kind of concern I think we should focus on, that the reporting is accurate too, and it's allowed to be reported, because then you have a very educated population that can make rational decisions where we won't go to war with nuclear weapons.
1: Pero encara existeixen les mateixes inquietuds, encara existeixen els arsenals nuclears, i realment que s'utilitze o no, s'utilitzen o no aquestes armes, depenen de que hi hagi una sèrie de controls implementats, sòlids, i que no es pugui, per exemple, activar una d'aquestes armes per caprici, podríem dir. I també per impedir que això passe, és molt important que hi hagi acords internacionals sòlids implementats, i bueno, cosa que veiem que no passa, com per la situació actual a l'Orient Mitjà o el que està succeint ara a l'Iran. Podríem també parlar de Trump, però a mi sobretot el que em sembla és que hi ha d'haver una divulgació de la informació fiable, estesa, per a que la població estiga al corrent del que està passant i que no es prenguin decisions apressurades.
2: Doncs anem una mica a posar antecedents històrics en aquest moment clau de la història del segle XX. Ho dic perquè habitualment identifiquem la línia temporal d'aquest final abrupte de la Segona Guerra Mundial com si Pearl Harbor fos l'inici i Hiroshima i Nagasaki al final, que en part ho eren, no? O sigui, de forma tècnica podríem dir que sí que ho eren. Però el que volia dir és que aquests dos moments només són el punt culminant d'un procés que va començar dècades enrere, a finals del segle XIX o principis del XX, en el que hi ha dos forces estatals, dos països que volen ser hegemònics al Pacífic, i aquests són els Estats Units i el Japó. Vull dir, aquí, en aquesta lluita hegemònica per controlar el Pacífic, és on hem de buscar l'arrel d'aquests problemes o d'aquest problema concret de la Segona Guerra Mundial.
0: I would agree with that to a degree. I say in my book that it's not just a military conflict, it's a racial, ideological conflict, possibly more vicious than anything in Europe, especially on the Eastern Front between Germany and the Soviet Union. And as you say correctly, it didn't start in Pearl Harbor. It started, I would argue it started really after the end of the Great War and the Versailles Treaty, because that's when Japan had been allied with the USA, Great Britain and France against the Imperial powers. And they expected that they would be treated equally. They were one of the great powers now. They were in the great power club. And they weren't. They didn't get their share of what they thought they would get, what they thought they deserved.
1: Sí que estic d'acord que era, bueno, va ser una lluita política, però també ideològica, i sobretot també un conflicte que va ser totalment feroge, més del que s'ha vist a Europa i a la zona de la Unió Soviètica, etc. Sí que és veritat que es diu que va començar a Pearl Harbor, i jo, de fet, estic amb la línia temporal que has traçat tu, jo diria que va començar més concretament al final de la Primera Guerra Mundial amb la signatura del Tractat de Versalles, perquè en aquell moment el Japó era com un aliat més amb Estats Units, amb França, amb Regne Unit, i va formar part d'aquestes potències. I clar, en formar part d'aquest tractat, pensava que el país pensava que se li anava a tractar de manera igualitària, però al final aquest no va ser el cas i va considerar que no li havien donat com la seva part del pastís, la que es mereixia.
0: And equally, America then brings in policies that stifle Japanese immigration to the USA and stops Japanese immigrants getting specific jobs too. And that's in the 1920s, and that's before the great economic crash and the depression, which then leads to some countries like Germany and Japan, their economies shrink, they have extreme ideologies on either side, usually it's fascism against socialism or communism, and the military begin to take over. Japan and Nazi Germany mirror each other quite a lot.
1: A més, en aquell moment, els Estats Units va començar una política de pressió dels migrants japonesos que intentaven migrar cap als Estats Units, amb la qual cosa també els impedia accedir a cert tipus de feines. A tot això se li va afegir al 1920, amb l'inici de la Gran Depressió, que va representar una gran crisi econòmica per a Alemanya, però també per al Japó, i cosa la qual va provocar, com ja sabem, una dicotomia d'ideologies que en molts països es va expressar en fascisme versus comunisme. I també es va donar com una militarització a la societat. Jo diria que en aquest sentit, l'itinerari que va seguir Alemanya és paregut al que hi va haver al Japó.
0: But as I say, it's Japan looked at Asia. I mean, they were already certain to have a war on the Chinese mainland. They saw the Chinese as inferior, and Japan needed living space. But they saw the colonial powers, America, France, Britain, and the Dutch, that had colonies throughout the Pacific and Asia, and thought, we need to take that back. And at first they said or portrayed themselves to other East Asian Pacific nations that they were their liberator. And that would obviously not be true. They would be a liberator, which would certainly quickly turn to occupier, and then subjugation, slavery, oppression, and execution. And that's before Pearl Harbor. So, yes, they saw America as one of their main opponents. But when you study it, you think it's an insane policy to follow through on anyway, because they are taking on the greatest economic nation on earth. They could give them a bloody nose, which is what they did at Pearl Harbor. But economically, it was a mismatch. They were always going to lose. And it was really a radical decision that ended up in their destruction.
1: Però, clar, el Japó també va intentar, diguem, suplir les seues pretensions colonialistes mirant cap al seu continent, i com que era un país xicotet que necessitava més espai, van intentar invair Xina, perquè a més els consideraven inferiors. Però en aquell moment, en aquesta zona del Pacífic, també hi havia moltes potències colonialistes com Holanda, França, Estats Units, Regne Unit, i van arribar a la conclusió que havien d'acabar amb aquestes potències per fer-se amb els diferents terrenys del Pacífic. En un principi, els japonesos es van presentar com a alliberadors, però clar, això no era veritat, perquè al final, si una persona té pensat invair, esclavitzar i executar fins i tot les persones d'un poble, no és un liberador, és un esclavitzador. I després, això va ser tot abans de Pearl Harbor, i sí que després vam tenir aquest conflicte entre Japó i els Estats Units, i sí que és cert que en alguns punts el Japó va poder donar-li, parlant malament, una pallissa als Estats Units, però al final era un error perquè no estaven al mateix punt ni al mateix nivell econòmicament.
3: Ambos somos culpables. Sí, invadimos territorios en China, pero ¿no nos precedió Gran Bretaña, incluso Portugal? Sí, Tomamos Singapur y Malasia, pero las tomamos de los ingleses. Y no quitamos Filipinas a los filipinos, sino a los americanos, quienes a su vez se la quitaron a España. Si es un crimen internacional ocupar un territorio por la fuerza, ¿quién condenó a los líderes británicos, franceses, holandeses y americanos? Ya lo ve, general. Solo hemos seguido su buen ejemplo.
2: De fet, fins i tot la carrera per aconseguir la bomba atòmica va començar abans o gairebé de forma paral·lela a la Segona Guerra Mundial. Clar, si hem de posar dates, tot i que les dels descobriments científics estan una miqueta abans, però sí que, per exemple, una de les dates que podríem posar és la del 1939, quan el president nord-americà Roosevelt rep una carta d'Albert Einstein advertint-lo sobre els esforços de l'Alemanya nazi per crear una bomba atòmica. I només dos mesos després, o sigui, estem parlant encara del 1939, a Washington ja es celebra la primera reunió del Comitè Assessor sobre l'Urani. Es comencen a posar les primeres pedres o a donar els primers passos per a aquesta carrera armamentística per aconseguir una determinada arma.
0: Yes, baby steps. It's that's what drove the first 3 years of the Manhattan Project. Which takes in America is now at war, and they're pouring money into lots of programs and inventions, and the Manhattan Project would be one of the biggest. So it's about $24 billion in today's money. It was always the specter of the Nazis are 18 months ahead of anyone in perfecting or enriching uranium-235, which is what you need, the explosive material. That was the fear. And as I say in my book, eventually the Allies would realize that it was a red herring, that the Nazis had not given up, but they'd sidelined the program, primarily because Hitler wasn't going to give them the money or the facilities or the space that you need to do this, because he was more of a believer in he needed conventional weapons to fight his wars, and by that time he'll be fighting wars on two fronts, east and west. He would rather spend his money on something he could recognize, such as the V1 and the V2 rocket programs, which ironically by the end of the war cost as much money as the Manhattan Project.
1: Així va ser els tres primers anys. De fet, al principi el projecte Manhattan era com un projecte més per a la guerra, perquè clar, quan hi ha una guerra, doncs un país estableix diferents programes, s'invertix, però es va acabar convertint en una gran inversió, i de fet es van assolir els 24.000 milions de dòlars estadounidens actuals, una gran quantitat. I una de les raons era que es pensava que els nazis portaven 18 mesos d'avantatge, que ja portaven 18 mesos enriquint urani 235, que això és el que va crear aquesta urgència i aquesta por. Però això no era veritat. De fet, els alemanys sí que tenien el seu propi programa de desenvolupament d'una bomba nuclear, però l'havien deixat al marge perquè Hitler no considerava que valgués la pena invertir espai, recursos i diners en una arma que no podia veure. Ell preferia armes tradicionals, i més en aquell moment que tenia dos fronts oberts. Per exemple, va preferir invertir en el programa de missils BV-2, que irònicament va acabar representant una inversió similar a la del projecte Manhattan.
0: Yes, by the time war starts, so Roosevelt instigates, yes, we need to set up a committee. It's just another Washington committee. It's a dozen politicians and military men with some scientists meeting to discuss, figuring out what they're going to do. They don't have a big budget. I think the maximum they had at the time was $600,000. But as we know, once your country is in a war, the money belt gets loosened and you start investing heavily in the things you think will win the war. And hence the Manhattan Project.
1: Així que en un principi aquest comitè que es va crear era un comitè més de militars i de científics típics que es creaven per a la gestió de la guerra en un context similar, i en un principi només va rebre una inversió inicial de $600,000. Però un cop es va anar desenvolupant la guerra, es va invertir molts més diners.
0: And also, when I talk about the the B-29 superfortress, which would deliver the bomb, that is actually the most expensive thing America spent in the Second World War. It cost the equivalent of $28 billion. So those things get the green light, and then it becomes an absolute race to get them ready. And whether you agree with the bomb being dropped or not, you have to admire the fact that from a standing start, America combines its military and scientific communities with its industrial might to create the world's first atomic bomb that's capable of being dropped, and they do all that within 3.5 years.
1: Això també va vindre relacionat amb el desenvolupament de l'aeronau B-29 Superfortress, que també fins i tot va rebre una financiació superior a la del projecte Manhattan i que va arribar als 28.000 milions de dòlars actuals. He de dir que, fins i tot, si no estem d'acord amb les decisions que es van prendre o si ens semblen poc morals, hem d'admirar que Estats Units va ser capaç d'ajuntar el poder científic, militar e industrial per a crear una bomba atòmica, que era un gran desenvolupament tecnològic en només 3 anys i mig.
2: Sí, no, jo realment he quedat sorpresa amb la capacitat dels Estats Units en no res de mobilitzar la quantitat, vull dir, els milers de persones, treballadors que va arribar a mobilitzar, va ser capaç de construir ciutats senceres del no res, construir xarxes de ferrocarrils, vull dir, la mobilització econòmica i humana que es va fer per desenvolupar el projecte de la bomba atòmica, que es va fer en 2 vies, la de l'urani i la del plutoni. Vull dir, va ser immens. Per això, de vegades penso, mirant l'avantatge que ens dona el pas del temps, és que realment potser en aquell moment l'únic país del món que estava preparat per desenvolupar la bomba atòmica era els Estats Units. No crec que hi hagués cap altre país, potser la URSS, però ningú més. Ningú més, no.
0: No, it's that's why Winston Churchill was happy that British scientists were able to travel over to the USA to work eventually on the Manhattan Project. And before that, he was very happy to transfer really valuable project research work, not just on the technology that could produce uranium-235, but on constructing nuclear reactors, but also on radar, which an ASDEC, which the Americans were way behind the British on. He was very happy to transfer that because he realized that Britain couldn't afford it. They'd been already in the war for 18 months before America joined, and they were fighting on many fronts. And it, as we know, it takes a lot of money, a lot of space, and you need a big industry to develop this kind of program.
1: Estic d'acord, i per això Winston Churchill en un principi va estar molt content de poder enviar els científics britànics a treballar directament als Estats Units. No només això, sinó que també va compartir amb els estadounidencs molt material de recerca sobre la tecnologia de l'urani 235, però també de construcció de reactors nuclears i de tecnologia de radars, que en aquell moment els britànics tenien una tecnologia molt més avançada, la tecnologia ASTEC, perquè la veritat era que el Regne Unit no es podia permetre tindre el seu propi programa de desenvolupament d'armes nuclears. Ja portaven 18 mesos en guerra i tenien molts fronts oberts i no tenien els recursos suficients ni de diners, ni d'espais, ni industrial per a poder desenvolupar aquest tipus d'arma.
0: And once the Manhattan Project was up and running properly under General Leslie Groves, I don't think there was one state within the United States that didn't have something to do or connected to the Manhattan Project. There's over 100,000 people working on it. Most of them didn't know what they were working on, and they didn't know they were connected to other sites. It's only really the weapons laboratory at Los Alamos that Oppenheimer ran that had 10,000 people, that only the cream of his scientific team knew what they were building, which is under 200 people. But that's the main reason. Only America could have done this, and definitely under that kind of tight schedule.
1: I realment, un cop el general Leslie Groves va entrar en aquest projecte, no va quedar cap estat d'Estats Units que no estigui relacionat d'alguna manera amb el desenvolupament d'aquest projecte. Era un projecte que tenia 160.000 treballadors, tot i que ells no sabien exactament a què s'hi estaven dedicant. Només en tenien més consciència els treballadors que hi havia a les instal·lacions de Los Álamos, que era la part que estava dirigida per Oppenheimer, on treballaven unes 10.000 persones, i de fet, que sapiguessin exactament què estaven fent, només n'hi havia doncs, menys de 200 persones. Així que, en efecte, crec que només Estats Units haguera pogut fer-ho, i també amb aquesta tecnologia tan limitada.
2: A més, Leslie Groves crec que és tot un personatge, vull dir, és una personalitat molt especial, molt específica i amb una capacitat de gestió immensa. Vull dir, ell comparteix protagonisme en aquesta història, és un dels homes d'Hiroshima als que fa referència en el seu darrer llibre, juntament a altres noms com el de Vannevar Bush, ja hem citat el comandant Curtis LeMay, o el mateix Paul Tibbets, que va ser el comandant i pilot de l'Enola Gay. Entre tots ells, té algun personatge que per ell destaca especialment? Potser el mateix Groves.
0: I would say General Groves, only because Paul Tibbets is like General Groves in terms of he is a very good commander, he's a very good leader of men, and he gets the job done that he's been given. And Groves is the same, but Groves, if he was alive today and in business, he would be running one of the big companies like Apple.
1: Doncs escolliria el General Groves, perquè, bueno, realment el Paul Tibbets també té les mateixes característiques, amb dos eren doncs, grans comandants, persones molt capaces, molt expeditives, però jo és que crec que en el cas del comandant Groves, si encara vivís i estés, bueno, treballés, jo crec que ara mateix seria com el president d'una d'aquestes grans empreses tipus Apple, per exemple.
0: You could imagine him doing that because he had an overview, a strategic overview of what needed to be done. He could see the bigger picture. He didn't suffer fools, which I talk about in the book. I'm sure that he would probably be in more human resources meetings than he wanted to be, but he was a very intelligent man on lots of different levels, and he could engage with the scientific community. He had a very good grasp of science and engineering, which allowed him not to be the quiet person in the room when they're discussing the science of creating an atomic bomb.
1: Perquè era una persona que tenia una visió molt estratègica, que era molt capaç de valorar el panorama general d'un problema, i crec que no li agradava massa la burocràcia, crec que no era la persona més feliç quan havia de formar part de reunions de recursos humans, per dir-ho d'alguna manera, però era una persona molt intel·ligent, que sabia parlar el llenguatge de la ciència, que tenia com coneixements d'enginyeria. Era una persona que no es quedava callada quan estava a reunions amb els científics, que sabia contribuir, i era una persona que tenia molt d'ímpetu, molta energia.
0: And that, I suppose that's the reason why Oppenheimer, the movie, I think does him a disservice. Because I've said it in many talks I give. Matt Damon, big Hollywood star, in a 3-hour-plus movie, his character, General Groves, is probably got about 8 minutes of dialogue, and he kind of drifts in and drifts out of the movie, and you would think he was a peripheral character, but to me he is the number one central character of the Manhattan Project. It wouldn't have succeeded in the time it was allowed if it wasn't for him, and he stayed true to his commitment and his belief in the project, as in he was, unlike Oppenheimer, he didn't rub his hands in guilt after the event. He knew exactly what they were building, who they were going to target, and what it would do to them, just like Oppenheimer did. And even though Oppenheimer willingly worked on the project, the film portrays him as riven with guilt. And I don't buy that. And I would rather look at someone like Groves. It's not that he was proud, he was of dropping the bomb and killing people. He was proud that he'd been given a job by his government, and he fulfilled it. So yeah, he's probably my favorite character in those terms.
1: Una de les raons per les quals no m'agrada la pel·lícula d'Oppenheimer és perquè crec que no li fa cap favor al personatge de Leslie Groves. Leslie Groves l'interpreta Matt Damon a la pel·lícula, i en 3 hores només veiem 8 minuts de diàleg, quan és que no és un personatge secundari. Sense ell, no s'hagués pogut realitzar el projecte Manhattan, no hauria tingut cap èxit i tampoc s'hauria aconseguit la cronologia que s'havia marcat. Sense ell no hi hauria projecte, simplement. I després hi ha un altre tema, que és que a la pel·lícula Oppenheimer arriba un moment que es vol rentar les mans del que ha fet, com si no fos conscient del que estaven fent, de quin era l'objectiu i de les conseqüències que tindria. I a la pel·lícula el retraten com ple de culpa. I a mi m'agrada molt més, diguem, la perspectiva de Groves, perquè jo estic segur que no estava orgullós d'haver tirat una bomba al Japó, però sí que estava molt orgullós de que li haguessin confiat un treball governamental i haver-lo fet bé. I per això és un personatge que m'agrada.
4: Soy el coronel Groves y este es el teniente coronel Nichols. Lleve el altite.
5: Pues si es así como trata al teniente coronel, mejor no saber cómo va a tratar a un humilde físico.
4: Ya le avisaré si alguna vez conozco a uno.
5: Vaya.
4: Hay teatros de operaciones por todo el mundo, pero a mí me toca quedarme en Washington.
5: ¿Por qué?
4: Yo construí el Pentágono. A los mandamases les gustó tanto que me pusieron al frente del Distrito de Ingeniería Manhattan.
2: La per això la pel·lícula es deia Oppenheimer i potser no projecte Manhattan, que hauria estat potser més adient. Potser l'objectiu era un altre. És una llàstima perquè no ens quedarà molt de temps de programa, això vol dir que no ens quedarà molt de temps d'entrevista, i jo volia plantejar diferents coses, diferents temes, així és que passarem ara per sobre, deixarem a Groves, que és un personatge que a mi també doncs, m'ha interessat especialment. Una de les coses que m'interessen és que quan veus tot el procés per desenvolupar les armes nuclears, no només és una carrera científica, sinó que també està molt influït, diguem, per la carrera bèl·lica. Les campanyes bèl·liques al Pacífic, aconseguir terreny, territori, apropant-se al Japó, són part de les etapes per poder arribar a aquests darrers bombardejos, entre ells els de Hiroshima. M'agrada veure d'alguna manera com tots els escenaris estan lligats.
0: Well, the island hopping campaign, because the American advance towards Japan was the island hopping campaign going obviously across the oceans, but then there was the land campaign that was going to go through the Philippines as well with the US Army. So the island hopping campaign was the US Marines, really, with the US Pacific Fleet.
1: Sí, hi ha com diferents campanyes militars per invadir el Japó. Per una banda tenim aquesta estratègia d'anar d'illa en illa guanyant terreny, que per la part més naval, però també hi havia una campanya militar de terra per Filipines, per part de l'exèrcit estadounidenc. Però sí que és cert que l'estratègia que es tenia d'anar d'illa en illa, en un principi, era per anar guanyant terreny per a establir bases aèries que estiguessin més a prop del Japó per poder invadir-la, bàsicament.
0: But absolutely, their main target really was they wanted to capture islands close enough that they could then establish air bases that could take the fight to Japan. And you have to remember, though, that the Manhattan Project was top secret. All the commanders that were conducting the war, right up until, I would argue, probably March to maybe end of April 1945, had no idea of the Manhattan Project. They had no idea there was an atomic bomb. They believed what they were doing was they'd established the air bases, which were the biggest airfields in the world at the time, and there was roughly around 800 B-29 Superfortresses in their squadrons. They were doing conventional bombing raids on Japan, and that was the thought that it's just different arms of the American armed services vying to see who's going to win the war and defeat Japan. The Navy had one idea, the Army had one idea, and the Army Air Force had one idea.
1: Però en aquell moment els comandats pensaven fins a 1945 que aquesta invasió s'anava a fer bàsicament amb bombes incendiàries, i ja s'estava establint una força d'un cos aeri de 800 aeronaus B-29 que es pensava que es farien servir per a bombardejos amb bombes incendiàries. Era bàsicament una competició entre les diferents branques de l'exèrcit i de la marina. Cadascú tenia com la seva idea de com envair i arribar al Japó.
0: So the whole lifespan of the B-29 Superfortress in the Second World War was led by General Henry Hap Arnold, and it was his vision that not only would the B-29 air power defeat Japan and make them surrender through conventional bombing. But also his reward at the end of it politically would be they would establish the American Air Force detached from the army, which he would lead. So there's lots of players involved. And the Manhattan Project comes in at the end of that process to the surprise of quite a few of them. And that's obviously the psychological weapon that tips the Japanese leadership over the edge to then say, right, we'll surrender. But before that, they'd been really battered into submission.
1: De fet, aquí hi ha una altra figura important, que és Harvey Hub Harnold, que és la persona que va impulsar la figura dels aeronaus B-29 i que, de fet, va ser tan eficient que en acabar la guerra se li va recompensar amb la creació de la Força Aèria Americana, que era ja una branca que no formava part de l'exèrcit, sinó que era com la seva pròpia branca de dret propi. I realment aquests militars no eren conscients de que hi havia una bomba atòmica involucrada i diguem que el projecte Manhattan ja va passar al final. I va ser aquest projecte que es va fer servir com a arma psicològica per aconseguir que finalment els japonesos acabaren per rendir-se.
2: Sí, Arnold me l'havia deixat abans en la llista dels noms així més importants d'aquesta història, i sense ell i sense l'articulació a la Força Aèria Nord-Americana, doncs tampoc no es podrien explicar totes aquestes coses que van passar. A mi no m'agradaria acabar sense plantejar un parell de coses més, mínimament, em semblen importants. Una d'elles és la pregunta que em faig sempre. Per què els Estats Units va llançar la bomba sobre Hiroshima? Vull dir, encara que no s'havia produït una rendició incondicional del Japó, que era el que demanaven, el Japó era un país gairebé derrotat. La seva població estava gairebé morint de gana. És a dir, la guerra podia haver acabat aviat. No li quedaven molt més que mesos, crec jo, potser. Per què ho va fer? Va ser un experiment?
0: No, I think that it's a bigger political picture. On the one side, the fighting in the Pacific is still going on in lots of different places and in mainland China. There are thousands of men, women and children dying every week because of the fighting. For instance, the Japanese defense of Manila, the capital of the Philippines, over 100,000 civilians are killed in the fighting there. So if you're the president of the United States, Harry Truman, and you're looking at this, how do you end the carnage? You obviously want victory, but equally, I think his mind was made up about the atomic bomb when he was at Potsdam deciding how Europe would be occupied by the Allies, and he was there with Winston Churchill and Stalin, and it's there that they give the Potsdam Declaration to the Japanese to say unconditional surrender, which the Japanese are always not going to agree to because they have to protect the emperor or the emperor's position. But it's at Germany that Truman's looking around him and he can see the whole country's destroyed because they had a fanatical leadership that wouldn't give up, and so the whole country had to be overrun. And he's thinking, Japan's the same.
1: Crec que no, crec que la resposta té més matisos. Tenim que recordar que en aquell moment la zona del Pacífic encara s'estava en guerra, hi havia homes, dones, nens que morien cada setmana a Manila, havien mort 100.000 civils, així que si ens posem a la pell del president Truman, suposo que ens preguntaríem com podem acabar d'una vegada amb aquest conflicte. Però jo crec que el moment en què es va decidir a fer servir la bomba atòmica va ser quan va anar a Potsdam. Allà doncs, era quan es va negociar l'ocupació d'Europa per part dels aliats, es va reunir amb Stalin i amb Churchill, es va intentar negociar la rendició incondicional, que no va ser incondicional, dels japonesos, perquè havien de protegir el seu emperador. Però crec que allà, quan va veure la destrucció que havia assolat Alemanya, es va donar compte de que segurament la situació amb el Japó seria similar, perquè clar, amb dos tenien en comú el tenir un líder fanàtic i com aquesta necessitat d'anar fins al final.
0: So, politically he thinks that, militarily he's told by his planners, if we launch the invasion of Japan, we're going to possibly take a million casualties ourselves in the first 6 months, and roughly 4 million Japanese will die in the fighting. And that's not just to take the whole country, that's the first phase. So you can see that a man who had previously served on the Western Front as an artillery officer when he was younger knows the power of explosives, will think, I've got this new wonder weapon that could probably convince them. And Hiroshima was a military target. It's a legitimate military target, but he's just going to use an atomic bomb on it. And so, yeah, I think there's more layers to why it was used. Just, I don't think it's an experiment. I think it's militarily, politically, that's why they chose
1: Aleshores, to do it. Crec que també, per una altra banda, els estrategistes militars estaven fent comptes de què passaria si es continuava una guerra tradicional i treien uns càlculs com, per exemple, que per acabar amb la vida de 4 milions de japonesos s'hauria de sacrificar la vida d'un milió d'estadounidens. Que, clar, i això no seria com a la guerra completa, sinó més en la primera fase. I crec que en aquest moment és quan va decidir també fer servir aquesta arma de gran poder. I també es va decidir fer a Hiroshima perquè era un objectiu militar. Així que crec que més que un experiment per si és com va ser una acumulació de capes de raons militars i polítiques.
2: Bueno, un objectiu militar, però crec que també explica el fet de que Hiroshima doncs, era una ciutat que no havia estat destruïda i també servia d'alguna manera per poder calibrar, per poder valorar les conseqüències d'una bomba com aquesta. Crec que ho he llegit en el seu llibre, més o menys. Però és que no ens queda temps per entrar en aquest tema i jo volia entrar, perquè ell ho fa i em sembla molt interessant i molt necessari, i volia entrar ni que fos una mica, com a mínim, citar el nom de Michiko Kodama, que és amb qui comença el llibre. Ella és una supervivent de Hiroshima, la va entrevistar, crec, i, clar, de la seva història, tot i que va sobreviure a Hiroshima, de la seva història, per exemple, podem extreure que la seva filla, doncs, per exemple, va morir a l'any 2011 de càncer. Els que van sobreviure a Hiroshima, al Japó se'ls deia Ibakusha. D'alguna manera estaven també marcats, fins i tot, per la seva societat. A dia d'avui, les generacions actuals encara viuen les conseqüències d'aquell ADN, no? De l'ADN radioactiu de Hiroshima. Encara està present, encara es viuen les conseqüències. No sé si em voldria fer alguna reflexió sobre aquest tema.
0: Yeah, I mean, it's a contentious subject in Japan still, because there are thousands of atomic survivors still alive. They're in their 80s and their 90s, some of them are approaching 100. They're still very active politically in lobbying the Japanese government for compensation, recognition even. But their numbers are dwindling every year. And with Michiko Kodama, she was my first interview in Tokyo, and I just saw the interview as another interview. It was only after 3 hours of interviewing her that I thought, well, she's a major character. And I really wanted to impress upon the reader that this is a human story that you're about to read, and that's why I put her at the front of the book, because you're going to learn about the Manhattan Project, you're going to learn about the war and who led it and these men, but I like the idea of a woman's story at the beginning of the book and what she went through, and I thought that was really strong, and it worked, because all the talks I've given in the UK, that her story has the strongest effect on an audience, which is what you want, because you want people to take the subject seriously.
1: Realment encara és un tema complicat. Al Japó encara queden unes mil persones que van passar per això, que ara tenen entre 80, 90, 100 anys i que són molt actius políticament i que encara demanen un reconeixement i una compensació. Però, clar, és una generació que està desapareixent perquè estan morint. Sobre l'entrevista, de fet, va ser la primera que vaig tenir al meu viatge i al principi em pensava que seria una com qualsevol altra, però després de 3 hores d'entrevista em vaig adonar que havia de ser un dels personatges principals del llibre, perquè al final transmet molt bé el drama humà d'aquesta història. I és veritat que al meu llibre pues, es trobarà informació sobre la guerra, la Segona Guerra Mundial, sobre aquests homes d'Hiroshima, sobre el projecte Manhattan, però volia començar amb una història impactant sobre una dona. I, de fet, a les xerrades que faig a Regne Unit, aquesta és la història com que més impacta al públic, i això és el que vull, perquè al final és com fer pensar la gent i que sigui un tema que es prenguin seriosament.
0: But yeah, I worry about the next generation because these atomic survivors haven't got what they want, they haven't got the recognition what they wanted, and they're dying away into history, and they're being forgotten. And I can see that every day when I'm talking to my friends in Japan. So, yeah, I think the modern generation of, you know, 20, 30-somethings in Japan, they know everything about nuclear holocaust and nuclear fallout and the science of it. But it won't help these people that are now dying and passing away. You know, their time is gone, and they were never recognized.
1: Sobre el tema de les noves generacions, la veritat és que estic preocupat perquè doncs les generacions afectades estan desapareixent i no han aconseguit el reconeixement que es mereixien, i les noves generacions de persones de 20 o 30 anys sí, saben molt sobre la ciència de la radioactivitat i com funciona, però això no ajuda a les persones que encara estan demanant el que es mereixen.
2: Per cert, no s'ha traduït al japonès.
0: No, not yet. It's a contentious subject. That's the thing. I've got 3 Japanese publishers looking at it. And I'm in Japan in June. I'm doing talks in Tokyo and Nagasaki. So I'm hopeful.
1: Com he dit abans, és un tema complicat. Hi ha com 3 editorials que estan veient a veure si me'l compren. I ja veurem si tinc sort quan vagi al Japó al juny.
2: Doncs jo és que m'he passat de temps en aquesta entrevista. A més, sé que l'estan esperant. Ara té un altre compromís. I llavors deixo per un altre moment el portar aquesta conversa al present, vull dir, viure o analitzar el present des d'aquest capítol de la història recent del nostre món, però no ens quedarà ja més temps, o sigui que ho deixem aquí, però ha estat un plaer, i en MacGregor, per compartir aquest temps amb tu i amb la Júlia a Sense Memòria, i que gaudeixis de l'estada a Barcelona.
0: Thank you for having me.
6: Sense memòria. Ens agrada la història.

0: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2, amb gel i llimona. Amb la Leo Garriga i el Toni Cano.
1: Hola, què tal? Soc la Leo Garriga i t'espero cada dissabte i diumenge a Ràdio 4. Les cançons aquest estiu es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2. T'espero!
2: Ràdio 4.
3: Ara escolteu una selecció dels millors programes de l'Hora Clàssica de la temporada. Hola, què tal? Benvinguts, benvingudes a l'Hora Clàssica. Avui volem mirar la música des d'un altre lloc, no des de l'escenari ni des del faristol, sinó des de l'arxiu, de la memòria i de la documentació, perquè sense conservar, ordenar i estudiar el que s'ha fet abans, seria molt difícil entendre qui som musicalment avui. Per això ens acompanya la directora del CEDOC, el Centre de Documentació de l'Orfeó Català. El CEDOC conserva i posa a disposició del públic un patrimoni musical de primer ordre, partitures, programes de concert, fons personals, documentació històrica i materials que permeten resseguir més d'un segle de vida musical vinculada al Palau, a l'Orfeó Català i al país. Al capdavant d'aquest centre hi ha la Marta Grassot, amb qui parlarem, és la nostra convidada d'avui, de què vol dir avui en dia gestionar un centre de documentació musical, com es preserva aquest patrimoni, com s'hi pot accedir i quin paper jugar en la recerca, la divulgació i la vida musical contemporània. Tot això en els propers minuts, sense que falti la música, ja sabeu, a l'Hora Clàssica sempre hi ha música i també l'escoltareu avui tot plegat, perquè a l'altra banda del vidre tenim els nostres companys tècnics, Alba Campos i Santiago Sagarra. I com no, al meu costat el Pep Gorgori. Com estàs, Pep? Bona tarda.
4: Bona tarda, doncs. Estic preguntant-me com és que no hem tingut la Marta Grassot abans.
3: Bona pregunta.
4: Sent jo tan fan com soc dels arxius, la veritat. Són aquelles coses que la tens a la recambra sempre i
3: bé. No, t'anava a dir que aquesta pregunta te la faria jo a tu. Pep, com és que no hem tingut abans la Marta Grassot?
4: Perquè de vegades bado. El que passa és que aquesta setmana vaig veure la informació d'aquesta nova beca Francesc Pujol per incentivar la recerca sobre fons del CEDOC vinculats al Palau de la Música Catalana, a l'Orfeó Català,
3: i vas dir, aquesta és la meva.
4: I vaig pensar, ara toca.
3: Estaves buscant el millor moment perquè ens acompanyi la Marta Grassot, que de seguida saludarem i de seguida explicarem coses, perquè abans us hem de dir allò de que aquí i ara comença l'Hora Clàssica.
5: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluch i Pep Gorgori.
3: Doncs el primer que farem, abans que el Pep ens expliqui més coses sobre la nostra convidada d'avui, a saludar-la. Què tal? Com
6: Hola,
3: va això?
6: Hola, què tal? Molt bé.
3: Com és que no has vingut abans?
6: Doncs pues mira, em faltava que em convidessin.
3: Clar. És un detall, no? Faltava que em convidessin. Però és bon moment, no?, amb això
6: sí,
3: que explica
6: sí,
3: de les beques.
6: Sí, és un punt important, sí.
3: Punt important.
6: N'estem contents.
3: Doncs de seguida ens ho explica, però abans una mica del perfil de la nostra convidada d'avui.
4: Sí, i tant. La Marta és directora del CEDOC, el Centre de Documentació de l'Orfeó Català, des de l'any 2012, per tant, mira, si hem tingut temps de convidar-la abans que avui, però bé.
3: Sí. És igual, això ja deixem-ho aparcat.
4: Llicenciada en Història de l'Art, Història i Ciències de la Música, grau superior en Arxivística i Gestió Documental. Al llarg de la seva trajectòria ha comissariat projectes expositius, ha treballat directament amb els fons que expliquen la història de l'Orfeó Català, del Palau de la Música Catalana, i ha contribuït doncs, a fer-los accessibles als investigadors, al públic interessat, i, a més, des de fa un any i escaig és gerent del Museu Isaac Albéniz de Camprodon, museu que inexplicablement tampoc he visitat jo i que ja hem quedat amb la Marta, que necessito anar-hi aviat. Per tant,
3: és que al Pep se li acumula la feina, sí. I és complicat trobar l'agenda, però segur que ho fareu. Tu tampoc no t'avorreixes, no, Marta, amb tot
6: no,
3: això que ens explica?
6: No, estic molt entretinguda entre un lloc i l'altre, però bueno, m'encanta, m'apassiona el patrimoni musical i per tant per mi està molt bé doncs, poder combinar diverses coses. Sí.
3: Escolta, jo abans que us endinseu sobretot amb tot això, les beques, què significa aquest centre tot plegat, voldria saber d'on et ve a tu doncs, la passió per la música o la passió per per gestionar d'aquesta forma doncs, el patrimoni musical?
6: Bueno, bé, jo una mica tot el tema ve dels coneixements musicals, la meva formació musical, el conservatori Isaac Albéniz de Girona, també tinc el grau de piano, bueno, de petita ja el típic cantes amb una coral, comences a fer piano, i a partir d'aquí, bueno, faig història de l'art, llavors va venir musicologia, i a poc a poc llavors també havia estat ensenyament a secundària, però llavors, bueno, vaig...
3: Com a professora de música,
6: i llavors vaig decidir, doncs, de cantar-me més cap al món dels arxius. Una mica també la meva tesina, jo també soc de en musicologia, la meva tesina anava sobre l'estudi d'un compositor, d'un mestre de capella gironí, i en aquella part de tesina també hi havia una part dedicada a lo que és la catalogació de partitures. I a partir d'aquí també em vaig anar aficionant amb tot el tema aquest de l'arxivística musical. I una mica van encaixant cap aquí la cosa, fins que finalment vaig descobrir també el grau superior en arxivística i gestió documental, i una mica va venir rodat una cosa darrere l'altra. Ensenyament formació... no m'acabava d'encaixar, i vaig fer un canvi de professió, i mira, vaig trobar el centre de documentació.
3: La música venia de casa ja? Escoltàveu música a casa teva?
6: Sí. De fet, de petits ja anàvem a la coral del poble, a la coral parroquial, lo típic, no? Vull dir que des de petita he mamat moltíssima música.
3: I et vas plantejar en algun moment ser intèrpret o ser... o no?
6: No, això ja no. Cantar sí, però interpretar sí. Ja no.
3: Bé, el cas és que ha trobat el camí, no? Aquest camí del que avui parlem.
4: Explica'ns aquesta tesina sobre aquest mestre de capella que ho has deixat així apuntat, però tenim tantes figures així desconegudes.
6: Sí, amb el mestre de Rafael Compte, nascut a Vic, val? Vaig fer tot l'estudi d'investigació de tota la seva biografia, tota la seva trajectòria professional, que també després de Vic va anar cap a Girona, diguéssim, i vaig fer una catalogació de tota la seva obra, conservada a l'Arxiu Capitular de Girona, i després també vaig fer la transcripció d'una de les seves obres, un Tedeum, que de fet s'ha interpretat inclús també a la Casa d'Elsa, es va arribar a interpretar. I bueno, a partir d'aquí una mica els temes professionals em van portar per altres llocs i no vaig acabar mai més de fer una tesi, val? Però bueno, ja, tot això ja em va portar tots els coneixements del que significa la investigació també.
4: Clar, és que no som conscients de tota aquesta gent que teníem de mestres de capella, no? de perfectes desconeguts, però que van dedicar tota la seva vida a fer música, a escriure-la, a interpretar-la.
6: Exacte, és fascinant, el tema de tot el que és el patrimoni musical que es conserva a les esglésies, catedrals, n'hi ha moltíssim. Ara tot això seria tot un altre tema per desenvolupar.
3: Hauríem de fer una altra entrevista.
6: Sí, perquè hi ha hagut tot un altre projecte, que és l'Inventari de Fons Musicals de Catalunya, que s'ha dedicat, doncs, inventariar tots els fons musicals, sobretot els eclesiàstics.
4: Josep Maria Gregori. Estudiava musicologia, ens portava a fer pràctiques als arxius.
6: Pues una mica, jo vaig començar, era l'any 2000, aleshores, vaig començar amb aquesta línia.

0: investigació, eh? Ja ens tenim molta investigació, però volem encara més que es vagin investigant encara més tots els fons, que hi hagi transcripció d'obres, per exemple, que puguin ser interpretades, impulsar aquesta vessant per tal de que no només estigui allò allà digitalitzat i en línia, sinó que aquella obra, aquelles obres que estan en línia i que són accessibles, que ens cobrin vida. Tenim tantíssim a descobrir en quant a partitures fetes per compositors catalans, encara molt desconeguts per molts, no? I això val molt la pena donar-ho a conèixer i que tot això es pugui anar interpretant i obrint a la llum, no només a nivell de partitura, sinó també que puguin sortir altres treballs d'investigació relacionats amb la història de la música.
1: Clar, és que tot això és molt interessant perquè potser la gent no és gaire conscient quan veus el Palau de la Música Catalana, aquelles fotos de la sala, tota l'activitat de concerts que hi ha, que si ara ve aquesta orquestra sinfònica, que si ara canta aquesta persona, però al darrere hi ha un cor que durant molts i molts anys ha anat encarregant música coral, que hi ha hagut compositors que s'han dedicat a escriure, i tot això des de l'any 1908 ha anat quedant dipositat al CEDOC, una mica abans.
0: Inclús abans, sí. Perquè el que és la biblioteca i l'arxiu ja neix justament quan neix l'Orfeó Català. El 1891, el primer reglament, ja ens parla que hi ha un senyor bibliotecari i un arxiver que s'encarregaran una mica, bueno, sobretot el tema de les partitures, que com a fruit de l'activitat de l'Orfeó, doncs necessitaven que hi hagués un arxiver que posés ordre. I és una mica el germen, és l'arxiu de l'Orfeó Català. Però és que al mateix moment era molt, en aquella època, moltes entitats havien de néixer també amb una biblioteca, ja, moltes altres entitats catalanes del moment neixen també amb la necessitat de que hi hagi una biblioteca per oferir un espai al soci, al cantaire, un espai, doncs, per anar a passar l'estona, diguéssim. I aquella primera biblioteca que neix és l'actual biblioteca que conservem, que no només hi ha música, sinó que també hi ha llibres de literatura, d'art, de geografia, etc., que és una biblioteca que ara tenim com més biblioteca-museu, que no és tan consultable, i a partir d'aquí és quan la cosa, doncs, va creixent, no? Clar, el primer arxiver bibliotecari no va ser Francesc Pujol, ell va ser-ho a partir del 1904, però bueno, ell va fer una gran tasca, Francesc Pujol, a l'hora d'anar engruixint tots els fons que avui dia tenim tant a la biblioteca com a l'arxiu.
2: Francesc Pujol, que dona nom a aquestes beques.
0: Exacte,
2: no?
0: Sí.
2: Em pregunto, quan ara parlaves de 1891 o 1904, tots aquests anys tan llunyans, com deu haver canviat, no, la forma d'estudiar, de guardar, de conservar tota la música, no?
0: Doncs sí, de fet, nosaltres conservem encara el primer inventari que feia Francesc Pujol, on anava, doncs, escrivint totes les partitures que li anaven entrant i el lloc on hi posava el topogràfic, a la lleixa on es trobava, el numeret, etcètera. Vull dir, això encara conservem aquests topogràfics antics que d'alguna manera ens està explicant alguna cosa sobre la història de catalogar partitures. De fet, amb la biblioteca ens passa exactament el mateix. De fet, la biblioteca, quan es va decidir canviar l'espai on està ara, també el que són els topogràfics dels llibres es van conservar els mateixos i es van col·locar de la mateixa manera que estaven col·locats en un inici. Per tant, el que podem veure de l'arxiu i la biblioteca és una posició dels llibres que s'assembla a com antigament estava situat. Sí.
2: Curiós.
1: Que són coses que també, doncs, això ens expliquen com ha arribat al fons allà, com es considerava...
0: Sí, és que forma part de la història una mica. La manera de tractar els documents forma part de la història, la manera de ser accessibles també.
1: Doncs escolteu, ja que estem parlant del Francesc Pujol, anem a escoltar una mica de música, perquè ell, a banda de catalogar llibres i partitures, doncs també
2: componia música.
1: Compondre, i va fer molta música per cobla, i a mi hi ha un vessant que m'agrada molt, que són totes aquestes melodies i danses de la Patum, que les va agafar i les va fer per cobla. Anem a sentir, per tant, una petita selecció d'aquests balls de la Patum adaptats a la cobla per en Francesc Pujol.

0: doncs hagin començat musicalment l'hora clàssica, perquè ja fa estona que parlem amb la nostra convidada, amb la Marta Grassot, però ara escoltàvem aquest Ball dels Diables de la Patum de Berga, adaptada per Copla, per Francesc Pujol, que dona nom a aquestes beques. Francesc Pujol, una iniciativa del SADOC, la presidenta del qual està avui amb nosaltres. Per cert, ja que parlem del qui dona nom a les beques, aquestes beques, doncs, és una convocatòria internacional oberta fins al 31 de març. I quins exemples de temes de recerca s'hi podrien presentar? Perquè entenem una mica com és tot això.
1: Bé, qualsevol tema relacionat amb els nostres fons documentals, és a dir, amb patrimoni musical. Clar, des d'aquest punt de vista, nosaltres el nostre patrimoni musical tenim des de partitures, correspondència, programes de concert, fotografies i molts altres tipus de documentació que ens ho pot oferir, d'alguna manera, escollir un tema concret, ja sigui relacionat, per exemple, escull, per exemple, un compositor dels que tenim nosaltres i fes tot el seu catàleg de l'obra, per exemple, no? O transcriu una sèrie de peces que hagi escrit aquest compositor i que no siguin transcrites, per exemple. Això serien diverses maneres d'enfocar. Llavors hi ha mil altres temes relacionats amb els fons documentals, jo què sé, el propi fons històric d'hidrografia català. D'allà en podrien sortir moltíssims temes relacionats no només amb la pròpia història de l'Orfeó, sinó amb la història de la música de Catalunya, perquè aquests fons ens donen molta informació de l'activitat musical catalana segles XIX i XX. I d'això, bueno, és conèixer una mica els fons que tenim i a partir d'aquí veure realment, a partir de la persona que li interessi obtenir la beca, amb què es pot sentir més còmode a l'hora d'escollir el tema.
2: Perquè quan estem parlant dels fons del CEDOC, estem parlant de totes les partitures que comentàvem, no? Les que ha cantat l'Orfeó català d'ençà que es va fundar, que ha anat adquirint perquè els cantaires les tinguin al davant mentre fan els concerts. Hi ha les partitures que han escrit altres compositors, partitures que pertanyen als fons d'altres compositors i que no necessàriament són per cor, però que els fons dels compositors han acabat al CEDO, que es conserven en allà. I després correspondència per parar no un carro, no, uns quants carros.
0: Sí, que entrem, però els trens ja es paren sols.
2: Sí, no necessita cap cosa.
1: Sí. Tenim, hi ha dos fons capdals en aquest sentit, el fons Lluís Millet i Pagès i el fons Francesc Pujol. Com per les personalitats que van ser i la importància rellevants que van tenir, doncs, com a personalitats importants a Catalunya i a l'Orfeó català, doncs tenen molta correspondència relacionada tant amb entitats i personalitats del país com a nivell espanyol com a nivell internacional. Alguna cosa també, això et fa estirar una mica el fil a l'agulla sobre alguna cosa relacionada amb correspondència, transcripció de correspondència, etc. O mateix el que deies tu de tot el repertori de l'Orfeó català que ha cantat al llarg d'aquests anys, un estudi del repertori o d'un període concret, no? Hi ha moltes maneres d'enfocar, a partir dels fons que tenim, diversos temes.
2: I després tots els programes de concerts que conserveu.
1: Sí,
2: que també,
1: per exemple,
2: moltíssims.
1: Els programes de concerts ens donen molta informació sobre, bueno, tots els intèrprets, totes les estrenes que hi ha hagut al Palau, tot el repertori, tendències de repertori al llarg de la història, vull dir que podies agafar per molts cantons, no? Havíem pensat, dins el que és la pròpia beca, posar una llista temàtica per proposar que els investigadors tinguessin idea, però al final vam decidir que no, i que l'investigador
0: que fos una mica lliure
1: i que no estiguessin tant una mica condicionats per aquella llista.
2: Deixar-vos sorprendre, també.
1: Sí, exacte.
2: Algun oient potser està pensant, jo no sóc investigador, a mi que m'importa tot això que ens estan explicant del CEDOC. Bé, en aquest cas, que se'n vagi a la plana web del CEDOC, que és fàcil de trobar, busques CEDOC, una tarda que tingui tonta, perquè la majoria d'aquestes coses, o moltíssimes, estan digitalitzades. Es poden veure cartes antigues de Lluís Millet amb artistes internacionals de la seva època, doncs, que els que contractava, doncs, per fer-los venir al Palau a actuar, per el que sigui. Hi ha actes de l'Orfeó català, es pot resseguir la Guerra Civil...
1: Les mateixes actes és una font d'informació meravellosa.
0: Que va més enllà del que és la història de la música.
2: Encara que no siguis investigador, jo he perdut tantes tardes en aquesta web.
0: Sí, d'aquelles
2: tontes. Sí, molta tarda tonta. Sí. És un gust mirar tot allò que teniu.
1: Sí, sí. Amb això hem de dir que hem tingut també la sort d'un patrocinador.
0: Sí?
1: Sí, bueno, primer vam tenir Agroaliment, durant uns anys, i després i ara també hem tingut Artiplan, val, en aquests últims anys, que ens ajuda moltíssim a digitalitzar els nostres fons, diguéssim. I això és el que doncs, ha donat molta vida i molta accessibilitat a tot el que, tenim i custodiem. I, de fet, ara sempre que tenim l'ingrés a qualsevol fons, tardem poquet a tenir-lo catalogat i a línia. Ens agrada doncs, anar posant al dia també tot allò que ens va ingressant i no tenir-ho allà apartat.
0: És el que dèiem abans de com ha canviat des de finals del 1800 o principis del 1900, tota aquesta feina vostra, no? I ara ho deia el Pep, els investigadors, els musicòlegs, persones que ja entenem que estiguin molt interessats en el tema, però al final això està obert a tothom.
1: Sí, hi ha cita prèvia, però no necessites ser un investigador. Doncs,
0: no necessites tenir una feina, diguéssim.
1: No, qualsevol persona interessada en venir a consultar un document, doncs té accés totalment. No hi ha cap problema.
0: Físicament on és?
1: Físicament és la cinquena planta del Palau de la Música.
0: Del Palau de la Música, per tant, un bon lloc ja aprofitar per veure el Palau, que és un monument fantàstic.
1: Sí, sí.
0: No?
2: Escolta, les persones que esteu en els arxius passeu bastant desapercebuda, perquè al final els que fan la recerca són els que signen els articles, els llibres, etcètera, però teniu un paper molt primordial, perquè al final quan els investigadors arribem a un arxiu us preguntem a vosaltres, no?, què teniu, i sou els que teniu al cap tot el que pot estar relacionat i moltes vegades obriu moltes portes. Com és el dia a dia dels arxivers del CEDOC?
1: Bé, una de les coses que òbviament ens preocupa més és que els nostres fons estiguin ben inventariats, ben catalogats, que estiguin en línia, digitalitzats. Això és com el pal de paller.
0: Clar.
1: I sobretot tot el tema de restauració i conservació, que estiguin, doncs, potser el control del clima és una cosa que hi estem bastant a sobre, doncs perquè, clar, la preservació al llarg dels anys afecta el que són els documents. Això seria com la base, diguéssim, no? Que, clar, i no és una base fàcil.
0: Com es conserven aquests documents que són tan antics?
1: Bueno, es conserva primer que el clima sigui bastant estable a nivell de temperatura i humitat. I
0: això s'ha de tenir molt controlat.
1: Exacte. De fet, ara fa poc hem fet un acondicionament climàtic que ens permet doncs, les 24 hores al dia que estigui tot sempre a la mateixa
0: temperatura. A la mateixa temperatura.
1: Sí, exacte. I després també, és clar, els contenidors dels documents, tant el que són fotografies, el que són doncs, documents en paper, dependentment del suport, doncs estan conservats en unes determinades caixes, dependentment de les mides del document, i en determinats llocs que sabem que estan millor que en d'altres, diguéssim. Val? Vull dir que això una mica seria la base. I, bueno, a partir d'aquí, que si tot està controlat en aquest sentit i hi ha un bon control de catalogació, qualsevol persona que pugui entrar a treballar, és molt important doncs, que sàpiga on anar a trobar les coses, si estan ben inventariat. El problema és quan per exemple, les coses doncs, no saps exactament on es troben. Això fa doncs, que llavors, quan et vingui algú a consultar, doncs, no saps on estan. I és una de les coses que hem treballat més, sobretot a nivell d'arxiu, aquests últims 12 anys, doncs, bueno, de vetllar perquè els fons d'arxiu estiguin ben catalogats amb la normativa, estiguin ben topografiats, que sàpigues on anar-los a buscar, i això és el que ens ha permès també. Llavors, aquesta altra fase que és la digitalització, que avui dia, si no ho tens digitalitzat...
0: Ja no ets ningú.
1: Està
0: clar.
1: I a partir d'aquí, llavors, ja vingui tot el tema, òbviament, de la difusió, que també és molt interessant, el tema pot haver visites, també... etcètera. Nosaltres també portem tot el que és la gestió documental de Palau de la Música, val? I en aquest sentit també tenim una no em surt la paraula, una responsabilitat a l'hora de vetllar perquè tot allò que surt a nivell documental actualment del Palau de la Música, tots els documents que generen avui dia, ja sigui un programa, ja sigui un àudio, un audiovisual, un contracte, etcètera, tots aquests materials formaran, d'aquí 100 anys seran història del Palau, i això també hem de vetllar per tal que es conservin. Per això també tenim tot un sistema de gestió documental que nosaltres també vetllem perquè això doncs, segueixi doncs, el seu curs i el seu cicle de vida i que, per tant, d'aquí 100 anys els investigadors puguin consultar què es feia avui dia al Palau de la Música.
0: Si esteu pensant en els investigadors d'aquí 100 anys,
1: Sí, això és una cosa que...
0: Això és visió de futur,
1: Els arxivers tenim molt aquesta visió d'aquí 100 anys, això que es conservi. I, a més, hi ha tot el tema de la preservació digital. Aquest és un altre pollastre gran.
0: Clar.
1: Però nosaltres, per exemple, tenim tot conservat al Palau, però també tenim repositoris digitals externs, núvols externs, que ens permeten doncs, saber que tot allò es conservarà en un futur. Mm-hmm. I no podem només tenir una sola còpia digital, sinó que n'hem de tenir moltes.
0: També sou conscients que això vola les tecnologies i que les coses
1: poden canviar
0: d'un dia per l'altre.
1: Clar, en aquest sentit ens han complicat bastant la vida. Antigament tot era en paper.
0: La intel·ligència artificial i tot plegat.
1: Sí, això canviarà bastant. Ens ho canviarà bastant tot, això segur.
0: Segur que sí.
2: Clar, perquè ens fem una idea, aquestes beques, Francesc Pujol, que heu convidat, que heu convocat, heu fet una nota de premsa, els mitjans ens farem ressò. Aquesta entrevista, diguem, quedarà guardada per la posteritat d'aquí 100 anys, quan es facin el centenari de les beques Francesc Pujol, hi haurà un investigador que ens estarà escoltant 100 anys després, és la idea?
1: Pot ser, sí.
0: Està
1: sí.
0: bé, no?
1: Clar, ens, tot i que, clar, amb tot el tal i com va la tecnologia, hi haurà milers i milers d'arxius, però, bueno, sempre hi pot haver una persona que diu jo vull escoltar aquell arxiu, no? I bueno, estarà bé que hi sigui.
0: Escoltem música.
2: És una derivada d'aquesta entrevista que no havia pensat.
0: No havies pensat
2: en
0: això,
2: quan hem convidat a la Marta.
0: Quan d'aquí 100 anys surti la teva veu parlant d'això.
2: Estem llançant una mena d'ampolla.
0: Al mar.
2: Anem a escoltar música d'Amadeu Vives, un fragment de Doña Francisquita, i després parlem sobre Amadeu Vives amb la Marta Grassot. Sobre Amadeu Vives i sobre tota la resta de corrua de compositors que es poden investigar precisament al CEDOC.

0: Doncs escoltàvem doña Francisquita al primer acte d'aquesta òpera d'Amadeu Vives. D'entrada t'agrada doña Francisquita? Què et diu aquesta canció?
1: Bueno, em recordo una mica la personalitat d'Amadeu Vives. Sí, que és una personalitat molt entranyable. Jo em vaig fer una exposició temporal ja fa uns anys, Amadeu Vives. Ell va ser una persona que va patir bastant a la seva vida, diguéssim, venint d'una família bastant precària. Va lluitar molt per poder ser músic, i una mica, d'alguna manera, aquest és el principal motiu com a cofundador de l'Orfeó Català, pel qual va haver de deixar el seu company Lluís Millet i marxar una mica a guanyar-se la vida a Madrid, diguéssim.
0: No? Perquè no tenia els recursos.
1: Malgrat tot, ell va continuar sempre molt en contacte amb Lluís Millet i va continuar composant obres per l'Orfeó Català. Vull dir, sempre hi va haver una gran amistat entre els dos.
0: De fet, un lligam important.
1: Sí, de fet, hi ha molta correspondència d'ells, que parlem de la correspondència de Lluís Millet, hi ha moltíssima correspondència per llegir i rellegir, molt interessant entre els dos, de fet, sí.
0: Una forma de pensar en com era, no?
1: Sí.
0: Aquesta relació entre ells, com era, que avui en dia, gràcies a aquesta correspondència, es pot accedir.
2: En els últims anys, a més, heu agafat com a costum del Palau de la Música Orfeó Cedoc fer aquestes exposicions al foyer, on tot sovint veiem els materials que conserveu allà al Cedoc, no? Donar visibilitat.
1: Exacte, sí, ens va molt bé poder d'alguna manera obrir a un públic que no vindria mai a l'arxiu, o potser no coneixeria mai el nostre arxiu i biblioteca, obrir una mica els fons allà i anar traient diverses temàtiques, ja sigui relacionades amb efemèrides d'aquell any, o bé perquè hem ingressat un fons corresponent, o bé a vegades també tenim exposicions perquè ens les demanen. Tenim a vegades molta gent que ens agradaria fer una exposició de tal tema, no? I acabem fent l'exposició perquè nosaltres tenim molta documentació d'un tema concret. I això, d'alguna manera, ens ha ajudat moltíssim. Ara hem fet ja més de 30 exposicions, que les tenim totes penjades al web. I també ha sigut una font de recursos importantíssima a l'hora de fer activitat al Palau. I també per moltes consultes que hem anat tenint al llarg del temps. Vull dir, jo sé, mira, això ho vaig fer aquí, vaig fer l'exposició i sé que, que no només catalogar ens ha servit, sinó que fer aquestes exposicions ens han anat molt bé a l'hora de conèixer moltes coses més enllà de lo que és els catàlegs en si. Són com grans guies temàtiques molt relacionades amb els nostres fons.
2: Són unes exposicions raonablement petites, en què mostreu, potser són 50, 70 documents, aproximadament, que tu vas a fer un cafè allà als baixos del Palau de la Música, apartes de tots els guiris que hi ha per allà.
0: Estan tots fent fotos,
2: i en allà al balcó del foyer acostuma a haver-hi una exposició que sempre són interessants, perquè sempre veus aquest detallet, aquesta nota, aquest diari, aquesta foto, aquest objecte.
1: Ara justament hi ha l'exposició de l'Associació de Música de Cambra, que va ser una entitat musical de primer nom en aquella època, i de fet ens ve gràcies a un conveni que vam fer amb el Museu Abelló. Aquest fons, que és un tresor immens, que està custodiat al Museu Abelló, Mollet del Vallès, que per qui no conèixer el museu,
0: que s'ho apunti,
1: està molt
0: no?
1: bé, que s'ho apunti, val molt la pena anar a visitar el Museu Abelló i la col·lecció del senyor Abelló. En aquest museu es diposita aquest fons, que amb un conveni amb ells estem digitalitzant, vam assessorar-los en el tractament del fons, aquest fons musical, els vam assessorar, ells han anat fent el tractament i nosaltres hem anat digitalitzant, i el tenim ara, ja tenim gairebé més de 60 caixes digitalitzades i també accessibles al nostre catàleg, i que també permetrà que han sortit molts treballs, segurament, perquè l'Associació de Música de Cambra va programar grans intèrprets i compositors a nivell internacional i grans estrenes al Palau. Parlem d'un Schoenberg o d'un Stravinsky o d'un Ravel o d'un Falla. Això i molt més enllà d'això, tot això es conserva en aquest fons, i una mica en conveni amb ells hem aconseguit que també la gent coneixi que existeix aquest tresor dipositat allà, i amb la facilitat que nosaltres els hi donem que estigui digitalitzat.
0: Escolta, com us arriben, parles de fons, de partitures, de documents, de fotografies, de correspondència, de quina forma arriben al CEDOC?
1: Bé, normalment ens fan la proposta, ens ve una persona externa ens fa la proposta, i llavors nosaltres a partir d'aquí sempre que hi hagi la possibilitat d'anar a veure aquest fons, l'anem a veure presencialment.
0: O sigui, venen i et diuen, mira, jo tinc això. No?
1: Sí, a veure, que depenentment del que sigui, ja ho descartem.
0: Ja, directament.
1: Tenim polítiques d'ingrés de fons, que ja sabem més o menys què ens pot interessar i què no, depenentment de la temàtica, del període, si està més o menys relacionat amb el que tenim nosaltres, etc. I a partir d'aquí, si veiem que pot ser d'interès, ho anem a veure físicament, i bueno, finalment doncs, proposem l'ingrés d'aquest fons a la Junta de l'Orfeó, i si és que sí, doncs això doncs, passa a ser dipositat.
0: És a dir, que qualsevol persona podria fer aquesta oferta, diguéssim,
1: després.
0: Sí, pot
1: fer l'oferta i pot ser que sí, pot ser que
0: no, però podria fer-ho.
2: I quin perfil teniu d'usuari? Teniu estudiants de batxillerat que venen a fer els crèdits de recerca? Teniu universitaris?
1: Batxillerat et diria que poquets. Jovenets encara no venen tant. Sempre són més estudiants universitaris i hi ha doctorats. Sí, de fet, des de fa 2 anys estem fent enquestes de tots els usuaris que ens venen i ara podem veure que bueno, el 80% són investigadors i el 20% són bueno, gent que són aficionats a la música i que venen a consultar o que fan treballs que no estan relacionats amb investigació. I bueno, això, vull dir que la majoria són gent doncs, d'aquest nivell, d'investigadors, sí.
2: Recordes alguna recerca que us hagin explicat i que t'hagi sonat especialment sorprenent?
1: Ostres, ara m'enganxes una mica. Així, no sé, bueno, ens venen a fer recerques tant bueno, últimament ens va venir, sí, una persona que volia fer, és veritat, ens volia fer la transcripció o estava interessat en la transcripció de manuscrits antics. Sí, estava molt interessat en la transcripció d'un dels manuscrits que tenim de l'època del barroc, del manuscrit 8, per exemple, que ho vaig considerar interessant.
2: Que de l'època del barroc no és molt Orfeó Català i Palau de la Música, però també teniu coses així d'antigues.
1: Sí, i això és gràcies sobretot a Francesc Pujol, que en el seu, aquells 40 anys que va estar al peu de l'arxiu i la biblioteca, ell anava a molts llibreters vells, col·leccionistes, i el que veia que podia tenir interès per ingressar com a pal dins la biblioteca, doncs bueno, ho adquiria o compraven o potser li van donar, també tampoc no sabem fins a quin punt tots aquests documents antics de quina manera han arribat a ingressar perquè no en tenim registre. I sí, tenim d'aquests documents tenim des del segle XII fins al segle XVI, mal, més o menys, llavors ja, bueno, ja tenim més cosa del XVII i XVIII, ja cada vegada tenim més cosa. I són documents que, clar, els recordo més quan els venen a consultar perquè no hi ha tanta abundància d'investigació en aquesta època. Costa més que un investigador estigui interès per Renaixement i Barroc. És més dificultós.
0: Surten menys, no?, d'alguna forma.
2: Escolta'm, Marta, ja queden un parell de minutets. Hem esmentat abans que també des de fa un any i escaig ets gerent del Museu Isaac Albéniz de Camprodon. Què ens estem perdent, els que no hi hem anat a veure'l encara?
1: Bueno, el Museu Isaac Albéniz és un museu, podríem dir, és entranyable, no té la categoria, diguéssim, d'un gran museu, és un museu local, val? Però val molt la pena. Bueno, té documents, té objectes, que de fet la col·lecció Isaac Albéniz, tot el que és la part més documental, es troba sobretot distribuïda entre el Museu de la Música i la Biblioteca de Catalunya, però el museu també té una part de la col·lecció familiar. Per exemple, hi ha un dormitori on el propi Isaac Albéniz dormia a París i a Niça. Hi ha un piano de cua molt bonic, piano Bechstein, que va pertànyer al seu mecenes, el Francis Monicoats, el seu mecenes de quan ell era a Londres, i amb aquest piano doncs, va composar moltes de les seves obres líriques. I llavors, quan ell va morir, el piano li van regalar la viuda, i bueno, finalment va passar doncs, a la família, i ara està en el museu, per exemple. I d'altres objectes personals també, i altres documents que val la pena doncs, fer una visita i escapar-se. Ara fa poquet hem fet una petita remodelació, val, amb un discurs museogràfic una mica diferent, i bueno, val la pena. Sí,
0: una excursió a Camprodon, que també és maco de veure, és maco, i és un bon lloc, doncs, i aprofitar per veure aquest Museu Isaac Albéniz.
2: Doncs ens acomiadem de la nostra convidada, Marta Grassot, directora del CEDOC. Moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos tot això.
0: Felicitats per la feina, la tasca tan important que feu, i fins una altra. Que vagi molt bé.
1: Gràcies, un plaer.
0: Acomiadàvem ara mateix la Marta Grassot, la nostra convidada d'avui, però nosaltres encara ens quedem una estona més amb vosaltres parlant, això sí, d'altres temes. Avui estrenem una secció per acostar-nos a les darreres novetats discogràfiques i de llibres relacionats amb la música al nostre país. I comencem amb un compositor que segurament també tindrà una bona presència als arxius del CEDOC d'aquí a molts anys. Parlem d'ell, de Joan Magraner. No, això...

0: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
1: Doncs sí, Marga, abans d'acomiadar-nos avui estrenem aquesta petita secció nova. Seran només uns minuts per fixar-nos en una novetat editorial o discogràfica que creiem que val la pena compartir amb els oients. Comencem per una iniciativa molt interessant del Festival de Peralada, que ha decidit començar a editar enregistraments propis. No com una col·lecció comercial en el sentit tradicional, sinó com una manera de donar continuïtat i vida més enllà del concert a alguns projectes singulars que han passat pel festival. El primer disc que presenten és Tenebre Responsoria, del compositor Joan Magraner. És l'obra que va estrenar durant el Festival de Pasqua de Peralada de l'any 2024. No es vendrà en format físic, però sí que estarà disponible, ja ho està de fet, a les principals plataformes digitals. Els responsoris de Tenebres formen part de la litúrgia de la Setmana Santa i s'interpreten tradicionalment entre Dijous Sant i Dissabte Sant. En aquest cas, Magraner se centra en el Divendres Sant, d'aquí el subtítol Fèria Sexta, i treballa sobretot a partir de textos de les Lamentacions de Jeremies, que són propis d'aquest dia. És una obra de gran format, d'una hora de durada, concebuda com una experiència de concert completa, i està escrita per dues veus solistes i 10 instruments, tractats d'una manera molt especial, com ens ha explicat el propi Joan Magraner.
2: És una mica això, hi ha les dues veus solistes, tot i que una és una veu, la soprano, la Maria Hinojosa, i l'altra, que feia el Pau Codina, és una veu solista sense paraules, que és un violoncel. El grup que ho acompanya són 10 instruments, que no és un ensemble barroc, no és un baix continu, sinó que és una petita orquestra. És un violí, viola, violoncel, contrabaix, després un trio de vent fusta, clarinet, flauta, perdó, oboè, clarinet, i un trio de metalls, que són dues trompes i trombó, i un trombó, que té també un ús especial.
1: L'estructura segueix el model clàssic de les lliçons de Tenebres, amb tres nocturns, cadascun dividit en diverses parts, entre les quals apareixen motets en llatí, dos poemes de Blai Bonet vinculats a la Setmana Santa, solos de violoncel, entesos com a meditacions, i els anomenats estrepitums, aquells passatges que evoquen el soroll ritual associat a la mort de Crist, aquí traslladats sobretot al metall. Magraner explica que és una obra especialment íntima dins el seu catàleg.
2: En la meva producció, això fa de mal dir un mateix, però per mi és una obra molt, molt especial. És un pèl eclèctica, perquè és una obra en què cada un dels seus moviments és un món, sí que té una unitat, evidentment, però és una obra que per mi és molt, molt especial, també molt íntima, i també que presenta un món sonor realment molt de lentitud, d'escolta, d'aquesta meditació que us parlava també. També ho ha de fer una mica el públic, és això, una mica d'entrar, més que entrar, de sortir de la nostra quotidianitat entrar en una altra temporalitat.
1: Amb l'edició d'aquest disc, el Festival de Peralada no només documenta una estrena, sinó que aposta perquè el repertori contemporani vinculat a la litúrgia, que s'està estrenant cada Setmana Santa en les diferents edicions del festival, tingui continuïtat i obri camí perquè altres compositors també hi diguin la seva. Una bona manera, doncs, d'estrenar secció, també de deixar la porta oberta a seguir escoltant, i per fer-ho us proposem escoltar un fragment d'aquest disc de Joan Magraner, responsoris de Tenebres, editat pel Festival de Peralada. Comença així, amb el Primo Nocturno Incipit. Escoltem la soprano Maria Hinojosa, el violoncel·lista Pau Codina, amb la G-Orquestra, dirigits tots plegats per en Francesc Prat.

0: Doncs amb Joan Magrané hem estrenat avui aquesta nova secció, però ja és moment d'acomiadar-nos de l'hora clàssica d'aquesta setmana. Pep, amb què? Amb quina música?
1: Doncs mira, estàvem escoltant els responsoris de Tenebres del Magrané, que és una cosa així una mica, ja ens ho explicava ell, molt íntima, molt recollida. Sí. Acabem amb un compositor que fem una mica de doblete, perquè el Joan Magrané n'és molt fan, i a més els seus fons estan dipositats al CEDOC.
0: Al CEDOC, o sigui que tant, fem cap i cua, no? D'alguna forma, sí. Tot lliga.
1: Juli Garreta, Les impressions simfòniques per a orquestra, una obra meravellosa, el manuscrit de la qual està al CEDOC, és la que ens serveix per acomiadar-nos fins la setmana vinent.
0: Doncs que la gaudiu, i nosaltres ja sabeu que tornem la setmana vinent. Que vagi molt bé, Pep, fins aleshores.
1: Adéu-siau.
0: Adéu a tothom.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: 10 dies després de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta, molts dels que encara hi romanen viuen i dormen al carrer o a la platja. Altres estan amagats als turons o deambulen demanant menjar. També hi ha un nombre significatiu a les portes del centre d'estada temporal de migrants a l'espera d'aconseguir una plaça per poder entrar-hi. El president de Ceuta, el popular Juan Jesús Vivas, titlla d'insostenible la situació i assegura que hi romanen entre 8.000 i 10.000 migrants. Demana més presència policial i de l'exèrcit per garantir la seguretat. La solució passa, insisteix, en el retorn al Marroc de tots els que van travessar la frontera de manera irregular.
2: La única salida és Marruecos, a través de la frontera del Tarajal. Creo que las personas que están aquí deben saber, y el gobierno se los debe de comunicar, que aquí no va a haber papeles, que aquí no va a haber salidas a la península, que la única solución está en Marruecos.
0: Pel que fa als menors, les xifres encara són incertes. Pel moment s'han registrat uns 1.300 menors. Les comunitats religioses han convocat per avui una manifestació per reclamar solucions a la crisi migratòria. I relacionat amb això, avui, segon dia de controls fronterers aleatoris als ports i aeroports que tenen connexió directa amb Itàlia, com a resposta a la mateixa mesura establerta pel govern de Giorgia Meloni per als passatgers que hi viatgen al país transalpí procedents d'Espanya.
3: Nos han parado y nos han pedido la identificación a todos, bueno, a los que le han parecido bien la policía.
4: Normal de seguridad de reconocimiento de DNI o otro papel.
5: No estamos acostumbrados a los controles al interior de la Unión Europea.
0: A Huelva, centenars de bombers i la unitat militar d'emergència reprenen les tasques d'extinció de l'incendi de niebla de nivell 2 de perillositat que ja ha cremat al voltant de 4.000 hectàrees i continua sense control. Ha obligat a evacuar 340 persones. Aquesta nit s'ha vigilat amb drons i s'han fet línies de defensa amb maquinària pesant. Preocupa especialment els constants canvis de vent. Antonio Sanz, conseller d'Emergències d'Andalusia.
6: Todavía una evolución compleja. Sigue siendo difícil el comportamiento del incendio porque una vez más vuelve a cambiar el viento y esto es un incendio terrible desde la perspectiva de lo que es diseñar una estrategia para el incendio.
0: I a Castelló els esforços se centren en l'incendi a Tirich, també nivell 2 d'emergències amb dos focus actius, però ja estabilitzat. Fins ara ha calcinat prop de 250 hectàrees. A casa nostra, un home de 64 anys va morir ahir a la tarda ofegat mentre es banyava mar endins a la zona de la platja de l'Estartit, a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. L'home es trobava en una embarcació i s'havia llançat a l'aigua a nedat i no havia pogut tornar-hi. En veure el surat a l'aigua, l'han rescatat i han tractat de reanimar-lo, però en arribar al port de l'Estartit, els sanitaris del sistema d'emergències mèdiques han confirmat la seva mort. Amb aquesta víctima ja són 17 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. I el telèfon d'emergència 112 va rebre ahir més de 120 trucades per incidències relacionades amb les fortes pluges a l'Alt Urgell i el Pallars. Veurem ara situació i previsió per a les pròximes hores. Emet, Noelia García, bon dia.
7: Bon dia. Avui diumenge a Catalunya temperatures amb pocs canvis. Continuen altes a zones de Girona i de Lleida. Els termòmetres marcaran màximes de 32 graus a Tarragona, 34 a Barcelona, 38 graus a Lleida i 39 a Girona. Avui serà un dia de sol predominant el cel poc ennuvolat. Al final del dia, núvols d'evolució al Pirineu i a la província de Lleida amb possibles ruixats o tempestes. Bufa vent fluix de component sud, augmentant amb moderat a la depressió central i a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
0: I ara la informació esportiva amb Llorenç Job. Bon dia.
8: Bon dia. El món del futbol s'acomiada de Jorge Messi, pare de Lionel Messi, mort aquest dissabte als 68 anys a la ciutat de Rosario, Argentina, després d'una llarga malaltia. Com a representant del seu fill, va jugar un paper fonamental en la carrera de l'astre mundial. En el pla món purament esportiu, el Barça va guanyar al Nottingham Forest i va perdre davant l'Udinese tots dos partits per la mínima en el triangular disputat ahir a Itàlia. La nota positiva, la reaparició de Fermín Fermín i de Rafinha. L'Espanyol va perdre davant el Coventry City per 3-1. El Tour de França femení avui es disputarà l'última etapa. Defensarà el mallot groc la neerlandesa Demi Vollering. Amb tan sols 8 segons d'avantatge, l'espluguina Paula Blasi ha perdut el mallot blanc de la millor jove, és setena de la general, a 5 minuts de la líder. A partir de les 4 de la tarda, el desenllaç en directe a Teledeport. En motociclisme, Jorge Martín es va endur la cursa a l'esprint de MotoGP del Gran Premi de Gran Bretanya al circuit de Silverstone. El cerverí Marc Márquez va ser novè després d'una carrera complicada.
9: Nos ha pasado, hemos sufrido, hemos sacado un puntito, pues mira, algo es algo, pero sobre todo no nos hemos caído porque ha habido situaciones bastante al límite.
8: El seu germà Àlex va acabar quart. Avui la cursa llarga a les 2 de la tarda.
0: De moment és tot per nostra. La informació torna d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

Són quatre dies, amb David Gallac Gesto. Molt bon dia, benvingudes i benvinguts a una nova edició d'estiu del Són quatre dies.

Al llarg dels propers minuts viatjarem fins a Noruega de la mà del periodista i escriptor Xavier Moret. Recordarem la conversa que vam tenir amb ell arran de la publicació del seu últim llibre, Noruega sota l'aurora boreal. I des d'allà anirem fins a la localitat de la Puebla de Dos Infantes, a Sevilla. Ens endinsarem al Museu d'Aigües d'Espanya i del Món amb el Faustino Muñoz. Un viatge que acabarà amb el xef Raúl Balam i el menú d'estiu del restaurant Moments.

0: Deia Robin Iniesta que molta gent necessita viatjar per combatre la seva manca d'imaginació. Òbviament, el líder d'Extremadura es referia als turistes que omplen el seu àlbum fotogràfic per deixar constància dels llocs que han visitat, practicant una mena d'exhibicionisme col·leccionista que representa justament tot el contrari d'aquelles persones que pensen que viatjar és la millor universitat. Xavier Moret és un dels millors escriptors viatgers i els seus llibres sobre Austràlia, Islàndia, Armènia, Japó i Àfrica així ho demostren. Les seves experiències es reparteixen pel planeta al llarg de 140 països. Atenció! El seu darrer llibre, Noruega sota l'aurora boreal, recorre aquest país en el temps i en l'espai, configurant un mapa personal amb records d'anteriors viatges al país dels fiords. Xavier Moret, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Gràcies per atendre'ns aquí al Són 4 Dies. Deies en una entrevista recent que dins d'Europa els països que més t'interessen són els nòrdics. Per què?
1: Per contrast, suposo, perquè, clar, nosaltres...

0: els viatges que he fet a Noruega, però em semblava definitiu aquest que vaig fer als 20 anys, arribant al Camp Nord amb autostop i trobant-me pel camí hippies, buscadors d'ors, i una noia que em va fer un petó fugaç just sota el sol de mitjanit, que ara era un record que sempre m'ha quedat clavat. I he volgut reivindicar d'aquesta manera que abans viatjar era una altra cosa, era també com una experiència. Tu parlaves fa poc del llibre de Kerouac i era això, el viatge era com una experiència que t'ajudava a trobar-te tu mateix i a conèixer els altres. I a vegades, últimament, amb això dels viatges, s'oblides. Pensa que és com una col·lecció de fotos i res més.
1: Xavier, és difícil no sentir nostàlgia quan tornes a visitar alguns indrets 3 o 4 dècades després?
0: Sí, clar, és inevitable, perquè si ja hi has estat, tens uns records del que va passar l'altra vegada, com ho vas veure, i potser després hi tornes i ho veus d'una manera diferent. I al final aquest país és la suma de tots els viatges que has fet i cada viatge perds una mica més la innocència i ja tens l'acumulació de records dels viatges anteriors. I s'acaba formant la imatge actual que tens del país, i en aquest cas de Noruega, que és un país que m'agrada molt.
1: Estem parlant d'un país que té unes 300.000 illes, de les quals tu has visitat unes quantes. Són, Xavier, uns indrets plens de tradició i de llegendes?
0: Sí, als nòrdics això, les llegendes els hi va molt. O sigui, cada 2 per 3 et parlen d'una roca on hi ha uns trolls que no se'ls veu però han viscut allà. Després també hi ha dames d'aigua que viuen a les cascades i tot plegat és una mitologia que s'entén molt quan veus l'aurora boreal, perquè l'aurora boreal t'omple el cel de llums, de colors. I si et diuen els samis, el poble sami, que si escoltes bé se sent una música suau que et connecta amb l'esperit dels avantpassats. Tot plegat fa que, evidentment, que sí, que hi hagi molta mitologia nòrdica i que la força de la natura és tant que arribes a veure al final aquests éssers mitològics que ells consideren que són molt típics del seu folklore.
1: De fet, per posar un exemple, a la 7a part, que es titula Empaitant aurores boreals, clar, jo penso que potser aquest llibre, Xavier, és un clar exemple de que a Noruega hi ha moltes més coses a fer que fins i tot aquesta cosa tan maca que és la de les aurores boreals.
0: Sí, evidentment, hi ha moltes coses a fer. O sigui, el títol del llibre és Noruega sota l'aurora boreal, però és un títol que et limita perquè és molt més. D'entrada, si vas als mesos d'estiu, el que et trobes és el sol de mitjanit i és un cel tan clar que, evidentment, no hi ha aurores boreals. En canvi, has d'anar a la cara B del país a l'hivern, et trobes un cel fosc a la nit de tot el dia, de 24 hores, però també et trobes amb la màgia de les aurores boreals. O sigui que és un país amb dues cares molt marcades i amb un paisatge que són les muntanyes que cauen sobre el mar formant els fiords i moltes illes petites, que és una meravella. I per tant, no, jo no em canso d'anar-hi. El problema és que és car i que sovint hi plou, però com a paisatge és únic al món, jo crec.
1: Vas tenir una trobada, a veure, espero dir-ho bé, Hugo Asbjørn, que és protagonista d'un llibre que porta el títol El llibre del mar, i un veritable personatge a la vida real, una mena de capità Ahab, salvant les distàncies per la seva obsessió pels taurons boreals. Explica'ns aquesta experiència, Xavier.
0: Sí, mira, jo quan preparo un llibre de viatges m'agrada buscar personatges que t'ajudin a parlar del país, que el país és en el fons el protagonista, no és l'autor. I llavors vaig trobar el llibre aquest del llibre del mar, escrit per l'Stroksnes, que és un periodista d'Oslo, però que se'n va anar a la recerca del tauró boreal, que és un monstre de 7 metres i 500 quilos de pes i que pot arribar a viure més de 500 anys. I se n'hi va anar amb l'Hugo Asbjørn, que és un artista que viu a les Lofoten i que ve d'una família marinera, de pescadors, de balenes i tot plegat. I em va agradar tant aquest personatge que vaig mirar de contactar-hi, ho vaig aconseguir, tot i que ell m'anava donant a llargues, però al final vaig

0: pescada amb ell i vam anar amb la seva llanxa, no a mirar de caçar el tauró boreal, perquè és gairebé impossible. N'era molt abundàries molt, molt extremes, però sí que em va explicar la història de la família i la seva obsessió pel tauró i l'avi que caçava balenes, i tot plegat em va ajudar a crear un món de les illes Lofoten, molt diferent del món turístic que et venen, que és sobretot el món del bacallà i d'unes illes d'una bellesa extraordinària.
1: Parla'm també, abans, ara ens ho mencionaves, la cultura Sami, aquest poble nòmada autòcton dels països nòrdics. Tu, de fet, vas visitar un museu sobre ells, però també has tingut contacte en diferents viatges. Tu creus que la seva cultura pot sobreviure en el món actual?
0: Ho té difícil, perquè les minories, i sobretot si són nòmades, cada vegada ho tenen més fotut. Però sí, jo vaig adonar-me'n coneixent el poble Sami, inclús vaig dormir en una de les seves tendes i vaig estar amb ells parlant-hi, però que per ells les fronteres no existeixen. Ells es reparteixen entre el nord de Noruega, el nord de Suècia, el nord de Finlàndia i el nord de Rússia. Però, és clar, la frontera russa sí que està molt marcada, però l'altra, ells no les veuen. Ells són nòmades i van amb els seus ramats de rens amunt i avall, i tenen tantes llengües diferents perquè no tenen una llengua unitària, que nota que se'm queixaven molts que era molt difícil mantenir la seva cultura, perquè d'entrada el nomadisme queda anul·lat per les fronteres i per la modernitat, per l'esforç dels països en fixar la població, però també perquè, clar, han de conviure amb unes cultures potents i establertes com la sueca, la finlandesa i la noruega. Però és una gent molt interessant, i vaig assistir i anar-hi a les curses de rens que fan, que és un esdeveniment al llarg d'un any, i em va encantar veure que seguia viu i com es reunien tots i com gaudien de la vida en comú i de refer les tradicions.
1: A l'àmbit gastronòmic, si parlem de Noruega, de ben segur que a molts i moltes ens ve al cap el bacallà, però tu expliques una experiència a Bergen amb fama de ser una ciutat on es menja molt bé i que va molt més enllà. Què destacaries?
0: Bé, a Bergen té fama de ser la capital gastronòmica de Noruega, a part de ser la capital turística, perquè a partir d'aquí pots anar als fiords més espectaculars. Llavors, sí, allà vaig conèixer un cuiner noruec, que em va explicar que havien recuperat del bacallà la recepta que hi afegeix una mica de sucre, el cuinen amb sucre i sal, i llavors són una mena de recepta oblidada que els hi fa reviure totes les tradicions gastronòmiques. Vaig poder-lo menjar i és certament molt bo. I també, a part del bacallà, tens la carn de ren, tens el salmó, que és el país amb més granges de peixos que pot haver-hi. O sigui, menjar menges bé. El que passa que també sovint és car, perquè és un país que gràcies al petroli tenen una riquesa que els desborda, però sempre val la pena anar-hi.
1: En un dels capítols has bategat Oslo com la ciutat dels escriptors. Poses l'accent en la sorprenent riquesa literària, diem, d'un país tan poc poblat. Com definiries la relació dels noruecs i noruegues amb els seus escriptors?
0: Bé, pensa que de noruecs només n'hi ha 5 milions i mig i són tots molt repartits en aquest escenari immens, grandiós. I llavors tots s'estimen molt la seva llengua i els seus escriptors. Suposo que és en part com passa també a Islàndia, un altre país que em fascina, que com que hi ha tants mesos d'hivern en què estan tancats a casa seva, perquè fora hi ha gel, fred i neu, que llavors llegeixen molt, i sobretot els seus escriptors, i també els joves practiquen molt música en els garatges. I d'aquí surten tant molts escriptors noruecs, alguns dels quals han guanyat el Premi Nobel, i molts escriptors interessants, perquè tenen molta subvenció. A més, és un país ric i els guanys del petroli, només un 3% els dediquen a subvencionar escriptors, músics i altres noruecs, però tenen la mania de guardar la major part d'aquests diners per si el futur no els hi va tan bé. Això és típic d'un poble de pioners que han lluitat molt contra una terra inhòspita i que tenen por de que la riquesa que tenen s'acabi algun dia.
1: Hem parlat d'escriptura, d'escriptors, hem parlat de gastronomia, però Noruega també és un país d'exploradors. Potser el més conegut és Roald Amundsen, però també tu destaques Thor Heyerdahl i Fridtjof Nansen.
0: Sí.
1: Per què?
0: És un país perquè són grans exploradors. Nansen, Amundsen, el 1911, és el primer rival pel sud i per això el recordem. Però abans el Nansen havia intentat arribar al Pol Nord, esquiant a través del camp de gel de Groenlàndia, i havia fet expedicions molt espectaculars. Al final es va retirar i és un personatge molt interessant perquè va crear el passaport pels refugiats a través de Nacions Unides. Llavors, el personatge ja et crida l'atenció per ell mateix. L'Amundsen era més avorrit, però va aconseguir més coses. I l'altre, el Heyerdahl, és el més a prop que tenim perquè hem viscut a la Contiki, pel·lícules recents, i es dedicava a això, a posar-se a l'extrem i a mirar de fer coses que la gent deia que no es podien fer, com navegar amb la Contiki des del Perú fins a les illes del Mar del Sud. I crec que és molt típic dels noruecs, que tenen com un gen que els empenya a l'exploració i que potser ve dels vikings, no? Que també es llançaven amb les seves barques a conquerir.
1: A veure món,
0: sí.
1: Xavier, també ens ha cridat molt l'atenció un apartat del llibre que es titula Les illes de la fi del món, que parles de les illes Svalbard, un lloc on viuen més ossos polars que humans. Això deu arribar a condicionar la vida i les rutines d'aquesta població, oi?
0: Sí, és clar. El que passa molta gent quan mira Noruega al mapa, troba al final el Cap Nord, però 1.000 quilòmetres més amunt del Cap Nord tens les illes Svalbard, que és un territori ja gairebé àrtic, molt diferent, i on, com tu has dit, hi ha més ossos que persones, i a més no hi ha carreteres pràcticament, i quan has de sortir del poble principal, que és Longyearbyen, és obligatori anar amb un guàrdia que porti una escopeta carregada per si t'ataquen els ossos. Llavors és un territori que connecta amb aquest esperit noruec de l'exploració i d'exposar-se en territoris difícils, però que els connecta també amb la gran natura, que és això que és el que trobes a les Svalbard. La gran naturalesa i a l'hivern que tenen el sol... El cel de nit, el cel de fosc 24 hores al dia, munten un festival de jazz per tal de compensar-ho. I entre el festival de jazz, les aurores boreals i l'alegria de la gent, tu passes bé allà. Jo hi he anat 4 vegades i penso tornar-hi perquè és un país fascinant.
1: I penses tornar i, escolta, potser fins i tot aquí a Ràdio 4 et tornarem a trucar perquè ens ho expliquis. Xavier Moret, recordem, és periodista, escriptor, viatger i ha publicat recentment aquest llibre Noruega sota l'aurora boreal. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí al Són 4 dies de Ràdio 4.
0: Gràcies a vosaltres i fins una altra.

0: Balam, Balam. Raül Balam, com estàs?
1: Molt bé, molt content d'estar aquí una altra vegada.
0: Escolta, tenim diferents qüestions a tractar. Tenim,
1: tenim molta planxa, sí.
0: Raül, perquè tenim molta planxa. Primer de tot, des del Són 4 dies, felicitats.
1: Ah, moltes gràcies.
0: Felicitats, perquè no ho havíem pogut fer abans.
1: Moltes mercès.
0: Per aquest Premi Nacional de Gastronomia.
1: Sí, sí.
0: Escolta, com et sents?
1: Bueno, em sento gran.
0: Per què?
1: Bueno, dic, quan reps un premi d'aquesta envergadura és que ja portes una bona trajectòria.
0: Una experiència.
1: Jo aquesta setmana he fet 30 anys com a cuiner.
0: 30 anys?
1: 30 anys. 30 anys que vaig entrar, ja portava uns quants treballant, però 30 anys que em vaig ficar doncs, un delantal i vaig entrar a treballar i vaig formar part ja del Mont Sant Pau, o sigui, del restaurant dels pares. O sigui que 30 anys, poca broma, eh?
0: T'anava a fer la típica pregunta de què destacaries d'aquests 30 anys, però és que en podríem estar hores i hores xerrant.
1: Sí, ens en podríem... podríem parlar molta estona, però jo crec que és l'evolució de la persona. Clar, un noi de 19 anys que entra a treballar en un restaurant, sense saber què serà el seu futur, i mira fins on hem arribat, no? Que puc estar de col·laborador amb un programa de ràdio. Jo fa 30 anys això hagués sigut, de veritat, impensable.
0: Ni t'ho esperaves, ni t'ho passava pel cap, ni deies qualsevol cosa, però col·laborador d'un programa de ràdio...
1: Per això, que pugui parlar d'una cosa que m'agrada, que és de la cuina, sempre amb un toc d'humor i fent-ho d'una manera més distesa i diferent, i rebre un premi d'aquesta envergadura, com és el Premi Nacional de Gastronomia, de cuina d'autor, home... Això és honora i dona respecte, molt de respecte.
0: Respecte i reconeixement també per la feina ben feta.
1: Sí, home,
0: és a dir,
1: suposo.
0: No, digueu també, és a dir...
1: Sí, home,
0: dic jo, per una... dic jo per la feina
1: no, per una feina, dic, però jo sempre soc... Jo sempre tinc la sensació que soc a... que, bueno, que no em mereixo les coses. Sempre sembla que no... que passava per allà i que... Però, esclar, ja portem uns quants anys.
0: Sí, te les mereixes i te les mereixes.
1: Moltes gràcies.
0: I molt, i et volíem felicitar. També... crec que aquesta setmana heu presentat el menú d'estiu.
1: Sí, sí, ha sigut la setmana. Home, doncs mira, vam començar el dimarts ja, o sigui, ja és estiu, eh?
0: Sí,
1: o sigui,
0: fa calor.
1: No, fa calor, no, ja és estiu, ja és oficial. Això que diuen, no, encara sembla primavera.
0: No, juny és estiu.
1: Si a moments hem començat el menú d'estiu, és que ja és estiu. I bueno, estiu reflexa doncs, l'època de l'any que estem. És un menú molt fresc, o sigui que hi ha plats que no són freds a nevera, però sí que són més frescos que el que estem acostumats normalment a moments, i productes d'aquests que només et pots menjar ara, com poden ser els lloritos o els rasons, no? Que són aquests peixos que es pesquen només al Maresme, aquí a Catalunya, i que, bueno, que m'agrada molt tenir-los a la taula de Barcelona, perquè primer em sento com a casa, perquè dic que és un peix que pesquem molt amb el pare a l'estiu, els diumenges, quan sortim amb la barqueta. Uh-huh. I ensenyar aquest peix, que és una meravella, que és un peix que ho té tot, és un peix que només fregit ja ho té tot, perquè té, com que te'l menges amb les seves escames, quan ho fregeixes, la carn queda supertendra i les escames queden supercruixents. O sigui, la Paquita Salas diria que és un pescado 360, no?
0: És 360.
1: 360, ho té tot i és una meravella, i l'acompanyem amb una espècie de amanida caprese al nostre estil, no la típica que coneixem, sinó ho hem texturitzat tot, i jo crec que li queda molt bé, no? Amb tots aquests tocs mediterranis de com és un formatge fresc, com és una alfàbrega, com és un tomàquet confitat, doncs a sobre el llorit o coronant aquesta amanida, li queda molt, molt bé.
0: És un dels plats que trobarem fins a finals d'agost, si no m'equivoco.
1: Sí, finals d'agost, no, mira, arribarem fins a la Mercè. Jo crec que serà el menú que tindrem més temps. Normalment sempre comencem 2 o 3 setmanes abans que comenci la temporada, perquè som així de xulos, perquè...
0: Ens avancem.
1: Clar, mira, si la gent ara ja té ganes, sí. La gent ja té ganes d'estiu. Però a finals d'estiu la gent tindrà unes ganes de tardor i estarà farta de la calor. El que passa que, és clar, quan comencem el menú, quan volíem començar el menú, que era cap allà el 9 de setembre, encara falta la diada, encara falta l'arribada a l'escola, falten totes aquestes coses, i vam dir, mira, esperem una mica, doncs arribarem, doncs mira, a la Mercè començarem.
0: Doncs estarem... hem d'anar, sí. Si no,
1: home,
0: hem
1: clar que sí, clar que sí. Pecat capital, ja.
0: Exacte,
1: que
0: per dies no serà. Clar, ara, hem parlat del menú del moment d'estiu, i clar, jo he fet els deures...
1: Però molt bé, eh?
0: Ai, a veure.
1: Però emocionat, eh?
0: Molt emocionat.
1: Jo sí.
0: De debò? Per la tastis igual no tant.
1: Bueno, tinc un però.
0: Quin? Digues.
1: Tinc un però. Aquí saps què em falta? Vegetal, herba fresca.
0: Sí.
1: Falta menta, falta alfàbrega, falta aquí una bona juliana, una lena sola. Però escolta...
0: Et dic el que m'ha donat temps. T'he de dir, sí. Hi havia el cogombre, hi havia el préssec, hi havia la ceba... sal, pebre i la salsa, he aprofitat el cogombre.
1: Bueno,
0: amb el iogurt.
1: Bueno, perfecte, no. És meravellós, aquí ara que li fiques una herbeta fresca i tens un plat que és de Déu, té bona pinta, això podria servir a qualsevol restaurant,
0: sí,
1: de menú.
0: Sí, he de dir que l'han platat gràcies aquí als companys, a la Mònica Pavón. Que
1: va, abraço a la Mònica perquè, i aplauso,
0: clar, molts aplaudiments, perquè si veiéssiu com l'he portat jo a les 7 del matí amb un tàper, molt apanyat, però clar, no tenia temps, que t'han platat.
1: Està molt bé, i de veritat, tu te'n vas a un restaurant d'aquests de menú que està bé i hi ha amanida de cuscús i et fiquen això. I escolta, eh? Ara l'hem de tastar, eh?
0: T'anava a dir, t'atreveixes?
1: I tant,
0: endavant,
1: que sí.
0: Raül Balam, procedeix.
1: No, fiqueu aquesta.
0: Ai, a veure.
1: Si la cuina es fa amb il·lusió, no podeu ficar música de tensió.
0: Ai, l'he dit jo, també.
1: Fica't això.
0: L'he dit, posa música de tensió, està el guió. A veure, endavant, Raül.
1: Home, mira,
0: barregem la salsa.
1: Que això és important. Està molt bo, eh?
0: Està bo.
1: Molt bo.
0: T'he de dir que he tingut uns problemes logístics relacionats amb horaris. És a dir, clar, jo vaig començar el dijous a la nit. Aleshores, de les 12 hores que vam parlar del cuscús, perquè
1: sí.
0: Agafi, que tu recordo... Per explicar-me interioritats, em vas dir, tingues fe, David?
1: Tingues fe, no, no.
0: Com això anirà bé. Clar, vaig arribar a casa més tard de les 10 del matí, per tant, havíem passat més de 12 hores
1: no,
0: i patia...
1: No passa res. No, el temps... És el temps. No es passa, perquè el suc que té és el que rebrà. Si tu fas un cuscús i el bulls i tot, aquí sí que hi ha un perill de que es vagi fent, i al final et queden aquestes coses que pots fer... Bueno, podries fer per... castells, per dir-ho. O sigui, podries... Sí. Sí, torre de jejús, haguéssim pogut fer dos torres de jejús.
0: Dues versions.
1: Però quan ho fas en fred, no es passa. Ell va absorbint i arriba un moment que para. El màxim que hagués pogut passar és que no hagués absorbit el suc que ja no volia. Mm. Però l'ha absorbit tot. Està meravella. Està suelto. O sigui, mira quina... Està suelto. No és un...
0: A mi em feia por, clar, que quedés això.
1: En fred no. L'únic però, jo li hagués ficat, per exemple, un fruit sec, un anacard...
0: Té anacard, el que passa que en té tan poquet...
1: Doncs una mica més ric.
0: Més, clar.
1: Una mica més ric. I l'herba fresca. Ara, aquí li haguessis ficat una alfàbrega, un coriandre, una menta per sobre mal tallada, amb el iogurt et hagués donat una frescor, però així mateix és perfecte.
0: Ai, que bé,
1: eh?
0: que bé, recordeu.
1: És perfecte,
0: aquestes,
1: eh?
0: Aquestes receptes que
1: vale,
0: s'han pogut recuperar...
1: Ara ja podem començar a complicar la troca,
0: exacte.
1: Eh? Ara ja està.
0: Vols dir, sí? Em veus capacitat? Ai, no ho sé.
1: I tant!
0: Ai.
1: I tant. I parlarem al final dels deures.
0: Al final, sí,
1: dels deures
0: avui són
1: però ara aquí
0: segon
1: ja...
0: Segon plat, Raül, t'ho dic de debò, és la segona vegada.
1: No, però és que el que et ficaré al final de la secció...
0: Els
1: deures que et ficaré, és plat d'institució, eh? Et ficaré una recepta del segle XVII, eh?
0: No, és que me l'has enviat per WhatsApp i he vist la recepta i dic, això són deures, molt deures, tipus deures d'estiu, de fer... Que,
1: bueno,
0: En parlarem després.
1: En parlarem després.
0: Vols que parlem? Perquè, clar, a veure una cosa.
1: Xerrem.
0: Tu em vas dir l'altre dia, David, estan celebrant, a banda del papa,
1: clar,
0: a banda de
1: sí,
0: tot,
1: bueno,
0: en el nostre món,
1: clar,
0: hi ha una altra efemèride.
1: Hem de parlar, l'altre dia xerràvem i van dir, ostres, de què parlarem? I dic, home, podríem parlar, hòstia, he fet el plat, bueno, el tastarem, no sé què el tastarem. Bueno, hauríem de parlar de la Torre de Jesús, no? Que és clar que aquesta setmana ha fet 100 anys que va morir Antonio Gaudí.
0: Va morir Gaudí.
1: I vaig dir, al tanto. al tanto que hi ha una cosa molt més important.
0: I que se'ns està passant per alt,
1: que se'ns està passant, que és molt heavy la situació d'ara.
0: A veure, fem aquest paral·lelisme. Recordem això.
1: Sí.
0: Celebràvem, bueno, com a no celebràvem els 100 anys.
1: Ara, ara que fa 100 anys que un tramvia, malauradament, va atropellar Antoni Gaudí, la mare de la nostra diva d'aquesta casa, quan jo estic fent la secció, la mare de la Cher, ja havia nascut.
0: Ai!
1: O sigui...
2: Love me true.
0: Georgia Holt.
1: Georgia Holt, però... Però... Pots pensar una mica en aquest moment? Gaudí,
0: aquest
1: mort a la morgue. I al Kentucky, on va néixer aquesta senyora, ja estaven celebrant el seu naixement.
0: El seu naixement.
1: O sigui... Fantàstic.
0: Aquestes coincidències interestel·lars.
1: Van coincidir a la vida, van coincidir en el món, perquè va ser fa la setmana passada. Van coincidir, o sigui, Gaudí i la mare de la Cher van coincidir en el món.
0: En algun moment, van estar a la vegada...
1: A la vegada fent voltes a la Terra, o sigui...
0: Trepitjant el mateix món, el mateix...
1: És molt... És molt heavy. Bueno, a mi em va xocar molt i ho vaig trobar, doncs, que és meravella que vam celebrar la mort de Gaudí, de la vam inaugurar, però
0: tot,
1: aquí sí. També celebrem la vida.
0: Clar, celebrem la vida, clar que
1: clar
0: sí.
1: Que sí.
0: I escolta, què podem cuinar? A veure, si nosaltres dic, clar, Gaudí, Torre de Jesucrist, aquest bonic homenatge, no? Clar, s'ha fet un espectacle meravellós, però nosaltres, cuina, Georgia Holt, com la podem venerar?
1: Bo, és que no ho sé, aquesta senyora és com la seva mare, com la seva
0: filla.
1: Com la filla, és que no hi ha veneracions que es pugui fer. Jo crec que aquesta és una senyora que no li fa fàstics a res. Jo crec que aquesta senyora deu menjar de tot, perquè 100 anys són 100 anys, i quan portes una carrera com la que portes, aquí... cabe de todo. O sigui, com diria la meva amiga Candela Peña, a esta mujer le cabe un barco. O sigui que jo crec que és un moment, jo crec que ja que estem celebrant doncs, aquesta mort de Gaudí i el naixement. Del naixement d'ella, doncs mira, jo crec que és el moment d'aquesta senyora que conegui, ja que hi som, que conegui la nostra cultura, o sigui, un bon empedrat.
0: Oh, molt bé.
1: Un bon empedrat, que visualment sembla un trencadís de Gaudí, perquè porta la ceba, porta el bacallà, porta la tomàquet, i si està molt ben fet i molt ben tallat, visualment és un trencadís. Doncs jo crec que aquesta senyora, per celebrar-ho...
0: Per homenatjar-la,
1: un bon empedrat.
0: I parlant de celebracions, clar, s'acosta Sant Joan.
1: Ostres, clar. Ets Sant Joanero, tu?
0: Soc Sant Joanero.
1: Sí?
0: Sí. És una nit que m'agrada.
1: Sí, jo és que a mi em fan pols petardos.
0: A mi també. Però salto.
1: A més, jo els treballo, és una nit que m'agrada treballar-la com el 31 de desembre, m'agrada treballar-la perquè així no hem de ficar excuses per no anar a festes. O sigui,
0: ni
1: no anar, és que treballo.
0: Que diguin, per què no anem a casa? No, perquè treballo.
1: Sí, sí, perquè treballo. Jo treballo, és un dia no, que va no treballar i m'agrada, m'agrada treballar. O sigui que és una nit que la sents màgica perquè és la nit més curta de l'any.
0: És simbolismes.
1: És aquell dia que has d'anar, que el dia abans has d'anar a buscar la flor de Sant Joan al bosc i fer-te l'oli. Diu que cura hasta el mal d'amors. O sigui, que hem d'aconseguir aquesta flor de Sant Joan.
0: Tindria feina, eh? No ha de pensar en mi
1: sí,
0: mateix.
1: Bueno, però està bé. Però és un dia també que ara venen els deures.
0: Ara, clar, deures. Perquè, com tu molt bé dius, a veure...
1: Com portes tema forn?
0: És allò que hi ha a dalt a la dreta que tinc... Sí, clar, sí, el forn, sí.
1: Però hi és, no?
0: Hi és, el forn està, però clar, a veure, dona'm una mica més d'informació.
1: Bueno...
0: Tema forn, bé.
1: Bé.
0: Crec que bé.
1: Vale, perfecte. Perquè aquí, és clar, dic, donaré una recepta molt senzilla, però complexa alhora.
0: A veure.
1: No és una recepta aquestes que... Tu remenes un cuscús amb uns àcids, ho deixes
0: clar,
1: a la nevera...
0: I, 12 hores,
1: i si
0: 18,
1: passa,
0: no passa
1: 24,
0: res.
1: No passa res. No.
0: No.
1: Aquí, aquí demanem atenció.
0: A veure.
1: L'atenció la tens perquè ja vas fer una confitura.
0: Ah, sí? Això és veritat.
1: O sigui, ja veig aquest nivell el tens aconseguit.
0: Ai, ets molt optimista, Raül, em
1: sembla. Jo sóc una persona... Amb la gent sóc molt optimista. Amb mi mateix sóc molt pessimista.
0: Amb tu no.
1: A mi no. Et donaré... A veure. El que passa és, clar, et donaré una recepta del segle XVII.
0: Del segle XVII, hem dit.
1: Maresmenca.
0: Del Maresme, molt bé.
1: D'Arenys de Munt, més ben, més ben dit. O sigui, una recepta que fem a casa meva des de que jo tinc ús de raó cada nit de Sant Joan. Mengem aquesta recepta, que és el pollastre amb cireres.
0: Pollastre amb cireres. Vinga, va.
1: És el pollastre amb cireres.
0: Doncs què hem de fer?
1: És molt senzill. Mira, necessitarem un pollastre d'uns 2 quilos, uns 100 mil·lilitres d'un birranci, una cullerada de mel, uns 50 grams de llard, oli d'oliva, sal, pebre i sejolida.
0: Sejolida.
1: Sí. Ara t'ho diràs, on trobo sejolida? Jo t'he portat sejolida.
0: Oh, molt bé!
1: O sigui
0: bé.
1: Que jo ja t'he portat la sejolida, però la sejolida l'he anat a comprar avui a la botiga d'herbes de Sant Pol de Mar. O sigui, que totes les arbolisteries trobaràs sejolida. Aquí t'he portat sejolida per molts pollastres.
0: T'anava a dir.
1: Per molts pollastres.
0: Això?
1: No, o és, quan ho fiquis hauràs de manir-ho com si fiquessis orenga en una pizza.
0: Ah,
1: que n'hi hagi, com orenga, però que tampoc et, sí, però com et passi.
0: Com orenga a la pizza, perquè aquí, això m'oblidarà, sí. I veuràs tu com queda el pollastre.
1: Aquí hi ha dos elaboracions. Una primera que hauràs de fer amb unes cireres, amb un mig quilo de cireres, amb 50 mil·lilitres d'aigua i 150 de sucre, hauràs de fer un almíbar. Agafes el líquid amb el sucre, el fiques en una cassola, i quan s'ha dissolt el sucre i tens aquest almíbar, li tires les cireres... Sense la cueta, amb el pinyol i tot, ben netes, sobretot netegem-les, que arrenquin el bull, que bullin uns 3 minuts i ja els tens. Aquí ja tens aquestes
0: cireres. I això
1: cireres,
0: ho reservem.
1: Això ho tens reservat. Al forn. T'engegues el forn a 190, el precalentes, que sigui calent, que el tinguis aquí a to. T'agafes amb una safata el pollastre tallat a octaus. Te'l poden tallar amb una carnisseria a
0: octaus. Això ho demanaré, si hi ha el de confiança.
1: Si ara ja ets high level i tens un bufador d'aquests de foc a casa... li pots treure una miqueta la plometa, que sempre va molt bé treure-li la plometa al pollastre. Hi ha una miqueta de llard a sota, fiques el pollastre, ben sal pebrat, pell, la pell, espera, que aquí t'hauré de llegir. Crec que la pell va cap per sota.
0: La pell per sota.
1: La pell a sota, i entres un fil d'oli, la maneixes, i ho entres al forn uns 20 minuts.
0: 20 minuts.
1: Un 20 minuts. Quan ha passat aquest 20 minuts, tens el birranci i has dissolt la mel, i has dissolt la mel, i li tires per sobre.
0: Per sobre.
1: Gires el pollastre,
0: el girem.
1: Baixes al forn a 160. I ara aquí el pollastre el tindràs una horeta i mitja. I cada 20 minuts li has de donar la volta. L'has d'anar donant la volteta.
0: Passen 20 minuts,
1: els últims 20 minuts li tiraràs les cireres amb una miqueta de l'almíbar.
0: Una mica, només.
1: Una mica, sí, una miqueta, que faci suquet, que et netegi tots els glacejats, i allò ho tindràs 20 minuts més. Ha passat aquest temps. Retires del foc, treus el suc, o sigui, separes el suc amb el llard, que et quedarà el greix, el pollastre el fiques amb una safata, el tapes amb una miqueta en paper d'albal, en paper de plata, perquè no refredi, esperes uns 5 minuts perquè separarà el greix del suc.
0: Del suc.
1: Treus el greix i redueixes una miqueta la salsa. I ja està. I a l'hora de menjar, el pollastre no ha de ser calent, tampoc ha de ser fred de nevera, o sigui que el tinguis ambient.
0: Un terme mig, ambient.
1: Sí, el pots fer el dia de la revetlla a la tarda.
0: A la tarda,
1: a la tarda. I, bueno, és una cosa. És una meravella. Pensa que podríem dir que seria el nostre pollastre rostit com el de Nadal. El que passa que per Nadal ho fem amb una fruita seca. I aquí la meravella és que ho pots fer amb una fruita fresca. I és una passada de plat.
0: Però combina... Clar, és que és això, i a part...
1: No li fa falta res més, eh? Clar. O sigui, el pollastre i la cirera, perquè el pollastre té aquella sequedat, que queda la petxuga, queda més seca, queda molt tendre la cuixeta, però amb la fruita... Està
0: i li deu donar
1: perfecte.
0: Un toc?
1: No, no, és meravellós.
0: Puntet,
1: vigileu amb els pinyols, eh? Vigileu amb els pinyols, que la fruita porta pinyol, però, bueno, va molt bé. Però amb la fruita queda la fruita confitadeta. Bueno, és una passada.
0: El contrast amb el pollastre...
1: És una meravella. Bueno, és que als catalans ens agrada molt la fruita a la carn i en els peixos i tot això. O sigui que
0: productes.
1: Et porto un plat d'història, que espero que el gaudeixis i que formi part del teu receptari com forma part de casa nostra, del nostre receptari.
0: Jo, per mi, és un honor guardar aquesta recepta, que a banda d'aquí amb un paper la tinc al telèfon mòbil, la guardaré. Sí. M'atreveixo a fer-la, agafo els deures, entomo aquesta responsabilitat, espero que la memòria col·lectiva vostra, històrica, familiar, del segle XVII, no trencar-ho molt.
1: Et diré un apunt. L'endemà, el dia 24, el dia de Sant Joan, aquell dia que ja no tindràs tantes ganes de cuinar perquè la jarana haurà arribat fins a tard, perquè potser hauràs fet un bany quan ha sortit el sol, aquell pollastre que l'hauràs guardat a la nevera...
0: Fantàstic.
1: L'endemà, fred, amb entrepà...
0: Fred. Oh!
1: Amb entrepà, et dediques a treure les cireres, els pinyols de les cireres, a treure els ossets, i allò ho barreges amb una miqueta de maonesa que hagis fet, allò ben barrejat, per ficar amb un pa sobre un pa en entrepà, allò
0: és... T'ho agrada el pa?
1: Aquí jo, això és el que t'agradi. Allò és una passada, també, eh?
0: Doncs prenem nota de tot, mare meva, molta feina, aquest pollastre amb cireres, però ja et dic, el farem, vull dir, i aquí estarem i a veure qui...
1: Meravellós. Tal.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: A Ceuta, avui, les comunitats religioses han convocat una manifestació per reclamar solucions a la crisi migratòria. 10 dies després de l'entrada massiva d'immigrants a la ciutat autònoma, molts d'ells encara hi romanen, malvivint al carrer o a la platja i esperen que quedi una plaça lliure al centre d'estada temporal de migrants. Són entre 8.000 i 10.000, segons el president de Ceuta, el popular Juan Jesús Vivas, que titlla d'insostenible la situació i reclama al govern central l'expulsió al Marroc de tots els que van travessar la frontera de manera irregular.
2: La única salida es Marruecos, a través de la frontera del Tarajal. Creo que las personas que están aquí deben saber, y el gobierno se los debe de comunicar, que aquí no va a haber papeles, que aquí no va a haber salidas a la península, que la única solución está en Marruecos.
0: Pel que fa als menors, les xifres encara són incertes. S'hi han registrat uns 1.300 menors. I amb la llum del dia, els mitjans aeris s'incorporen progressivament a les tasques d'extinció dels diferents incendis forestals actius arreu de l'estat. En nivell 2 de perillositat, l'incendi a Niebla, a Huelva. Més de 500 efectius lluiten contra un foc que ja ha cremat més de 4.000 hectàrees. L'agressivitat de les flames i l'intens fum ha obligat a evacuar 400 persones de diferents nuclis de població i a tancar els accessos per carretera. El que més preocupa a hores d'ara són els constants canvis en la direcció del vent. Antonio Sanz, conseller d'Emergències de Andalucía.
3: Era muy difícil de atacar, de hecho ha habido momentos donde hemos tenido que retirar por seguridad a todo el personal, a todo el dispositivo y con imposibilidad de incluso intervención en esa zona de los medios aéreos.
0: Avui la vicepresidenta tercera del govern d'Espanya, ministra per a la transició ecològica, Sara Agesen, visitarà el centre de comandament. I a Castelló l'incendi a Tírig, a l'Alt Maestrat, uns 200 efectius terrestres han treballat durant tota la nit i continuen aquest matí en les tasques de control del foc que ja ha afectat unes 200 hectàrees i va obligar ahir a confinar el municipi de Catí d'uns 700 habitants. A la província hi ha altres dos incendis actius, el de la Serra d'Encan Seran i el de Culla. A casa nostra, l'entitat ecologista SOS Costa Brava ha organitzat aquest diumenge una concentració de caiacs a la platja del Garbeta, a Colera. És una acció per reivindicar la protecció de la Posidònia. Girona, Joan Sisquella.
4: Han convocat la concentració de caiacs i també de planxes de pàdel amb l'objectiu d'arribar a totes les embarcacions fondejades sobre fons en Posidònia i explicar als seus ocupants que la normativa no ho permet perquè és una planta protegida. També per convidar-los a llançar-se a l'aigua amb màscara i tub per comprovar directament els efectes devastadors, diuen que té llançar l'àncora en aquests espais. Cristina Vilà és coordinadora de SOS Costa Brava.
5: Els qui estan a sobre la barca sí que veuen que neden, no? Moltes vegades fan snorkel, però que sàpiguen, no? Que quan l'àncora, no? es fundeix a sobre aquesta Posidònia, doncs l'acaba arrencant, el treure-la. És una agressió molt física, no? I que es veu molt bé, no? Quan fas l'snorkel.
4: L'entitat ecologista també demana que els usuaris d'embarcacions facin servir l'aplicació que detalla la cartografia dels fons marins de la costa catalana per saber en quins punts hi ha Posidònia i està prohibit fondejar.
0: I ara més notícies de l'exterior. A l'Orient Mitjà, els rebels hutis del Iemen, aliats de l'Iran, han atacat amb un dron la refineria de Jazan, a l'Aràbia Saudita, i han provocat un incendi a les instal·lacions, que processa uns 400.000 barrils de petroli per dia i produeix altres derivats, com ara benzina i gasoil. Mentrestant, l'Iran i Oman negocien un acord que permeti desbloquejar l'estret d'Hormuz, però el règim dels ayatolàs condiciona la seva reobertura a l'acceptació per part dels Estats Units de 6 condicions, entre les quals la fi del bloqueig naval als ports iranians, l'aixecament de les sancions i el pagament de reparacions de guerra. I a Ucraïna, nous atacs russos amb drons i míssils balístics deixen almenys 13 morts i 77 ferits més. En les últimes hores, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, de viatge oficial a Sèrbia, ha remarcat que els míssils dels sistemes de defensa antiaèria Patriot que reben dels Estats Units no són suficients i que està negociant amb alguns països europeus i també de l'Orient Mitjà per al subministrament de més míssils interceptors. I ara la informació esportiva amb el Llorenç Job. Bon dia.
6: Bon dia. El Tour de França femení avui, última etapa amb tot en joc. Defensa el mallot groc la neerlandesa Demi Vollering amb tan sols 8 segons d'avantatge per sobre de la polonesa Nieve Jadoma. La catalana Paula Blasi lluitarà pel mallot blanc de millor jove, per la qual cosa haurà de retallar més d'un minut a l'alemanya Niedermayer. El desenllaç a partir de les 4 de la tarda en directe per Teledeporte. Abans, però, a les 2 de la tarda, cursa llarga del Gran Premi de Motociclisme de Gran Bretanya. Ahir, en la cursa a l'esprint, victòria per a Jorge Martín. El cerverí Àlex Márquez va ser quart, el seu germà Marc nove. I en el món del futbol, que expressa el seu dol a la família de Lionel Messi per la mort del seu pare Jorge Messi, una figura clau en la carrera de l'astre argentí, avui s'oficiarà el seu funeral, una cerimònia íntima a la ciutat de Rosario, Argentina.
0: De moment és tot per nostra. La informació torna a les 11, aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: Segona hora d'aquesta edició d'estiu del Són quatre dies.

0: Tot seguit, tornarem a celebrar el Dia d'Internet. Ho farem de la mà del Jordi Notó, el nostre expert en la recerca de l'arxiu d'aquesta casa de Ràdio Televisió Espanyola. I acabarem aquesta segona hora amb l'Anna Pérez i el seu Vibe Check, dedicat a la trajectòria musical de Justin Bieber.
1: Televisión Española presenta...

0: Saber y Ganar. Un programa presentado por Jordi Hurtado.
1: Jordi Hurtado, a veure, abans hem avançat. Dia d'internet, no?
2: És per què? Perquè ho és.
1: Per què és el dia d'internet? Clar que això...
2: Algun dia tenia que passar que coincidís el contingut
1: sí?
2: del programa
1: sí, sí, sí.
2: O que es fes.
1: I és avui...
2: Era un risc.
1: 17 de maig del 2026.
2: Era un
1: Preneu
2: risc.
1: Nota.
2: I avui coincideix. És el dia d'internet. M'encanta perquè això ho va començar, es veu, primer a Espanya... mirant cap a Llatinoamèrica. Suposo amb objectius bastant comercials de coincidència, perquè eren Mèxic, Perú, Xile, Paraguai, Argentina, Colòmbia, Uruguai, Equador, Salvador, Venezuela, República Dominicana... Suposo que no els havia dit que els havíem envaït i que els anàvem a envair, però, bueno, aquestes coses tan diplomàtiques que fan algunes presidentes de comunitats, no? El que...
1: De la qual tothom sabem de qui parles.
2: No, jo no.
1: No.
2: Una altra casualitat.
1: I ara, ha coincidit el calendari.
2: Van començar aquests països i després van dir, home, això hauria de ser el dia mundial. Ja hi som, no? És que em ve, pobra dona, la mateixa, no? Si Madrid és Espanya, pues aquests ja eren el mundo, no? I llavors van dir, bueno, no, fem una cosa. Aprofitem que celebrava a Tunísia l'any 2005 una trobada de la gent, d'associacions d'usuaris d'internet, i dir, ja que hem coincidit avui...
1: Aquest és el dia.
2: Aquest és el dia.
1: Som-hi.
2: Bueno, aquesta és l'explicació.
1: Molt bé, Jordi.
2: Però això és el 2005, però a Televisió Espanyola ja es feien programes que ens anaven ensenyant això de l'internet. I me'n vaig en 19...

0: Poca broma. Que...
1: Com ha anat això, ordinador?
0: Poca broma. Ara faig un parèntesis, però ja s'està dient que hi ha gent que té com a mica l'ordinador o la intel·ligència artificial. Tot,
1: això, que... cadascú que faci amb la vida el que vulgui. No, els amics i les amigues que... Mira, el PC, PC Addictos.
0: De tot això no fa tant... Bueno, sí, sí, anava
1: 90,
0: a dir...
1: No, fa 20, anava a dir 97?
0: No, 29.
1: 29.
0: He comptat. Sí, sí. I allà, aquell programa, ens van presentar una cosa que es deia PDA.
2: El ritmo de vida que llevamos hoy en día, lleno de reuniones, de citas, de llamadas pendientes y de miles de números de teléfono, convierte a las agendas en compañeras inseparables e inevitables.
3: Esa es la principal razón por la que muchos pensamos en una agenda como algo más y no nos conformamos con la tradicional y típica agenda forradita en piel.
2: Pero no hay que preocuparse porque el mercado informático pone a nuestra disposición una buena solución. Se trata de las organizadoras personales o PDAs, que son las siglas de las palabras inglesas Personal Digital Assistant.
1: Las PDA. Jordi, no me'n recordava d'això.
0: Jo sí que me'n recordo perquè quan van sortir hi havia una, com sempre, sortant els forofos i ja vaig tenir les primeres discussions. Això ho portarà tothom. I jo vaig dir, home, no ho veig massa...
1: No veus útil.
0: Massa pràctic. Aviam, sí que era útil, però... Aviam... I, a més, després de diverses experiències en què se't borrava tot, per molt que diguin...
1: On estigui l'agenda forradita en piel, ja... que deia el Sobera... Escolta,
0: escrit,
1: ni PDAs, ni PDOs, ni PDUs, ni PDS, tu.
0: Ni mullant-se desapareixi.
1: Res.
0: Vull dir que els continguts ja no anirà massa
1: partidari.
0: Jo no sé si l'has vist mai, perquè veig sí que el vas arribar a conèixer.
1: Vagament recordo alguna, sí.
0: Però avui en dia està absolutament superat.
1: Fora, això ja no té sentit.
0: El telèfon mòbil, ja portem tots aquests complements. Sí. Aquell programa també em va servir escoltar-lo perquè es fessin bromes esmentant el doctor Freud. Tothom sap qui és. Però... ¿Y el doctor Norton?
2: Este asistente es una auténtica joya, especialmente para todos aquellos que andan todo el día de acá para allá y que tienen harta a su secretaria.
3: Hombre, o para los que tenemos tantos amigos que ya no nos caben sus números de teléfono en las agendas de siempre.
2: Baja, Modesto, que sube Carlos. ¿Qué me miras con esa cara? ¿Tú no has oído nunca esa expresión?
3: ¿Ves? Si ya te dije que tenías que venir a la consulta del doctor Norton.
2: Y tú a la que tienes que ir es a la consulta del doctor Freud.
1: Però, bueno, fent acudits dins d'un programa que es diu PC Addictos. O sigui, em sembla brillant.
0: Serveix de cultura, perquè baja Modesto que suba. Això no ho havia sentit mai.
1: Jo tampoc.
0: Aquí
1: jo tampoc.
0: Es demostra, vull dir, que les tradicions i els països són diferents, però bueno, això és una altra qüestió. El que sí que on te volia anar a parar és amb el doctor Freud i el doctor Norton.
1: I el Norton.
0: A tu et sona, doctor Norton, alguna cosa?
1: A mi Norton em recorda d'un antivirus. Ara amb l'Albert Vacas ho deia, però jo, de fet, crec que tenia un... Sí, tenia aquest, crec. Tenia.
0: L'antivirus va ser una de les aplicacions més. Se n'hi deia Dr. Norton perquè era quan tu tenies algun problema amb l'ordinador, amb aquest software i aquest programa, podies trobar solucions, inclús els que coneixíem quatre nocions de la informàtica, ens podíem fins i tot recuperar algun arxiu o coses d'aquestes que estaven gràcies a aquest doctor Norton, que era, òbviament, no era un senyor, sinó que era una aplicació informàtica.
1: M'hagués anat bé aquest matí que he tingut uns problemes tècnics amb l'ordinador que no podia entrar unes carpetes. No explicarem tampoc la vida aquí, les interioritats de la casa, però no puc... Doctor Norton, sisplau, si m'estàs escoltant, és que no puc guardar el document a lloc. Pues, i em crea pues, això et mica d'angoixa.
0: Et servia, et permetia canviar noms que no podies canviar perquè t'havies equivocat. Aviam, avui en dia quasi tot això ja automàticament ho fan. Programes com, que també m'ha fet recordar i mirar amb una certa nostàlgia la vocació que se'n fa, el que ara escoltarem, del Windows 95.
1: Ui,
0: Windows
1: sí.
0: 95.
1: Sí.
0: Que va ser com una revolució. Oh, home, ostres, ara això. I tenia una cosa... que em fa pensar en els avions aquells quan antics, que per engegar-los tenia que anar un senyor a
1: moure
0: l'hèlice i donar-li un cop perquè arrenqués, doncs els ordinadors tenien una cosa que se li deia el disc d'arranque. Y tenías que posar el disc d'arranque perquè l'ordinador comencés a funcionar.
2: Rescue Disk es la última de las utilidades de prevención. Nos permite crear un disco de rescate que copia los datos de configuración, los archivos de arranque del ordenador e incluso los archivos de registro de Windows 95.
1: El disc.
0: Disc d'arranque.
1: O sigui, el disco d'arranque, sí.
0: Per estalviar memòria dels aparells, tenies el que era... La,

0: manera de començar a iniciar el procés en un altre disquet que el posaves i després el treies per... Bueno,
1: per tornar-lo a arrencar.
0: Vamos, que avui en dia això, la gent que es queixa de... Ai, que triga molt a arrencar.
1: Pues, no, que triga 10 segons, i abans en trigava 5. Sí. Ui, sí. Podies anar a fer dos cafès abans, mentre iniciaves el PC.
0: I a vegades, perquè digués que no havia arrencat, no?
1: Però, exacte.
0: No vull fer publicitat d'una aplicació que hi ha ara molt de moda, que serveix per aprendre idiomes, i que jo m'he trobat, sí, inclús, estàs parlant amb alguna gent i et diu, no, un moment que tinc que fer els exercicis, i se te'n van i comencen a...
1: Fan la gramàtica,
0: fan uns exercicis amb una aplicació,
1: sí, sí, sí,
0: que tenen en el mòbil. Però això, òbviament, té els seus antecedents i ja ve de... aprendre idiomas a través de aquest amigo que teníamos, que era el ordenador.
2: A través de Inglés Your Way podemos aprender inglés desde el principio, porque se trata de introducir al usuario en el idioma, pero desde niveles básicos, para de esta forma ir avanzando en el estudio pasito a pasito.
1: Ah, molt bé.
0: No, més des del principio.
1: Clar, que seria, que és lògic, no?, aprendre un idioma des del principio.
0: Sí, perquè si comences pel final, si comences llegint Shakespeare el primer dia...
1: Exacte.
0: No acabes...
1: A mi m'agradaria. Mira, t'ensenyarem anglès, però des del final, saps? Un tractat de medicina, per exemple, o un acord de pau, no sé, es fa molt revés.
0: No, però ara que ho dius, això del tractat de medicina m'ha servit, perquè sí que és cert que quan fas servir literatura especialitzada en un tema, t'és més fàcil entendre i arribes... Jo he arribat sense ser un doctor, però sí a llegir llibres en anglès de temes especialitzats, perquè, clar, amb el vocabulari que és repetitiu, doncs t'és més fàcil entendre-ho. Però, bueno, ara tampoc explicaré la meva vida.
1: Exacte. Parèntesi fet. Va, seguim, Jordi.
0: Moltes opcions, però, estaven restringides a l'ordinador. Tenies que tenir un ordinador per poder fer-ho. Avui en dia tot això ho tenim al mòbil.
1: Això ja està superat, sí, sí.
0: Però el 1997 era imprescindible tenir la connexió amb la xarxa, a la que només es podia accedir, això sí...
1: Pagant.
0: Pagando.
1: Pagant.
0: I aprofitant la línia telefònica.
3: Hace escasamente un año que Infobia empezó a estar en boca de todos. Sin duda, esta iniciativa de Telefónica se ha convertido en uno de los últimos y más importantes invitados a la fiesta de Internet. Pero, aunque mucha gente habla de Infobia, pocos saben qué es y para qué sirve.
0: ¿Qué es y para qué sirve? Infobia era una xarxa paral·lela a Internet que la va posar en marxa Telefònica. Aquí em pararé una mica perquè Telefònica fins aleshores era una empresa pública.
1: Sí.
0: I quan es va començar a veure que allò anava cap a negoci, curiosament va deixar de ser empresa pública per ser empresa privada i passar a les mans d'un amic de l'escola, del que era el president del govern, senyor Aznar, i li va donar al seu amic Vilallonga doncs l'exclusiva i l'empresa. Curiós que també des de Televisió Espanyola s'estés promocionant el que seria una empresa privada. Però bueno... Són èpoques que coincideixen i després anem fent grans judicis per gent que si s'ha quedat o ha fet alguna mena de corrupció. Però quan la corrupció ja era tan... No diré corrupció, presumptament, diguem-ne, poc clara, el traspàs de lo públic a lo privat, aquí hi havia gent que mirava cap a un altre cantó. Bueno, no vull fer sermons d'ètica.
1: No.
0: Perquè ja els fa el senyor Aznar, que és el que ens il·lustra en aquests temes. Hi ha coses que per la història, com dic, han passat de puntetes i s'hi ha mirat cap a altre cantó. Només recordar qui tenia majoria absoluta en aquell temps i que aleshores ens van vendre una moto d'això d'Internet que teòricament era gratuït.
2: Para utilizarlo no es necesario contratar el servicio con Telefónica. Tendremos eso sí que obtener el software, que es gratuito y la propia Telefónica regala. Instalarlo en el ordenador y ya está. El propio programa marcará el número 055 y lo hará todo por nosotros.
0: El que no et diuen és que marcant el 055...
1: Que entenc que no és gratis, no és gratuït, el 055, clar.
0: Tot el que et donaven, que l'ordinador anés fent i que anés fent allò, trucades...
1: L'haurà per ti i tu ja pagaràs després la factura.
0: Bé, ja l'he esmentat, Joan Vilallonga Navarro, l'amic d'infantesa del president Aznar, va capitalitzar, millor dit, no pot dir-se, l'empresa que va passar a ser de pública a privada. però no em vull deprimir i per això me'n vaig a un programa més modern.
1: Més recent.
0: Un del 2014.
1: 2014, vinga.
0: Amb el que, amb sentit de l'humor, ja es parlava d'alguns tòpics d'internet.
4: Esto es ser youtuber. Vale, entonces solo me queda una pregunta. ¿Tu autoestima extrema o insuficiente?
5: ¿Qué?
4: Me refiero, ¿quién no te dio suficientes abrazos cuando eras un pequeño niño con un gen recesivo?
0: Això, en teoria, pot semblar molt impactant, que és un youtuber en el que l'entrevista el presentador i que l'acusa pues, de tenir un ego, diguem-ne, malaltís.
1: Exacte, sí, sí, bastant.
0: Això és un fragment del programa que es deia Càmera Abierta.
1: Uh-huh.
0: El dirigia Miguel Campos. Us explico perquè potser alguns no el teniu molt present i era... Aviam, primer, havia pactat ja l'entrevista. O sigui, no els agafava a contrapeu. Sinó que si
1: estava acordat, exacte, el que es diria.
0: Si avenien. Uh-huh. Era una escenificació que estava pactada i simulada amb aquesta situació tensa amb el convidat. Uh-huh. Insisteixo, per qui no sapigueu què és, Campos actualment col·labora a La Revuelta.
1: Uh-huh.
0: És aquell que fa les intervencions sobre temes de vídeos i xarxa. De...
1: Ja sé qui és. Sí, sí, de la xarxa, no? El que és viral o el
0: exacte.
1: Que és...
0: Ell és actor, eh? Vull dir, no... Bueno, podria ser una altra cosa, també podria ser periodista, però no sé què seria...
1: Era actor.
0: Però no sé què seria pitjor, vull dir que...
1: Era actor, no?
0: Exacte. I ja recollia la incomprensió que patien els pobres influencers a que no se'ls reconeixia prou la duresa de la seva feina.
4: ¿Qué pasaría si uno de esos personajes se hubiera quedado ahí anquilosado en el 1998 y de repente ahora le soltasen a hablar con un youtuber? Pues su primera reacción sería, esto no es un trabajo, tío. Búscate un trabajo, sal, coge un pico y sale a la calle.
1: Coge un pico i sal a la calle.
0: O sigui, vés a treballar. Això de youtuber, clar, ara ja n'hi ha molts, ara diuen, no vagis a Andorra per no pagar impostos.
1: Per no pagar impostos aquí.
0: Paga'ls aquí.
1: Com fan alguns i algunes, sí, sí.
0: El joc, en el seu joc, que també hi havia aquestes... Uh-huh. Bromes, perquè també estava més o menys pactat, hi havia un transfons didàctic que... s'adaptava al seu temps. Era un joc.
4: Perdona que te corrija, pero redes sociales hay dos. Está Facebook y Twitter. Por eso son redes sociales, dos. En plural, Facebook y Twitter.
6: Ay, qué mono. ¿Pero de dónde has salido tú? No te enteras de nada.
0: Ell jugava aquest paper de persona, que no hi entenia...
1: Que no hi entenia gaire, redes socials, mesures...
0: Jo sempre portava compte que aquesta noia, perdonareu-ho, no la reconec...
1: No hem recordat el nom.
0: Però imagino que també era una youtuber o una influencer o una...
1: Feien teatro, no? Feien teatro, Jordi.
0: Sí, sí, sí, entrava en el joc, sempre, eh? De fet, la broma sempre ha estat una manera...
1: Amable,
0: de dir les coses. De dir les coses i deixar-les anar sense que ningú a la millor s'enfadi.
7: Esto es lo que tiene internet, que con cualquier contenido normal, con cualquier ingrediente vulgar, puedes hacer algo súper interesante.
0: Això és com aquest programa, aquesta secció, vull dir. No vull anar-me'n més enllà.
1: No, pots dir-ho. És una bona definició. És el que té... És el que té el programa, que pots fer...
0: A partir de qualsevol
1: tonteria... A partir de qualsevol cosa que vegis, pots fer coses interessants. L'altre dia no era el que... L'altre dia, crec que sí, no era el que dèiem... És un programa on hi ha moltes coses. No va haver-hi un dia que vam portar un tall que deia... És un programa on hi ha coses.
0: Sí,
1: més coses, no? Coses.
0: Coses.
1: És un programa de coses.
0: I
1: és que no m'encaixa el tema. No, coses, encaixa tot. Pots fer de tot amb coses.
0: Bé... Recordo, aquest és un tall de fa 12 anys. Aquest de 12 anys i que, per tant, cada cop és més difícil ser original i oferir alguna cosa que sigui original, ni en la ràdio ni a internet.
8: ¿Quién no se ha hecho un selfie en su vida? Muchos no se pueden resistir a la tentación de hacerse una foto a sí mismos para luego compartirla en las redes sociales.
0: Aquesta és una moda que no sé si acabarà passant com el Serrampió o encara continua. Això de...
1: Ja es fan, no sé. Sí,
0: jo encara veig gent que se'n fa, eh?
1: T'he de dir, jo... No és que me'n faci selfies així cada dia, però vas a un lloc i fas un selfie perquè sóc d'una generació anterior a la d'ara. És a dir, crec que ja és de la meva generació, el tema dels selfies. Del naixement d'internet.
0: Vale, que els d'ara ja no ho fan.
1: Els d'ara ja fan... Què fan?
0: No ho sé.
1: No sé.
0: Però, a més, clar, jo recordo
1: TikToks,
0: que...
1: TikToks, hi ha el TikTok de tenir...
0: El famós pal aquell que es va fer per la selfie.
1: El pal selfie.
0: El pal selfie, que llavors inclús sabíem que eren...
1: Que allò era ideal perquè tenies el mòbil a 20 metres i feies uns braços amb allò i uns...
0: Sí. Treballaves... I alguns amb mando distància, o sigui que també era una complicació.
1: Sí. L'enginy tècnic va ser... Vaja, estupendo.
0: Jo, selfies, com que no surto bé a les fotos, doncs
1: no me'n faig.
0: I a sobre, si sóc jo que me l'he feta, ja va, dius...
1: La combinació pot ser perfecta, pot ser genial.
0: Bueno, un cop més, a mig camí de la reflexió seriosa i l'humor, anem a tancar això amb una gent que posi aquí el seu coneixement. Feimino i Cansado.
1: Home, un clàssic.
0: Un per dir-nos que... Al tanto que la reflexió és seriosa, que tot allò que es puja a internet es queda a internet encara que no ho hagis penjat tu.
5: Todo nuestro trabajo, todo lo que hemos hecho siempre, nuestros fans se han preocupado de colgarlo en internet y aún hay sketches que tienen a lo mejor 20 años o 25 años que aún nos preguntan por ellos, nosotros claro, ya los hemos olvidado.
0: Ja no els hem oblidat, clar.
1: Tota la raó, clar, com que queda a internet penjat...
0: I a més, normalment, ja els sempre. Fans, sí. que suposo que passarà amb els d'aquesta secció, que
1: Ho recuperen.
0: Ho recuperen.
1: I algú vindrà i dirà, Jordi, recordes aquell dia que vas parlar? I tu diràs, ui, no me'n recordo d'això.
0: Que vas parlar d'internet.
1: Sí, vas parlar d'internet i vas posar un programa on hi havia el Sobera parlant d'un PC, d'un disco de arranque i d'un...
0: Oh. Exacte. Bé, ja em passarà. De moment no passa. Bueno,
1: dona uns mesos, Jordi.
0: El que vull deixar clar és que jo no estic en contra del progrés, tot el contrari, i el que hem de fer és superar el passat.
9: Antes de internet yo escribía cartas, no tenía teléfono y no tenía nevera tampoco. Sigo sin tenerla. Me parece un atraso.
1: Però per què em barreja el telèfon amb la nevera? Sí.
0: Pel progresso.
1: Home, però el progresso, sí, el telèfon... Fa. És com aquells que diuen, no tinc WhatsApp. T'ho compro, no vols la WhatsApp. Està bé. Però nevera?
0: Sí,
1: aviam. Què tens en contra de la nevera?
0: No, aviam, són Feimino Cansado, vull dir que ja... Què pots esperar d'ells? Però, a més, tenen una part de raó, perquè ara les properes neveres...
1: Què bons, Feimino
0: Cansado. Les properes neveres ens diran quan hem de comprar els ous i quan hem de... Què ens diran?
1: Et farà la llista de la compra
0: a
1: la porta... I aleshores et dirà, falta això, això i això.
0: Això ens ho estan dient ja fa temps, però jo encara, la meva no.
1: La meva tampoc.
0: Si no compres, no tens. O sigui...
1: La meva, si no compres, no n'hi ha, i si no te'n recordes tu de comprar-ho, tampoc hi serà.
0: Exacte.
1: És a dir, no et recomana tampoc productes, no et diu que això no ho compris, ves per aquí, no, això no t'ho fa.
0: Però bé, així, entre broma i broma, veritats com a punys...
1: Ara ho he dit, veritats com a punys. Sí,
0: al tanto, a l'advertència que ens fan... dels perills que hi ha a la xarxa.
5: Como ser católico, si te quieres borrar, es muy difícil. Entonces, todo lo que hagas en la red va a quedarse para siempre. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con la falta de ortografía. O sea, es lo que no te perdona. O sea, puedes ser machista, racista, xenófobo, lo que sea, pero si tienes falta de ortografía, eso no se perdona. Así que cuidado con eso.
0: Cuidao con eso. Pots ser tot el que vulguis. Pots penjar fotos de nens amb pilotes, que no passa res, però no facis una falta d'ortografia que... Te crujen, que diuen en castellà.
1: I les fotos, ara, per cert, també, com tot ha evolucionat, ja el tema dels delictes d'internet, que ara es persegueix d'una manera... Doncs, tot suma, és a dir, també el progrés també ajuda a detectar aquestes xarxes. Però sí, les faltes d'ortografia, si això vols dir que això, Jordi, estén com les generacions d'ara?
0: No, perquè ara, pel que vaig sentir, un professor universitari que estava al·lucinant de que ja no hi havia faltes d'ortografia.
1: Que no existien.
0: No,
1: no perquè, cal.
0: No,
1: els accents són voluntaris.
0: No,
1: és un voluntariat.
0: No, perquè tothom ho fa amb intel·ligència artificial, els treballs, i per tant ja... Es veu que fins que la intel·ligència artificial faci un error i el repetirà fins a l'enèsima capacitat d'expressió.
1: Anirà repetint. Escolta, Jordi, la setmana vinent...
0: Mira, he estat buscant moltes coses d'internet i al final m'han sobrat. I com que tinc allò uns quants talls més, saps què et dic? Que la setmana que ve...
1: Farem ara internet segona part? Ui, deixem-ho aquí, tu, escolta.
0: Internet 2.
1: Internet segona part, la setmana vinent. Jordi Notó, com sempre, gràcies per acostar-nos aquest repàs avui sobre l'internet a través de Televisió Espanyola. i t'esperem diumenge vinent.
0: Aquí estarem.

No saps què fer durant el cap de setmana? La companyia de Ràdio 4 t'esperem cada dissabte i diumenge de 9 a 12 al Són 4 dies. Amb David Gallac, Gesto.

0: Vibe check.
1: I amb aquesta energia acabarem els Són 4 dies d'aquest diumenge. L'Anna Pérez, que ja l'he saludat abans.
2: Sí, torno a estar aquí.
1: Tal,
2: ens deien des de producció que per què el tema d'avui, no? Que si s'ha mort algú. Jo crec que no. Ara
1: ho veiem. Anava dint. Crec que no.
2: Crec que no.
1: Jo crec que no.
2: Confirmo que no s'ha mort
1: o
2: ningú.
1: O com a mínim a aquesta hora, quan falten 5 minuts per 3 quarts de 12...
2: No s'ha mort ningú.
1: No.
2: Aquestes setmanes comencem ja els festivals, les fires i la música comença a formar part del nostre dia a dia primaveral, ja quasi estiuenc. La setmana passada va ser la FIM, la Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca. Ràdio 4 va ser un dels mitjans
1: oficials.
2: Vam estar narrant
1: per
2: aquí amb entrevistes, artistes i organitzadors, i tot i que ja ha passat una setmana, doncs no em podia estar-hi d'obrir amb algun dels artistes que hi van cantar i que ens va genial pel tema d'avui. Això és Jove Dry amb el tema El que menys ressona.

0: Què podem dir d'aquest tema, Anna?
1: Doncs és un tema molt pop, amb un instrumental molt dels 90, que podria ser un tema de Michael Jackson, per exemple. Sí. Però jo l'he posada perquè a mi em recorda a la vibra que té l'últim disc de Justin Bieber. Uh-huh. Escoltem All I Can Take.

0: Sí que s'assemblen.
1: S'assemblen, s'assemblen. Sí, sí, sí. David, Edu, esteu al dia amb de Justin Bieber?
0: A veure, Edu de Vicente.
2: Jo l'únic que et dic és que és el primer dia que les dues primeres cançons m'han agradat.
1: Ole, molt bé.
0: A veure, a mi sempre, bueno, sempre, els diumenges que porto, a mi sempre m'agraden les cançons, el tema és que les conegui o no.
2: A mi algunes...
0: O sigui, jo coneixer que li vaig dir a l'Anna. No... Però,
2: i aprecio molt la feina de l'Anna, eh?
1: Fem pedagogia.
0: A part, exacte. L'Anna em va posar Canàries.
1: Canàries.
0: Jo això encara ho tinc aquí, al cor. I a mi se m'ha fet molt feliç de les meves èpoques més de joventut. Per tant, bé, de Justin
1: Bieber. Perquè no passa res que no sapigueu res.
0: T'anava a dir... Jo pensava que tenia una cançó...
1: Total.
0: Baby, baby, 1 i 2, la del Sorry.
1: Sí, totalment.
0: Crec que ja està.
1: Totalment. Per què estic parlant ara d'ell? No? Hi ha molta gent que crec que està una mica out i ens preguntarà per què parlem d'ell. Ens queda ja molt lluny, molt lluny a Justin Bieber de Baby.
0: Ara, aquest.
1: Però, sens dubte, el Coachella, que va ser el festival que va passar fa ja un mes, va tornar a despertar l'amor pel cantant que va ser adolescent algun dia, que ja no ho és.
0: Clar, no, Justin Bieber, adolescent.
1: Clar. I he pensat, crec que és molt interessant fer veure què ha passat amb ells els últims anys, perquè han passat moltes coses
0: sí.
1: I ara a TikTok està sent com molt viral de cop Justin Bieber
0: sí,
1: i molta gent està...
0: Ha tornat, no?
1: Sí, i molta gent està com... Però per què? O sigui, per què ara Justin Bieber, no? Com sé que molt probablement us veu quedar amb la seva etapa adolescent,
0: sí.
1: Anem a fer un rewind.
0: Vinga,
1: des d'on probablement us veu quedar.

0: Beauty and David, and David, que sóc jo.
1: Beauty and David, un tema de l'any 2012.
0: No.
1: Sóc ara es digués Beauty and David.
0: Això tallem el podcast, traiem aquesta part. Això que he dit, que no filtro ja a vegades.
1: És un tema de l'any 2012, fa 14 anys d'aquesta cançó.
0: 14 anys, ja fa?
1: 14 anys, amb Nicki Minaj, que forma part de l'àlbum Believe. No? Recordem-nos, les fans de la Justin Bieber, com es diuen? Believers.
0: Les Believers.
1: Les Believers.
0: Sí.
1: Justin tenia molt pocs anys i va fer aquest tema icònic que ha ressorgit a les xarxes socials. No sé si ho heu vist, però la gent està fent una espècie de videoclips.
0: Fa videoclips, no?, amb aquesta cançó.
1: Exacte, amb aquesta cançó, però en general ningú arriba a la part on rapeja la Nicki Minaj, perquè si no ho sabeu, últimament Nicki Minaj ha tingut declaracions una mica desafortunades sobre les persones trans i s'ha posat molt de costat amb Donald Trump, cosa que ha generat molt rebuig entre el públic general.
0: Nicki Minaj no. Justin Bieber sí.
1: Més enllà d'aquestes curiositats, va, com ha avançat Justin Bieber aquests últims 15 anys? Doncs després de Believe i el seu corresponent acústic, treu l'àlbum Journals, l'any 2014. El seu primer apropament a l'R&B, no? I traient-se una mica aquesta figura, intentant-se-la treure de pop adolescent i intentant fer pop
0: menys
1: comercial.
0: Exacte.
1: Tot i que, clar, segueix sent una superestrella del pop i no pot deixar de ser comercial.
0: No.
1: No pots de cop amargar-te en una cova, no? I tornar a tocar.
0: Va lligat. Si ets una cosa, ets l'altra.
2: Quan acabis el repàs de Justin Bieber, et vull plantejar una reflexió.
1: Vale.
2: Doncs, quan acabis.
1: Vale. Hi ha col·laboracions amb rapers com Lil Wayne, Big Sean, Future o aquest tamacle amb Chance the Rapper.

0: Aquest tema, Anna, s'apropa a l'R&B.
1: Sí, és una altra cosa, és una cosa més sexy, allunyant-lo del
0: imatge.
1: Nen, no?, que s'està convertint en un jove adult. Passa només un any d'aquest àlbum i Justin estrena el que per molta part de la crítica és el seu millor àlbum, Purpose, del 2015, on hi ha molts temes que segur que us sonen i que tu has mencionat abans. Comencem amb aquest, Sorry.

0: Música electrònica. Aquí podem veure... Quan, sí. Recordo quan comença aquest tema, quan sortia a diferents jocs a moure el cos. Al gimnàs, per exemple. Oh, sí. Aquesta cançó, ja quan sonava... Ui, la del Justin.
1: Sí, total.
0: Hi havia un boom quan començàvem... Ara, ara, vinga, Justin amunt i avall. Que t'ha passat alguna cosa que no volies fer, que t'equivoques? Justin Bieber.
1: Justin
0: Sorry,
1: Bieber.
0: Ja està.
1: Era una cançó on ell va començar a introduir les ballarines com una part molt important
0: de tot aquest
1: despliegue de l'àlbum, no? I feia videoclips tots coreografiats per la Paris Goebel, que és una coreògrafa que està com present a totes les estrelles del pop. Llavors va fer molt més famós com les ballarines, aquest fons blanc, super neutre, super senzill, i ell així... es desenganxava una mica de la música, de la música. I deia, bueno, que la música parli per mi, perquè de mi ja s'ha parlat molt, de mi ja s'ha criticat molt, no? Justin s'apropa més a productors d'electrònica com Skrillex o Diplo. Recordem que en aquests moments, estem a 2015, fa 11 anys, el dubstep, la música electrònica, està tenint un gran moment a les ràdios, a les discoteques, aquí al reggaeton encara no havia arribat. I el Justin s'apropa a ells per fer funcionar el seu àlbum. Així surten temes tan memorables com també Where Are You Now?

0: Veurem que sí.
1: Pregunta a l'Albert Vacas, ara.
0: Això és memorable.
1: Això. Pregunta. Acaba de preguntar. Això és memorable?
0: Jo crec que sí. Crec que amb Justin Bieber passa una cosa, que és que hi ha moltes cançons que són seves i no sabeu... No
1: és que crec que és això, que hi ha moltes cançons del Justin, dic el Justin com si fos aquí un conegut del Justin, que dius, ah, és que és del Justin Bieber, sí. Això.
0: Aquesta cançó
1: no l'associes.
0: Passa. També això, o sigui, ell s'apropa a productors que estan triomfant en aquest moment i llavors diu, vale, potser jo no tinc res a veure amb això, però si m'apropo, trobem la manera de fer funcionar, i funciona. Skrillex és un productor de dubstep que aparentment no té res a veure. Mirem. Sona més, no?
1: Sona més.
0: Sona més.
1: Alguna classe del gimnàs que hi anava la posaven?
0: Sí, és molt de gimnàs. No, són molt de gimnàs.
1: Per fer cardio. Clar, però no, com que aquí no canta, ja. En aquest moment, ja. Dius, ah, és que és Justin Bieber. No,
0: està samplejada, o sigui, la seva veu i exacte. És interessant veure com el procés de producció. Però més enllà d'aquests temes més comercials, Justin Bieber segueix apropant-se a l'R&B i al rap, encara amb més col·laboracions com el mític raper Nas o amb Travis Scott. Un tema que no m'escolten tant i una part que potser no associem a Justin Bieber, però que porta molts anys ell fent música amb rapers i amb R&B, no?

0: I en aquest recorregut que estàs fent pel passat, que l'estem fent, per què?
1: Per què? Doncs perquè hem d'entendre com ha arribat fins aquí. Uh-huh. O sigui, hem d'escoltar les últimes coses... Últimes coses, ens hem anat a 12 anys enrere.
0: Sí, anem a dir últimes. Sí.
1: Però crec que és interessant perquè això, perquè la gent es va perdre el 2015, com, sí. sorry.
0: I va dir, fins
1: i
0: aquí.
1: Ara de cop, Justin, què passa?
0: Fa,
1: perquè
0: adéu, ara
1: perquè
0: què
1: estem
0: fa?
1: Parlant de Justin Bieber, clar, és una persona que ja té fills, té 30 i pico anys, no?
0: Que no és teenager.
1: Clar, que no és teenager.
0: No és el Justin teenager.
1: No, clar. Estàvem aquí a 2015, no? Uh-huh. Després de Purpose, l'any 2015, es queda callat. Sense treure quasi res fins l'any 2020.
0: 5 anys d'absència.
1: I aquí és on obre definitivament Justin Bieber el camí per entendre on som ara i el seu so actual. Com veiem, ell ja n'ha fet ja ha anat fent col·laboracions amb rapers, com molta música negra, no? I també el pop existeix perquè és que és Justin Bieber, però si hagués fet aquest àlbum, això que estem escoltant ara, Drake
0: per exemple, seria un exitàs, segur.
1: O qualsevol altra persona, no l'haguessin classificat com a pop. Igual que passa moltes vegades amb els artistes negres que facin el que facin.
2: Sí.
1: Diem que és hip-hop. Amb Justin Bieber crec que ha passat molt que fàcil que faci és pop, perquè ell ja ha fet molt pop.
0: Tenia aquest segell, aleshores no se'l podia
1: però
0: treure.
1: Però si l'escoltem, el que estem escoltant és pur R&B, que si ho fes un artista negre, doncs seria R&B, no? Llavors, què fa Justin Bieber? Fa Yami, el single més famós, que també segur que us sona.

0: Un àlbum que passa també bastant desapercebut.
1: Sí, i ell no passa el seu millor moment personal.
0: No coincideix, exacte.
1: Estem a 2020, comença a haver rumors sobre la seva adolescència, assumptes una mica foscos sobre la seva relació amb el productor R. Kelly, que si no sabeu és un famós productor molt raper, no? Condemnat per tràfic sexual, per abusos a menors. A més, aquesta cançó, Yami, que Yami és com dir nyam en català, com fer una mica... es remoreja que parla una mica d'aquestes experiències, no?, sobre abusos. I és veritat que tot això són especulacions, rumors, però se'n parla molt, alhora que també es comenta el tema de les drogues, una mica de passada, no?, i els problemes que ha pogut tenir Justin Bieber amb tot aquest món. L'àlbum, més enllà d'aquest tema, no té gaire repercussió.
0: No té gaire repercussió, Anna.
1: Però és que l'any següent ja té un altre que sí que en tindrà. I, de fet, aquesta cançó crec que a molta gent li passa el que estava dient, que l'ha escoltat per la ràdio, però no sap que és d'en Justin Bieber.

0: És aquest Justice, no? Aquest,
1: sí, és a la cançó àlbum. Speeches. Estrena el Justice, un nou àlbum que també explora l'R&B, el pop molt influenciat per la música negra, amb col·laboracions com Kid Laroi, Khalid o Gibeon, gent que fa R&B. Peaches ho peta i alhora també té un altre single, Patano a la ràdio, que també, crec que molta gent no sap què és Justin Bieber, és amb Kid Laroi i això és Stay.

0: Aquesta, Edu, aquesta la coneixies, tu?
1: No, tampoc. Ho he de reconèixer. No.
2: Sí que és veritat que això és número 1 a moltes ràdios, és un gran any pel Justin Bieber 2021, però els seus problemes de salut té el síndrome de Ramsay Hunt, aquests síndromes que passen a famosos que dius... Oh, no l'havia escoltat mai, no? Se li paralitza la cara i l'obliga a cancel·lar
0: la, gira,
2: la
0: no?
2: seva gira sí. mundial. Això fa que es retiri, se centri molt en la seva vida personal, en la seva família, neix el seu fill amb la Hailey Bieber i està uns anys més allunyat del públic. També una cosa que no he mencionat és que Bieber sempre ha estat un artista molt espiritual i les seves lletres ho demostren, com que cada cop que es retira se centra molt en aquesta part, no? En Déu. Bé, passa això, i són uns anys de calma, des de 2022 a 2025, una vida molt familiar, molt tranquil·la, i llavors arriba la gran tornada de Bieber l'any passat amb Swag, el seu àlbum de 2025.
1: Aquest és ell?
2: Aquest és Justin Bieber.
1: Sembla un dibuix animat.
0: No. Com que un dibuix animat?
2: L'autotune, no? El pitch, bueno, el pitch una mica que ha pujat.
0: Això està com...
2: És diferent.
0: Està tunejat.
2: Sí, està tunejat.
0: Ha estat tunejat, no, però no passa res.
2: Està pitchejat. Per ser exactes, el que han fet és
0: pujar el
2: com
0: pitch.
2: El seu to de la veu, realment. Justin torna amb un so que ja havia anat descobrint, molt orgànic, temàtiques espirituals, d'amor, de família. De fet, hi ha un moment de l'àlbum en què un dels col·laboradors li diu tu ets blanc, però la teva ànima és negra, referint-se a la seva sensibilitat per la música negra, que com
0: el
2: sabem...
0: El gust, no?, per la música negra.
2: Clar, que com sabem, Justin Bieber és un canadenc molt blanc, eh?
1: Més aviat és blau, perquè aquí sembla un barrufet.
0: Un barrufet? Estàs comparant Justin Bieber amb
1: la
0: un
1: veu, barrufet? La veu, la veu.
0: Edu de Vicente, per favor, a veure, per la veu.
1: Sí, són barrufets.
2: Entenc el que volem dir, però...
0: Podríem fer un dia a la secció amb el pitch pujat, o sigui...
2: No.
0: Pugem el pitch?
2: Ja ho vam fer,
0: Albert
2: ja ho vam fer.
0: Un dia vam fer...
2: Va ser boig.
0: Un dia, per què no fem la secció de l'Anna tota amb el pitch pujat?
2: No.
0: Una part, vinga, va.
2: Estem a Swag. És un àlbum que és estimat i odiat a parts iguals. Aquesta és la veritat. La crítica no l'ha posat en un lloc molt increïble, però els fans l'estimen especialment pel que significa. Torna Justin Bieber d'uns moments molt durs de la seva vida i torna d'una manera molt orgànica, molt íntima, amb col·laboradors com McG o Dijon, que són productors que estan revolucionant l'R&B actual i com escoltem aquí, més enllà del tractament de la veu, podem escoltar unes guitarres que sonen distorsionades però que sonen molt properes. I jo crec que és un àlbum especial i que s'ha d'entendre en aquest context, més enllà de la música només, en què Bieber vol allunyar-se de la figura de superestrella del pop, tot abraçant-la, no? De fet, l'àlbum s'estrena en dues parts i es converteix en un àlbum llarguíssim, de més de 40 cançons, amb col·laboracions, interludis, un àlbum que pots escoltar de fons, tranquil·lament, molt recomanable i amb moltes referències a Déu, també.
0: I Anna, aquest àlbum de 2025, és de 2025, de fet, per què en parlem ara?
2: Doncs això, va ser la seva actuació al Coachella fa un mes, i el que suposa, que ja fa un mes, però ja sabeu, ell mateix va projectar videoclips seus antics en un festival, i els comentava en directe, no? En un exercici, com deia, d'apropar-se a ell mateix de jove des d'un lloc nou, sa i diferent.
1: Lux.
2: I... aquests dies hem d'estar atents perquè segurament publiqui un tour nou, ja que s'han actualitzant les webs de venda d'entrades del cantant.
0: Estan pendents. Tens un segon per preguntar-li a l'Anna el que volies. Sí, Anna, un segon per respondre.
1: Una comparació entre Leonardo DiCaprio, per exemple, o Justin Bieber, són aquesta gent que han sigut herois de carpeta i que els hi costa molt que se'm prengui la gent seriosament.
2: Timothée Chalamet podria ser.
1: Ai, no l'aguanto.
0: Ui!
1: El xavalet no l'aguanto.
2: Això ho haurem de veure amb els anys, perquè ell encara està a l'etapa anterior.
0: Encara no, ja veurem. Sí. El que hem fet és hem repassat Justin Bieber de la millor manera possible. Anna Pérez, gràcies. Edu de Vicente, gràcies, com sempre. I ja ho sabeu, el Són 4 dies, Luis Mimendizábal, Mònica Pavón, Albert Vacas i un servidor que us esperem el cap de setmana vinent. I ho fem a ritme de Peter Gabriel. Bona setmana.

0: Són les 11.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: A Ceuta, les autoritats segueixen treballant per identificar els menors que encara hi romanen a la ciutat autònoma, una feina complexa i individualitzada, perquè no és senzill establir la procedència d'alguns d'ells perquè puguin tornar a casa seva amb les seves famílies. En cas contrari, l'objectiu és acompanyar els menors perquè el seu futur sigui menys hostil. Miguel Osorio García d'Oteiza, director de la Càtedra d'Immigració de la Universitat Francisco de Vitoria.
2: Si no ponen los dos un pie en ese camino para encontrarse, pues no puede haber una integración. La integración no es solo del migrante, sino tiene que ser de las dos partes.
0: El butlletí oficial de l'Estat publica avui l'ordre del Ministeri d'Interior que restableix durant 30 dies els controls fronterers aleatoris en les connexions aèries i marítimes dels passatgers procedents d'Itàlia. Una mesura que ja funciona des d'ahir als ports i aeroports de l'Estat com a resposta a la mateixa mesura establerta pel govern de Giorgia Meloni per als passatgers que hi viatgen al país transalpí procedents d'Espanya.
3: Nos han parado y nos han pedido la identificación a todos, bueno, a los que le han parecido bien la policía.
4: Normal de seguridad de reconocimiento de DNI o otro papel.
5: No estamos acostumbrados a los controles al interior de la Unión Europea.
0: El ministre d'Exteriors italià, Antonio Tajani, considera que la reacció d'Espanya de suspendre també temporalment el Tractat de Lliure Circulació de Persones, l'espai Schengen, és incomprensible, diu, i totalment inacceptable. Itàlia ho va fer argumentar pel fet extraordinari que va passar a Ceuta, una situació que nega el catedràtic de Dret Internacional Alejandro del Valle Gálvez.
6: Realmente ha sido una medida extraordinaria que está prevista en el Código de Fronteras de Schengen, pero que se utiliza para otras ocasiones. En este supuesto, la posibilidad de que fueran de Ceuta a la península o al espacio continental de Schengen era limitadísima porque, como se sabe, hay un doble control de fronterizo entre Ceuta y el espacio Schengen continental.
0: A casa nostra, l'Ajuntament de Barcelona aflora i recapta més de 800.000 euros en impostos a empreses que gestionen pisos turístics. Fins al 2028, quan es complirà el termini per a suprimir totes les llicències d'habitatge d'ús turístic, es preveu inspeccionar 463 empreses propietàries o explotadores de 2.281 habitatges i 280 apartaments turístics. En definitiva, diu l'Ajuntament, l'objectiu és garantir el compliment de les obligacions fiscals del sector d'allotjaments turístics. I més notícies pel que fa als incendis arreu de l'Estat. A Castelló ja està controlat l'incendi de la serra d'en Galceran, però continua actiu l'incendi de Tírig, en nivell 2 de perillositat, que ja ha cremat 250 hectàrees. Els mitjans aeris han incorporat les tasques d'extinció i se sumen als més de 200 efectius que han estat treballant durant tota la nit. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències de la Comunitat Valenciana.
7: Tírig sigue activo, tenemos aproximadamente ahora 395 hectáreas calcinadas y estamos hablando de un perímetro aproximado de 15 kilómetros que está afectando. Nos tenemos actualmente confinado en el municipio de Catí, no hay riesgo para la población.
0: A Andalusia, l'incendi a Niebla, Huelva, ja ha calcinat més de 4.000 hectàrees i més de 400 veïns han hagut de ser desallotjats per la proximitat de les flames. I ara l'informació esportiva amb Llorenç Job. Bon dia.
8: Bon dia. El Tour de França femení avui, última etapa amb tot en joc. Defensa el mallot groc la neerlandesa Demi Vollering amb tan sols 8 segons d'avantatge per sobre de la polonesa Nieve Viadoma. La catalana Paula Blasi lluitarà pel mallot blanc de millor jove, per la qual cosa haurà de retallar més d'un minut a l'alemanya Niedermayer. El desenllaç a partir de les 4 de la tarda en directe per Teledeporte. Abans, però, a les 2 de la tarda, cursa llarga del Gran Premi de Motociclisme de Gran Bretanya. Ahir en la cursa a l'esprint, victòria per a Jorge Martín. El cerverí Àlex Márquez va ser quart, el seu germà Marc nove. I en el món del futbol, que expressa el seu dol a la família de Lionel Messi per la mort del seu pare Jorge Messi, una figura clau en la carrera de l'astre argentí. Avui s'oficiarà el seu funeral, una cerimònia íntima a la ciutat de Rosario, Argentina.
0: La informació torna a Ràdio 4 d'aquí a 55 minuts.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Són les 12.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: A Castelló, l'incendi de Tírig a l'Alt Maestrat segueix actiu i ja ha cremat gairebé 400 hectàrees en un perímetre de foc de 15 quilòmetres. Hi ha una vintena de mitjans aeris treballant i un 200 mitjans o efectius terrestres. Dionís Montesinos és cap de bombers de Castelló.
2: Bueno, nos preocupaba esta noche que avanzase hacia el oeste. Evacuó la población y estamos trabajando con medios aéreos para poder solventarlo y darlo por controlado en cuanto sea posible. Seguimos trabajando arduamente en ello.
0: A Andalusia, l'incendi a Niebla a Huelva ja ha calcinat més de 4.000 hectàrees i més de 400 veïns han hagut de ser desallotjats per la proximitat de les flames. I a casa nostra, els bombers informen que estan treballant a l'extinció d'un incendi a Riba-roja d'Ebre. Han activat 4 dotacions per un incendi en un abocador. Treballen conjuntament amb l'empresa per sufocar l'incendi amb sorra i remullar la zona per evitar la propagació de les flames. I a Ceuta, avui, les comunitats religioses han convocat una manifestació per reclamar solucions a la crisi migratòria. 10 dies després de l'entrada massiva d'immigrants a la ciutat autònoma, molts d'ells encara hi romanen malvivint al carrer o a la platja i esperen que quedi una plaça lliure al centre d'estada temporal de migrants. Són entre 8.000 i 10.000, segons el president de Ceuta, el popular Juan Jesús Vives, que titlla d'insostenible la situació i reclama al govern central l'expulsió al Marroc de tots els que van travessar la frontera de manera irregular.
3: La única salida és Marruecos, a través de la frontera del Tarajal. Creo que las personas que están aquí deben saber, y el gobierno se los debe de comunicar, que aquí no va a haber papeles, que aquí no va a haber salidas a la península, que la única solución está en Marruecos.
0: Pel que fa als menors, les xifres encara són incertes. Pel moment s'han registrat uns 1.300 d'ells. I de l'exterior, pel que fa a la guerra a l'Orient Mitjà, les vies diplomàtiques entre els Estats Units i l'Iran continuen obertes, però les converses directes semblen estancades. El ministre d'Afers Exteriors iranià, Abbas Araghchi, en declaracions als periodistes, diu que actualment no hi ha negociacions amb Washington, que només intercanvien missatges a través d'intermediaris, i afirma que les negociacions no es reprendran mentre els Estats Units violin el memoràndum d'entesa i no compensin els danys de la guerra. Ara mateix, Teheran negocia amb Oman l'establiment d'una ruta marítima nova a l'estret d'Hormuz, que no implica la reobertura total de l'estratègic pas per al comerç mundial, que condicionen el compliment, diu Teheran, per part dels Estats Units, d'un seguit de condicions, entre d'altres, la fi del bloqueig naval als ports iranians, l'aixecament de les sancions econòmiques, l'alliberament dels actius iranians bloquejats i el pagament de reparacions de guerra. A casa nostra, l'Ajuntament de Montblanc demana que Google Maps posi algun tipus d'avís, sobretot divendres i diumenges, especialment a l'estiu, perquè l'aplicació i els navegadors del cotxe no recomanin passar per dins del nucli urbà quan hi ha retencions a la Nacional 240 i a la P2. Les cues que es formen entorn de la rotonda que uneix la Nacional, l'autopista i la C14 poden ser quilomètriques i alguns conductors, per estalviar-se l'espera, acaben passant per dins de la localitat que acaba col·lapsada, fet que perjudica els veïns. Marc Vinya n'és l'alcalde. Són declaracions a l'ACN.
4: Quan hi ha les retencions a la Nacional per venir cap a aquesta rotonda, molts conductors segurament entenen que Google Maps els dona una alternativa vàlida i entren per dintre de la travessera de Montblanc. I a Montblanc tenim un problema de mobilitat després dintre dels propis veïns que es desplacen a l'interior del municipi perquè es troben l'artèria principal, que és Muralla de Santa Tecla, col·lapsada.
0: La solució definitiva, diu, a aquests problemes de mobilitat depèn de la construcció pendent de l'enllaç entre la 27 i la P2 per part de l'Estat, una infraestructura prioritària que podria trigar anys a materialitzar-se. I ara la informació esportiva amb Llorenç Llop.
5: Bon dia. El Tour de França femení avui, última etapa amb tot en joc. Defensa el mallot groc la neerlandesa Demi Vollering amb tan sols 8 segons d'avantatge per sobre de la polonesa Nievia Doma. La catalana Paula Blasi lluitarà pel mallot blanc de millor jove, per la qual cosa haurà de retallar més d'un minut a l'alemanya Niedermayer. El desenllaç a partir de les 4 de la tarda en directe per Teledeporte. Abans, però, a les 2 de la tarda, cursa llarga del Gran Premi de Motociclisme de Gran Bretanya. Ahir, en la cursa a l'esprint, victòria per a Jorge Martín, el cerverí Àlex Márquez va ser quart, el seu germà Marc nové. I en el món del futbol, que expressa el seu dol a la família de Lionel Messi per la mort del seu pare Jorge Messi, una figura clau en la carrera de l'astre argentí, avui s'oficiarà el seu funeral, una cerimònia íntima a la ciutat de Rosario, Argentina.
0: De moment és tot per part nostra. La informació torna d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.
6: Atura un moment el que estàs fent. Perquè aquest estiu tens una cita cada matí. 4 hores en directe amb tota l'actualitat. Les històries a què tothom parla. Entrevistes, cultura, bon humor i molt més. El matí de Ràdio 4, edició estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 12, amb Maria García Coll.
7: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2, amb gel i llimona. Amb la Leo Garriga i el Toni Cano.
8: Doncs sí, aquí continuem un diumenge més. Ai, sí, fa mandra, eh? Però a aquestes hores ja no em pots dir que tens mandra? O potser sí, perquè estàs de vacances, molt de vacances. I ens escoltes mentre obres un ull? Doncs sigui com sigui, si portes moltes hores despert o desperta, o si acabes d'aixecar-te ara mateix, benvingut, benvinguda a la terrassa musical de Ràdio 4. Avui crec, si no recordo malament, que el Toni se'n va cap al Maresme. Ja veurem, eh? Sí, que igual m'equivoco i estic dient el que no toca. Sigui com sigui, anem a passar-ho bé, a repassar grandíssims temes i a intentar refrescar-te una miqueta, eh? Estiguis fent allò que estiguis fent, potser estàs netejant la brossa. Com ens agrada que ens escolleixis per passar els matins o els migdies dels caps de setmana, Ràdio 4 i molt bon rotllo.
7: Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2, ens prenem l'estiu amb gel i llimona. Baby squirrel, use a sexy motherfucker.

0: Ripollet, funk i música disco que Bruno Mars sap recrear perfectament amb aquest Treasure. Hem viatjat fins a finals dels 70 i sense haver de moure't d'allà on estàs, però vigila, que seguirem allà perquè ens agrada.
1: Amb gel i llimona. Grans cançons ben servides.
0: Principis dels 80 o els 80, on hi havia una obsessió concreta, vestir impecable i fer cançons elegants. ABC era exactament això.

explicar exactament què vol dir Watermelon Sugar, que es traduiria com síndria de sucre. Deixant que cada persona tregui les seves pròpies conclusions. El que sí que ha reconegut és que la cançó va néixer inspirada per l'ambient càlid i despreocupat de l'estiu. I per la novel·la In Watermelon Sugar, de Richard Brautigan. D'aquí va agafar el títol, eh? Aquest misteri ha contribuït a mantenir viva la conversa al voltant d'aquesta cançó, que continua sonant igual de bé. I te la pots posar per intentar dormir a la nit o quan t'estiris. Potser t'està costant, eh? Dormir per la calor, sí. Recordeu, alguns petits tips que et poden ajudar a passar una nit una miqueta més tranquil·la, eh? Una dutxa tíbia. L'habitació ben ventilada i res d'alcohol abans d'anar al llit. Tot això, el cos t'ho agrairà molt més que comprar-te un ventilador superpotent o posar-te un aire condicionat. Sí que afegeixo un petit tip que un cop el descobreixes ja no te'n pots desempallegar, eh? Que és tenir un ventilador de sostre a poqueta velocitat, però que mogui bé tot l'aire fresquet. Oh! Així sí que dormiràs bé, eh? Encara que si sona una cançó com la que ve a continuació, a lo millor t'entren les suors. Sobretot si penses en la versió que va fer-ne a Eric Fritz. Més que un remix, va agafar trossos i la va anomenar d'una altra manera. Ens quedem amb l'original de Steve Winwood, que es diu Valerie. Aquesta sí que no envelleix. Només va estar uns quants anys fent la migdiada.

les col·laboracions entre The Weeknd i Daft Punk. Si has anat escoltant els programes, segur que vas sentir la de Starboy. Aquesta es diu I'd Feel It Coming. So suau, melòdic, inspirat en el pop elegant de finals dels 70 i principis dels 80. Quan ho saps fer bé, ho fas bé. I també ho fas bonito. Tu diràs, i ara per què canvies d'idioma, Leo? Doncs perquè arriba ell. Pau Donés, amb aquest superpoder de trobar poesia a les coses més quotidianes. Bonic.

0: que és trobar un aliment que pràcticament senta bé a tothom. No a tothom, perquè hi ha gent que no, però que a l'estiu... Oh, per què el gazpacho ens entra també a l'estiu? Doncs no només perquè sigui fresquet, sinó que el tomàquet aporta aigua i potassi, el cogombre ajuda a hidratar i l'oli d'oliva facilita l'absorció de vitamines. És un dels plats més complets de la dieta mediterrània i probablement una de les poques receptes que et fa sentir millor abans que després de menjar-la. Jo sé d'un que segur que ara mateix se sent molt bé i no perquè s'estigui prenent un gazpacho, sinó perquè està a punt de descobrir-nos una terrassa màgica. Crec que estàs pel Masnou, no? A veure, hola, Toni.
1: Hola, Leo, què tal, com anem? Doncs avui estic a un municipi de costa, és el Maresme, però no estic a la platja, perquè he volgut gaudir d'aquest poble, dels seus carrers, i també quan estava caminant per aquests carrerons tan bonics del Masnou, he recordat perquè una amiga em va dir que li deien aquí el San Francisco del Maresme.
0: Toma,
1: perquè
0: ja.
1: Hi ha uns carrerons que fan pujada i, ojo, que jo vaig a peu, com deia aquella cançó... Bueno, que em lio. He arribat fins al 180 perquè he començat a preguntar als veïns i les veïns del Masnou on podia fer un bon vermut i m'han dit, vés-te'n al 180. I aquí estic amb el Cristian. Cristian, què tal?
2: Molt bé, molt bé, aquí estem.
1: Tu habitualment estàs a la cuina.
2: Sí, sempre.
1: I això m'encanta perquè és recomanació directament del xef. Ha sortit per recomanar-me com acompanyar el vermut. Tu ets de vermut?
2: Jo, el vermut m'agrada, però soc més de cervesa.
1: Vale, doncs amb birra o vermut, anem a fer un bon tastet gastronòmic aquí. Quina és l'especialitat de la casa?
2: Sincerament, les braves aquí són molt especials, perquè la salsa brava no és la típica, diguem. I després...
1: La típica per què? Perquè pica molt, pica poc, o com és? O té algun secret?
2: És bastant potent, però quan ho barreja amb l'aioli queda boníssima, la veritat. Molt bona, molt bona.
1: Doncs l'haurem de tastar. Perfecte, em sembla molt bé. Anem fent boca, anem fent boca. Unes braves amb una salsa molt especial d'aquí del 180. Què més tenim?
2: Tenim també la croqueta d'aquí del 180, que és de gamba, que està boníssima.
1: Ostres, croqueta de gamba. M'agrada el tema, no és molt comú, perquè mira que la croqueta, doncs, de bacallà, de pollastre, de pernil, però de gamba, molt bé. I la feu aquí?
2: Sí, sí, la fem aquí i a la que se'ns acaba, doncs, tots, vinga, a fer croquetes.
1: Tothom aquí a fer croquetes. Veig que hi ha molt bon rotllo amb l'equip, no? O sigui, que teniu aquí... Després, quan acabeu de treballar, que acabareu cansadíssims, sortiu de festa o què?
2: Bueno, no sempre, però a vegades sí que ens juntem i fem alguna copeta de cervesa, un vermutet, alguna copeta de vi, sí.
1: Però perquè tu ets molt jove, quina edat tens?
2: Jo tinc 20 anys.
1: 20 anys, però aquí no és el primer any que treballes?
2: No, ja farà quasi bé 2 anys treballant aquí a la cuina.
1: Ah, o sigui, podríem dir que és la teva primera feina que tu recordes així d'estiu potent?
2: Sí, jo primer vaig començar a la sala de cambrer, però a mi sempre m'agrada la cuina, llavors vaig dir, jo vull estar a la cuina. I ahí, cap a dins.
1: O sigui, coneixes molt bé el que és sala i cuina, que sempre un bon establiment gastronòmic ha de tenir aquest equilibri entre la sala i la cuina perquè funcioni molt bé, i veig que aquí ho teniu.
2: Sí, sí, ho tenim, i ens comuniquem molt bé, i sempre hi ha bon rotllo, sempre hi ha risses, i ens ho passem molt bé treballant. Vulguis que no estem treballant, però ens ho passem bé.
1: Clar, no, d'això també, i a més, s'ha de cuinar amb amor, que això es nota després. Doncs tenim unes braves. Vinga, què més? Tenim les croquetes de gamba, que tenen molt bona pinta, i què més?
2: També a destacar del vermut típic, patates, olives i tal, tenim unes gildes que les anem canviant i les fem nosaltres aquí. I estan molt bones.
1: Les aneu canviant, què vol dir? Que canvieu de taula? No, vull dir que són d'ingredients, no? Què feu? Què mengeu? Què canvieu? Perdona.
2: Ara mateix tenim la gilda que ve amb oliva, piparra, un formatge manxec i amb tomàquet semisec.
1: Molt bé.
2: I potser la setmana que ve la fem diferent, amb fuet. Per exemple, li podríem posar la gilda amb fuet, oliveta i...
1: Ostres, pinta molt bé, eh? Mai he menjat una gilda amb fuet, però em sembla molt interessant. I d'aquesta manera també els clients que venen habitualment doncs tenen un canvi i tenen una sorpresa cada setmana a veure com serà la gilda d'aquí a setmana, no?
2: Exactament.
1: I què més? Alguna coseta més?
2: Sí, també és molt, molt conegut aquí també el brioix d'estic tartar, que el fem al gust del client, si el vol més picant, menys picant, però està boníssim.
1: Ben allà. Expliquem què és l'estic tartar, perquè jo la primera vegada que vaig... o sigui, seria carn crua tallada superfineta, no? Seria una mica com podríem definir-ho o què?
2: Sí, exactament. Tenim el... Bueno, és un tros de llom, llavors el tallem a ganivet, ben finet, i llavors ja el barregem amb la nostra salsa, que li fiquem el piparres, pepinillos, maionesa i altres ingredients, ho barregem tot,
1: I perdona la ignorància, perquè jo sóc de bon menjar, però no sabia això. O sigui, ho talleu a ganivet? Jo pensava que això es tallava amb alguna talladora, alguna cosa, perquè, clar, es talla tan finet, tan, o sigui, tan primet, que dic, en sèrio, amb ganivet?
2: Sí, bueno, realment es fa amb ganivet. Ja potser hi ha gent que ho fa amb una picadora, però queda millor en boca quan talles en ganivet i pots notar els petits trossets.
1: Uau, això seria una mica com els que tallen bé el pernil, que és tot un art, que sembla que estiguin tocant el violí, no?
2: Podríem comparar-ho, sí, sí.
1: Bé, doncs, Cristian, jo crec que ho tinc clar. Vaig a fer aquest tastet. Leo, jo sé que tens la boca feta aigua.
0: Sí.
1: Doncs ara t'explicaré què tal, perquè tinc unes ganes. Jo ja estic bufant, la croqueta de gamba ja l'estic bufant.
0: Déu-n'hi-do.
1: Fins ara, Leo.
0: Fins ara. De veritat que aquest home a mi em fa venir gana d'una manera exponencialment augmentada. Déu-n'hi-do, jo ja tinc ganes de la croqueta i també d'aquest estic tartar talladet a mà, eh?
3: Dissabtes i diumenges, de 12 a 2:15, ens prenem l'estiu amb gel

0: tu sempre havies pensat que Soul Sisters eren estatunidencs? Doncs no, és un grup belga. Una cançó que va arribar al top 10 dels Estats Units, una cosa molt poc habitual per una banda europea d'aquest estil. Una cançó que no ha passat mai de moda i que continua agradant igual i té aquest rotllo tan fresquet que ens encanta.
1: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona.
0: Vinga, va, que seguim amb rotllet estiuenc, amb una cançó que era de Village People, però que Pet Shop Boys van saber fer-la molt seva i convertir-la en un himne gegantí. Go West!

0: Pet Shop Boys, déu-n'hi-do quin tros de cançó. I com ve de gust cantar-la així a ple pulmó, eh? A tope de veu. I amb aquesta manera de començar que té el tema, que directament et porta a propet, molt a propet del mar, no? Per exemple, una terrassa...
1: Amb gel i llimona, la terrassa musical de Ràdio 4.
0: Vaig explicar-te una cosa. El mar té una olor molt característica, no? I no és de la sal. No, perquè la sal no fa olor. L'aroma característic del mar, que tampoc és dels peixos, prové principalment d'un compost que produeixen unes algues microscòpiques quan es descomponen. Es diu dimetisilfur i és un dels responsables d'aquella olor tan inconfusible que només sentir-la ja ens posa en moda vacances. Allò quan estàs arribant, eh? Quan estàs arribant i dius, ja fa oloreta a vacances, ja fa oloreta a estiu, ja fa oloreta a platja... Doncs aquesta olor prové d'aquestes microalgues. A partir d'ara, quan diguin, fa olor a mar, pots dir, sí, el dimeticosilfur. Ho va dir la Leo a Ràdio 4. I de la platja a París. Està bé, no? Un viatge per parlar-te de la història d'un lobo hombre en París. És un llibre d'un escriptor francès, Boris Vian, que es deia així, Lobo Hombre. Un clàssic de la Unió.

0: llibres que es converteixen en cançons i cançons que es converteixen en himnes del pop espanyol dels 80. Tot això ens encanta i ens agrada molt, doncs, fer aquest repàs per totes les cançons que han marcat algun moment de la nostra vida o que sortien a pel·lícules i fan que directament te'n vagis al videoclip o a la pel·lícula, no? És el cas de la cançó que escoltaràs a continuació, que tots i cada un de nosaltres pensem que va ser escrita per aquesta pel·lícula, però no és així. Estic parlant de Maniac, de Michael Cimbello. Molts ho pensem, això, però en realitat Denis Matoski, que és qui va escriure aquesta cançó, la va escriure després de veure una pel·lícula de terror i la lletra parlava precisament d'un assassí obsessionat, un maníac. Un assassí en sèrie, eh? Quan els productors de Flashdance van escoltar la melodia, els hi va encantar, i van obligar-lo amb ell a canviar completament el text per adaptar-lo a la història de la ballarina protagonista. Menys mal, eh? El resultat va ser un dels grans himnes dels anys 80 i una cançó que a dia d'avui encara tots relacionem automàticament amb aquella inoblidable escena de l'entrenament.
1: Amb gel i llimona, només a Ràdio 4.

0: Angel i Llimona, el combinant musical de l'estiu.
1: El combinat musical de l'estiu, jo crec que ara ja hem suat tot el que havíem de suar perquè aquesta cançó és impossible escoltar-la sense moure o cantar, eh? Qualsevol de les dues és bona. Ens n'anem d'aquesta primera hora, arribem a la informació i ho farem de la mà d'una veu. Ai, una veu. Si fos una beguda, jo crec que seria rom amb gel servit molt lentament. Estic parlant del gran, de l'enorme Barry White, amb una declaració d'amor que crec que és la millor declaració d'amor que es pot fer feta cançó. You're the first, the last, my everything. Aquesta ho és tot i és amb la que acabem aquest primer bloc. Després tornem, que hem de recuperar la connexió amb el Toni Cano, anar fins al Masnou, escoltar moltes més cançons i que tu somriguis mentre estàs connectat a Ràdio 4 amb un bon got d'aigua, per exemple, amb gel i llimona. We got it together, didn't we?

0: Es la una.
1: Radio 4. Serveis informatius.
0: A Ceuta, les quatre comunitats religioses que conviuen a les ciutats, cristians, musulmans, hebreus i hindús, s'uneixen per demanar solucions davant de la crisi migratòria. El govern de la ciutat autònoma ha fet una crida a la participació ciutadana també a la concentració. El president de Ceuta, el popular Juan Jesús Vives, ha reclamat al govern central el reforçament de la seguretat, el control de la frontera i una solució per als milers de persones que encara hi romanen, de les més de 72.000 que es calcula van creuar de manera irregular la frontera. Un episodi durant el qual, recordem, van morir 141 persones. Aquesta crisi migratòria també ha generat un xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia pel restabliment temporal dels controls fronterers. La ministra Sara Agesen diu que les forces de seguretat treballen amb el Marroc perquè tot torni a la normalitat i insisteix que ni un sol migrant ha accedit a la península des de Ceuta i que no s'ha violat l'espai Schengen.
2: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
0: Pel que fa als incendis declarats arreu de l'Estat, un ampli dispositiu continua treballant aquest diumenge per controlar l'incendi declarat dijous passat a Niebla, a Huelva, de nivell 2 de perillositat i que ha obligat a desallotjar prop de 500 persones i que no podran accedir a les seves llars tret de necessitats especials. El foc ja deixa més de 4.000 hectàrees calcinades. El conseller d'Emergències d'Andalusia, Antonio Sanz, es mostra més optimista sobre l'evolució de les tasques d'extinció.
3: Y ahora tenemos cierta esperanza de poder ya ganarle terreno al incendio. Hasta ahora hemos estado defendiéndonos del incendio. Ahora intentamos seguir defendiendo el incendio, pero con perspectiva de haber consolidado perímetro. Y la idea final es poder perimetrar y consolidar ya todo el terreno, todo lo que es el perímetro del incendio, que repito, es muy elevado. Decíamos que el recorrido era de 44 kilómetros.
0: I a Castelló, el municipi de Catí està confinat per la proximitat de les flames de l'incendi de Tirig a l'Alt Maestrat. Les tasques d'extinció són difícils per la complexitat del terreny. Antonio Rodrigo, director tècnic de l'operatiu.
4: La zona nord és la que afecta a la zona del municipi de Catí i la zona sur al municipi de Tirig. Estamos desviando todos los medios a estas dos zonas.
0: Un foc que, segons les primeres hipòtesis, va començar per un llamp. I a casa nostra, la Protecció Civil ha desactivat l'alerta per pluges fortes que en les últimes 48 hores ha deixat uns 140 avisos als bombers i fins a 130 trucades al telèfon d'emergència 112 per incidències, cap de gravetat, la majoria de les quals per incidències i acumulacions d'aigua a la via pública, inundacions de baixos i carrers, embornals obstruïts, branques d'arbres, com també la retirada d'elements urbans amb perill de caiguda, com cablejat pels de llum i mobiliari. Les tempestes s'han concentrat divendres i dissabte a les comarques del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central. També hi va haver fortes ratxes de vent, amb cop de més de 110 km per hora al Pallars Jussà. Les tempestes van provocar ahir dissabte a la tarda diversos talls de carretera a l'Alt Pirineu i Aran per la caiguda d'arbres, despreniments i acumulacions d'aigua, segons el Servei Català de Trànsit. I avui, aquest matí, ha mort el conductor d'un turisme en un accident a l'alçada de Fonollosa, al Bages. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la carretera i ha bolcat en un barranc. El conductor i víctima era l'únic ocupant del cotxe. Arran de l'accident s'han activat 3 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat que han fet tasques d'escarcelació de la víctima i 3 unitats del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta són ja 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I ara la informació esportiva amb Llorenç Job.
5: Bon dia. El Tour de França femení avui, última etapa amb tot en joc. Defensa el mallot groc la neerlandesa Demi Vollering amb tan sols 8 segons d'avantatge per sobre de la polonesa Nie Wiadoma. La catalana Paula Blasi lluitarà pel mallot blanc de millor jove, per la qual cosa haurà de retallar més d'un minut a l'alemanya Niedermayer. El desenllaç a partir de les 4 de la tarda en directe per Teledeporte. Abans, però, a les 2 de la tarda, cursa llarga del Gran Premi de Motociclisme de Gran Bretanya. Ahir en la cursa a l'esprint, victòria per a Jorge Martín, el cerverí Àlex Márquez va ser quart, el seu germà Marc nove, i en el món del futbol, que expressa el seu dol a la família de Lionel Messi per la mort del seu pare Jorge Messi, una figura clau en la carrera de l'astre argentí, avui s'oficiarà el seu funeral, una cerimònia íntima a la ciutat de Rosario, Argentina.
0: Doncs és tot per part nostra de moment, perquè d'aquí a mitja hora, una mica menys, comença l'edició cap de setmana de Ràdio 4. Fins ara.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
6: Amb gel i llimona. Benvinguts a la terrassa musical de Ràdio 4.
7: Ja tornem a estar en marxa i preparadíssims per acabar aquest programa d'avui. Doncs de la millor manera possible, passejant-nos per Terrassa, seguint escoltant bona música i tu, a l'altra banda, escoltant Ràdio 4 i deixant-te refrescar amb aquest got ple de bons tamarros. Molt de gel. I un toc de llimona, eh? Sempre aquest toc de llimona per donar-li el punt àcid refrescant que també ens va. Viatjant per dècades musicals i quedant-nos no gaire enrere ara, eh? No, això sí, la creadora de la cançó amb la que obrim una nova hora es va inspirar amb allò que sentia ella a les seves primeres raves. Els dels 90, eh? Una cançó que fa na, na, na, na, na, na, i que sona una mica a una de les sintonies que jo faig servir, però readaptada als temps actuals. És Peggy Go. It goes like na, na, na, na. Amb això, tornem a donar la benvinguda amb gel i llimona. Soc la Leo Garriga i d'aquí un momentet tornem a connectar amb en Toni Cano.

0: havien fet un vermutet. I les Gildes. Ai, jo ara m'he quedat amb ganes de les Gildes. Ara les vull provar totes. Toni, què tal? Com estàs?
1: Leo, hem de felicitar el Christian. Christian, felicitats. Si en 20 anys s'està cuinant així, jo veig aquí alguna estrella, eh? O sigui, tu somies amb això? O sigui, somies tenir el teu propi establiment, un restaurant, i aconseguir estrelles Michelin i tot això?
2: Sí. Potser deixant a part les estrelles Michelin, a mi m'agrada cuinar. M'és igual els detalls dels Michelins i tot això, però sí que m'agrada molt la cuina i m'agradaria tenir un restaurant.
1: Tu ets el dels que gaudeixes molt quan veus a la gent gaudir amb el teu menjar, no? Pel que veig.
2: Sí, inclús m'agradaria més que m'agrada cuinar més per la gent que per mi mateix.
1: O sigui, tu voldries un restaurant no molt gran, amb una cuina oberta, que vas veient la gent com està allà passant-s'ho pipa, menjant el que tu has fet. Doncs t'he de dir que molt bo, les croquetes de gamba, molt bones. Les braves, com tu bé deies, la salsa molt especial, molt diferent. No ens pots explicar, entenc, el secret, no?
2: No, això és secret ja de cuiner. El xef?
1: Vale. I, per cert, el teu millor estiu, Christian, quin ha estat?
2: Tinc diversos. L'últim estiu va estar molt bé, que em vaig anar amb els meus amics a Càdiz una setmaneta a l'agost, i molt bé.
1: Un estiu a Càdiz és molt xulo, no serà sofer-ho tu també, no?
2: No, m'agradaria fer-ho, però no.
1: Bé, doncs, Càdiz, molt recomanable, i algun altre estiu així potent?
2: Sí, sortint de batxillerat, típic viatge amb els amics a Menorca, també, brutal.
1: Ai, qui tindran les Balears, que ens agraden tant, ja sigui Eivissa, Menorca, Mallorca o Formentera. Per cert, tu vius al Masnou? Ets al Masnou?
2: Sí, d'aquí, de tota la vida, nascut aquí.
1: I vas sovint a la platja o te n'oblides que hi ha platja aquí?
2: De més petit ja m'oblidava més, però ara ja, últimament, sí. De petit anava molt, vaig d'oblidar-me més, perquè la veus cada dia. No t'acostumes, però...
1: Sembla que està aquí i que és com habitual, no? Però quan te'n vas... Jo que estic entre Madrid i Barcelona, quan torno aquí i estic veient la platja, dic, quina sort tenim, i quan vas amb aquesta línia del tren, és espectacular que vas veient... que dius... Tu ets dels que la soterraria o no?
2: Sí, no. A mi m'agrada estar al tren i veure la platja, la veritat, que són bones vistes, i si estàs soterrat potser sí que no molesta, però les vistes milloren.
1: Clar, el viatge per túnel no seria la mateixa experiència, ni molt menys. Doncs el 180, molt recomanable, de veritat, venir a fer el vermut. Veniu aquí pel centre de... Està just darrere de la plaça nova de les dones del textil. I res, pujo les escales que hi ha. Aquest carrer com es diu?
2: Al carrer Itàlia número 7 estem.
1: Al carrer Itàlia número 7, tenen una terrasseta molt xula, així en plan privada, però a més molt maca, molt així amb plantes caribenyes, podríem dir, no?
2: Sí. Aquí s'està molt bé.
1: Doncs t'anem a demanar... L'estiu i la música van sempre de la mà, així que vull la teva cançó que per tu faci estiu, o alguna que aquest estiu estigueu aquí els companys i tu sentim molt sovint.
2: Mira, doncs ens ha donat molt per una cançó de Danny Ocean, la Mónaco. Amb els cuiners aquí estem encantats amb aquesta cançó, la veritat.
1: Doncs ara m'acabes de pillar totalment. És reggaeton, què és aquesta cançó, o no?
2: No, és més estil pop, jo crec. Però no.
1: Molt bé. La Leo controla molt més que jo. Leo, repeteix, a veure, el Danny Ocean... Què dic?
2: Danny Ocean, Mónaco.
1: Ah, Mónaco. I són vacances a Mónaco, alguna cosa així?
2: Sí, parla... Sí, d'una noia a Mónaco. Ben bé, ara mateix no me'n recordo, però sí.
1: Bé, doncs mira, hi ha un acudit molt dolent, que és sobre el taló es veu un mico molt gran i es tanca el taló. Com es diu el país? Mónaco! És a dir, Mónaco! Bé, basta. Ho sento molt. Leo, havia de dir, els acudits dolents, al final, si li dones la volta, poden ser divertits. Doncs, Christian, tot un plaer, moltíssimes gràcies, i ens trobem aquí al 180 al Masnou. Gràcies.
0: Vinga.
2: No, gràcies a vosaltres.
1: Petonets, Leo.
0: Petonets mil, i gràcies per aquesta recomanació musical que sonarà ara mateix des de Ràdio 4.

0: Amors d'estiu, a través d'aquesta cançó que es diu Mónaco, de Danny Ocean i Lagos. Recomanacions que ens han arribat des d'una terrasseta al Masnou. Com ens agraden aquests viatges, eh?
1: Amb gel i llimona. Cançons sense filtre solar.
0: Ens agraden molt aquests viatges, però si has de fer un viatge i vas en cotxe i l'has deixat aparcat al sol, vigila. Molt. Perquè un cotxe aparcat al sol, i sobretot si després te n'has d'anar fins a Mònaco, es converteix en un forn molt més ràpid del que et puguis imaginar, eh? Si fora hi ha una temperatura d'uns 30 graus, a l'interior del cotxe pot haver-hi perfectament 50 o 60 graus en menys d'una hora. Per això, mai has de deixar dins d'un cotxe aparcat una mascota, un infant, ni tampoc medicaments, aparells electrònics o ulleres de sol damunt del quadre de comandaments, eh? Ni ampolles d'aigua! Si vols evitar disgustos durant les vacances, tingues en compte aquestes petites coses que et poden ajudar a que el teu viatge sigui una miqueta millor.
1: Amb gel i llimona. La terrassa musical de Ràdio 4.

0: tot arreu a una col·laboració espectacular i increïble i que va tenir lloc en un dels moments més durs per tots nosaltres durant les restriccions de la pandèmia. Us en recordeu, no?
1: Amb gel i llimona, refrescant l'estiu a Ràdio 4.
0: Coldplay i BTS. Això es diu My Universe.

Unint mons molt diferents i convertint-los en un èxit musical el 2021. Coldplay, BTS, My Universe. Déu-n'hi-do, avui, eh? Hem passejat pel Masnou. Hem descobert curiositats d'aquelles que sempre van bé per sorprendre a una sobretaula d'estiu. I, sobretot, hem deixat que la música fes la seva feina, posar-nos de bon humor. Gràcies per convertir una estona més amb nosaltres. Amb Ràdio 4, amb gel i llimona. Ens agrada molt estar amb tu, eh? Que ho sàpigues. I la setmana que ve ens tornarem a trobar. Encara no marxo. Tinc temps per posar-te una més. Una. I marxem. My Favorite Game. Energia de The Cardigans per desitjar-te un diumenge genial. Ens tornem a trobar dissabte a partir de les 12 a Ràdio 4 amb Geli Llimona, amb Antoni Cano donant voltes por ahí. Si el veus, saluda'l, eh? És molt bona gent. Ens escoltem! Petons a muntons!

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4.
0: Bon dia. Protecció Civil dona per conclòs l'episodi de pluges i fenòmens meteorològics adversos que va començar divendres. Des que va començar aquest mes d'agost, gairebé cada dia hem tingut activat el Pla Inuncat, no de manera genèrica arreu de Catalunya, però sí per zones. Una climatologia que fa anys que ens alerta està canviant. Al mes de juliol les pluges van ser anecdòtiques, mentre que el risc extrem per incendi forestal ens va acompanyar dia sí, dia també. Un mes de juliol que començava amb l'incendi del massís de les Gavarres que va cremar durant 5 dies. Avui analitzem la situació del nostre mar i també de la nostra terra, veus del CSIC, el Centre Superior d'Investigacions Científiques, i del CREAF, el Centre de Recerca en Ecologia i Aplicacions Forestals, ens dibuixen el panorama actual. I pendents del cel, sobretot per l'eclipsi total de sol, compte enrere per un fenomen astronòmic que genera molt d'interès entre experts i també curiosos. El millor escenari, les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el sud de Ponent, sobretot a la natura, però davant la fragilitat del nostre entorn, els agents rurals demanen a la població molta precaució i respecte. Un eclipsi total de sol que serà el proper 12 d'agost. Acomiadem les pluges, però no les altes temperatures. Aiment, Noelia García.
2: Avui diumenge a Catalunya continuem amb altes temperatures. Màximes de 39 graus a Girona i a Lleida, 34 a Barcelona i 32 graus a Tarragona. Es mantenen les altes temperatures, especialment a zones de l'interior. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat. Al final del dia es formaran núvols d'evolució a la província de Lleida i no es descarten ruixats o tempestes de forma feble. Demà dilluns, temperatures amb pocs canvis. Màximes de 39 graus a Lleida, Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Tarragona i 32 a Barcelona. Serà un dia càlid amb sol i cel poc ennuvolat. És una informació d'EMET.
0: Coneguem també la situació a la xarxa viària. Servei Català de Trànsit, Finarà, aquí endavant.
3: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments hem de destacar que domina la fluïdesa al conjunt de la xarxa viària catalana. Només destaquem a l'autopista P7, a l'altura de Maçanet de la Selva, i a la sortida 9A, tallada en sentit nord, en sentit Girona, per un accident. També destaquem pel que fa als principals accessos a Barcelona, circulació intensa a la B23 a Sant Joan d'Espí, en sentit Martorell, arran d'un accident, i també per càmeres observem intensitat a la ronda de dalt, a l'altura de Vall d'Hebron, als dos sentits de la circulació, arran d'unes obres. De moment això és tot. Bona tarda.
0: Aquest matí ha mort un home en una sortida de via a Fonollosa, al Bages. En Pau Robert a les vies de so i Santi García, control central, comencem.
1: Edició cap de setmana.
0: Desactivada l'alerta de l'Inuncat, un cop superat aquest episodi de pluges i temps violent, amb fort vent i calamarsa, que ha deixat algunes incidències, sobretot al Pallars Jussà, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Les precipitacions acumulades i caigudes d'arbres a les vies van obligar a tallar durant unes hores carreteres com la C13 a Llavorsí, la C14 a Organyà o la Nacional 260 a Isòvol. Aquest dissabte, el 112, el telèfon d'emergències va rebre més d'un centenar de trucades i els bombers van realitzar una trentena de sortides. Ho destacava en portada aquest mes d'agost, gairebé cada dia Protecció Civil activa l'alerta de l'Inuncat per aquests breus però intensos episodis de temps advers. Al mes de juliol, en canvi, la tònica va ser activar el Pla Infocat per un risc extrem i molt alt d'incendis forestals, onades de calor que se succeeixen una rere l'altra, elevades temperatures i una humitat molt baixa. A l'edició cap de setmana desgranem l'impacte d'aquest canvi climàtic al Mediterrani i terra endins. L'escalfament de la mar genera episodis d'aquestes pluges torrencials cada vegada més intenses. Aquesta setmana, la boia de Sa Dragonera a Mallorca ha registrat 33 graus, la més elevada de la història detectada en aigües nacionals. Afectacions en el nostre ecosistema, al litoral català i també als seus habitants. Laura Zurriaga.
4: Les aigües superficials de la Mediterrània se situen 4 graus per sobre els registres habituals, segons l'EMET. L'escalfament de la mar genera episodis meteorològics cada vegada més extrems. Ramon Pasqual, delegat de l'EMET a Catalunya, en declaracions a Ràdio 4.
5: Disposar de més quantitat de vapor d'aigua i de més calor a l'atmosfera, doncs és disposar de més combustible per la generació de núvols de tempesta, bàsicament, i de pluges torrencials i altre tipus de fenòmens, com pedregades.
4: La brisa marina, a més, s'ha alentit fins un 17% al litoral mediterrani, segons un estudi del CIDE, el CSIC i la Universitat de València. Nits tòrrides i afectacions per la salut.
5: Conseqüències, per exemple, aquesta sensació de relativa frescor que tenim a vora mar a partir del migdia, a primeres hores de la tarda, gràcies a la brisa marina, doncs ha anat a menys. Tots els episodis de vents amb calmats o amb velocitats molt fluixes són facilitadors d'episodis d'alta concentració de contaminants.
4: L'excés d'energia acumulada a la mar es mantindrà durant setmanes i les pluges més acusades s'esperen a la tardor. Segons els experts, la Mediterrània s'escalfa fins 4 vegades més ràpid que altres oceans. L'adaptació climàtica i la mitigació són el centre del debat. Aquí, el govern català ha posat en marxa un programa de protecció del litoral fins l'any 2100 per afavorir la resiliència climàtica de 91 municipis costaners.
0: I de tot el litoral mediterrani, l'illa de Buda, en ple delta de l'Ebre, és l'espai més vulnerable a la regressió. Ho ha corroborat Greenpeace en el seu últim estudi. La Generalitat fa anys que treballa per evitar la seva desaparició i ara sembla que té una data per les obres més emblemàtiques que ajudin a conservar-la, segons ha pogut saber Radio 4, Judit Huerta.
6: Es tracta de l'aportació de 20.000 metres cúbics de sorra que s'extrauran del fons marí, una obra faraònica que podria començar a finals d'aquest any o principis del que ve. És molt complexa perquè necessita vaixells especials. Ara la Generalitat està en fase de tramitació dels permisos, tal com ha explicat el secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, a Radio Nacional.
7: Estem mirant de fer-ho el més ràpid possible. Estem fent ja, mentre s'acaba el projecte, ja estem fent l'estudi d'impacte ambiental per no perdre més temps i jo espero molt que, jo m'agradaria molt que fos a final d'aquest any, però si no, al començament de l'any que ve, que ja es pugui començar a portar aquestes mils de tones de sorra a la platja de Buda.
6: L'aportació d'aquesta sorra hauria d'anar paral·lela a la recuperació de sediments que ja no baixen pel riu Ebre a causa dels embassaments. Els sediments es queden als pantans. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, de qui depenen aquests embassaments que hi ha al llarg de tot el riu, ha fet diverses proves perquè tornin a la desembocadura, però de moment sembla que aquestes proves no donen els resultats esperats.
0: Unes conseqüències que poden ser devastadores també per una biodiversitat marina, Laura, que ja està en risc.
4: Les onades de calor a la mar Mediterrània són cada vegada més freqüents i més prolongades. El motiu? Un excés d'emissions de carboni a l'atmosfera que el mar no és capaç d'absorbir. Les espècies mòbils, com els peixos, migren a hàbitats més frescos, però invertebrats, algues i coralls registren una mortalitat més elevada. Doctora Sandra Ramírez Calero, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar, a Radio 4.
8: Su capacidad fisiológica de aguantar el calor se supera y se empiezan a morir. Entonces eso es súper peligroso porque si yo pierdo la cobertura de coral o la cobertura de briozoos o la cobertura de esponjas, lo que voy a hacer es perder el hábitat. Y entonces al perder el hábitat, todo el ecosistema pierde sus funciones.
4: La Posidònia, que capta 20 vegades més diòxid de carboni que un bosc, s'ha degradat un 40% de mitjana. La Gorgònia vermella, corall generador d'hàbitats del que Ramírez és experta, s'ha degradat fins i tot en reserves protegides.
8: En las Islas Medas, la cobertura se ha perdido casi entre, dependiendo de la población, porque hay diferentes parches de población, casi el 60 y el 80% en algunas de esas poblaciones.
4: Les onades de calor marines han provocat també la pèrdua d'un 20% de la biomassa de peixos.
8: Cuando tenemos un ecosistema degradado y vacío, pues qué peces van a haber ahí. De los 10 que teníamos, pues ahora encontramos 2 y obviamente eso tiene un impacto socioeconómico en la sociedad.
4: Ramírez assenyala que alguns coralls tenen mecanismes d'adaptació.
8: Pero mi conclusión final es que si no paramos las emisiones de carbono para que no hayan olas de calor, pues estos mecanismos, por más que los tengan y por más que resistan, pues probablemente van a seguir fallando y fallarán si estas olas siguen.
0: Un altre dels agents que amenaça la Posidònia, el pulmó de la Mediterrània, són els fondejos d'embarcacions. Aquesta planta regenera lentament 1 centímetre per any. Des de SOS Costa Brava aquest diumenge han organitzat una activitat divulgativa dirigida als tripulants que estiguin ancorats sobre aquesta espraderia. Joan Sisquella.
9: Han convocat la concentració de caiacs i també de planxes de pàdel amb l'objectiu d'arribar a totes les embarcacions fondejades sobre fons en Posidònia i explicar als seus ocupants que la normativa no ho permet perquè és una planta protegida. També per convidar-los a llançar-se a l'aigua amb màscara i tub per comprovar directament els efectes devastadors, diuen, que té llançar l'àncora en aquests espais. Cristina Vilà és coordinadora de SOS Costa Brava.
10: Els que estan a sobre la barca sí que evidentment que neden, no? Moltes vegades fan snorkel, però que sàpiguen, no? Que les, quan l'àncora, no? Es fundeix a sobre aquesta posidònia, doncs l'acaba arrencant, al treure-la. És una agressió molt física, no? I que es veu molt, molt bé, no? Quan fas l'snorkel.
9: L'entitat ecologista també demana que els usuaris d'embarcacions facin servir l'aplicació que detalla la cartografia dels fons marins de la costa catalana per saber en quins punts hi ha posidònia i està prohibit fondejar.
0: Preocupa el mar i també la situació terra endins, la massa forestal, l'estrès hídric que pateix el medi natural ha deixat de ser una qüestió puntual per convertir-se en la tònica dels darrers anys. Sequera combinada amb unes estacions poc plujoses converteixen els nostres boscos en combustible. Joaquín Calvente.
11: La campanya d'incendis forestals d'enguany està sent especialment dura, marcada per les condicions extremes de sequera. Fins a finals de juliol s'han registrat 514 incendis, que han calcinat més de 4.500 hectàrees forestals i no forestals. És el quart pitjor any dels últims 15. Gairebé la meitat de la superfície cremada a tot el país va ser a l'incendi al massís de les Gavarres, al Baix Empordà, amb prop de 2.000 hectàrees afectades. El Pirineu també ha viscut el seu primer foc d'alta intensitat, amb l'incendi d'alta muntanya a Senet, a l'Alta Ribagorça. Protecció Civil i els agents rurals mantenen una vigilància diària, tenint en compte les condicions de vent i calor, i estableixen risc d'incendi per a cada comarca o municipi, així com restriccions d'accessos als espais naturals en cas necessari.
0: I després dels incendis, què? De la regeneració dels boscos. En parlem amb Josep Maria Espelta. Ell és investigador del CREAF, el Centre de Recerca en Ecologia i Aplicacions Forestals. Josep Maria, bon dia i benvingut.
12: Molt bon dia.
0: Un dels darrers espais afectat per un incendi forestal ha estat el massís de les Gavarres. Es podrà recuperar tota aquesta zona calcinada?
12: Bé, sí, majoritàriament les espècies que es van cremar, que sobretot doncs, era surera, doncs és una espècie que està prou ben adaptada al foc i que té capacitat de rebrotar generalment a partir de gemes que estan protegides, de borrons que estan protegides a la capçada, no? I també hi havia algunes zones que hi havia pi blanc, que és una espècie doncs, que té les llavors protegides en les pinyes quan hi ha el foc, i aleshores doncs, d'aquesta manera no es cremen i poden germinar els pinyons després i també recuperar-se.
0: En trobem en altres espais que hi ha espècies molt més difícils de recuperar o que no tenen tanta facilitat o tanta rapidesa?
12: Per lo general, les espècies més mediterrànies, que estan més acostumades a les nostres condicions ambientals, doncs tenen mecanismes bastant eficients per fer front al foc, com és aquesta rebrotada a partir d'aquest banc de borrons o de gemes, a vegades protegit en les arrels o a vegades la mateixa capçada, com la surera, i així doncs alzines, suros, l'arbós, el garric, el bruc, doncs tots aquests tenen aquesta capacitat de rebrotar ràpidament després del foc, no? I després hi ha altres espècies que tenen doncs, aquests bancs de llavors que estan soterrades al terra, que d'aquesta manera queden protegides de les temperatures de l'incendi i que després, doncs, per l'efecte combinat també de les noves condicions de més llum i fins i tot de les cendres i això, doncs poden germinar i créixer, no? I per contra també doncs, trobem algunes espècies que poder són més centroeuropees, per exemple doncs, el pi roig doncs, és una espècie que no té aquesta capacitat d'emmagatzemar aquest banc de llavors a la capçada com el pi blanc i aleshores té dificultat de regenerar-se després del foc, no?
0: I Josep Maria, quin és el paper de la gestió forestal per poder després tenir una bona regeneració dels nostres boscos?
12: Valorar com quin ha estat aquest impacte, aquesta severitat de l'incendi, i a partir d'aquí doncs valorar si cal fer algun tipus d'intervenció. No? Generalment, la pròpia regeneració natural de les espècies que hi trobem doncs, ens asseguren aquesta continuïtat i aquesta recuperació del bosc. No? Si això no fos possible, bé, perquè doncs, poder no hi havia prou densitat d'individus adults que hagin deixat doncs aquestes llavors, o bé han sigut incendis d'una gran severitat que no han permès aquesta rebrotada, o amb altres circumstàncies, doncs aleshores doncs es pot plantejar fer algun tipus de replantació o de plantació d'enriquiment i per recuperar aquesta regeneració.
0: Entenc que és variat, però quin diries que és l'estat de salut de la nostra massa boscosa?
12: És és un estat de salut complicat perquè les condicions climàtiques, i això també nosaltres en som molt conscients perquè ho patim, doncs cada cop són més adversos, no? Amb el repartiment del canvi climàtic, doncs tenim de manera més repetida i més continuada aquests episodis de sequera, o bé també tenim aquestes onades de calor, que això doncs també a les plantes les estressa, de manera que, clar, la salut dels nostres boscos a vegades és una mica delicada quan es produeixen doncs aquests episodis d'aquestes situacions tan adverses.
13: I què hauria de fer l'ésser humà, nosaltres com a ciutadania, per col·laborar en millorar aquest estat de salut?
12: Les plantes, i entre elles doncs, els arbres, a diferència de nosaltres o de la gran majoria dels animals, doncs, no són organismes mòbils, és a dir, que han de suportar les condicions que tenen. Doncs el que hem d'intentar és això, acompanyar aquests boscos en aquest trànsit. No? Què vol dir acompanyar-los? En alguns casos, doncs, el que serà més convenient és intensificar la gestió forestal per tal de disminuir, doncs, per exemple, la densitat i que d'aquesta manera, doncs, a l'haver-hi menys arbres, doncs, puguin gaudir de més bones condicions. No? En altres casos, poder el que caldrà, doncs, és intentar conduir aquests boscos cap a estructures més madures que també, doncs, els permetin resistir més a aquestes condicions del canvi climàtic, no? Intentar diversificar, sobretot intentar tenir més espècies d'arbres diferents, amb diferent caràcter, que d'aquesta manera doncs, puguin fer front millor amb aquestes noves condicions ambientals.
13: De la regeneració dels boscos i de l'estat de la nostra massa forestal n'hem parlat amb en Josep Maria Espelta, ell és investigador del CREAF, el Centre de Recerca en Ecologia i Aplicacions Forestals. Josep Maria, gràcies per atendre la nostra trucada.
12: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Edició cap de setmana.
0: I compte enrere pel dia D i l'hora H, 12 d'agost, entre 7:45 de la tarda i 8:45 del vespre, serà el moment àlgid de l'eclipsi total de sol. Un fenomen natural molt car de veure. A Catalunya l'últim es va produir fa més d'un segle i el proper s'espera pel 2180. Llorenç Llop.
14: A Catalunya, les zones més privilegiades les trobem a la franja del terç sud del territori, és a dir, les comarques de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el sud de Ponent. El govern ha habilitat més d'una vintena de punts d'observació oficials, la majoria a la demarcació de Tarragona. També el retransmetrà en directe des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, al Baix Ebre, i es podrà seguir pel canal de YouTube de la Conselleria d'Investigació i Universitats de la Generalitat. Si es vol veure de manera presencial, el principal requisit és l'horitzó ben net per l'oest, ni lleugeres elevacions ni arbres i encara menys edificis o petites construccions i parpadejar el mínim possible perquè la fase de totalitat d'aquest eclipsi durarà entre 28 segons i 1 minut i 32 segons.
0: Camp obert, natura en estat pur és l'escenari ideal per gaudir d'aquest fenomen astronòmic, però sense malmetre el medi. De fet, per prevenció, Llorenç, alguns espais estaran tancats.
14: Aquesta setmana, gent de tota Catalunya està decidint des d'on veure l'eclipsi històric del proper dimecres. Molts pensen en la platja, al camp, en diferents espais naturals, però compte, perquè algunes d'aquestes ubicacions podrien estar restringides. El Departament de Territori ha decidit tancar l'accés motoritzat als parcs naturals dels ports i de la serra de Montsant. L'objectiu és garantir la seguretat i evitar massificacions que puguin augmentar el risc d'incendi i fer malbé la fauna i la flora de la zona protegida. Josep Antoni Mur, inspector en cap del cos dels agents rurals.
15: Per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent, doncs per aquest motiu, pel perill que pot representar de que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació de gent que estigui visibilitzant aquest fenomen, no?
14: El tancament començarà a les 9 de la nit del dia 11 fins a les 8 del matí del dia 13 per l'eclipsi. A més, pràcticament es duplicarà el nombre d'agents rurals. La plantilla passarà de 700 a 1.300 efectius.
0: També s'ha dissenyat un dispositiu especial de trànsit per facilitar els desplaçaments i és que les expectatives estan pels núvols. Un fenomen natural que cal veure ben protegit, amb les ulleres homologades que compleixin amb la norma internacional ISO 12312-2. We'll be right back. En el marc del 25è aniversari de la Viquipèdia, el convent de Cal Rosal al Berguedà, amb la col·laboració d'Amical Viquipèdia i Armes Feminisme Barcelona, ha convocat una residència de viquipedistes fins al 16 d'agost. Una desena d'investigadores, artistes i activistes procedents de diversos països d'Europa i Amèrica del Nord participaran en aquesta trobada que pretén debatre sobre què podem millorar en aquestes plataformes de coneixement compartit. Montse Soto.
16: Entendre l'edició de Viquipèdia com una manera de tenir cura de la nostra memòria col·lectiva és el que planteja aquesta residència del convent sota el títol d'editar és un acte d'amor. I és que en un moment en què la privatització dels ecosistemes digitals amenaça la nostra capacitat col·lectiva de fer-nos preguntes, contrastar fons i fer-nos la nostra pròpia opinió dels fets és fonamental. Ho comenta Marta Delate, coordinadora d'aquesta residència al convent amb K, situat a l'antiga colònia tèxtil de Cal Rosal, al Berguedà.
17: Dedicar temps, en aquest cas, a contrastar fons, cuidar el que és el coneixement compartit i fer visibles aquestes històries que treballem que massa sovint han quedat fora.
16: En aquest sentit, els 10 participants treballaran en la creació i millora d'articles de la Viquipèdia i debatran sobre els biaixos dels sistemes de coneixement i exploraran formes més sostenibles, inclusives i feministes d'evitar les tecnologies digitals.
17: Cada article de la Viquipèdia que consultem és el resultat d'hores de treball que és voluntari de persones que sostenen internet com un bé comú. I aquest és un moment especialment important perquè cada vegada més persones busquen informació a través de l'intel·ligència artificial. Però aquestes eines generatives no només no creen coneixement del no-res, sinó que aprenen del que altres persones han escrit abans. I si aquestes fonts són incompletes o esbiaixades, la IA també reproduirà aquests biaixos.
16: La Viquipèdia en català ha arribat als 800.000 articles l'any del seu 25è aniversari. En conjunt, les versions d'aquesta enciclopèdia en línia sumen més de 66 milions d'articles, la qual cosa la consolida com una de les pàgines més consultades del món.
0: I moment ara per l'actualitat esportiva. Dani Esclusa, bona tarda.
18: Què tal, Maria? Bona tarda.
0: Està tot preparat perquè comenci a rugir els motors al circuit de Silverstone amb la cursa de MotoGP.
18: Sí, els pilots es troben ja sobre les seves motos. D'aquí a poc més de 5 minuts, a les 2, es donarà el tret de sortir d'aquesta cursa llarga del GP de la Gran Bretanya de MotoGP. Recordem, 12a prova del campionat del món. Sortirà des de la pole position un intractable Jorge Martín, el pilot d'Aprilia, líder del Mundial i guanyador ahir de la cursa a l'esprint. Des de la segona posició de la graella ho farà el madrileny Raúl Fernández. Pel que fa als germans Márquez, amb certs problemes durant el cap de setmana, Marc sortirà des de la sisena plaça i va sumar només un punt en cada novel·la cursa sprint i Àlex ho farà des de la setena. Recordem que Marc és ara mateix quart del campionat del món a 29 punts del líder Jorge Martín. Tot preparat, doncs, com dèiem, per aquesta cursa, 20 voltes al circuit de Silverstone, que arrencarà a les 2 de la tarda.
0: I en futbol ahir es van disputar diversos amistosos de pretemporada.
18: Sí, el Barça va disputar un triangular a la ciutat d'Udine, dos partits de 45 minuts cada un davant el Nottingham Forest i l'Udinese. Els Blaugrana van derrotar els anglesos per 1-0 en el primer partit amb gol de penal de Rafinha a les acaballes de l'enfrontament, però van caure contra l'Udinese també per 1-0 amb un gol al final de tot. Els anfitrions finalment es van acabar emportant el torneig. Més enllà d'això, evidentment, aquest test va servir per continuar sumant minuts de cara a la preparació d'aquesta nova temporada, per començar a rodar els jugadors nous. Ahir van veure més de 70 minuts de Karim Adeyemi, també el debut de Jesse Bisibu i principalment per continuar donant oportunitats als joves de la Masia. Sobre ells parlava al final del partit el migcampista culer Marc Bernal.
19: Bueno, la veritat que els hem vist, no només jo, els estem veient molt bé, la veritat que ha sigut una sorpresa per tots i res, que segueixin en aquesta mentalitat de seguir amb aquesta personalitat que tenen i amb la intensitat i quan els hi toqui l'oportunitat que l'aprofitin.
18: Recordem que Marc Bernal té només 19 anys, eh? Un altre jugador que va poder sumar minuts importants de cara a retrobar bones sensacions després de la lesió que el va deixar sense poder jugar al Mundial és Fermín, que reconeixia que aquest ha estat un estiu dur.
20: Sí, ha sigut un verano, un estiu molt dur, però bueno, ja estic bé i amb ganes de la següent temporada, de seguir treballant i seguir creixent.
18: De ben segur que Fermín està amb moltes ganes de començar aquesta nova temporada, com també ho està l'Espanyol, que va disputar ahir un partit amistós a Anglaterra, concretament al camp del Coventry City. Els de Manolo González van caure, això sí, per 3-1, tot i haver-se avançat al marcador. Al final del partit, el jugador blanquiblau Roberto Fernández comentava les sensacions de l'equip després de la derrota.
21: Te pones por delante en su campo y luego pues, que lo estropee todo, pero bueno,
2: No quiero mirar eso, el tema del árbitro, porque luego nos suelen pasar muchas cosas a lo largo del año y nada. Yo ahora mismo creo que estamos muy optimistas de cara a la Liga y vamos a ir a por ello.
18: I acabarem aquest repàs amb els amistosos de pretemporada, perquè també ahir vam tenir un derbi català entre el Girona i el Nàstic. Els de Quique Álvarez finalitzen d'aquesta manera els seus compromisos de pretemporada, no així els tarragonins, que encara disputaran un partit més. Ens ho explica des de Girona el nostre company Josep Guardiola.
21: El Girona Futbol Club va tancar ahir la pretemporada amb un empat a 1 al camp del Nàstic de Tarragona i una nota positiva, la de veure Abel Ruiz marcant el primer gol en aquests partits de preparació. En total han estat 7 encontres en el qual l'equip de Quique Álvarez ha obtingut una victòria, 4 empats i 2 derrotes. Els gironins deixen després d'aquests 7 partits la sensació que queda encara molt treball per fer. L'equip està verd i, evidentment, falten jugadors per sortir i, sobretot, per entrar. Tot això a una setmana que comenci el campionat de Lliga el pròxim diumenge a casa davant del Leganés. Per la seva banda, el Nàstic continuarà amb la seva particular pretemporada jugant aquest dijous al Trofeu Ciutat de Tarragona a les 8 del vespre contra el Huesca.
18: Gràcies, Josep. Doncs, com veieu, els equips catalans que a poc es van posant a to per començar una temporada que tenim ja gairebé a tocar.
13: Això sí, Dani, l'agenda de mercat del Barça continua agitada aquests darrers dies.
18: Sí, sembla que de moment el dia d'avui està sent una mica més calmat, és aquesta calma tensa esperant que es confirmin totes les operacions que s'han anat gestant aquests últims dies. La situació resumida breument és ara mateix la següent. Ronald Araujo es troba ja a camí de Liverpool, on aterrarà avui mateix per posar-se les ordres d'Andoni Iraola al conjunt red. Recordem, arriba cedit per una temporada. El Liverpool es farà càrrec de la seva fitxa al complet, uns 12 milions d'euros bruts, i es guarda una opció de compra d'uns 55 milions a final de temporada. La situació en Ferran Torres és que ahir el propi Barça va confirmar que el jugador havia informat que té un acord tancat amb el Paris Saint-Germain. Ja hi ha hagut aproximació entre els dos equips, però estem encara a l'espera d'una primera oferta formal. Seguim esperant notícies de les possibles sortides de Marc Casado i Rune Bardaggi, que recordem no van viatjar ahir a Udine per decisió del club, i també de la venda de Jofre Torrents a l'Àjax, en principi paraulada ja des de fa alguna setmana. En el capítol d'arribades continuem les negociacions entre el Barça i el Manchester City per Rodri. S'espera una nova oferta del Barça en les pròximes hores i la confiança en que l'operació prosperi és total. I demà, dia clau en la complicada operació de Julián Álvarez, amb el jugador fent un darrer intent per convèncer l'Atlètic de Madrid que s'obri a negociar una vegada es presenti al Cerro del Espino per posar-se les ordres del Cholo Simeone. Per cert, deixa'm que t'expliqui també que mentre el gruix de la plantilla està avui tornant d'Udine, avui s'han recuperat els entrenaments a la ciutat esportiva Joan Gamper, 3 dels jugadors que tenien vacances fins als pròxims dimecres són Joan Garcia, Eric Garcia i també el nou jugador culer Anthony Gordon.
13: I acabem, Dani, amb una protagonista especial.
18: Una de les màximes referents del waterpolo femení espanyol actualment, tot i la seva joventut, amb un palmarès impressionant, on figuren, entre altres coses, un or olímpic amb la selecció espanyola i una Champions amb el Sant Andreu aquest estiu. Torna a casa seva al Club Natació Sabadell. Nona Pérez, bona tarda.
22: Molt bona tarda.
18: Nona, tornes a la que ha estat casa teva, una mica, podríem dir, on tot va començar. Què sents ara que ets de nou jugadora del Club Natació Sabadell?
22: Bueno, torno amb molta ambició i amb molta il·lusió a nivell professional. Uh-huh. I, bueno, al final ha sigut casa meva durant molts anys i acumular tota l'experiència que he anat adquirint i començar des de zero en aquest aspecte.
18: Perquè, Nona, vas marxar en el seu moment l'any 2023, m'imagino que buscant créixer una mica fora de la teva zona de confort, no sé, però si t'esperaves tot el que ha vingut des d'aleshores, has fet història amb el Club Natació Sant Andreu. Com has viscut tot aquest procés?
22: Quan vaig marxar jo, sí que he dit que no ho hagués, o sigui, pel que he viscut, no ho hagués dit mai, perquè tampoc em projectava massa més enllà. I el grup també que vam formar Sant Andreu era molt nou i ningú sabia ben bé per on sortiríem. Uh-huh. Però, bueno, ha estat una experiència molt maca, que té un trosset del meu cor, i l'experiència que he adquirit i el bagatge crec que m'han anat molt bé i com a jugadora m'han fet créixer molt.
18: Perquè el Sabadell és indubtablement el club més llorejat històricament, però és cert que aquesta última temporada no ha estat la més fructífera. Imagino que un dels reptes que tens de cara a aquesta pròxima temporada és recuperar aquest domini del Club Natació Sabadell tant en l'àmbit nacional com europeu.
22: Sí, l'equip està, jo crec que construït en base a poder disputar i poder competir totes les competicions que es presenten durant una temporada. el que pues, la temporada que s'ha tingut realment pues, jo no he estat molt al dia, però bueno, una mica veient els resultats i tot plegat, segur que intentarem millorar-la i tornar al Sabadell on ha estat durant molts anys, que és on li pertoca estar.
18: Nona Pérez, moltíssimes gràcies, molts èxits i esperem que tinguis una gran temporada.
22: Moltes gràcies a tu.
18: I avui també pendents de l'última etapa del Tour de França femení, recordem amb la catalana Paula Blasi, que és setena a 5 minuts i 5 segons de la líder de la General.
13: Gràcies, Dani. Fins ara.
18: Gràcies, bona tarda.
13: Són les dues. Desactivada l'alerta de l'Inuncat, un cop superat aquest episodi de pluges i temps violent, amb fort vent i calamarsa que ha deixat algunes incidències, sobretot al Pallars, just al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Les precipitacions acumulades i caigudes d'arbres a les vies van obligar a tallar durant unes hores carreteres com la C13 a Llavorsí, la C14 a Organyà o la Nacional 260 a Isòvol. Joaquín Calvente.
3: Aquest mes d'agost, gairebé cada dia, Protecció Civil ha activat l'alerta de l'Inuncat per aquests breus però intensos episodis de temps advers. El mes de juliol, en canvi, la tònica va ser activar el pla enfocat per un risc extrem i molt alt d'incendis forestals. Onades de calor que se succeeixen una rere l'altra, elevades temperatures i una humitat molt baixa.
13: L'escalfament de la mar està generant episodis de pluges torrencials cada vegada més habituals. Les aigües superficials de la Mediterrània se situen 4 graus per sobre els registres habituals, segons l'AEMET.
3: I a més dels episodis meteorològics cada vegada més extrems, la brisa marina s'ha ralentit fins a un 16% al Mediterrani, i segons els darrers estudis. Això es tradueix en nits tòrrides i afectacions per a la població. Ramon Pasqual, delegat de l'AEMET.
5: Conseqüències, per exemple, aquesta sensació de relativa frescor que tenim a vora mar a partir del migdia, a primeres hores de la tarda, gràcies a la brisa marina, doncs ha anat a menys. Tots els episodis de vents amb calmats o amb velocitats molt fluixes són facilitadors d'episodis d'alta concentració de contaminants.
13: De tot el litoral mediterrani, l'illa de Buda, en ple delta de l'Ebre, és l'espai més vulnerable a la regressió. Ho ha corroborat Greenpeace en el seu últim estudi. La Generalitat fa anys que treballa per evitar la seva desaparició i ara sembla que tindria una data per les obres més emblemàtiques que ajudin a conservar-la, segons ha pogut saber Ràdio 4.
3: És l'aportació de 20.000 metres cúbics de sorra que s'extrauran del fons marí, una obra faraònica que podria començar a finals d'aquest any o principis del que ve. És molt complexa perquè necessita de vaixells especials. Ara la Generalitat està en fase de tramitació dels permisos, tal com ha explicat el secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, a Ràdio Nacional.
7: Estem mirant de fer-ho el més ràpid possible, estem fent ja, mentre s'acaba el projecte, ja estem fent l'estudi d'impacte ambiental per no perdre més temps i jo espero molt que, jo m'agradaria molt que fos a final d'aquest any, però si no al començament de l'any que ve, que ja es pugui començar a portar aquestes mils de tones de sorra a la platja de Buda.
3: En paral·lel, ells volen recuperar els sediments que ja no baixen pel riu Ebre perquè es queden als embassaments, que depenen de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Després de diverses proves, els resultats no són els esperats.
13: I la biodiversitat marina també en risc. La Posidònia, que capta 20 vegades més carboni que un bosc, s'ha degradat un 40% de mitjana a causa de les onades de calor marines, però també arran dels fontejos d'embarcacions.
3: Aquest diumenge, SOS Costa Brava ha organitzat una activitat divulgativa a Colera, la d'Empordà, dirigida als tripulants ancorats sobre aquestes praderies. Volen que vegin amb els seus propis ulls el dany que provoquen a la Posidònia i informar-les que, a més, està prohibit fondejar sobre ella perquè està protegida. Cristina Vilà n'és coordinadora.
23: Quan l'àncora fondeja sobre aquesta Posidònia, doncs l'acaba arrencant, al treure-la. És una agressió molt física, no?, i que es veu molt bé, no?, quan fas l'esnorkel.
13: Preocupa el mar i també la situació terra endins, la massa forestal, l'estrès hídric que pateix el medi natural ha deixat de ser una qüestió puntual per convertir-se en aquesta tònica dels darrers anys. Sequera combinada amb unes estacions poc plujoses converteixen els nostres boscos en combustible.
3: Josep Maria Espelta, investigador del CREAF, assegura que l'estat de salut de la massa boscosa és delicat i cal fer un acompanyament.
24: En alguns casos, doncs, el que serà més convenient és intensificar la gestió forestal per tal de disminuir, doncs, per exemple, la densitat i que d'aquesta manera, doncs, a l'haver-hi menys arbres, puguin gaudir de més bones condicions. No? En altres casos, poder el que caldrà, doncs, és intentar conduir aquests boscos cap a estructures més madures que també, doncs, els permetin resistir més a aquestes condicions del canvi climàtic. No?
13: I acabem amb la previsió meteorològica de cara a les properes hores. Aymen Noelia García.
4: Avui diumenge a Catalunya continuem amb altes temperatures. Màximes de 39 graus a Girona i a Lleida, 34 a Barcelona i 32 graus a Tarragona. Es mantenen les altes temperatures, especialment a zones de l'interior. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat. Al final del dia es formaran núvols d'evolució a la província de Lleida i no es descarten ruixats o tempestes de forma feble. Demà dilluns, temperatures amb pocs canvis. Màximes de 39 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Tarragona i 32 a Barcelona. Serà un dia càlid amb sol i cel poc ennuvolat. És una informació d'EMET.
0: Ho deixem aquí. Més notícies a les 3. Fins ara.
1: Edició cap de setmana. Ràdio 4.
6: Cada any es registren a Espanya més de 20.000 denúncies per desaparició. La gran majoria es resol en poques hores, però algunes queden sense resposta. A Codi 6 recordem persones desaparegudes perquè no caiguin en l'oblit.
8: Benvinguts a Codi 6. La història d'avui ha marcat un abans i un després en la recerca de persones desaparegudes. És la de Cristina Bergua, que va desaparèixer fa 27 anys i que els seus pares encara continuen buscant. El cas va tenir una enorme repercussió, però va ser molt complicat trobar pistes perquè l'any 97 no hi havia mòbils ni càmeres de seguretat que permetessin seguir un rastre. Familiars i policia sempre han sospitat de la mateixa persona, però ningú ha trobat mai proves contra ell.
9: Tenía que venir a las 10 de la noche y al ver que no venía, mi marido ya dice que raro que no haya venido la niña.
10: Fue el primer sospechoso porque, claro, fue el último en verla, pero nada más.
25: Una de las conversaciones era, ¿tú cómo te desharías de un cadáver? Preguntaba a una amiga.
26: Es que no teníamos cuerpo, no teníamos sangre, no teníamos nada.
9: Y tiras como buenamente puedes, pero está muerta en vida.
25: Se hizo todo lo que se pudo, con los medios que se tenían en aquel momento.
26: Siempre hay que tener esa esperanza de que surja ese pequeño indicio.
10: Pero que no sabe después de 27 años si está viva o está muerta.

0: El 1997, els Backstreet Boys eren una de les bandes més populars entre els adolescents. Era també l'any de la primera novel·la de Harry Potter o el de la mort de Lady Di. Però a Espanya, el 9 de març d'aquell any, ens porta fins a Cornellà de Llobregat, a la província de Barcelona, Marta Català.
1: És diumenge a la tarda, la Cristina Bergo està a casa amb els seus pares, la Luisa i el Juan, i diu que en una estona sortirà a fer una passejada. L'endemà haurà de tornar a la rutina de l'institut. Vol esprema les últimes hores del cap de setmana. Els seus pares també es disposen a sortir. Quan van a fer-li un petó, la Cristina és a l'habitació del seu germà, tocant la guitarra, i diu que s'espera que ells marxin per arreglar-se. Aquesta serà l'última vegada que veuran a la seva filla.
2: Bueno, pues era domingo y ella estaba, como siempre, estaba contenta y estaba bien. Nosotros tenemos que salir, que vamos a hacer uno, a llevar unos regalos a mis sobrinos que hacían la comunión. Y yo le pregunté, ¿tú no sales? Dice, sí, estoy esperando que vosotros os marcháis para arreglarme yo tranquila. Nos despedimos de ella y estaba contenta y estaba bien, como siempre.
0: Els pares, la Luisa i el Juan, tornen al cap d'unes hores. La Cristina ja no és a casa i creuen que tornarà al cap d'una estona, però s'inquieten quan arriba la nit i la seva filla no ha aparegut. S'estranyen perquè ella, si sap que arribarà tard, sempre els avisa.
2: Bueno, pues por la noche ella tenía que venir a las 10 de la noche y al ver que no venía mi marido ya dice que raro que no haya venido la niña. Y entonces ya nos sentimos muy alarmados porque ella, si no venía, siempre llamaba por teléfono. Yo me quedo y intento llamar a las amigas y ellas me dijeron, no voy, no ha salido con nosotros, ha ido a despedir a casa de Javier, que se quedó con un chico, a decirle que cortaba la relación y mi marido se fue inmediatamente a poner la denuncia.
0: La Luisa ha fet referència al Javier, el nòvio de la seva filla. Quedeu-vos amb aquest nom perquè a partir d'ara totes les mirades se centraran en ell. La mateixa nit de la desaparició, el germà de la Cristina es presenta a casa del Javier per preguntar-li si sap alguna cosa de la seva germana.
1: El Javier li confirma que la Cristina havia estat allà aquella tarda i que a les 9 de la nit l'havia acompanyat pràcticament fins a la porta de casa seva perquè ella li va dir que soparia amb els seus oncles. Aquest va ser el darrer lloc on va ser vista, a uns 500 metres de casa seva.
3: Codi 6. Cada desaparició amaga una història. Codi 6. Cristina Bergua, menor d'edat, 16 anys. Alçada mitjana, 1,60, complexió prima. Cabells llargs i castanys. Vestia texans i samarreta. Té una piga a la part dreta del front, sobre l'orella. És discreta i de caràcter afable.
0: Per què la Cristina li va dir al Javier que l'acompanyés fins a casa? I per què li va dir que sopava amb els seus oncles si no era veritat? La Luisa, la mare de la Cristina, explica que van tornar a parlar amb el Javier, però ell, sense immutar-se, els va dir exactament el mateix.
2: Yo lo vi ahí en su casa y lo que lo vi muy, muy tranquilo y igual que estábamos nosotros desesperados buscando, él no salió en ningún momento a buscarla.
4: Bueno, de hecho, ya la ves, que han pasado casi 27 años y no se le ha podido acusar de nada todavía. Fue el primer sospechoso porque, claro, fue el último en verla, pero nada más.
0: El pare de la Cristina recorda que el Javier va estar sempre en el punt de mira. A banda de la fredor que va mostrar, la relació entre la Cristina i el seu nòvio no passava per un bon moment.
1: Primer el va investigar la Policia Nacional de Cornellà, però de seguida van demanar reforços al grup d'homicidis de Barcelona. José Jacinto era, en aquella època, el responsable d'homicidis de la Policia Nacional.
5: Pensamos, claro, que

0: en WhatsApp, en cualquiera de las redes hubiera dejado algún aviso. El teléfono como tal terminal, es decir, hoy en día con la tecnología se podría saber qué pulsaciones había dejado, qué rastro, qué geolocalización podía haber tenido.
1: Sense poder seguir un rastre, sense poder tirar d'un fil, els investigadors es van trobar en una espècie d'atzucac.
0: Però és que no teníamos cuerpo, no teníamos sangre, no teníamos nada. No. Y claro, es como si se le hubiera sido aducida, ¿no? ¿Dónde miras? Porque cuando estás trabajando una desaparición, te quedas en blanco en una parte.
2: Codi 6. Cada desaparició amaga una història.
1: El primer any de la desaparició de la Cristina, els seus pares es van gastar 30 milions de les antigues pessetes en la impressió i fotocòpies de milers de cartells amb la fotografia de la seva filla.
3: La majoria els van penjar ells mateixos, juntament amb la resta de la família i voluntaris. Els van repartir per tot Espanya i van arribar enganxats en camions fins a l'estranger.
4: Todo el patrimonio que teníamos se lo llevó. Bueno, y no nos importa porque no teníamos más, pero teníamos la familia y si hubiéramos tenido que vender, pues hubiéramos vendido lo que fuera para que esto a ver si llegáramos a buen puerto, a ver si conseguíamos algo. Pero bueno, desgraciadamente no se ha conseguido nada. Pero doy por muy bien empleado el dinero que no hemos gastado.
1: Malgrat que la policia ho va desaconsellar, la Luisa i el Juan van estampar en els cartells el número fix de casa seva. De matinada, trucava gent informant de la presència de la Cristina a Galícia, Alacant i Cádiz al mateix temps.
3: Van seguir totes les pistes, algunes de falses. Durant anys, els pares no van marxar de vacances per no separar-se del telèfon. I durant aquest temps diuen que els ha passat de tot.
4: Hemos tenido hasta aquí dentro, aquí en casa, un señor que decía ser detective privado sin serlo. Y sacarte el dinero y aprovecharte de momento frágil en que tú te encuentras, pues paso a sacarte pues todo lo que puedas, sacarte toda la cantidad de dinero que pudiera. Y otras que nos llamaron, que estaba en una atracción en la feria de Castellón, en un martillo, cojo el coche y me voy para Castellón, y resulta que ese año esa atracción no había ido a Castellón. Bueno, y cosas así a montones. También mucha gente han llamado queriendo haberla visto, pero con toda la buena intención, ¿no?
1: Mentre buscaven respostes que mai arribaven, el Juan i la Luisa intentaven atenuar la seva desesperació volcant-se en ajudar altres famílies de desapareguts en situacions similars. Juan Bergua i el pare de la Llum Valls, una adolescent desapareguda que va aparèixer morta després, van crear el 1998 InterSOS, la primera associació de desapareguts que va haver-hi a Espanya.
4: Hemos estado trabajando muchísimo, no solamente para encontrar a Cristina, sino también para ayudar a otras familias que se encuentran en su misma situación, ¿no? Y es que no aparecen.
5: Se llama Cristina Bergua Vera, tiene 16 años. Ha desaparecido de su casa en Cornellà, Barcelona, hace dos domingos, el pasado 9 de marzo. La última persona que la vio y estuvo con ella es el chico con el que sale, se llama Javier Román, y según lo que cuenta este chico, él la despidió porque Cristina dijo que iba a cenar con unos tíos suyos. Luego se ha comprobado que esa era una cinta.
1: El de Cristina Bergua és un dels casos que recorda bé el periodista Paco Lobatón, que el va tractar a Quién sabe dónde. De les 2.500 desaparicions que van arribar al programa, el 70% es van resoldre. El cas de la Cristina el van tractar en diverses ocasions.
6: Cristina Bergua desaparece un domingo, 9 de marzo, y al día siguiente, día 10, era lunes, y por tanto había emisión de Quién sabe dónde. Ahí estuvo ya el primer mensaje de búsqueda que hicieron naturalmente sus padres, Juan y Luisa. A partir de ese momento, a lo largo del tiempo y mientras duró el programa, 6 años, hubo de manera regular el recuerdo del caso. Nunca imaginamos que iban a pasar décadas sin tener respuesta.
1: Actualment, Lobatón treballa en la Fundació Europea que ell mateix va fundar el 2015, però mai ha perdut el contacte amb els pares de la Cristina. Per ell, tots els casos són importants, encara que alguns marquin més que d'altres.
6: Evidentment, sí, hi ha un antes i un después, en el sentido de que Juan y Luisa, con otra familia de desaparecidos, pusieron en marcha una asociación como InterSOS, Asociación de Familiares, que dio pasos fundamentales para que la cuestión de las personas desaparecidas fuera tomada en consideración. A lo largo de los años, el contacto con Juan y Luisa ha sido, diría que constante. Nos hemos ido haciendo mayores, ellos y yo también, ¿no? Pero no hemos dejado de colaborar desde InterSOS, desde la Fundación Quién Sabe Dónde Global, compartiendo la continuidad de su lucha i la de altres moltíssimes famílies.
1: Arribem a l'any 2008. En aquell moment, els Mossos d'Esquadra van crear la unitat de desapareguts i van assumir la recerca de la Cristina, revisant el cas fil per randa.
3: Van reconstruir la tarda de la desaparició i van repassar les coartades. Es va prendre declaració novament a les seves amigues. Malgrat les llacunes del pas del temps, les versions van coincidir amb les que va obtenir en el seu moment la Policia Nacional. Així ho recorda Laura Villanueva, responsable de l'Oficina d'Atenció a les Famílies dels Desapareguts dels Mossos d'Esquadra.
7: El Cuerpo Nacional de Policía había hecho un gran trabajo. La hipótesis con la que también coincide el Cuerpo de Mossos d'Esquadra era la misma. Y lo que llegó es una nueva información que al tener nosotros la competencia, lo que se hizo es verificar. Y además también lo que se tenía que hacer era, digamos que actualizarlo a las nuevas técnicas de investigación criminal, porque había pasado tiempo y, por tanto, a la hora de tratar la información, la habías de adaptar a las nuevas técnicas. Se hicieron las pruebas pertinentes, se realizó toda la línia d'investigació, però el resultat fue negativo.
1: Els Mossos no van trobar cap altra línia de recerca que no fos la que assenyalava el Javier, el nòvio, com a principal sospitós. Però, malgrat els anys i els esforços, no van trobar ni un sol indici nou per a imputar-lo.
4: Él ha investigado muchísimo, muchísimo, muchísimo y en profundidad. Y lo ha investigado la Policía Nacional, o sea, lo ha interrogado la Policía Nacional, lo ha interrogado los Mossos d'Esquadra, i la versió sempre quedava així, de la misma.
1: El cas de Cristina Bergua encara tindrà un altre gir de guió, una nova pista que van investigar els Mossos d'Esquadra. Es tracta d'un altre anònim dirigit als seus pares que arriba el 18 de febrer de 2015 a la Unitat Central de Desapareguts. La missiva deia que busquessin a la Cristina a Gavà, entre els antics càmpings El Toro Bravo i el Tres Estrelles.
3: L'anònim havia arribat al correu de la web d'InterSOS. Van localitzar l'ordinador des d'on s'havia enviat i van veure que estava en un locutori del barri de la Verneda, a Barcelona. Però mai van arribar a saber qui ho havia enviat perquè l'amo del local no anotava la identitat dels clients del seu establiment.
1: Malgrat que ja no s'avança més, el cas de la Cristina marca un abans i un després en el treball policial. Es va aconseguir que les denúncies dels diferents cossos policials s'unifiquessin en una sola base de dades i que el Parlament de Catalunya aprovés la creació d'una unitat policial especial.
3: Podem dir que la desaparició de la Cristina Bergua va marcar uns protocols d'actuació que fins a 1997 eren deficitaris, tal com explica la Laura Villanueva, responsable de l'Oficina d'Atenció a les Famílies de Desapareguts dels Mossos d'Esquadra.
7: Se lograron cambiar metodologías de trabajo, se lograron actualizar protocolos, trabajar de forma más coordinada, todo eso se ha conseguido gracias a la experiencia de InterSOS en este ámbito.
2: Codi 6. Cada desaparició amaga una història.
1: El Juan i la Luisa continuen vivint en el mateix pis de Cornellà de Llobregat on van veure la seva filla per última vegada ja fa 27 anys. A escassos 50 metres, en una petita plaça a la cantonada on neix el seu carrer, es va inaugurar el 2018 un monòlit dedicat a la Cristina i a la resta de persones desaparegudes. Cada dia acostumen a passejar per aquesta zona.
3: La Cristina tindria ara 43 anys. Als seus pares els agrada recordar-la. De fet, ho fan diàriament, és una cosa que no poden evitar. Expliquen que la Cristina volia ser hostessa de vol. Amb 16 anys era oberta i feliç. Moltes vegades parlava sobre això amb la seva mare.
8: Y después también decía, cuando sea mayor, miré a vivir fuera, te traeré la ropa para que me la lave y me la planche y me prepara tupper con la comida, cuando te hagan la comida, pero yo haré mi vida, que yo no voy a estar aquí todo el rato en la casa. O sea, te digo que estaba contenta y estaba bien, nunca veías tú que dices, bueno, pues ahora lleva unos meses cambiada o lleva una temporada cambiada, ¿qué va?
1: La seva habitació continua intacta. Les nines Nancy, el pòster de Bon Jovi a la paret i el gos de peluix sobre el llit. Els pares no han volgut desfer-se de res. Ara, la seva neta de 18 anys dorm a vegades allà.
4: De hecho, mi neta duerme en la habitación de mi hija.
9: Claro, sí.
4: Y hablamos con ella y le ¿cómo era la tita Cristina? Ya, enséñame ropa de la tita Cristina.
8: Y yo le he dado la muñeca y ha jugado y después la hemos puesto que no ha sido tabú, ¿sabes?
1: Per a la Luisa i el Juan, l'últim Nadal va ser com tots els anteriors des que la Cristina no hi és, sense arbre, sense llums i sense alegria. El dia a dia continua sent difícil per a ells.
8: Tiras como puedes, ¿no? Unos días mejor, otros días peor, un año mejor, otro año peor, y tiras como buenamente puedes, pero estás muerta en vida. Al 100% ya no lo puedes vivir, porque te falta lo más importante. Entonces lo único que diría es que tenemos que seguir juntos y tenemos que seguir luchando para que el gobierno tome conciencia y sigan buscando a las personas desaparecidas, que en algún sitio tienen que estar. Todo el mundo no va a estar muerto tampoco.
1: Malgrat les dificultats per trobar la Cristina, el cas no es pot tancar perquè poden aparèixer nous indicis. Així ho creuen Laura Villanueva, responsable de l'Oficina d'Atenció a les Famílies de Desapareguts dels Mossos d'Esquadra, i José Jacinto, que va ser responsable d'homicidis de la Policia Nacional.
0: Siempre hay que tener esa esperanza de... ¿no? De que, de, bueno, surja ese pequeño indicio que te lleve a realizar a partir de ahí un pequeño trabajo que es, digo, vaya tomando consistencia, ¿no? Y nos pueda llevar a, ¿no?, a la resolución exactamente donde, ¿qué pasó?
7: Si llegase una nueva información que pueda seguirse, los compañeros de los investigadores que tienen asignado el caso harían todas las gestiones oportunas para esclarecer esta nueva línea.
1: Mentrestant, el Juan i la Luisa creuen que algun dia sonarà el telèfon per comunicar-los que han trobat a la Cristina, viva o morta, però que l'han trobat. Fins que aquesta trucada no es produeixi, seguiran sense poder descansar.
4: Mientras no hay cuerpo, pues no se le puede dar un duelo. Porque nuestro sufrimiento y nuestra... lo más triste para nosotros es esto, ¿no? De que tiene una hija desaparecida, pero que no sabe...
2: Radio 4.
3: Ara escolteu una selecció dels millors programes del Més que Esport de la temporada.
2: Més que Esports, amb Marc Alluc.
3: Hola, què tal? Com esteu? Molt bona tarda. Benvinguts i benvingudes. Un cap de setmana més. Primer programa d'aquest cap de setmana aquí al Més que Esport, sintonia de Ràdio 4. Ja sabeu que us acompanyem fins a les 3 en punt, avui amb la Carina Barón i l'Alba Campos al control de so. I avui tornem a un dels temes històrics del programa, el de la vida després de l'esport. Ja sabeu, conversem a un o una exesportista d'èlit sobre el moment de la retirada i la vida posterior. I avui ens acompanya tota una llegenda del waterpolo mundial, amb una gran història al darrere. Nascut a Rio de Janeiro i a Catalunya des dels 16 anys, ell ha jugat a diversos països, com Itàlia i Croàcia, a més d'Espanya, però sobretot és un mite de l'Atlètic Barceloneta i de la selecció espanyola, i es va retirar el passat estiu. Es diu Felipe Perrone.
9: Felipe Perrone Rocha va néixer a Rio de Janeiro el 27 de febrer de 1986 i va començar a jugar a waterpolo per influència del seu pare, Ricardo Perrone, que va ser jugador d'aquest esport als anys 70. Descendència catalana, perquè la seva besàvia va néixer a Gironella i va emigrar a Brasil després de la Guerra Civil. Perrone va arribar a Barcelona als 16 anys després d'haver jugat ja al Mundial de Fukuoka en Brasil amb només 15 anys. Ho va fer gràcies a l'hispanocubà Ivan Pérez, que aquell 2003 jugava al Club Natació Barcelona, primer club de Perrone a Espanya. El club de la seva vida, però, va ser l'Atlètic Barceloneta, on va jugar en 3 etapes i en el que s'ha retirat després de 24 anys de carrera amb un palmarès extraordinari, no només a nivell de clubs, sinó sobretot amb la selecció espanyola, on va ser internacional des de 2005. Precisament amb l'equip espanyol i marcant l'últim gol contra Hongria, que va donar la medalla d'or a Espanya al Mundial de Singapur el passat 24 de juliol, Perrone va posar el punt final a la seva carrera. Ho va fer després de guanyar 11 medalles amb la selecció espanyola, entre elles el Mundial de 2022 i el de Singapur el passat estiu, 17 lligues espanyoles, dues italianes i dues croates i tres champions, entre d'altres títols. A més, ha participat en 5 Jocs Olímpics, un d'ells, el de 2016, a Rio de Janeiro amb la selecció de Brasil. Pare de dos fills, resident al Poblenou de Barcelona i format en administració i direcció d'empreses, Felipe Perrone, ja tota una llegenda del waterpolo mundial, ha iniciat ara una nova etapa que vol que continuï lligada al món de l'esport.
2: Més que esports. Amb Marta Lluc.
10: Doncs aquí el tenim. És un plaer que ens acompanyi el Felipe Perrone. Com estàs? Bona tarda.
11: Bona tarda, Marga. Molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres.
10: Doncs un plaer que vinguis. Jo ja pateixo pel temps, perquè tens tantes històries, tens una trajectòria tan increïble, que com l'explicarem en tan poc temps? Ens haurem d'afanyar, no?
11: Sí, una mica, però bueno, també hi ha moments que crec que hem de comentar, però també hi ha altres que podem deixar.
10: Ah, també, no? No tot és tan maco a la vida d'un esportista. Escolta, ja podeu comprovar, i segur que ho sabeu, sobretot si sou aficionats a l'esport i més si ho sou al waterpolo, que el Felipe parla un perfecte català i que es parla molts altres idiomes, perquè clar, el portuguès de Brasil, això per començar. I quants més?
11: Som, doncs, total 6.
10: Sí,
11: però
10: sí,
11: català estic millorant.
10: Estàs millorant.
11: Perfecte,
10: molt.
11: Perfecte, no, però bueno, estic millorant.
10: I els altres què són? Quins són els altres?
11: El croata, l'anglès, l'italià, castellà, òbviament, el portuguès i no sé
10: si em queda català, ja està.
11: Sí, el català ja està, sí. I a més el croata puc dir que és el serbi també, perquè com són tots el mateix.
10: Cap, això ja deu ser complicadíssim, no, això del croata o què? Perquè al final el català, el castellà, el portuguès tenen
11: és que
10: punts en comú, no?
11: A casa meva... Baregem tot, perquè la meva dona és... Sí, la meva dona és croata.
10: Croata.
11: Aleshores, el meu fill torna a casa del col·le parlant en català i ella parla amb ella croata,
10: amb
11: jo
10: ella
11: parlo
10: croata.
11: Portuguès.
10: I amb tu parla en portuguès?
11: Sí.
10: Tu tens un fill?
11: Un fill, una filla.
10: I una filla.
11: I la filla, doncs, parla també, no parla el croata, però parla el portuguès, el castellà, el català, i baregem una mica tot a casa.
10: O sigui que a casa seva és una escola d'idiomes, no?
11: Podríem gairebé
10: dir.
11: Sí.
10: Gairebé sí. Sí, gairebé sí. Escolta, perquè tu vas néixer a Rio de Janeiro, ciutat preciosa, que hi vaig estar, i vas venir aquí molt jovenet, o sigui que tenies 16 anys, no?
11: Amb el som de ser esportista,
10: clar.
11: De jugar a waterpolo.
10: Sí, sí, perquè també... això ja el teu pare ja jugava a waterpolo.
11: Sí, sí. Uh-huh. I també hi havia un punt a casa... que la meva àvia uh-huh. era una dona molt forta, la Núria, uh-huh. i ella ens va parlar sempre de Catalunya amb una passió, uh-huh. amb una... que era algo com que... O sigui, una part de l'esport, però també d'una mica tornar als orígens, no?, de la família.
10: O sigui, que tu tenies aquest interès perquè l'àvia, la Núria, es deia uh-huh. Núria, va marxar a Brasil després de la Guerra Civil i allà, doncs, clar, va unir a tots vosaltres i ja va crear una família al Brasil. Però ella se'n recordava molt de Catalunya i us parlava en català o no?
11: Doncs ella no, però la seva mare...
10: Sí?
11: Que s'ha quedat una mica pobreta per tot el tema de la guerra, uh-huh. que parlava català amb tots.
10: Ah,
11: però
10: sí?
11: amb la gent al carrer.
10: Sí, la seva mare, o sigui, la besàvia.
11: Sí, la besàvia.
10: La besàvia.
11: Parlava amb la gent al carrer a català.
10: Ah, sí? La gent del carrer de Rio de Janeiro.
11: De Rio de Janeiro.
10: Molt bé.
11: I tothom la coneixia com la Bonongs. Bueno, entendien alguna cosa, però de com era important per ella parar el català.
10: Imagina't, o sigui, sí, no perdre les arrels. I tu vas venir una mica també amb aquesta idea de recuperar una mica les arrels i de... M'imagino que sabies que aquí, doncs, potser podies triomfar en el món del waterpolo, no?
11: Sí, perquè jo he viscut als 90 al Brasil, que he tingut uh-huh. la sort que era un moment que ha arribat la televisió a cable a Brasil.
10: Uh-huh, sí.
11: I ara l'any de la generació d'or, que, bueno, que ha guanyat l'Olimpiada de l'any de 96,
10: sí, 96,
11: el Mundial del 98...
10: Clar, amb aquells noms mítics,
11: clar,
10: no? D'Esti Arte, de Chiqui Sanz, no sé, entre d'altres, no?
11: Exactament, i jo he viscut això al Brasil i, uh-huh. ostres, jo vull ser com aquests, no? Uh-huh. I per això venir aquí era com...
10: Com un somni.
11: Un somni, exactament. Uh-huh.
10: Que es va fer realitat quan tenies només 16 anys i havies jugat en Brasil i havies jugat un Mundial.
11: Sí, perquè el Brasil, òbviament, a nivell no és el mateix.
10: Clar,
11: i
10: era més fàcil, diguéssim,
11: era més
10: no?
11: Fàcil,
10: però bé, tu
11: selecció.
10: Nivell ja en tenies, m'imagino.
11: I el primer campionat que ha sigut a Fukuoka, uh-huh. Espanya queda campiona del món.
10: Espanya campiona del món, clar.
11: Aleshores, per mi era com...
10: Tu dius, jo vull anar allà.
11: Jo vull anar allà, exactament. I a més,
10: medalles
11: passava...
10: olímpiques, campiona del món, no?
11: Que moltes vegades... a més de tota la identificació que tenia i ja tenia la ciutadania espanyola, uh-huh. hi havia un punt també que era com mirava els hongaresos, els serbis, i jo no puc ser com aquests, que tenen 2 metres d'alçada, gegants, jo puc ser una mica més com els...
10: Més com els espanyols,
11: Astiartes,
10: no?
11: El Dani Ballart, que no són els xiquissans, que no eren jugadors tan canals i tan grans.
10: Tan grans. L'aigua, des de petitet, a l'aigua, tu, o què?
11: Sí, primer a Copacabana, després de la Barceloneta i que... Poblenou.
10: Déu-n'hi-do, els llocs que et busques, no? Copacabana, una meravella, i la Barceloneta tampoc està malament, no?
11: No, em queixo.
10: Què té? Va envejar a Brasil.
11: Ah, jo realment a la platja del Brasil ha sigut on he crescut.
10: Has crescut, clar, i a Copacabana.
11: A Copacabana, uh-huh. I després aquí, amb tots els entrenos, sempre que podia, doncs, a l'aigua.
10: A l'aigua, no?
11: A l'aigua, sí.
10: A la platja. Escolta, i això que explicàvem a l'inici de l'Ivan Pérez, jugador cubà, que va jugar al Club Natació Barcelona, va ser una mica un intermediari perquè tu vinguessis, o com va ser això?
11: Sí, perquè imagina't, no? En aquells temps no hi havia, com ara.
10: No
11: que
10: era
11: temps,
10: com ara.
11: Uh-huh. Pots mirar tots els partits i tot. I clar, com expliques que hi ha un brasiler que juga bé a waterpolo?
10: I que vol venir.
11: I que vol venir. Primer ha vingut el meu germà,
10: que també
11: jugava, que té 10 anys més que jo.
10: Quants anys més que tu?
11: 10.
10: O sigui, una diferència important.
11: I a l'Ivan i al Toni Ester, que és el mític entrenador del Barcelona, han sigut claus perquè... per donar l'oportunitat, no? I a més el Toni sempre diu, bueno, almenys si juguem a futbol serà divertit, que seran bons. I després, quan hem arribat, dic, ostres, que no ho fan malament, aquests.
10: Sí, pensava, és brasiler, deu jugar bé a futbol, però això de la piscina no sé si ho tenim molt clar.
11: Exactament.
10: I els hi vas donar tu la sorpresa de que eres un gran jugador, això ho diu el teu palmarès, la teva llegenda, perquè ets una llegenda, Felipe.
11: Gràcies, mare.
10: Escolta, a la llegenda se li ha de posar música.

0: O meu lugar, Arlindo Cruz, és el primer tema que ens ha demanat el nostre convidat. Evidentment és un tema brasiler i que segur que trasllada a la teva terra. Per què aquest tema, Felipe?
1: Perquè realment on ha començat tot, no?
0: Clar,
1: I amb Arlindo Cruz, el meu lugar, és com molt aquest samba, aquest punt de com de saudade, no? Com
0: sí.
1: diem al Brasil, la nostàlgia.
0: Sí, sí.
1: I crec que era un moment perquè veníem 16 anys, no és fàcil
0: no és
1: deixar
0: fàcil.
1: Els amics, la família...
0: Clar, clar. Però tu vens amb qui?
1: Ah, estava el meu germà aquí.
0: Estava
1: el meu germà aquí, que era el que...
0: I tu vens sol.
1: Tot el suport, sí, sí.
0: Clar, aquí et trobes el teu germà, que ja clar. Està molt bé, no? Però ja deixes els pares, l'àvia, els amics.
1: Exactament.
0: Aquest, com es diu, saudade?
1: Saudade.
0: Saudade. Aquest saudade encara t'acompanya, que diuen que els brasilers no el perden mai.
1: Bueno, algo es queda, però he de dir que... Em quedo aquí, eh?
0: Sí,
1: encara ara... després de l'esport em quedo aquí.
0: És veritat, ara podries anar on volguessis,
1: sí.
0: no? Però et quedes aquí. Ara tornava a dir perquè el tema que escoltem es diu el meu lugar, el meu lloc, no? Mm-hmm. Quin és el teu lloc?
1: Doncs tinc sort que em puc adaptar a qualsevol lloc,
0: que
1: però
0: bé.
1: Ara mateix em quedo en Poblenou.
0: O sigui que el teu lloc ja no és Barcelona, és Poblenou.
1: Exactament.
0: Aquí mateix, no? Ben
1: aquí
0: a prop
1: de,
0: dels estudis de Ràdio 4, en el que està avui el nostre convidat. És aquí a Barcelona, al Poblenou. I a la piscina? T'has tornat a tirar a la piscina o estàs fent una cura de desintoxicació?
1: Estic fent una cura, sincerament.
0: Sí, eh?
1: Que
0: és que ho fan molts, eh? Sí, no et pensis.
1: Han sigut 30 anys.
0: 30 anys.
1: Que cada dia, dues vegades al dia a l'aigua... No és fàcil. I ara... És curiós, però estic anant al mar. A nedar
0: al
1: mar.
0: A nedar al mar.
1: Una mica... Estic fent esport, però no connectat tant amb la piscina. Una mica
0: clar, llavors...
1: sortint del cloro, diguem així.
0: Clar, clar. Perquè tu quan entrenaves i tot això, no anaves a nedar al mar mai.
1: No.
0: És contraproduent o no?
1: No és que sigui contraproduent, però normalment, no sé, fa fred i els entrenos volen controlar el temps,
0: clar.
1: No? I al mar no controles tant el temps i per mi ara és millor perquè com no ho he de fer, no he de pensar molt, doncs
0: clar.
1: Ho faig al mar.
0: Però escolta, a veure, han passat, tu et vas retirar, crec que era 24 de juliol, quan vas marcar aquell gol, amb quina forma d'acabar, tu també, ho tenies escrit o què?
1: Increïble, encara no ho crec i tenia molta por perquè... Podia sortir malament també i no tenir l'altra oportunitat d'intentar-ho.
0: Mm-hmm. Però va sortir bé, vas marcar l'últim gol del triomf de la medalla d'or de la selecció espanyola després de quants anys amb la selecció? Des del 2005, crec, no?
1: 2005, exactament.
0: Des del 2005, o sigui, 20 anys... Mm. 20 anys, perquè això va ser el 2025, ho vas fer quadrat, eh? Ho vas fer quadrat. I vas acabar amb aquell gol. Això sí. Quedarà per sempre, no?
1: Sí, i crec que... Al final és sempre important, no? Perquè pot ser que és el que et queda més i aleshores són molts anys, però aquest final, aquest moment, aquesta sensació com que parava el món de connexió total amb la piscina, amb els companys, amb la grada, és... Si tanco els ulls, em fico en aquest moment.
0: Ja, eh? Tu tanques els ulls i tornes a estar a la piscina i no sé si en aquell moment també, d'alguna forma, visualitzaves que s'acabava això. Que ja està, que passem una altra vida.
1: Sí, realment ja ho havia visualitzat.
0: Ja.
1: Però clar, el saber que acaba així, és dir, perfecte. O sigui, ara realment millor impossible.
0: O sigui, que ni un guió de pel·lícula hagués sortit millor, no? Que
1: no,
0: aquell.
1: Crec que no, i per tots, no? Perquè també els companys, també tots estaven patint una mica aquella sensació de que era l'últim, perquè... No és només 20 anys, és també molts anys com a capità.
0: Clar,
1: i
0: sí,
1: amb un pes a l'equip, amb una
0: capità,
1: relació
0: no?
1: amb ells.
0: Quants anys capità?
1: El 2013 he sigut capità per la primera
0: 2013,
1: vegada.
0: 2013, o sigui que això són...
1: Passa que ha tingut la pausa del Brasil per l'Olimpiada.
0: Sí, sí, d'això també hem de parlar, perquè és un cas, doncs, abans deia que parlava croata i parlava italià, però és que ha jugat a Croàcia, ha jugat a Itàlia. Ha jugat aquí, lògicament, molts anys, i ha jugat amb Brasil i amb Espanya. Que això, segons a quin esport, no sé si seria possible, no? O sigui,
1: sí, hi ha esports que no es pot, però a l'esport de l'aigua sí que ho deixen. O sigui, has de fer un moment de transició. Ara són 3 anys, abans era un any.
0: Que has millor, no? Un any era més fàcil.
1: Sí, però bueno, això... Cadascú té la seva història, no? Jo crec que jo sempre he estat molt lligat amb aquests dos països i per què no, no?
0: Com va ser això? Perquè tu has jugat 5, no? 5 Jocs Olímpics.
1: Sí.
0: 4 amb Espanya i un amb Brasil, el de Brasil, el de Rio. Era la teva ciutat i tu no et podies estar. O com va anar això?
1: És que realment molta gent parla, no, de l'experiència de jugar a la ciutat on ha nascut.
0: Sí,
1: però no
0: sí,
1: era
0: sí.
1: tant això per mi. Per mi realment... el que, on arriba l'esport quan tens una Olimpiada a un país com el Brasil. Uh-huh. I jo sabia que podia canviar la vida de molta gent.
0: Clar.
1: Perquè realment a l'esport de Brasil és una mica diferent com a l'esport, no sé, per dir-ho aquí a Catalunya. No? Uh-huh. Jo crec que en tots llocs canvies la vida de la gent, però és que al Brasil, amb tota la situació econòmica, amb tots els problemes que hi ha,
0: clar, clar.
1: Jo he viscut al meu costat de petit com a l'esport podia canviar la vida de la gent.
0: Uh-huh.
1: I això era un moment únic per mi, per realment poder fomentar la pràctica de waterpolo al Brasil.
0: Clar, perquè tu, figura mundial, m'imagino que ja et van rebre amb els braços oberts, no? Obertíssims, no?
1: Sí, sí. I no només el que és la selecció, però també han estat amb dos, tres projectes socials uh-huh. que portava els nois de les faveles del Brasil que no tenien possibilitat de fer esport, de jugar a waterpolo.
0: Clar, perquè tu has viscut això des de petit, el que és el món de les faveles, el que és el Brasil que tu vas conèixer de petit i el Brasil d'ara. I de quina forma ha ajudat realment els Jocs de 2016?
1: Podia ajudar molt més, no?
0: O sigui,
1: no
0: ha sigut encara hi ha moltes coses a arreglar, no?
1: No ha sigut la transformació que ha sigut aquí a Barcelona,
0: ja, sí.
1: Però sí és cert que hem portat a l'esport al molt més gent, a l'esport minoritaris com el waterpolo al Brasil, no?
0: Uh-huh.
1: I crec que això, òbviament, sempre vols més, però bueno, jo crec que ha tingut un impacte important, uh-huh. també.
0: I per tant, era important que tu estiguessis allà. I aquí ho van entendre, això? Es va entendre bé?
1: Sí,
0: no hi va haver cap
1: sí.
0: problema?
1: La veritat que van entendre bé i crec que, a més, aquí a Catalunya, la gent, això d'aquesta sensació, crec que la té molt bé dintre, no? Molt controlada.
0: Uh-huh. Ja dius que ara ja estàs retirat del waterpolo, ara ens expliques què és el que fas, però que per tant podries viure on volguessis i et quedes al Poble Nou de Barcelona. De quina forma has connectat amb Barcelona, amb Catalunya, des de que vas arribar? Et va costar l'adaptació o no?
1: Una mica sí, jo crec que al principi sí, perquè per això, no? Imagina't, ves del Brasil, que la manera de comunicar és diferent, la manera era una mica diferent, però jo crec que molt ràpid ja m'he trobat adaptat i crec que hi ha un punt a Catalunya de discreció, ser en català, no? De viure, que a mi m'ha encantat sempre, que m'he identificat molt amb aquesta manera de viure la vida.
0: Uh-huh. Com és, si t'haguessis de definir, com és el Felipe Perrone, però la persona, fora de les piscines? Com et consideres tu?
1: Jo crec que tinc aquest punt alegre
0: dels brasilers.
1: Dels brasilers,
0: que tenen el saudade, però també tenen aquella alegria.
1: Aquella alegria. Però també crec que tinc un punt molt de respecte, d'humilitat, de viure la vida d'una perspectiva una mica més gran del que quizás del que diu, no, jo sóc esportista, doncs, no. Jo sempre he tingut aquesta responsabilitat, aquesta...
0: De que no ets només un esportista, no. Que ets un gran esportista, però que això, a més, no sé, tu dius esport minoritari, sobretot a Brasil, no, el waterpolo. Aquí com catalogaries el waterpolo d'aquí?
1: És curiós, però aquí a Catalunya molta gent ho fa.
0: Sí,
1: I nosaltres, com fem els viatges per Espanya, no hi ha tanta gent connectada a waterpolo,
0: clar,
1: però
0: a Catalunya,
1: a Barcelona,
0: sí.
1: Hi ha molts clubs i això, clar, és un reconeixement, no? que és bonic com a esportista, perquè jo sempre crec que hi ha aquesta connexió, el que és l'esport, el rendiment, guanyar medalles, que realment el que vols és fomentar la pràctica esportiva per els beneficis que hi ha.
0: Clar, perquè tu deies que l'esport podia canviar, transformar un país, en aquest cas Brasil, però amb més petit, l'esport pot transformar cadascuna de les persones. Ho dic perquè aquest programa és més que esport i en parlem molt d'això, no? De fomentar l'esport o l'activitat física per tothom.
1: Per tothom. Jo, per als meus fills, és quasi que gairebé obligatori fer esport.
0: Quina edat tenen els teus fills?
1: 8 i 15.
0: I van jugant a waterpolo?
1: No. El de 15 natació i el de 8 està encara fent tots els esports.
0: Clar, multisport, no?
1: Sí,
0: perquè
1: sí,
0: és
1: sí.
0: Petit.
1: Està fent una mica tot, agrada molt el bàsquet, però bueno, estan fent tot, però jo, o sigui, ara ho veig encara més, el que és de petit estar exposat a el que és l'esport, que és guanyar, perdre, treballar en equip...
0: Tot
1: això hi ha... Sí, al col·le aprèn moltes coses, no? Però hi ha un punt a l'esport que crec que és molt especial.
0: És molt especial. Però no jugarà a waterpolo el que fa natació, o no se sap?
1: No.
0: No el veu.
1: La de 15 segur que no.
0: La noia. La de 15
1: no. I el noi encara veurem que...
0: Però t'agradaria o no?
1: No, sincerament, que faci esport.
0: Clar. I a més és que tindrien el llistó molt alt. No seria fàcil.
1: La meva filla li ha passat que fa natació i ha provat una mica i un dia li van dir, no, Giovanna, es diu Giovanna. Giovanna, donarem el cap al número 10 com el teu pare.
0: Clar, i va dir, fins aquí s'acaba la carrera de... És el que té tenir un pare tan famós al que li posem més música.

0: La guitarra fantàstica de Paco de Lucía, Entre dos aguas, el títol ho diu tot, no, Felipe?
1: No cal explicar, no?
0: No cal explicar gaire, Entre dos aguas, no? Les aguas de la Barceloneta i les de Copacabana, o què?
1: Sí, sí. Jo crec que la meva vida, no?, ha estat sempre connectada amb aquests dos països i... Uh-huh. Però parlo com quasi com una... És com... més ric, tot això, no? No és un problema, és com ha sigut bonic per mi tenir dos cases.
0: Clar, sí. Una gran experiència.
1: Per
0: tenir...
1: què no?
0: Clar, t'estimen allà, t'estimem aquí.
1: Gràcies.
0: Sí, què més vols? Escolta, amb què et quedes? I ja sé que hi ha tantes coses, i a més ara hem de parlar del que fas ara. De tota aquesta llarguíssima carrera, de què és el que més t'ha donat? Perquè a vegades no són les medalles o...
1: No, no, segur
0: títols,
1: que no.
0: No.
1: Segur que no. I tornem a més que esport, no?
0: Més que esport.
1: O sigui, és la connexió que arribes a tenir amb els companys, amb tota la gent, amb l'esport, jo no ho sé, ja encara provaré altres coses, però és molt, molt difícil tenir aquesta connexió realment de viure moments d'intens, de felicitat, de frustració, i patir junts, i crec que això crea una connexió que...
0: Que queda per sempre?
1: Queda per sempre.
0: Perquè, clar, ara que ja no estàs amb ells a les piscines, alguns dels seus companys continuen, altres ja es van retirar abans, altres després, no? Però això queda.
1: Doncs això, el que passa és que quan mires a un dels teus companys, dels que han sigut teus companys, com que et dones compte de que el que has viscut amb ell és algo tan intens que queda, que és com que ens mirem i ho entenem tot.
0: I ho entenem tot. Jo ja et diré una cosa, perquè tinc experiència no com a exesportista, sinó perquè han passat molts exesportistes per aquí, que sempre m'expliquen que hi ha coses que pots viure en una altra vida fora de l'esport, però que aquella adrenalina no la viuràs mai més.
1: Sí.
0: Tu creus? Ho dic perquè jo no has tingut gaire temps a comprovar-ho encara.
1: Jo no tinc gaire temps, però també fico les expectatives baixes perquè realment sé que és molt complicat, no? Com... O sigui, has jugat partits amb milions de persones mirant i has de tirar un penal i fas el gol i guanyes un Mundial.
0: És molt fort, pots... no? I no tremoles abans de tirar aquell penal? Que saps, doncs... que està tothom mirant-te i que... Jo sempre ho he pensat,
1: sí,
0: això, no?
1: Sí, sí. Crec que el penal és el moment més com simbòlic, no?
0: Clar,
1: perquè
0: sí.
1: Tu, el porter, a la piscina, i hi ha vegades que el porter pot fer una parada increïble,
0: clar,
1: que no és culpa teva.
0: O fins i tot pot ser culpa, entre cometes, teva. Pots fallar,
1: sí,
0: perquè
1: som
0: humans,
1: sí.
0: No? Tothom pot
1: I
0: fallar.
1: És un moment molt, molt especial. Però crec que també parla molt de la vida, no? Que és com... Pots amagar-te i no tirar.
0: Clar, sí. Clar,
1: no,
0: només falla el que tira.
1: Està allà, però només té l'alegria també el que està allà per
0: tirar. I tu et quedes, no?, amb això, no? Tu sempre vols tirar el penal.
1: Jo sempre he sigut el primer.
0: Tu sempre has sigut el primer en tot. Tu sempre vols estar allà.
1: Sí.
0: I ara què a la vida? Perquè ara no parlarem de totes les medalles que has guanyat, de tots els títols, que hi ha moltíssims, i ens hem quedat amb aquell últim Mundial, no? Però el temps aquí passa volant. I vull saber, ara què estàs fent? O sigui, tu vas acabar el juliol, sé que tu vas estudiar administració d'empreses, no?
1: Sí.
0: Però vols continuar lligat a l'esport?
1: Sí, jo he estudiat... Nosaltres, aquí a Catalunya i a tota Espanya, amb el waterpolo hem tingut, diguem que, la generació d'or que ha sigut dels nostres ídols, no?
0: Sí, parlàvem abans, l'Estiart i companyia.
1: I també és cert que molts d'ells també han tingut una transició molt complicada, no?
0: També és cert.
1: El Jesús Royán...
0: Sí, sí, malauradament desaparegut.
1: Malauradament, sí,
0: sí,
1: el mateix Pedro García,
0: sí, que va fer el programa de...
1: Sí, exactament.
0: De, com es
1: diu? Mayor, no?
0: Hermano Mayor.
1: Hermano,
0: sí.
1: Mayor.
0: Sí, és que em sortia Gran Hermano i això és una altra.
1: Ja. I clar...
0: Va estar aquí també,
1: hem
0: aquí
1: tingut,
0: al programa.
1: Sí, mira, doncs hem tingut aquesta experiència per realment intentar preparar-nos per aquest dia després. Que ells també ens han deixat això, no? Com a educació, per dir-ho
0: així. Clar.
1: I el que hem intentat fer sempre, i jo també com a capità, és realment que tots tenim no només el waterpolo, i estudiar, i intentar formar-se per arribar preparats. I jo he fet també una postgraduació a gestió esportiva, he fet un màster a tot el tema d'esports d'equip, i m'ha sortit la possibilitat de treballar a la World Aquatics, que és la Federació Internacional de tots els esports aquàtics, i ara estic amb el desenvolupament de l'esport.
0: O sigui que estàs la Federació Internacional de tots els esports aquàtics, que et van venir a buscar corrents, no?
1: Sí, he tingut la sort d'estar a la comissió d'esportistes i una mica, bueno, ha estat col·laborant amb ells, han vist potencial i m'han agafat quan he acabat.
0: I això fas des d'aquí, des del Poblenou de Barcelona, de viatjar?
1: Estic viatjant molt.
0: Estàs viatjant molt, no?
1: Estic viatjant molt per tot el món, però bueno, i la sede és a Suïssa, i vaig una mica, però bueno, a casa, a Poblenou.
0: A casa, a Poblenou, però viatjant pel món, que de fet ja estaves acostumat a viatjar amb la selecció, amb els clubs, no?
1: Sí, però parlant de transició, mira quina diferència, no? Una cosa és viatjar amb l'equip, que anem tots junts a sopar...
0: Clar,
1: sí
0: que és més divertit, eh?
1: Ara, a vegades, que estic sol.
0: Tu sol, i dius, on està l'equip,
1: no? On està l'equip?
0: Però t'agrada el que estàs fent?
1: Sí, m'agrada. M'agrada molt, jo crec que no em puc queixar. No em puc queixar, però sé que he tingut sort. I sé que hi ha
0: home,
1: coses...
0: Home, també t'ho has guanyat.
1: Sí,
0: no?
1: També. Clar. Però, bueno, és cert també que hi ha coses que sé, com deia abans, que no tindré. Aquesta adrenalina del penal, de guanyar, de preda, no la tindré. Però, bueno, és la vida, no? I has de...
0: Ja arriba un moment que s'ha d'acabar, no?
1: Exactament.
0: Va costar molt prendre la decisió.
1: Molt, perquè t'identifiques, no? No. Estic encara sortint del Felipe esportista,
0: clar,
1: no?
0: I és el que has fet des que eres petit, i és que no coneixes una altra vida, no?
1: Exactament. No coneixes que hi ha vegades que, no sé, però puc explicar tantes coses com que un viatge, per exemple, i no tinc horaris, estic acostumat que em diuen, no?
0: Clar, això ho han dit molts, eh?
1: No.
0: Diu, no, saps què passa? Que jo tenia la vida organitzada, no? Jo no havia de pensar, a mi em deien això. I ara... T'has de muntar tu la vida, no?
1: Exactament. Hi ha moltes coses que és una adaptació que no és fàcil.
0: Trobes a faltar moltes coses o què?
1: Encara no, sincerament.
0: Encara no, perquè encara estàs com de vacances.
1: Exactament.
0: Del
1: aquesta
0: waterpolo,
1: és la sensació,
0: vull dir.
1: És
0: encara,
1: que
0: no?
1: Estic com de vacances i com que ara vaig treure una cosa que era un percentatge molt alt de la meva vida, no? Perquè sempre tenia al cap la següent competició, a l'entreno.
0: Més tu competitiu, a tope,
1: i capità,
0: no?
1: I pensant en tots. I ara com que, vacances.
0: Ja, vacances. I vas o aniràs a veure waterpolo o no? O
1: això vols, és complicat.
0: O vols
1: allunyar-te? Jo he vist un partit.
0: Has vist un partit?
1: Un partit.
0: Des que t'has retirat un partit.
1: Sí,
0: Quin partit, si es pot saber?
1: Un del Barceloneta amb el Sabadell. Perquè ja els amics també en deien una mica com Felipe.
0: Home, pot ser que apareguis una mica per aquí,
1: sí,
0: no?
1: Exactament.
0: No desapareguis d'aquesta forma. I només un.
1: Només un. Però aniré a veure partits. Però sí. Passa que jo crec que és tot un procés,
0: és tot
1: no?
0: Un procés,
1: a poc...
0: Perquè potser costa estar allà i no estar dins de la piscina. No?
1: Exactament, i realment
0: alguna
1: és una sensació
0: d'entrar
1: com patint per veure els companys i no poder estar a l'aigua.
0: Clar, dius, no, jo ara faig una altra cosa. I què més fas? O sigui, estàs treballant i, per tant, estàs
1: viatjant molt,
0: però no sé si tens temps de fer alguna cosa que abans no tenies temps, perquè el waterpolo és sacrificat,
1: mi,
0: no? Moltes
1: sí.
0: Hores... Molt...
1: A mi m'agrada molt fer el surf, i quan
0: sí,
1: hi ha ones aquí a Poblenou vaig ràpid...
0: O sigui, vas corrent, surts de casa amb la taula de surf.
1: Taula de surf.
0: Per això estàs tan a prop del mar,
1: sí,
0: no?
1: M'agrada també fer la pesca submarina, aleshores també, quan puc, vaig a fer la pesca submarina.
0: El cas és estar a l'aigua, Felipe.
1: Sí, la veritat és que sí.
0: Què faria sense l'aigua? I què faríem sense música? I música tan gran com aquesta.

0: Perquè hem començat amb música brasilera, hem seguit amb la guitarra de Paco de Lucía, que acabem amb música clàssica del gran Beethoven, Sinfonia número 7 en la major, opus 92, un fragment d'aquesta sinfonia. Per què, Felipe?
1: Perquè els últims anys la sentia molt.
0: Ah, sí? T'agrada la música clàssica o aquesta?
1: M'agrada no tant, però m'agrada. Sí. Però aquesta canció com que em donava aquesta sensació de... una mica de nostàlgia, però també d'energia, no? Uh-huh. De força perquè al final eren moments claus de la meva vida, no? Uh-huh. Esportiva.
0: I ara és un moment clau, també, no? Aquesta transició és un moment clau.
1: Exactament.
0: Perquè és el primer dia de la resta de la teva vida.
1: Exactament, i queden molts anys.
0: Que esperem que sigui molt més llarga.
1: Exactament.
0: Molt més llarga que la d'esportista.
1: Exactament, em fa il·lusió. També.
0: Doncs escolta, que moltíssimes gràcies per haver vingut a acompanyar-nos. Jo crec que més endavant, quan portis més temps de retirat, hauries de tornar per veure com et va la vida. Et sembla?
1: Perfecte.
0: Que tinguis molta sort i moltes felicitats per la carrera.
1: Gràcies. Moltes gràcies, Maria.
0: Us deixem amb Beethoven. Fins demà. Adéu.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: A Huelva, un ampli dispositiu format per 500 efectius i 26 mitjans aeris continua treballant aquest diumenge per controlar l'incendi declarat dijous passat a Niebla, de nivell 2 de perillositat. Es treballa sobre una superfície de 8.000 hectàrees de terreny. Les flames i el fum han obligat a desallotjar prop de 500 persones de les seves llars. El conseller d'Emergències d'Andalusia, Antonio Sanz, es mostra més optimista sobre l'evolució de les tasques d'extinció.
2: Y ahora tenemos cierta esperanza de poder ya ganarle terreno al incendio. Hasta ahora hemos estado defendiéndonos del incendio. Ahora intentamos seguir defendiéndonos del incendio, pero con perspectiva de haber consolidado perímetro. Y la idea final es poder perimetrar y consolidar ya todo el terreno, todo lo que es el perímetro del incendio, que repito, es muy elevado. Decíamos que el recorrido era de 44 kilómetros.
0: A Castelló segueix actiu l'incendi de Tírig, a l'Alt Maestrat, també nivell 2 de perillositat, i treballen uns 300 efectius. El foc ha afectat unes 400 hectàrees i manté confinats els veïns de Catí, uns 700. Les tasques d'extinció són difícils per la complexitat del terreny. Antonio Rodrigo, director tècnic de l'operatiu.
3: Afecta a la zona del municipi de Catí i la zona sur al municipi de Tírig. Estamos desviando todos los medios a estas dos zonas.
0: El foc, segons les primeres hipòtesis, va començar per un llamp. Han passat 10 dies des que milers d'immigrants, es calcula que uns 72.000, van travessar de manera regular la frontera cap a Ceuta, milers dels quals encara hi romanen, val Mivin, i segueix l'identificació i registre dels menors. Avui s'ha trobat un nou cadàver en aigües de Ceuta i amb aquesta víctima són ja 142 les que deixa provisionalment aquesta crisi migratòria. Les quatre comunitats religioses que conviuen a la ciutat, cristians, musulmans, hebreus i hindús, han convocat per aquesta tarda una concentració per demanar solucions. Juan Jesús Bollit Bertrán, president de les confraries de Ceuta.
4: Y lo que hacemos el llamamiento es a todos los ceutíes, porque nos estamos jugando el futuro de la ciudad, el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestras vidas, ¿no? Que pende ahora mismo de un hilo, ¿no?
0: Les organitzacions convocants estan indignades amb la resposta del govern central, asseguren que la situació és molt greu, que Ceuta està lluny de recuperar la normalitat i temen una nova entrada massiva convocada per xarxes socials per al pròxim 15 d'agost. Aquesta crisi diplomàtica també ha provocat, de retruc, un xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia pel restabliment dels controls fronterers. La vicepresidenta del govern d'Espanya, Sara Agesen, diu que les forces de seguretat treballen amb el Marroc perquè tot torni a la normalitat, insisteix que ni un sol migrant ha accedit a la península des de Ceuta i que, per tant, no s'ha violat l'espai Schengen.
5: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
0: I ara més notícies de l'exterior amb Laura Zurriaga. El primer ministre israelià desafia el president estatunidenc Donald Trump en rebutjar la segona fase del pla de pau per a la franja de Gaza.
6: Sí, Benjamin Netanyahu assegura que les seves tropes romandran a la franja fins que Hamas sigui completament desmantellat.
7: Israel xonele et misba 15 nekudot.
6: Matisa el primer ministre hebreu que es tracta d'un desarmament real. Previndrà, diu, qualsevol amenaça contra els seus atacs perquè l'existència d'Israel no està sobre la taula de negociacions. Netanyahu ha explicat que estan converses amb la Casa Blanca, però diu que difereixen en algunes idees. De fet, aquesta acció contradiu la fase 2 del pla de pau i reconstrucció a Gaza. Per altra banda, Netanyahu continua bombardejant al sud del Líban, línia vermella pel govern de l'Iran, que reclama l'alto al foc a tots els fronts per assolir la pau amb els Estats Units.
0: Sobre una altra guerra, la de Rússia i Ucraïna, s'ha referit el Papa. Lleó XIV ha demanat a ambdues bandes que deixin d'atacar civils i respectin el dret internacional.
6: Ho ha fet durant la pregària de l'Àngelus d'aquest diumenge.
8: La guerra no fa que generar altra guerra.
6: La guerra no fa més que generar més guerres i provoca un patiment enorme. És moment d'aturar l'espiral de violència i donar espai a la diplomàcia i al diàleg per aplanar el camí cap a la pau, ha afegit el pontífex. Lleó XIV també ha demanat a les autoritats sudaneses que creïn corredors humanitaris i a la comunitat internacional que redoblin esforços per aconseguir un alto al foc al país africà.
0: I ara l'informació esportiva. En Llorenç Job, bona tarda.
9: Bona tarda. Victòria de Raúl Fernández al Gran Premi de Gran Bretanya de MotoGP. El pilot madrileny ha dominat la carrera des de l'inici per sumar la seva segona victòria en la categoria reina. Jorge Martín ha acabat segon i segueix sent el líder del Mundial. Betsecki ha completat el podi. Àlex Márquez s'ha quedat a les portes i ha finalitzat quart i cap de setmana complicat per Marc Márquez, que ha estat setè, condicionat per uns problemes al pneumàtic del darrere. I en menys d'una hora comença la última etapa del Tour de França femení, amb tot per decidir. Demi Vollering defensarà el mallot groc de líder. A només 8 segons es troba la seva perseguidora Nievia Doma. La catalana Paula Blasi encara amb possibilitats de lluitar pel mallot blanc de millor ciclista jove. L'etapa de 99 quilòmetres amb inici final a Nice es podrà veure des de les 4 menys 5 a Teledeporte.
0: I la informació tornarà a esta emissora, a esta sintonia, a les 4, aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Hola, amics del cine, bona tarda, com esteu? Què pot haver-hi millor en un calorós mes d'agost que posar la ràdio i que et parlin de cine? Que no hi ha res millor? Avui hem convidat a dues persones que fan teoria i pràctica, i ja sabeu que en aquest va de cine, format d'estiu, busquem sempre punts de vista enriquidors, i amb el punt de vista crec que treballen els dos guionistes que ens visiten. Sergi Portabella, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Anava a dir periodista. Guionista i director de cinema, també.
1: Sí, sí, sí.
0: Tens aquesta duplicitat, Sergi?
1: Tinc aquesta duplicitat. No sé, últimament més guionista que director, però bueno, compagino les dues coses.
0: Això és un Jekyll i Hyde, o no?
1: Jo ho veig tot com que tot és part del mateix procés, i m'agrada culminar-lo dirigint jo. Les coses, els projectes personals, sobretot, però també escrit per altres persones. Es pot combinar.
0: Es pot combinar. Ara en parlarem. Marcel Cebrián, bona tarda.
2: Hola, què tal?
0: Com estàs? Tu això encara no ho has practicat, no? De moment continues escrivint per altres, no?
2: De moment, sí.
0: El pas a dirigir el donarem o no? O no tenim pressa?
2: No tinc pressa, però m'estic preparant un curt, perquè tenia una cosa al cap que volia fer feia temps i això, i vaig escriure un curt i ja vaig, bueno, he començat a, diguéssim, a preparar-lo. La meva idea és rodar finals d'any, perquè ara estic escrivint unes coses i quan les acabi, però sí, està una mica el procés engegat ja.
0: Quina bona notícia, no? Aquests passos, a vegades s'han de fer passos al costat o passes al darrere, però en aquest cas els passos endavant sempre són una molt bona notícia, no? Què està fent ara mateix en Sergi Portabella?
1: Doncs ara mateix escrivint nous projectes, encara no es pot explicar.
0: Ai, no comencem gaire. Amb el no es pot explicar, eh?
2: És que ens ho posen els contractes.
0: Sí? Sí, en el sí. Contracte us prohibeixen parlar de la pel·lícula que esteu escrivint?
2: Sí,
0: no ho sabíem.
2: No sé, o sigui, jo, és la típica clàusula que mai he qüestionat, de fet, però sempre apareix una clàusula de, no, una confidencialitat, perquè suposo que fins en el moment en què la producció, diguéssim, no s'obre, i entenc que això ho vol controlar, diguéssim, la productora, en el moment en què es publica i es comença, diguéssim, a fer una promoció, encara que sigui prèvi al rodatge, però entenc que ells volen tenir aquest control, llavors sí, jo, vamos, a tots els contractes que he firmat, com a mínim últimament, segur, perquè me'ls he llegit i recentment he firmat un parell.
0: La lletra petita, sempre,
2: bueno,
0: no?
2: I la gran també, que també. A vegades les coses es queden per allà com... Sí, sí.
1: També hi ha una mica de superstició. Jo no sóc supersticiós, però aquesta superstició sí la tinc, no? I no et vols llegir o sentir parlant de projectes que després no han arribat a bon port i no s'han fet. A vegades ho veus, no?, com directors que els pregunten, bueno, què és el proper? I expliquen un argument que després... el següent no és allò, perquè algú deu haver passat amb aquell projecte. Llavors, jo prefereixo ser prudent i les coses explicar-les quan veus que ja segur que van.
2: Ja, però i tot això que es perd, que... No?
1: Allà queda, no? Bueno, no sé,
2: un calaix, com a mínim, doncs l'has compartit, no sé, l'has explicat, tu tenies aquesta història, no sé...
1: Sí, mira, l'Erice fa pel·lícules sobre això, no? Fa pel·lícules sobre les pel·lícules que no ha fet.
0: Tens raó. Jo abans sentia molt això, no?, d'agafar-se, no? La por a que alguna cosa es agafi, no? Era una cosa de la que es parlava molt. I a mi hi ha una imatge que m'atabala molt, que és el del guió en un calaix, aquest guió que queda dormint en un calaix, anys i anys, fins que algun dia algú el recupera, no? O no, o mai.
2: Sí,
0: vosaltres no. Coneixeu històries d'aquestes, de guions, que han anat passant d'una mà a una altra, però que mai s'han acabat de fer?
2: Que mai s'hagin acabat de fer, diria que no, perquè suposo que llavors per això no han arribat, diguéssim, a fer-se públics i no conec casos així. Però sí que jo conec casos de gent que 15 anys després està dirigint una pel·li o està aixecant una pel·li que la tenia, doncs això, com... Bueno, en el moment, doncs, potser quan ho vas intentar no va sortir, van aparèixer altres coses i tal, i ara sí. La imatge d'un guió tancat en un calaix realment és de les coses més tristes que em semblen. O sigui...
1: Però tots en tenim, no? Tots en tenim més d'un, no? Tu no tens
2: guions en un calaix? Jo no en tinc cap. Estava fent que no amb el cap perquè...
0: Tots han sortit endavant.
2: No, home, aviam, segur que tinc coses escrites, però diguéssim... posar-me a escriure alguna cosa que no sé ben bé per què l'estic escrivint, de moment no ho he fet. O sigui, l'única cosa és aquest curt, però ho vaig fer perquè volia fer-lo. O sigui, escriure això, un guió i dir, mira, el tinc aquí per si de cas, no... No.
1: Jo sí, jo en tinc guions en calaixos, alguns perquè no han anat endavant i altres perquè a vegades no estàs convençut, no? Poses a treballar en una idea i de cop no t'acaba de convèncer i dius, bueno, doncs això ho aparco. I sí que algun d'aquests projectes de cop el recuperes uns anys, no? De cop te'n recordes, dius, ai, però allò era interessant, i ho tornes a llegir i ho recuperes. I no passa res. Jo crec que això dels guions en calaixos, crec que tota la indústria, perquè es facin bones pel·lícules, s'han de fer també pel·lícules que no són tan bones, i perquè es rodin...

0: I els calaixos deuen estar molt plens, realment, en general.
1: Com es fa un nom en el camp del guió de cine? Un nom,
0: bona
1: com
0: pregunta.
1: El que teniu vosaltres.
2: Escrivint.
0: Sí. Sí, sí, no, o sigui, literalment és així. Difícilment, si tu no, si no tens res que la gent pugui veure, que d'alguna manera es pugui reconèixer la teva feina, pues difícilment tindràs aquest, no, aquesta visibilitat, que és al final, d'alguna manera, una mica el que tothom persegueix. L'altre dia parlava l'Edu Sola, no?, de també de quin tipus de visibilitat busques i per què serveix aquesta visibilitat, no? Segurament el reconeixement, el que ens porta a nosaltres és més feina, però sobretot millors condicions. Llavors, doncs això, a mesura que vas treballant i que vas, bueno, tenint una mica d'espai dins de la indústria, doncs això et porta al final beneficis laborals i la visibilitat i el nom, no?, que sempre parlem una mica d'això, no és res més que poder fer millor la teva feina.
2: Al final, el primer pas sempre és tenir idees i escriure coses que estiguin bé, no? Sempre qualsevol, sempre que hi ha un col·loqui, després d'una pel·lícula o així, sempre hi ha alguna persona jove que aixeca la mà i pregunta, bueno, quin consell donaries, no?, com obrir-se camí. Primer és de fer coses i és de tenir projectes, i a partir d'aquí sí que, bueno, saber-te aprendre a moure's, intentar que aquests projectes es coneguin i que vagin endavant, i quan algun d'aquests projectes es fa i s'estrena i es veu, doncs és molt més fàcil, no?
1: Tenir un bon avalador també, o avaladora, o tenir a prop algun productor, productora...
0: Jo el que sí que, posats a donar aquest consell d'aquest jove que està en el col·loqui...
1: Ho demanes molt.
0: Jo moltes vegades el que els dic és això, o sigui, una mica aquesta cosa que deia fa un moment de per què escrius les coses, a dir, escriure està molt bé perquè, bueno, perquè et dona, diguéssim, no?, la pràctica, diguéssim, que fa la perfecció, que diuen els anglesos. Però escriure... per mi té molt de sentit si escrius per alguna cosa, és a dir, per dir, doncs, qualsevol cosa. Tens algú que, si tu vols ser guionista, que vulgui ser director, no?, i poder construir un equip amb qui aixecar aquests projectes. Llavors jo crec que si tu tens un bon equip i tens una bona proposta, és fàcil o és més fàcil poder trobar un productor. Perquè un productor, home, estaria molt bé que tothom tingués un productor molt a mà i molt de confiança a qui portar-li els projectes, però quan estàs començant segurament tampoc el tens. O aquest productor potser no té la confiança en tu. Llavors, com millor puguis construir la teva proposta, i no només és a nivell de guió, sinó també a nivell de... això que serà, no?, el tipus de pel·li, pues amb quina idea, perquè igual, pues ja teniu, no?, si tens un director associat, pues teniu també una idea de càsting i podeu començar a imaginar com serà la pel·li, pues sempre és més fàcil de vendre i de trobar aquests companys de viatge que al final són necessaris per fer-les.
2: Clar, anant sol pel món és molt difícil que les coses passin, no?, i aquest és un problema que els guionistes tenim sovint, no?, perquè estem allà a casa, sols, diem, bueno, què faig, no?, ningú m'està encarregant res, doncs m'assec jo sol davant de l'ordinador i em poso a escriure. Però això, si no ho ensenyes, si no tens persones amb les que, no?, teixir aliances per aixecar projectes, és molt difícil que això... Qui ho sabrà que has escrit una cosa boníssima, no? Si només la tens tu, la pots enviar... Ara hi ha, no?, molts laboratoris, moltes convocatòries... això és molt aleatori, també, qui surt i qui no surt, i al final es presenten moltíssims projectes, hi ha molts lectors, i hi ha projectes molt bons que es queden fora... llavors anar fent equip, no?, anar fent equip i anar trobant gent amb qui fer camí junts.
1: I això de les residències de guions funciona?
0: Sí, jo crec que funciona. Jo no
1: com a,
0: he estat...
1: Com a pedrera, per anar fent pedrera, funciona bé?
0: Jo crec que sí. Ja et dic, jo no he estat, diguéssim, participant, jo he estat des de la banda de les mentories o dels tutors, o digue-li com vulguis, i jo he vist projectes. O sigui, jo vaig estar fent-li unes mentories

0: Gràcies a l'Aina Clotet, i fa un mes va guanyar el Premi a Cannes.
1: Sí, en Viva.
0: Clar, evidentment tothom busca aquest gran, no, aquesta gran conjunció d'astros perquè, sí, perquè passa això i és com, veus com funciona, i n'hi ha molt d'altres que no els hi passa, però vull dir, evidentment que funciona, clar, sí, sí.
2: Les residències, les ajudes a escriptura, no? Són de molta ajuda. Ara sembla que no es pot fer una pel·lícula, sinó, sobretot, primeres pel·lícules o així, sembla que impossible, no?, que les pel·lícules es facin si no han anat abans a una, dos, 12 residències, i potser no cal, no és l'únic camí, no? Però ajudar, ajuden molt.
0: Sí, i ajuden per això, perquè ofereixen d'alguna manera un acompanyament i, bueno, és el que deia abans el Sergi, no? O sigui, ja no estàs tu sol intentant, doncs, donar forma a les teves idees una mica sense, pues això, sense que ningú li pugui fer un seguiment o sense que ningú t'ajudi, sinó que és que, pues això, t'ofereixen una sèrie de recursos. A més, avui en dia, doncs, cada vegada són més sofisticades, n'hi ha moltes que t'ofereixen un sou perquè puguis, diguéssim, alliberar-te i dedicar-te a escriure, és a dir, per professionalitzar la feina de l'escriptura, que no és una feina de temps lliure ni dels caps de setmana, sinó que és aixecar-te el dilluns a les 9 del matí, pots anar a treballar, acabes, i l'endemà dimarts a les 9 del matí.
1: S'ha de ser metòdic, no?
0: És que si no, clar, és molt complicat, és a dir, si no és un hobby i està fantàstic, i segurament hi ha molta gent, o hi ha gent que ha pogut arribar a ser professional partint d'aquí, però el que ofereixen moltes residències és això.
2: I els companys i companyes de residència també, no? Fer aquestes aliances, i perquè igual n'hi ha un que és guionista-director, n'hi ha un altre que és només guionista i que busca un director, i de cop es fa abans el projecte d'aquest guionista amb el director que anava a la residència amb un altre, que el que portava aquest, o senzillament per passar-te recomanacions, per llegir-te els guions els uns als altres, perquè n'hi ha un que coneix un productor que igual li interessarà el teu projecte, no? Com que aquestes coses, fer família i no anar sol, és important.
1: Sergi, tu entraries dintre aquesta figura, no?, del guionista-director.
2: Sí.
1: O director-guionista.
2: Sí, sí, sí. Sí, això, no sé què ve primer. Jo sempre he fet com les dues coses. Sí que he escrit per altra gent. No he dirigit mai res que no hagués escrit jo. No sé on em situo això, si més guionista o més director, és igual, no? Però bueno, no em sembla que una cosa sigui més important que l'altra, no? Jo, per mi, amb certs projectes, clar, tu els estàs escrivint i t'estàs imaginant ja les imatges, i t'estàs imaginant el càsting, t'estàs imaginant on posaries la càmera. Llavors això, de cop cedir-ho a una altra persona, doncs depèn del caràcter que tinguis, o si tu no t'hi veus, o si no t'agraden els rodatges, que són doncs estressants, i hi ha molta gent, i s'ha de matinar molt, no? Si no t'agrada matinar, doncs mira, sent guionista et fas l'horari tu i no has d'anar al rodatge. Però per mi és com una culminació del que tu ja has començat en el guió. No? I a vegades coses que tu t'has imaginat... T'has imaginat uns diàlegs que de cop els diuen els actors i sonen fatal, no? Llavors, poder-los canviar allà sobre la marxa. Jo, aquesta divisió de rols a vegades la trobo una mica forçada, com a mínim per mi, pel meu gust.
0: L'altre dia vaig escriure exterior, bosc, nit, està nevant, i vaig pensar, s'han de tenir ganes d'anar a rodar.
2: Però ja... Sí, Déu-n'hi-do. Hi ha moltes maneres de fer les coses, no? Tu, Marçal, has anat a rodatge com a guionista. Sí, sí. Vull dir que de cop aquests canvis de guió, doncs aquest diàleg l'hem d'adaptar, tenim el guionista aquí assegut, no? No cal que sigui la mateixa persona que el director, però està allà, no?
1: És que els diàlegs han de sonar bé, no? També.
0: Home, sí, estaria bé que...
1: Han de sonar bé, han de sonar naturals. Això també... Sí. És una imposició del cinema, no?, que soni bé i natural.
0: Bueno, home, depèn del cine que facis. O sigui, a mi, per exemple, jo intento fer coses que sonin molt naturals perquè intento, d'alguna manera, quedar-me, diguéssim, a prop d'una representació de la realitat molt, molt, molt literal o molt realista, valgui la redundància. Jo a vegades veig coses, em poso de cine negre, que penso, hòstia, s'han de tenir bé, no?, per dir aquestes frases així, quedar-te tan tranquil, no?
1: Clar, perquè Los Tortuga o La hija de un ladrón són pel·lícules molt actuals, molt contemporànies, no? Però sí. Imagineu El perro del hortelano, de la Pilar Miró.
2: Sí, en vers. Jo
1: com ella treballava
2: vers,
1: molt amb el Mario Camus, eh? La sí. Pilar Miró també.
2: Escriure en vers és un repte, no?
0: Sí, no ho he fet encara.
2: Està una mica de mode, diguéssim. No es porta molt últimament.
0: No, es porta més
1: què
0: potser
1: porta
0: al contrari, gairebé. Fer coses com d'època, però que són inactuals, no sé, a vegades, no? Sí, les modes són una mica estranyes. No sé què està de moda, la veritat. És a dir, el que està de moda...
2: No ho sap ningú, sí, no? Al final sempre intentem anticipar modes i quan funciona una pel·lícula de terror ara resulta que tothom ha de fer terror i quan funciona una comèdia tots hem de fer comèdia. Jo crec que al final la gent és imprevisible i precisament busquem, quan anem al cinema, no? Busquem que ens sorprenguin i a vegades triomfa una pel·lícula que és precisament completament diferent del que semblava que estava de moda. I quan es fan 10 pel·lícules iguals, doncs, la gent tendeix a cansar-se.
0: Molta gent a mi sí que em diu això, no? Estan molt de moda ara aquestes pel·lícules com molt personals o coses així i tal. I jo...
1: Intimistes, no?
0: Sí, jo no sé si això és una moda o simplement és una qüestió potser de sentit comú. És a dir, quan tu t'has de posar a escriure una història, quan t'has de posar a dirigir-la, quan, no? Quan tu vols explicar-li alguna cosa a una persona, més val que sàpigues del que estàs parlant. Llavors... d'alguna manera té sentit que la gent expliqui coses que li toqui, no? O sigui, coses que li siguin properes. Llavors, jo no sé si això és una moda o això simplement és que hem entès que per explicar alguna cosa, doncs, més val que sàpiguen del que estem parlant.
1: Sí. Cinema Verité. No sé què us sona, això, però hem trobat aquest tema, que es titula així, Cinema Verité. Anem a escoltar una estona.

0: Esteu escoltant el Va de Cine, a Ràdio 4, parlant de guió amb Sergi Portabella i Marçal Cebrián. Anem sense guió, no? Vosaltres heu vingut aquí sense
1: Nosaltres
0: guió,
1: anem
0: eh?
1: Sense guió. Tu tens uns papers aquí que no arribem a veure, que ens preguntaràs, però...
2: Jo ja he dit, jo no, si no és perquè l'haig d'entregar que m'encarreguen, jo no porto guió, jo no escric res.
0: Però sempre, vosaltres aneu al cine i preneu notes, per exemple?
2: No.
1: No. No? Això en un segon visionat a casa, no? Igual sí, però al cine no.
0: Al cine mai?
1: No.
2: Això és la pantalleta del mòbil.
0: Amb la llumeta...
1: Ho deixem pels periodistes, això.
0: A vegades els crítics, no? També, cada maestrillo tiene su librillo, que diuen, oi?
2: Sí,
0: això és
2: home,
0: més cosa dels crítics, el de prendre notes
2: sí.
0: al cinema. Però on s'imagina un guionista sempre amb la llibreta de notes, no? O anotant coses al mòbil.
2: Anava a dir això, dic a mi que m'agrada molt anar amb una llibreta i tal, últimament penso més còmode i m'envio missatges a mi mateix per WhatsApp.
1: Tens un grup amb tu mateix, eh?
2: No, directament individual, no cal fer grup. O sigui, és buscar no, el teu nom i és... Home, com estàs? I reps. Ah, visto.
0: Ah, però pues després ho trobes, o no?
2: Sí, clar, sí perquè ja sé que ja tinc tot el tema.
0: Tu no ho
1: sí,
0: fas, Sergi?
1: Jo tinc un grup. Jo vaig fer un grup amb una altra persona, la que després va sortir del grup i em vaig quedar jo sol, i aquest és el grup on m'envio les notes. I... Pensava que s'havia de fer així, ara m'has descobert un món.
2: Directament.
1: Però bueno, la llibreta la porto, però clar, pel carrer, no? No trauràs la llibreta dret pel carrer.
2: Sí, fins i tot una nota de veu a vegades a mi m'és més còmoda perquè et pots esplaiar una mica més o pots donar-li com
0: més
2: intenció.
0: És més discret, també, no?
2: Bueno, a vegades la gent, si m'escolta, és quan està no sé què, en lloc de matar-la així o en lloc de treure una pistola, que és com... Però sí, és més còmode, perquè a vegades això no pots escriure molt, llavors a mi m'ha passat molt de posar una idea i després tornar-hi i és com, què volia dir jo?
1: Sí, jo el que no faig mai és llegir el que he escrit. Omplo llibretes que després que tens 50 pàgines sobre aquell projecte que dius, bueno, això, del que te'n recordes és l'important. Quan arriba el moment ja de posar-se a escriure, doncs et poses a escriure.
2: Però... En el meu cas, l'important sempre se m'oblida, veus? No mai me'n recordis, però si jo havia tingut una idea boníssima, ara. I jo... Passa molt això.
0: La idea, no? Les idees, sí, aquest sí. Concepte, clar, és el vostre camp de joc, no?
2: Sí, i passa una cosa amb les idees, no sé si et passa a tu també, que en el meu cap, increïbles. Però no sé què passa en el procés, que baixen pel braç i arriben a la punta dels dits, que quan les escric penso, no té ni la meitat de gràcia.
1: Això és una cosa molt bonica que tenen les idees, que les idees poden ser tot alhora, no? I a vegades coses contradictòries... I això és comèdia i és drama i tindrà un ritme pausat però alhora trepidant i llavors quan ho comences a concretar doncs hi ha coses que no poden ser, no? I allò comença a baixar i sempre és una mica de sabador, després ho remuntem, no? Però sempre hi ha aquesta cosa de passar de la idea a un guió. És un procés una mica dolorós.
0: Baixar la idea a terra, no? Seria una mica també,
1: sí,
0: no?
1: A vegades dius, mira, i si això no ho escric? I llavors m'ho imagino sempre, i sempre serà boníssima aquesta pel·lícula, no?
2: Imagino que d'aquí ve aquesta cosa que a mi és una frase que em feia sempre molta ràbia, no? D'escriure, reescriure, que és com, ostres, bueno, sí, vale, però jo què sé... perquè moltes vegades tu apuntes les coses i sense això que han perdut tot el brill, tota la màgia, tota la gràcia.
0: La frescor, no? També, potser.
2: Però el reescriure coses jo crec que serveix per una... No? Seria com pues, això que ja no brilla, pues, no sé, és com Napolín, que d'alguna manera pues, en el fons veus que sí, que pot arribar a recuperar-lo i al final, doncs sí, acabes en un punt intermig de dir, bueno, sí, suposo que això que m'havia imaginat devia ser alguna cosa semblant, això.
1: Sí, això és una mica igual que el muntatge d'una pel·lícula, no? Sempre quan acaba el rodatge, agafes tot el que has rodat i ho poses una cosa darrere l'altra, tal com la tenies en el guió, hi ha aquell dia que fas el visionat i dius, i ara què farem, no? Ara no tenim pel·li, això és un desastre... ens ho imaginava molt millor i llavors li comences a donar voltes i comences a treballar i allà es va fent la pel·lícula i el guió és una mica el mateix procés.
0: Quantes versions de guió heu arribat a fer d'una història?
1: És millor no comptar.
2: Sí. O sigui, 20, vés a saber. O sigui, entre primer versions de... Bueno, no sé, la gent, diguéssim, quan comença, que quin és el primer document que fa, però aquests primers documents, així una mica, que encara no són cap format concret, sinó que apuntes una mica, que no venen a ser ni un argument, ni una sinopsis, però és una mica, no?, aquesta idea general, que te l'expliques a tu mateix per veure tal. Llavors, versions de tractament, i després hi ha versions dialogades.
1: Tendim a fer-nos trampes a vegades amb la numeració, no? Clar, amb una negociació d'un productor, en un contracte, tu poses, no, doncs farem tres versions, farem... I això s'ha de concretar perquè no et puguin seguir demanant eternament reescriptures.
0: Exprimir-te.
1: Però després tu fas això, la versió 3,2, 3,5, 3,9 i mig, no? I llavors de la 3 a la 4, en veritat, hi ha hagut tres reescriptures, no? Però fins que no l'hem donat per bona...
2: Jo no les enumero. Jo, les meves versions són versió... data.
1: Amb la data.
2: O sigui, normalment és, ara, per exemple, seria versió juny 26. Perquè, bueno, per diverses raons. Primer perquè a vegades sóc molt desastrós i no sé trobar-les, i llavors així sé quan es van fer. Però també perquè hi ha una cosa que a vegades les versions són molt enganyoses. És igual, vull dir, a vegades tens una versió 1 que està molt bé, o a vegades tens una versió 10 però que has fet tot un canvi i tal, i de cop sembla com, pues, això, que sigui tal. Llavors, perquè la gent no es faci idees estranyes prèvia a la lectura, jo mai les enumero.
1: Ben fet.
2: Perquè a mi m'ha passat molt com a lector de dir, això porta 10 versions, però si això sembla que ho acaben de tal, o al revés, no? Llavors, per intentar no condicionar res ni ningú, jo ja no les enumero mai.
0: La pel·lícula de Pedro Almodóvar l'heu vista? L'hem vista, no?
1: Jo no.
0: No?
2: Jo sí.
0: No has tingut curiositat, Sergi? O no has tingut temps?
1: Sí, no m'han quadrat els dies, i al final hi ha moltes pel·lícules per veure, no? I no arribem a tot, tinc ganes, però no l'he pogut veure.
0: Marçal, i l'has vista?
2: Sí,
0: i a quina conclusió hem arribat de Marga Navidad?
2: Bueno, depèn, he passat per diversos llocs. Però sí que hi ha una cosa que ja que estem parlant de guió, llàstima que no l'hagis vist, Sergi, perquè bueno, és la història d'un guionista o d'un director, però diguéssim, el procés que retrata la pel·lícula és el procés d'escriptura d'una pel·lícula. I a vegades tinc la sensació de que el cine no sap captar bé, diguéssim, tot el que s'implica la nostra feina. És
0: tot
2: a dir,
0: que hi ha
2: tinc
0: voltant,
2: la sensació,
0: no?,
2: de que la pel·lícula capta bé altres coses i tampoc entenc que potser no va molt enfocada a això, eh? Però sí que és veritat que veient-la penso, ostres, el meu procés d'escriptura creatiu i tal, en el fons és molt diferent. O sigui, tinc la sensació de que, i potser és una qüestió simplement de processos i de formes de fer de cadascú, eh? Però sí, tinc la sensació de que no em vaig sentir molt identificat amb aquesta forma de treballar i de fer la peli. Tot i això, la peli, pues, té coses guais i la veig i m'agrada i això, però sí que com que és una pel·lícula amb un protagonista que es dedica al mateix que jo, com busco elements i penso, ostres, jo no ho faig gens així, i això sempre em genera una sensació molt estranya quan ho veig en el cine.
0: Vols dir que potser no et castigues tant, no?
2: Bueno, sí. Bueno,
0: no sé si podríem dir-ho
2: d'una altra manera, potser, sí. No, sé.
0: No ho pateixes tant, no? El guió s'ha de patir, però s'ha de gaudir, també, m'imagino, no?
1: Hi ha les dues coses, sí, en el procés. Es gaudeix més d'haver acabat una versió, haver acabat pel mig, a vegades es pateix més, però bueno, és part del procés.
2: Sí, no, perquè quan l'has acabat i l'envies, llavors pateixes pel feedback, o perquè, hòstia, què els hi semblarà, o que no sé què, llavors mai estàs tranquil. Per això, sí, jo potser ho pateixo, ho he vist diferent en aquest sentit.
1: Però, no, bueno, també és això, sí, quan tens una... No? Quan escrius una escena que funciona, que també és un moment de... que es gaudeix molt, no?, de dir, mira, acabo de fer això, que està molt bé. Després, al cap d'una setmana, igual tu tornes a llegir i dius, aquesta escena l'hem de reescriure, però en el moment... És una cosa molt gustosa.
0: Parlàvem de Marga Navidad, no ens traiem de la màniga Maya, però sí a Aitana, per exemple, perquè ella li ha cantat molt directament al cine. Anem a escoltar-la.

0: va de cine a Ràdio 4 amb Sergi Portabella i Marçal Cebrián. Avui estem parlant del guió. Les cançons, en el fons, són petits guions, no? També tenen el seu petit guió. Petites pel·liculetes, no? També.
1: Bueno, volen explicar, suposo, una història. Entenc que tenen uns codis diferents, però vaja...
0: En 3 minuts, sí, sí. No? Sí, sí. Per què estem fent pel·lícules tan llargues, ara? Deixeu-me introduir aquest tema. Què està passant amb aquestes pel·lícules de 3 hores i quart?
2: No tenim la resposta.
1: No.
2: És una cosa que passa, no? Que de cop costen al cine les sessions de nit, imagina't, no? Aquestes sessions a les 10:40, dius, no, ja no puc. Si fossin 90 minuts, potser, no? No ho sé per què s'han anat allargant les pel·lícules. Algú deu saber.
0: És un misteri, és una moda?
1: De fet, és curiós perquè, diguéssim, els temps, no?, sembla que porten a indicar que les coses han de ser com molt ràpides, molt immediates, molt curtes, molt directes, però en canvi el cine, no sé si és com l'últim reducte que està com, no, reaccionant contra això o alguna cosa així, exacte.
0: L'última de Hamaguchi, 3 hores 15 minuts, no t'ho podia explicar igual en hora i mitja?
1: No ho sé, perquè no l'he vist, però a Can me'n recordo.
0: Però poden explicar tot en hora i mitja igualment, no? Els que fan pel·lícules tan quilomètriques, Big Gun, Resurrection, també 3 hores, no sé.
2: Sí, a mi m'agraden les pel·lícules llargues, i és una cosa com, no?, pel·lícules...
0: Lo que el viento se llevó, Ben-Hur, eren molt llargues aquestes, no?
2: Vull dir que és una cosa, aquestes coses que són com un aconteixement, no?, que vas a la sala de cine i són 4 hores i mitges que si no les veus no les veuràs mai seguides... Setantango, no? Que van fer aquella sessió a la Filmoteca on vam veure les 7 hores de Setantango seguides. És una cosa que està bé. El problema és quan totes les pel·lícules duren 3 hores i més, no? Que llavors ja no és especial, ja no és un esdeveniment, és que mai tens 3 hores i mitja que et sobrin, que puguis anar a veure aquesta pel·lícula, no?
1: No, anava a dir que jo vaig llegir quan al Festival de Cannes que la mitja de les pel·lícules de la secció oficial eren 2 hores i quart.
2: Imagina't.
0: Sí, sí.
1: O sigui, de mitja més de 2 hores. Clar, jo entenc que... No sé, els festivals doncs tenen el seu espai i poden programar-ho. Però els cines, jo a vegades m'ho plantejo, per ells deu ser... pitjor tenir pel·lis més llargues perquè poden oferir menys sessions, no sé. De tota manera, ja et dic, com que el món va cap a l'altra banda, vull dir, em sembla algo molt quasi bo, molt meritori, molt important que el cine resisteixi això, no? O sigui, entenc que vaja, aquesta moda de l'1,25 o l'1,5 o tal, entenc que és una reacció a dir no, això es necessiten 3 hores per veure-ho perquè hem d'entrar i passar per cada, no, per cada una d'elles per assistir a aquesta experiència que...
2: Sí, també és una cosa, no? Avui en dia entrar en una sala i seure en una butaca i passar 3 hores sense mirar el telèfon, no tothom ho fa, no ho feu, sisplau, no mireu el mòbil durant la pel·lícula. Però és una cosa molt excepcional i que està molt bé fer, però amb 90 minuts també estaria molt bé, no? Hi ha d'haver de tot.
0: Ho important és no fer-se pesat.
1: Home, també. Això, la vida en general. No li demanem al cine el que no podem oferir fora.
2: Clar, també depèn, no? Hi haurà qui ha anat a veure Resurrection i et dirà que és insufrible i hi haurà qui dirà que és una meravella absoluta, no? Això depèn de si t'agrada. Si t'agrada 90 minuts, si no t'agrada 90 minuts se't poden fer pesats i si t'agrada molt 3 hores i 4 et poden passar ràpid.
0: Però Pelikovsky en 72 minuts en té prou, amb 72 minuts per explicar-te una bona història.
1: Jo entenc que aquí hi ha una cosa de, diguéssim, íntima, personal, d'estil, o diguem-li com vulguem, de que hi ha gent que no concep les pel·lícules perquè es puguin disfrutar, d'una manera concreta. Llavors, si tu entens que la teva pel·lícula han de ser això perquè l'has treballat, no? Has pensat, diguéssim, com jugar el que poses, el que deixes fora perquè pugui ser això, i et funciona i està fantàstic, doncs pues, perfecte. Però també entenc que hi ha altra gent que diu, no, jo el que vull proposar és dilatar al màxim aquest temps i, no, assistir a tot això, i pots explicar el mateix igual de bé, d'alguna manera, però depèn de la forma com ho enfoquis, no? Depèn una mica del punt de vista que dèiem al principi.
0: Però vaig a fer d'advocat del dimoni, no, o del diable. No és millor quedar-se amb gana o deixar amb gana el personal? Us ho plantegeu, final, això, o no?
2: Deixar amb gana el personal...
0: De dir, s'ha acabat.
2: Al final, les coses, jo crec que han de durar...
0: Ja s'ha acabat.
2: Han de tenir la duració justa, no?, per cada projecte, per cada pel·lícula. I sí que hi ha una cosa que és... volem que ens sorprenguin, no?, quan anem al cinema. Ara, amb aquest temps de l'algoritme, sembla que el contrari, que tots volem més del mateix, però seguim volent que ens sorprenguin. I hi havia un moment que, de cop, una pel·lícula de 3 hores era com, ostres, això és... Quina història deu ser que necessita 3 hores per explicar-la i no la pot explicar en els 90 minuts o 120 que duren la majoria de pel·lícules? I ara, de cop, fer, no?, com Pawlikowski, una pel·lícula de 72 minuts, ara, de cop, això és el que crida l'atenció. Mira, és una cosa tan depurada que en 72 minuts ja està explicada, no? Al final, hi ha aquesta cosa de crear un espai i fer una cosa diferent del que està fent tothom.
0: M'explicava Paolo Branco l'altre dia, em deia, em confiava, que hi ha com una mena d'autocensura del guió ara, no? Que el guió s'adapta a les fórmules que demanen la indústria, les plataformes. No sé què penseu d'això.
1: Jo no em sento representat per aquesta afirmació. És a dir, no...
0: Tu pots treballar amb llibertat.
1: Sí, jo no ho he sentit. De fet, jo parteixo d'una base. O sigui, quan a mi la gent m'està trucant perquè jo escrigui el projecte que tenen entre mans, entenc que el que volen, el que em demanen de forma, diguéssim, íntima, és que ho faci com ho faria jo. És a dir, ells han vist el que jo he fet, ells saben una mica com explico jo les històries, i és perquè volen que la seva història s'expliqui així. Si no, entenc que trucarien a una altra persona. Per tant, jo mai he plantejat escriure res segons algun tipus de model o que encaixi amb segons quina idea que poden tenir les plataformes o que pugui encaixar en segons quins
0: mons. Un guió de fórmula, no, Marçal?
1: Sí, és que no... Si hi ha una fórmula, si a casa és la meva, diguéssim. Però no conec cap altra. Bueno, sí, podria entrar a coses, eh? Però vull dir, entenc això, que jo escric com escric jo, per tant, que a mi el que se'm demana és que respongui a la meva forma de fer les coses.
2: Clar, jo personalment tampoc m'hi he trobat. Sí que crec que és una cosa que es podria aplicar a tot, no? A les plataformes tot s'assembla una mica. Doncs s'assemblen els guions, s'assembla la direcció de fotografia, hi ha aquesta tendència. També els guionistes i els directors som autors, i com a autors hem de defensar el que creiem, no? I pensar el que aquella pel·lícula en concret necessita, i evidentment doncs hi ha un joc de poder amb qui paga, no? O sigui, amb el productor...
0: Qui paga mana, diuen, no?
2: Sí, però es pot manar de moltes maneres, no? Una cosa és que qui paga mana i l'altra és dir sí a tot. Llavors s'ha de lluitar perquè les pel·lícules siguin dels seus autors, i jo crec que els bons productors i productores això també ho saben i ho entenen, i entenen que hi ha un joc i una lluita, però que les pel·lícules les fan els autors.
0: No està tot inventat, no? Ara s'ha parlat molt de backrooms. Una pel·lícula que obre o intenta obrir nous camins en el gènere del terror, no? Hi ha molt encara per inventar en el terreny del guió.
1: Sempre jo entenc que sí, perquè el bo que té el que està per inventar és que encara no ho sabem. Per tant, és que hi poden haver tantes coses, el que passa que clar, ara mateix no les sabem, si no ja s'haguessin inventat. No?
0: És com la navegació, no? Clar. Com Magallanes, no?
1: No
0: quan sortien a fer
1: món,
0: les seves
1: sí.
0: expedicions, no? També. Sí.
2: Clar, escriure és una cosa que, no? Escriure és descobrir i encara queden moltes coses per fer, no? Seria molt trist pensar que ja està tot inventat, no? A vegades hi ha aquesta cosa de, no, ja estan totes les històries, però també es diu ja estan totes les històries, però no la manera d'explicar-les. Doncs encara les podem explicar de formes diferents i innovadores.
1: Sí, jo anava pensant per això, és a dir, és que el més, jo crec que estem en un punt també una mica que és més important com, no?, trobar una veu que t'expliqui una cosa i que t'ho expliqui diferent o que t'ho expliqui d'una forma que tu mai t'havies plantejat que això es podia explicar així, etc., que no tant els arguments, que al final això és molt poc concret, és a dir, pues, no, gent pot tenir idees boníssimes, però després està explicant la pel·lícula i no està ben explicada. Llavors, crec que la gràcia està una mica això, en trobar formes de narrar o trobar veus o trobar estils propis que puguin fer aquesta diferència. També és veritat que estàs parlant amb nosaltres, o bueno, jo com a mínim no he fet res per cap plataforma ni res. Entenc perquè les plataformes veuen que la meva forma de fer no és el que ells busquen, per tant jo entenc que, quan em venen a buscar és perquè busquen una forma de fer específica.
2: Sí, abans parlàvem de les idees una mica amb això que deies, no? De les idees, i evidentment hi ha idees originals, però no és tan important la idea com què fem amb aquesta idea, no? Al final, les idees tothom en té, i tothom en té moltes, però després aquestes idees les hem de desenvolupar i les hem de treballar i hem de fer bones pel·lícules amb aquestes idees.
0: Donar-los forma, també, no?
2: Sí.
0: Aquesta forma part de la vostra feina, no?
2: La mateixa idea es poden fer bones i males pel·lícules.
0: No vull posar-me molt seriosa, però sí que volia preguntar per les ajudes de l'ICA. Continuen sent molt importants, no?, les ajudes del Ministeri de Cultura per tirar endavant els projectes del nostre cinema?
1: Són molt importants, primer perquè gràcies a aquestes ajudes, vaja, l'ICA té ajudes a moltes coses relacionades amb el cine, i ara, des de l'any passat, es van recuperar les ajudes a l'escriptura. I és molt important perquè amb elles es cobreix tot l'espectre, és a dir, des de l'escriptura fins a l'exhibició, la distribució, els festivals, etc., no? Passant per el desenvolupament o per la producció, etc. Llavors, són molt importants, primer perquè cobreixen i normalitzen per mi, pues, això, una manca històrica que hi havia dins de les ajudes públiques. I a part d'això, perquè, pues, torno una mica quan parlàvem de les residències i tots aquests espais, són espais on tu pots crear, on tu pots escriure, on tu reps uns diners per fer la teva feina, és a dir, són espais de professionalització, són espais on molta gent pot accedir a fer la seva feina amb més, surt la paraula, dignitat, no és que sigui indigna fer-ho sense les ajudes, però vull dir que de forma molt més pues això, professionalitzada al final, és a dir...
2: Sí, en concret les ajudes a escriptura que van desaparèixer, ara m'equivocaré, no? Però jo crec que el 2014...
1: Jo diria 11, fins
2: 11,
1: i tot.
2: Mira. Però bueno, no sé. Havien existit aquestes ajudes, van desaparèixer, i era una reivindicació històrica, no?, dels sindicats i associacions de guió, perquè realment és el principi de qualsevol projecte, no? I abans deia el Marcel, jo, clar, jo em poso a escriure per alguna cosa, no? Perquè per un projecte que ha d'anar a algun lloc. Llavors, clar, no ens podem posar a escriure nosaltres per res, no? I de què vivim mentre escrivim històries que a nosaltres se'ns han acudit o que no ens ha demanat ningú. Però alhora, quan tu vas a veure una productora, a no ser que tu ja tinguis un nom o que ja siguis algú, aquesta productora et diu, bueno, i què tens, no? Presenta'm alguna cosa. Llavors, les ajudes ajuden, precisament, a poder cobrir aquest primer, no?, a poder iniciar un guió amb el que després embarcar una productora i desenvolupar un projecte. I realment cobreixen una necessitat dels guionistes, que és acompanyar-nos en aquest... que puguem viure del que escrivim en aquesta fase abans d'arribar a una productora i dir-li, mira, tinc això, a veure què et sembla si fem una pel·lícula amb això.
0: Doncs, Sergi Portabella, Marçal Cebrián, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a posar en valor el guió en aquest Va de Cine Ràdio 4. Gràcies per venir.
2: Gràcies a tu.
0: I sempre que vulgueu, ja sabeu que teniu micro obert.
1: Pensa que com que no ens convida molt, sempre que ens truquis vindrem.
2: T'agafarem la paraula.
1: Sí, per venir a parlar de guió una mica.
0: Abans de marxar, casem allà aquest tema de Conan Gray, que diu que vol un amor com el de les pel·lícules. Això és molt romàntic i és, no sé si un gir de guió, però és un recurs de guió, no?
1: Sí, home, posar un final romàntic o...
2: Això agrada, això sempre agrada.
1: Sí.
0: Movies.

aquí aquest Badacine de Ràdio 4 que cada setmana et porta al cinema. Ara en format estiu. Gràcies per escoltar-nos, amics del cine. A la realització tècnica i control de so ha estat en Fran Oliva. A la producció Joel Sevilla. Argimiro Lozano és el nostre guionista i crític assessor. I us parla i us saluda Conxita Casanovas, que ja sabeu que cada diumenge a aquesta hora va de cine aquí a Ràdio 4, a la teva. Fins la setmana que ve, que tornarem a gaudir junts del cinema, eh? Que sí, forta abraçada.

0: Són les 4. Ràdio 4. Serveis informatius. Bona tarda. La Guàrdia Civil ha recuperat aquest diumenge el cadàver d'un migrant a Aigües de Ceuta. S'eleva, doncs, a 83 el nombre de persones que han perdut la vida en aigües espanyoles. En total, 142 migrants han mort dels 72.000 que van saltar la frontera ara fa 10 dies. Segons el president de la ciutat autònoma, hi romanen entre 8 i 11.000 persones. Les quatre comunitats religioses que conviuen a Ceuta, cristians, musulmans, hebreus i hindús, han convocat per aquesta tarda una concentració per demanar solucions davant aquesta crisi migratòria. President de la comunitat hindú, Ramesh Chandinarami.
1: Lo que pueda pasar el 15, el 16, el 17, eso nos afecta a todos. Vamos a reivindicar y vamos a pedir, necesitamos el apoyo del pueblo de Ceuta, el apoyo del pueblo de España y de Europa también, porque lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo actualmente es insoportable.
0: I a Huelva, un ampli dispositiu format per 500 efectius i 26 mitjans aeris continua treballant aquest diumenge per controlar l'incendi declarat a Niebla de nivell 2 de perillositat. Les flames i el fum han obligat a desallotjar prop de mig miler de persones. A Castelló segueix actiu l'incendi de Títich, a l'Alt Maestrat en nivell 2 de perillositat també. Hi treballen prop de 300 efectius i els veïns de Catí, uns 700, han hagut de ser confinats. La manca de pluges i elevades temperatures d'aquesta temporada han desencadenat una temporada d'incendis especialment devastadora. Les flames han afectat 220.000 hectàrees, segons l'Observatori Copernicus, a tot l'estat aquest 2026, una xifra 6 vegades superior en comparar-la amb la de les mateixes dates de 2025. Hi ha hagut gairebé 400 incendis, 40 d'ells de grans dimensions. Sara Aguessén, ministra de Transició Ecològica.
2: Vuelvo a decir, al igual que decía el vicepresidente, son afectadas. Gracias a la herramienta de Copernicus, poco a poco veremos cuál es afectación, cómo nos lleva a las hectáreas quemadas, pero hablamos de 200.000 hectáreas afectadas desde principios de año, lo que supone prácticamente 6 veces más de lo que teníamos el año 2025, que fue un año extraordinariamente grave y complicado en materia de incendios. Hablamos de 40 grandes incendios forestales en este año 2026. El año pasado, en esta época, teníamos 15. Esto da la gravedad y la complejidad de lo que estamos viviendo en nuestro país.
0: I a Catalunya la campanya d'incendis forestals d'enguany també està sent dura, marcada per les condicions extremes de sequera. Fins a finals de juliol s'han registrat 514 incendis que han calcinat més de 4.500 hectàrees forestals i no forestals. I en aquest context de calor, més biblioteques obertes a l'agost que serveixin de refugis climàtics és el que reclamen alguns veïns de Barcelona. Al barri d'Horta hi trobem la Biblioteca Can Mariner, però no obre portes durant aquest mes. Per tenir un espai fresc, els veïns han d'agafar el metro o el bus.
3: Ara a l'estiu l'estem fent servir una mica d'alternativa del que són les places, els parcs i tot això, perquè, clar, amb aquesta calor no es pot aprofitar i les biblioteques sí que són un lloc agradable per ser-hi.
4: Quan surts de la biblioteca aquí, aquesta onada de calor, la veritat és que es nota molt, sí que és veritat.
5: Al carrer aquest any estem patint uns efectes climàtics tremendos.
0: Coneguem, doncs, quina és la previsió del temps amb Noelia García. Emet, bona tarda.
6: Bona tarda. Avui diumenge a Catalunya continuem amb altes temperatures. Màximes de 39 graus a Girona i a Lleida, 34 a Barcelona i 32 graus a Tarragona. Es mantenen les altes temperatures, especialment a zones de l'interior. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat. Al final del dia es formaran núvols d'evolució a la província de Lleida i no es descarten ruixats o tempestes de forma feble. Demà dilluns, temperatures amb pocs canvis. Màximes de 39 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Tarragona i 32 a Barcelona. Serà un dia càlid amb sol i cel poc ennuvolat. De matinada, núvols baixos al litoral. Durant la tarda es formaran núvols d'evolució al Pirineu de Lleida i al sud de Tarragona, sense descartar possibles ruixats i tempestes. Temperatures mínimes de 25 graus a Barcelona o 20 a Girona. És una informació d'EMET.
0: I els esports? En marxa l'última etapa del Tour de França femení. Llorenç Llop, bona tarda.
7: Bona tarda. Demi Bollering és la líder de la classificació amb 8 segons de marge sobre la polonesa Nieva Doma. Més complicat ho té l'espluguina Paula Blasi, que té el mallot blanc de millor jove a 1 minut i 11 segons. Tot per decidir en aquesta jornada de 99 quilòmetres amb sortida i arribada a Niça. A MotoGP, victòria de Raúl Fernández del Gran Premi de Gran Bretanya. Jorge Martín i Marco Bezzecchi han completat el podi de Silverstone. Ho ha tingut molt a prop Àlex Márquez, que ha acabat quart, més endarrere, setè. Ha finalitzat el seu germà Marc, el 7 vegades campió. Ha tingut problemes amb la roda del darrere durant tot el cap de setmana.
0: Doncs això és tot per ara. Tornem al punt de les 5. Ja ho saben, amb més informació aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
8: Ràdio 4. Ràdio 4. Gaudeix.

0: Els imprescindibles de Ràdio 4. Amb Sara Gutiérrez.
1: Què tal? Bona tarda, com esteu? Nosaltres molt contents, com sempre, perquè des d'ara i fins a les 5 de la tarda tenim moltes cançons per endavant. Avui escoltarem a Charango, a Nil Moliner, Harry Styles, Love of Lesbian també, Dua Lipa, i fins i tot en recuperarem una de les que jo crec que tots hem ballat, de Juan Magán. I comencem amb una cançó que és una mica indirecta, és de la Rosalía, com ella es fa dir, a la seva exparella Setangana, perquè si analitzeu la lletra segur que hi trobareu el significat. L'acompanya The Weeknd i això es diu La Fama.

Premi a la cançó de l'any, a la millor interpretació, al disc de l'any. És que aquesta jo crec que s'ho mereix tot. És una cançó de Doja Cat i de SZA i es diu Kiss Me More.

Feel So Close de Calvin Harris, i ara ens quedem a casa amb una cançó que a mi personalment em recorda la nit de Sant Joan, a més la lletra també acompanya, és dels Charango i es diu La Foguera.

I anem ara amb una cançó que forma part de la banda sonora de les pel·lícules de James Bond i concretament una que du el mateix nom precisament que aquesta cançó. La canta Adele i es diu Skyfall.

Skyfall d'Adele, i ara canviarem una miqueta de registre. Anem a relaxar-nos una mica amb un que diuen que és el Jack Johnson llatí, potser perquè la seva música és una miqueta barreja de blues, de reggae, de pop. Es diu Simon Grossman i té cançons tan precioses com aquestes. Es diu Agüita e Coco.

Anem ara amb un artista que jo crec que mai falla, que sempre que l'escoltem ens agrada la gran majoria. Ella és Pink i en canta una altra de molt maca que es diu A Million Dreams.

A Million Dreams de Pink. I ja que estem sentimentals aquesta tarda, jo crec que havíem de recórrer a un artista que coneixem molt bé, que es diu Alex Ubago, i intentarem mantenir una miqueta aquesta essència, aquest context tan romàntic, per així dir-ho, amb aquesta que es diu Aunque no te pueda ver.

Canviem una miqueta d'estil. Jo crec que toca animar-nos una miqueta en aquesta tarda de dissabte amb una cançó d'aquest 2022 que, jo diria, m'arriscaria a dir que encara encapçala llistes d'èxits. La canta l'ex One Direction Harry Styles. Està tenint un dels seus anys top i es diu As It Was.

I si fa una estona recordàvem aquelles nits de Sant Joan amb els Charango, ara farem el mateix, no amb les nits de Sant Joan, però sí amb aquells dies d'estiu, de mar, de platja, i ho farem amb Nil Moliner, La Playa. No sé.

I arriba el tornarà de Ed Sheeran amb una que és de l'any 2011, i han passat uns quants anys d'això, 11 anys, ni més ni menys. Es diu Lego House, i per si no ho sabíeu, jo us animo a buscar el videoclip, perquè hi trobareu a Rupert Green, el Ron de Harry Potter, famosíssim, i ja que surt el seu videoclip, nosaltres l'escoltem avui. Lego House, Ed Sheeran.

I després de Chiran arriba el torn de 21 i de Love of Lesbian i del seu últim llançament, que es diu La vida moderna. Dale, Pepu.

0: hoy se me está haciendo bola.
1: I anem ara amb una cançó que, tot i que ho pugui semblar, no és original del tot, perquè és una barreja de temes clàssics d'Elton John, però potser alguns de vosaltres no els coneixeu o us en sona algun, però per donar-li un aire més fresc van decidir col·laborar-hi Dua Lipa i Now amb aquesta que es diu Cold Heart.

0: Cold Heart sonant a Ràdio 4 i d'aquesta ens n'anem amb una del 2018, la canta Anne-Marie, està dins del disc Speak Your Mind i trobem això que ja sona i que es diu Ciao Adiós.
1: As you once, as you twice now, there's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

0: I avui acabem amb una de les que, sincerament i personalment, és una de les meves cançons de preadolescència, de les meves preferides, si tenim en compte que hem de ballar una estona. És de l'any 2012 i la canta tant el Juan Magán, que potser us sona, i es diu Bailando por ahí.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con sus amigas en la calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Bailando por ahí de Juan Magán, cançó que per cert s'inclou dins del disc The King of Dance, tot i que ell no sé si és el rei del dance, però segur que sí del gènere electro latino. Així que amb aquesta nosaltres ens acomiadem. Demà hi tornem. Mentrestant, gaudiu de la tarda i sobretot el que us diem sempre, que no falti la música a la vostra vida. Que tingueu bona tarda. Adéu, adéu.

0: Són les 5. Ràdio 4. Serveis informatius. Bona tarda. S'eleva 142 el nombre de migrants morts en creuar la frontera de Marroc a Ceuta. La Guàrdia Civil ha trobat un nou cos en aigües espanyoles. 10 dies després de l'entrada massiva de 72.000 persones a la ciutat autònoma, encara no ha recuperat la normalitat. Segons el president de Ceuta, Juan José Vivas, romanen entre 8 i 11.000 migrants, la majoria en situació de carrer. El CETI està col·lapsat i al voltant hi ha assentaments de milers de persones. A la platja del Trampolí, on s'han instal·lat dutxes i anys, s'ha improvisat un altre campament amb barraques. Preocupa la situació sanitària perquè s'han reportat malalties intestinals. Alguns veïns han acollit menors a les seves llars.
1: Está muy bien aquí, relajada y segura. Eso es más importante para una mujer.
2: Estaban en el bosque y nos ha venido rogando que por favor, que había chicos allí bebiendo, chicos que estaban fumando y no querían dormir.
0: Les quatre comunitats religioses de la ciutat, cristians, musulmans, hebreus i hindús, han convocat per aquesta tarda una concentració amb tal de demanar solucions a aquesta crisi migratòria. Ramesh Chandirami és president de la comunitat hindú.
3: Lo que pueda pasar el 15, el 16, el 17, eso nos afecta a todos. Vamos a reivindicar y vamos a pedir, y necesitamos el apoyo del pueblo de Ceuta, el apoyo del pueblo de España y de Europa también, porque lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo actualmente es insoportable.
0: La crisi migratòria a Ceuta ha desencadenat una diplomàtica entre Espanya i Itàlia. Amb dos països han establert controls temporals a ports i aeroports. El govern de Giorgia Meloni va ser el primer en aplicar-los i des de la matinada de dissabte també l'executiu de Sánchez. La primera jornada deixa un balanç a l'estat de 200 passatgers controlats, 67 d'ells a l'aeroport del Prat. La vicepresidenta tercera, Sara Gessen, espera que Itàlia reaccioni perquè cap migrant, diu, ha creuat a la península des de Ceuta.
4: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado. Que no ha habido ni una persona ha atravesado y ha llegado a la península en este momento. Se está cumpliendo y garantizando el espacio Schengen. Por lo tanto, tenemos que defender también la dignidad de nuestros ciudadanos, los españoles.
0: De la seva banda, el ministre d'Afers Exteriors italià, Antonio Tajani, considera que la reacció d'Espanya de suspendre també el Tractat de Lliure Circulació del Schengen és incomprensible, diu, i totalment inacceptable. Itàlia ho va fer, insisteix, pel fet extraordinari que va passar a Ceuta, una situació que nega el catedràtic de Dret Internacional Alejandro del Valle Gálvez.
5: Realmente ha sido una medida extraordinaria que está prevista en el Código de Fronteras Schengen, pero que se utiliza para otras ocasiones. En este supuesto, la posibilidad de que fueran de Ceuta a la península o al espacio continental Schengen era limitadísima porque, como se sabe, hay un doble control de fronterizo entre Ceuta y el espacio Schengen continental.
0: Ara repassem notícies de l'exterior amb Joaquín Calvente. Bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Hamas, la milícia islamista palestina, recolza el pla de pau del president estatunidenc Donald Trump per la Franja de Gaza, malgrat el rebuig del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu.
6: Assegura Netanyahu que les tropes israelianes romandran a Gaza fins al desarmament total de Hamas i que seguiran desmantellant totes les amenaces contra el poble israelià. Ha remarcat Netanyahu que mentre ell sigui primer ministre, no es crearà cap estat palestí ni a Cisjordània ni a Gaza.
0: Encara al Pròxim Orient, Rússia seguirà present a la Mediterrània en mantenir tropes a Síria, tot i que amb un estatus diferent del que tenien durant el règim de Bashar al-Assad.
6: Moscou i Damas han signat un acord que redefineix la presència russa a la base naval de Tartus i a l'aèria de Menin i que deixaran d'operar com a enclavaments militars exclusius de Rússia i es convertiran en centres d'entrenament conjunts. A més, les zones comercials del port i de l'aeroport passen a ser controlades per l'administració siriana.
0: I canviem de qüestió perquè el gegant tecnològic Meta haurà de pagar gairebé 570 milions en fons de reparació de la salut mental per joves. Un jutjat de Santa Fe considera que la seva manera d'operar genera addicció, problemes mentals i exposa els joves a depredadors sexuals. La resolució del jutge tanca la segona fase d'un procés civil que s'ha convertit en un cas històric obert pel fiscal general de Nou Mèxic, Raúl Torres, que acusa les xarxes socials de Meta de provocar una crisi de salut salut mental entre els joves de l'Estat. Els gegants tecnològics es troben en el punt de mira pels problemes de salut mental que generen els menors. Austràlia, França, Dinamarca, Indonèsia i Malàsia ja han restringit l'accés a adolescents. Al nostre país es prohibirà l'accés a les plataformes als menors de 16 anys. I els esports en directe a l'última etapa del Tour de França femení amb tot per decidir. Llorenç Llop, bona tarda.
7: Bona tarda. Queden 68 quilòmetres per arribar a la meta. Demi Vollering és mallot groc provisional amb 8 segons d'avantatge. El mallot blanc tampoc està decidit. La catalana Paula Blasi encara té opcions. Aquestes han estat les paraules de l'esplugin Eurosport abans de prendre la sortida.
8: Somos un equipo que lucha hasta el final y realmente eso. Ayer se vio que ya la gente va justa de fuerzas y nosotras al revés estamos manteniendo los números delante y de seguro hoy todas vamos con muchas ganas de luchar por ese podium.
7: Ara mateix, Paula Blasi i l'altra catalana del Tour, Mireia Benito, estan rodant dins el grup principal.
0: Doncs és tot per ara, ja ho saben. Tornem al punt de les 6 amb més informació en aquesta sintonia. A Ràdio 4, bona tarda. Ràdio 4. Catalunya Express amb Joan Arenyes.

D'aquesta manera sona el nou single d'en Joan Miquel Oliver. Es diu Oxitocina i és l'avançament d'un àlbum que es publicarà ben aviat, aquest pròxim 30 d'abril. És la cançó que avui ha obert aquesta nova edició del Catalunya Express Magazine, aquí, a Radio.

Què tal? Bona tarda i benvingut a aquest nou Catalunya Express que t'acompanya com cada dissabte, cada diumenge entre les 5 i les 7 de la tarda a l'FM de Ràdio 4. Potser també estàs escoltant la remissió en la matinada o bé en format podcast quan a tu vingui de gust a través de la nostra pàgina web o bé l'aplicació àudio de Ràdio Televisió Espanyola. En tot cas, estem aquí per explicar-te tot allò que és actualitat en el món de la música en català. I ho fem a través de novetats com aquesta que acabes d'escoltar, les nostres cançons, les cançons més importants de la nostra llista i convidats a l'estudi. Avui a la segona hora farem un repàs a algunes de les coses que vam poder sentir i preguntar a la catifa vermella, al fotocol dels Premis Enderroca que es van celebrar dijous de la setmana passada. Un moment abans de la gala pels riures, per les confessions, per les xafarderies i que nosaltres vam aprofitar per entrevistar alguns dels músics i artistes que van circular pel vestíbul de l'Auditori de Girona. Això serà a la segona hora del Catalunya Express d'avui diumenge. Però en aquesta primera seguirem a les comarques de Girona, en aquest cas al Pla de l'Estany, perquè des de Banyoles coneixerem l'última proposta d'una banda rockera. Es diuen Rocco Banana. Van presentar el seu disc aquesta mateixa setmana a Barcelona i també van aprofitar per passar pels estudis de Ràdio 4 per parlar del seu nou àlbum, un àlbum que compartirem nosaltres ara, d'aquí un moment. Deixa'm explicar-te que aquesta cançó que avui ha obert aquesta nova edició del programa, la cançó d'avançament del nou àlbum d'en Joan Miquel Oliver, recordar-te que això, que és un disc que es publica el dia 30 d'abril i que ja té dates de presentació al nostre país. El dia 2 de maig estaran al Festival Recòndit a Crespià. Joan Miquel Oliver ha presentat les cançons del seu nou disc. El dia 7 de maig al Festival d'Emprentes a la sala Apolo de Barcelona, és la presentació oficial a Barcelona, i també té data al Festival Ítaca a Pals el 23 de maig. Són tres dates per descobrir les noves cançons d'un personatge que ha fet història al costat dels Antònia Font i que ja fa una bona colla de temps que funciona en solitari, en Joan Miquel Oliver. Bé, ara sí, és moment de donar pas als nostres convidats d'aquesta hora, que són, des de Banyoles, Rocco Banana.

0: Tu Guerrer, Jo Mac, que és un dels temes de Gran Muralla, que és el nou disc de els Rocco Banana, que avui estan amb nosaltres. No és Mac, és en Mac, que és el cantant. Sí, què tal?
1: Sí,
0: bona tarda, benvingut. L'Edu, què tal?
2: Hola,
0: Edu, com estàs?
2: Tu, molt bé.
0: Tu què fas a Rocco Banana?
2: Jo toco el baix.
0: Tres al baix.
2: I canto una mica, també.
0: Ah, també cantes.
2: Sí.
0: I tenim l'Àlex.
3: Sí.
0: I tu què fas, Àlex?
3: També canto, cantem els tres.
0: Uh-huh.
3: I jo toco la bateria.
0: Què vol dir cantem els tres? No hi ha un cantant líder, diguéssim, aquí? Cantant
1: no,
0: solista?
1: No existeix.
0: Sou una coral, o què passa?
3: Sí, tant de bufos, sí, la veritat.
1: No, cada un troba el seu espai per cantar quan li ve de gust i nota que és el moment, i ho fem així.
0: I us repartiu com bons germans, vols dir? O sigui, cadascú canta una part del repertori, com va això?
2: No, també ens agrada molt cantar els tres a l'uníson.
3: Sí, a vegada.
2: O sigui, la barreja de les veus genera com un mix que ens agrada molt.
1: Una muralla.
0: Una muralla, no? Us estic veient, sembleu les Andrew Sisters d'Anna. Una mica? No, és broma.
1: Una que demà tenim les mans ocupades.
3: Sí, exacte.
0: Bueno, nois, torna al rock o què passa?
1: Això esperem, no? Vull dir, ja fa molt que ho esperem, això.
0: Però, saps, ja hi éreu abans.
1: Sí, clar.
0: Ara és hora que vingui la gent a vosaltres.
1: Exacte, portem 9 anys batallant pel rock, a veure si...
0: Però, exacte, vosaltres portem 9 anys, però hi ha moltes bandes que, com vosaltres, porten temps apostant pel rock, i ara sembla, no? Sembla que la gent comença a
2: sí, s'està posant de moda, no?
0: S'estàs d'acord amb això?
2: Tornen les guitarres, diuen.
0: Ho diuen?
2: Ho diuen.
1: Sí, sí, és el que diuen. Sí.
0: La vostra percepció també és aquesta o només ho diuen i prou?
1: Clar, nosaltres vivim en una mena de núvol raro, no? Perquè per mi les guitarres no hi han deixat de ser mai, llavors és com... Mm-hmm. També depèn del que escoltes, vull dir, si consumeixes el que és les grans... bueno, el mainstream, diguéssim,
3: sí,
1: doncs tornen.
2: Sembla, no?, que estan triomfant projectes que són guitarreros.
0: Sí, la ràdio encara no se n'ha adonat, la ràdio encara estarà amb el reggaeton i les merdes aquestes,
1: bueno,
0: però... fora de la ràdio, sí que sembla que... Mira, de fet, vosaltres compartiu una de les cançons amb el Remei de Calafresca.
1: Sí.
0: Que els hi acaben de donar un enderroc al millor disc de l'any o alguna cosa així. Una cosa que dius, hòstia, ojo, eh?
2: És que són els millors.
0: Són els millors.
3: S'ho mereixen més que, bueno, ningú.
0: Quina relació teniu amb ells?
1: Pues molt bona. Som gent que pensem bastant igual a nivell de dials i de música també. I és com, bueno, molt bona onda.
3: Sí, ens hem conegut com a diferents concerts que hem coincidit,
1: sí.
3: I la veritat és que hem congeniat superbé. I això, ja teníem pensat fer alguna cosa junts, i quan va sortir l'oportunitat, en aquest cas la cançó d'esport del disc, doncs, avanti.
0: Estàs molt baixet, eh?
3: Estic molt baixet, però estic bé, eh?
0: Estàs bé, no, sí. Saps que es pot pujar, eh?
3: Sí, sí.
0: Vale.
3: Estic bé.
0: Estàs bé. Estic
3: alçada de micro, m'agrada.
0: Vale. No em feies patir, o sigui, aquest home que té una palanqueta aquí que pot aixecar.
3: Perfecte.
0: Vale, no, així...
1: Veig molt còmode.
0: Endavant, cap problema. Aquesta gran muralla del títol de l'àlbum fa referència a la gran muralla xinesa o Phil Spector, més aviat?
1: Bueno, una mica de tot. També la gran muralla xinesa és algo que ens impressiona, és algo que es veu des de l'espai, i això ens va cridar molt l'atenció perquè ens agrada molt l'astronomia. A part d'això, també és algo simbòlic, com de... Bueno, això, si em podeu ajudar a desenvolupar una idea.
0: Perquè, clar, algú va dir el nom i algú va pensar, ja just

0: justificarem d'alguna manera. Ara sí. És el moment de justificar-ho.
1: No, no, està molt pensat.
2: Ens va agradar perquè creiem que és un títol que té molta força. Mm. Gran Muralla. I després perquè a nivell conceptual doncs lligava amb algunes de les idees del disc que volíem tractar. Que...
0: Quines serien aquestes idees? Ara, un moment, eh?
2: Bueno, doncs, per una banda, hi ha la idea aquesta de mur o muralla o paret. Què et protegeix?
0: Què et protegeix?
2: I a la vegada, no?, doncs et separa dels altres i t'impedeix afrontar una mica el que és el món real. Llavors, aquesta dicotomia ens interessava molt i vam pensar que Gran Muralla ho resumia bastant. A més, que a Banyoles hi ha una muralla també.
0: Ah, sí?
2: Medieval, sí. Sí. Sí, és una mica cutre, però bueno, per nosaltres és simbòlica.
0: Bueno, això, hi ha molts pobles que hi és, però la majoria són... queda un tros, queda un vestigi del que havia sigut la muralla en el seu moment.
2: Exacte.
0: De fet, ara que parles de dicotomies, vosaltres expliqueu que això és la dicotomia entre marxar corrents o plantar cara.
1: Exacte.
2: Exacte.
0: Encara no heu decidit què fer, o ja ho teniu clar que...
2: Bueno, és molt, no? És molt humà tenir tenir aquestes dues emocions, no? Yeah. Tenir aquell moment de dir, pues ara planto cara, i el moment aquell, pues ara el que faria és...
0: Amagar-me un pull.
2: Amagar-me, no? I tancar-me a casa.
1: Sí, sí. Estan fets de contradiccions, bàsicament.
2: Exacte.
0: Bé, però veig que dona moltes voltes, no? Les cançons i el que voleu explicar, diguéssim, que hi ha tot darrere, hi ha una reflexió i unes ganes d'explicar coses, com a mínim. No sé si arribava a cap conclusió, però com a mínim deixar anar algun fil de pensament.
2: Això ens ho han dit, que som...
0: Sou intensos.
2: Exacte.
0: Intensitos.
2: Anem a utilitzar exactament aquesta paraula. Ens han dit que som intensos. A vegades, parlant amb algun... company, hem coincidit en algun concert o així, ens diuen, hòstia, és que foteu unes lletres, no?, amb una profunditat i una cosa d'existència i filosofades i tal, que nosaltres des de dins no ho vivim tant així, però serà que són les coses que ens mouen una mica o que ens interessen, no sé.
1: Sí, a nivell rítmic i melòdic també som així, vull dir que ens ho pensem tot moltíssim i s'ha de mastegar mil cops abans d'empassar-nos nosaltres mateixos.
0: I això per vosaltres és un valor... afegit a Rocco Banana, o és un hàndicap, diguéssim, el fet de que no feu cançons fàcils per allò?
1: Bueno, és això, és una dicotomia també, perquè és en plan, seria més poder, ens podríem divertir més fent música més de bailoteo i tot això, però també per altra banda notem que d'això n'hi ha massa també i llavors omplim un buit que hi ha, bàsicament.
3: Sí, és un repte també, però sí. Ens agrada que hi hagin reptes i poder... doncs això, solucionar-los.
0: No, això, el repte ja ho tinc clar, perquè a més, a la vostra presentació dieu o estàs amb nosaltres o estàs contra nosaltres.
1: Exacte.
0: Que això és molt heavy.
1: Sí, sí. No. Només busquem amics o enemics.
2: Exacte. I vam trobar una frase agressiva que donés de què parlar.
1: Antimarquia.
2: Hem aconseguit el nostre objectiu.
3: Has picat.
1: No, és per fer fugir la gent que no volem, també, bàsicament.
0: Està bé. Quin disc és de la vostra discografia aquest, ja?
1: És el tercer i el quart.
0: El tercer i el quart, ja està, ja hi som. Perquè entremig hi ha una cosa que no sabem ben bé.
1: Bueno, típic, van començar el projecte fent cançons en anglès, no sé què, i després després van treure el Veïnat, que va ser el primer disco on defensem el que és el projecte actual, com música més pensada i més intensa i més íntima, diguéssim. Uh-huh. I llavors podríem dir que és el tercer, perquè el primer real és, bueno, això, com un assaig
0: general.
1: Exacte. Jo sempre ho comparo com quan un pintor aprèn i fa molts esbossos i tal, doncs mira, són els esbossos i després l'obra és el següent.
0: Comença a partir d'allà.
1: Exacte.
0: En aquest cas, és el vostre disc més polític o combatiu, el que heu fet fins ara?
1: No ho sé, perquè sempre hem sigut bastant polítics i combatius, l'únic que poder més explícitament sí que és una mica més explícit en aquest sentit.
0: De Banyoles, que sou de Banyoles vosaltres tots, tres, tothom té com a referent els Kitsch.
1: Sí.
0: Vosaltres, per vosaltres també són un referent? O us queda ja molt lluny? Són l'altra generació, suposo.
1: Bueno, per mi no...
2: A casa meva són molt referents als meus pares.
0: Mira, això està molt bé.
2: Bueno, sí, jo...
0: Toquen música els teus pares?
2: Sí.
0: Sí.
2: Sí, sí, el meu pare toca una mica la guitarra, sí. Però sí que els Kitsch és un grup molt referent per a ells.
0: Ens hem de circumscriure al món de la música, en aquest cas,
2: Com? La pregunta és...
0: Com a referent,
2: sí.
0: Circumscrit al món de la música.
2: Sí, sí, sí.
0: El teu pare és referent musicalment per tu.
2: No, jo el que dic és que els kits són referents de la generació dels meus pares.
0: Ah, no havia entès. Això és el vale, que volia dir. Jo havia entès que per tu els teus pares són un referent. I dic, home, i per
2: ah,
0: mi...
2: Ah, no.
0: Vale, vale, vale.
1: Que també, eh?
2: També, que també. Però que no, no. Jo em referia a això.
0: Ara ens hem entès.
2: Jo em referia a això. Que nosaltres els kits no els hem consumit. No. Jo almenys...
3: No, no, no, jo per part meva tampoc.
1: Jo, de fet, no sabia ni qui eren, perquè, bueno, hòstia, venia de família estrangera.
0: Ah, que tu, clar, tu ets un cognom estranger.
1: Clar, per això, jo vaig arribar a Banyoles
0: com has d'arribar?
2: D'on ets tu?
0: Com has d'arribar a Banyoles? Com has d'arribar a Banyoles, tu?
1: Vaig arribar amb cotxe.
0: Però quan, quan fa d'això?
1: Fa el 93, quan la guerra als Balcans i tota la pesca.
0: I tenia, què t'anava? Que tenies 3 anys, tu?
1: Sí, 4. 4? 3, sí, 3 anys, sí, sí.
0: Déu-n'hi-do. Per tant, clar, els kits ja havia... Ja,
1: clar, els meus pares poc que saben qui són els kits i a casa és una cosa més casolà, no?, el consum aquest de música, bueno, propera i de quilòmetre zero. Llavors no tenia ni idea, nosaltres tocàvem ja els kits i... Com estàs parlant? Què és els kits, tio?
2: Llavors... No, però sí que ens hi han comparat moltes vegades.
0: Sí? Us hi comparen?
3: Sí.
2: Però perquè...
0: Pel fet de ser de Banyoles, però, bàsicament.
1: Exacte, sí, suposo que
3: és més això que res.
2: Sí, per fer rock, ser de Banyoles...
3: Sí,
2: i perquè tenen, bueno, jo no ho sé molt, però tenen com una espècie de llegenda al voltant, no? Com un
0: sí,
2: grup que era molt,
0: és un grup
2: molt
0: de culte.
2: Bo, de culte, exacte.
0: Sí, no? Després, sí, el coneixem quatre, eh? Però després, però té aquesta llegenda, diguéssim, sí, de... I clar, quan ve un grup de Banyoles sempre surt el nom d'aquells, sí, que deu estar ja fins al gorro, vosaltres, de que us els treguin.
1: Bueno, no, sí, no, tampoc ens mencionen.
2: A mi mola, perquè quan, no, quan t'expliquen que això, que és un grup de culte, no?, que eren molt bons perquè no van acabar de triomfar, bueno, tota aquesta història, a mi m'agrada.
3: Ja, on mena d'orgull banyoler, no?
2: Exacte, exacte.
1: Sí, potser ens agrada més algun grup com Yepi, que compartint el nostre segell, sí, que ens hi sentem molt, ens hi sí, sentim molt més...
2: A prop, bueno, no?
1: A prop,
3: a prop, sí, musicalment, sí.
0: Perquè l'escena banyolina del 2021, a part de vosaltres, de Rocco Banana, qui la conforma?
2: 2021.
0: Ai, perdó, 26. Estic jo 5 anys enrere.
1: Ja, ja, hòstia.
0: És l'edat.
1: No, no, m'ha xocat.
0: Pega, ens ha fet un reset un moment, eh? 26, ja està. És que el número no m'havia saltat.
1: No, no m'ha sobtat, eh? Si hagués pogut continuar, eh? Anava a mirar el passat, saps?
0: Bueno, 21-26, aquest d'allò.
1: Sí, sí. Què? Senya Banyolina. Uf,
2: molta
1: bueno,
2: gent.
1: Sí.
0: Sí?
2: Sí. Tens el Germà Negre, que fan folk. Tens els Mordat, que fan un pop-rock molt guai. En Pau Brugada.
0: Pau Brugada. Us ha produït el disc, ell, no?
2: Sí, sí, sí. El disc. Eli Rodríguez. No em vull deixar ja, gent, ara.
1: Ara el Germà Negre, no...
2: Germà Negre, ja l'he dit.
1: Ah, hòstia. Uf.
3: Ah, ja està.
1: És que estic
3: ja
1: al 2010, jo.
3: Molt bé, vaig sortir.
0: Hi ha una cançó que obre el disc, Gran Muralla, que es diu... És que no acaba... No, espera, no sé com acaba, eh? Tothom vol semblar genial i jo només vull estar...
1: Amb els meus amics.
0: Amb els meus amics. L'escolteu o què?
1: Ui, mai tant.
0: Per favor, pon-li.

0: Tothom vol semblar genial i jo només vull estar amb els meus amics. Aquest és el, això és el mood de Rocco Banana ara mateix?
1: Sí, sí, sí. Sí. És, no? Sí.
2: Defineix bastant, no? Una mica... com som,
1: sí,
2: i com volem.
1: Sí, no sé ben bé què dir, però... Sí, sí.
3: Bueno, l'amistat és un tema molt important per nosaltres, clar. I en els discos que fem.
0: Però a mi no em quadra una cosa, perquè dieu que sou intensitos, que us agrada deixar missatges i confrontar, i entreu en aquesta cançó que és una mica... us traieu tot això a sobre. De dir, bueno, al final ens agrada fer música i punt, no, no anem més enllà. No, no és mica contradictori?
1: Bueno, és que vivim de la contradicció.
3: Però ho dius perquè és però instrumental.
0: Ho dius des de l'any 2021 o des del 2026?
1: No, ara ja he tornat a l'actualitat. He trobat la màquina del temps per allà i estic aquí un altre cop. Però sí, això em sembla una pregunta. Bé, és, perquè és instrumental, vols dir, no? Perquè
0: clar,
1: és com...
0: Ah, és instrumental?
1: Sí, sí.
0: Vale, vale. Ja t'he dit jo que hi havia una intro molt llarga.
1: Ja, per això, sí. És la intro de l'àlbum, bàsicament.
0: Vale. Per tant, aquí la feina de fer la lletra, diguéssim.
1: Bueno, és que hi ha un uu allà que ens va costar bastant decidir quin seria.
2: I probablement no estem... és la lletra que més ens ha costat, sí? Sense que hi hagi lletra.
1: Sembla broma, però no ho és.
2: No, no, és així.
0: A veure, hi ha un...
1: Sí, hi ha un uu. Que és, ara em sembla com massa còpia d'un grup que es diu Totorro, que són...
0: Totorro?
1: Sí. I és com merda, tio. Hauria d'haver sigut diferent.
0: M'està prenent el número, no?
1: No.
2: És...
1: Totorro, increïble, eh? Vull dir, és...
0: No, ni m'ho crec, m'ho crec.
1: Sí, no, vull dir...
0: D'on són els Totorro?
3: Francès.
1: No sé de quina part de França.
3: Francesos o canadens?
2: No, aquests són els... aquests que s'han posat de moda.
1: Són francesos.
0: Ah, sí, doncs
1: sí. I és un referent nostre molt, molt bèstia.
0: Totorro,
1: ja, sí, potser. Però hi ha dos R's, vull dir.
0: Hi ha dos R's.
1: I Totorro és un personatge d'Estudios Gimli.
0: Sí, això sí. Aquí arribo. Escolta, traiem el tema de Pau Brugada, perquè, clar, aquí és un nom important.
1: Home, sí, per nosaltres és molt important, a més.
0: És el primer que es produeix, o ja treballeu habitualment amb ell?
1: No, ja és el segon àlbum que ens produeix i abans, entremig, també ens ha fet un
3: EP.
1: Això, un EP, no sé.
2: Va començar amb un single, després un EP i els dos àlbums posteriors. Sí, sí, i bueno, en Pau és casa, és sí, família. Sí.
1: És part del grup, igual que en Sergio de l'Aut, vull dir, són tots, o sigui, és això, l'amistat.
0: L'amistat. Quan aneu ara al Pau per començar el projecte d'un disc nou, què li dieu? Apretem o rebaixem, en general? En aquest cas, aquest disc, què creieu que heu anat a buscar? Un so més agressiu encara? O heu buscat un so més dolç, més edulcorat?
2: Podria haver-hi les dues coses, eh? Però...
3: Sí. Jo crec que en Pau tendeix a endolcir-nos, no?
2: Sí.
3: Una mica.
2: Sí, en Pau sap, perquè nosaltres som, considero que som bastant agressius a nivell musical i a tocar.
1: I en directe,
2: sobretot en directe. I en Pau sí que fa com una mica el treball de... Vale, anem a posar això, una mica de dolç en aquest salat. Sí, sí, sí, ho té molt. I ens ajuda molt que ens faci veure aquesta visió, també.
0: Això que dèiem al principi, que sou tres cantants, cosa que no és gaire habitual, en general, fa que cadascú tingui la seva pròpia personalitat, diguéssim, us repartiu els papers, en aquest sentit, o com va? Com us organitzeu?
1: Crec que inevitablement una mica sí. A nivell de registre, també, i de capacitats, i jo què sé, perquè tocar la bateria i cantar és més difícil que poder tocar en la guitarra, o jo què sé, vull dir... I també per tonalitat i tot plegat.
3: Sí, a nivell de freqüències...
2: Clar, sí. Ja només a nivell tímbric.
3: O d'intensitat, per exemple, a mi cridar em costa més que en Maki, per exemple.
1: Clar, perquè l'Edu té un contrabaix al coll.
2: Sí.
3: Així és.
0: Si haguéssim de posar un adjectiu a cadascú de vosaltres com a vocalista, quin, saps? Quin nom us posaríeu cada un de vosaltres?
1: Però un nom...
0: El Mac, l'Àlex, l'Edu.
1: Com que defineix
0: un adjectiu,
1: nom,
0: sí.
1: Com rotllo...
0: En Mac, què? Què hi posem de cognom?
1: Estaria bé fer-ho un de l'altre, no?
2: Exacte.
3: Ah, vale.
0: Maki... un de l'altre? Ah, estaria bé, sí, perquè sí. Tu fas un mateix...
1: Sí, no, és molt difícil sempre veure's a si
0: va, mateix. Doncs tu li poses a l'Àlex.
1: A l'Àlex és un cor. Però un cor de bategar, no un
0: cor de... Bacata,
1: no,
0: un cor
1: no,
0: de
1: no romàntic de Ike Cookie, sinó un de toca, saps? De passió.
0: L'Àlex li posa a l'Edu.
2: A l'Edu? Contrabaix no és un objectiu, no? No, a l'Edu...
1: Puto amo.
2: No, emocional, l'emoció.
3: Emoció. I on em maqui... entranyes. L'entranyes.
0: L'entranyes.
2: Hòstia, molt bé, eh?
1: Sí, sí.
2: L'has definit
0: perquè,
2: molt bé.
0: Perquè és molt visceral, potser?
3: És molt visceral, en
1: Maquí. Sí, sí, sí.
0: L'heu d'aguantar una mica? Ei,
3: sí, però, sí, no. Sí. És molt emocional. Per lo bo i per lo dolent.
0: Ah, està
3: I
0: bé.
3: És una cosa que és flipant i que ens encanta d'ell.
0: És que us estic imaginant en directe. Com sou en directe? No els he vist mai encara.
1: Ostres, doncs ens hauries de veure, però ja, és el que realment brilla de la
0: nostra música. És que m'estan venint ganes de veure-us.
1: No, però
2: bé.
1: Qui avisa no és traïdor.
0: Com definiríeu vostre directe?
1: Doncs jo diria que és molt potent i molt enèrgic.
2: Sí, molt enèrgic, molt. Molt. Vivim molt d'això, de l'energia nostra, de l'energia del públic.
1: Del moment.
2: I de l'escalfor, no sé.
3: I deixar-ho tot.
2: No? Deixar-ho tot.
1: Sí, o sigui, és un moment que no ens guardem res, tot va cap a fora. Teràpia.
2: Sí. Com que no hi ha en Pau allà per controlar-nos,
1: exacte.
2: És moment agressiu.
1: Multipliquem el tempo per 7.000.
2: Total.
0: Esteu amb Loud Music, que és qui us publica aquest disc.
1: Sí.
0: Feu una mica de valoració de la indústria musical catalana, des del vostre punt de vista i des de la vostra atalaia de Banyoles, diguéssim.
1: És una pregunta que ens fan sovint i és difícil, perquè...
0: És la típica pregunta que no saps quan preguntar la fots.
1: Però també és difícil contestar, perquè tampoc vols tirar merda tot el rato, saps?
0: També està bé.
3: Nosaltres no ens sentim molt part de la indústria musical catalana. O almenys estem en un circuit que és molt concret.
0: Els de Remei de Calafresca no us han ajudat a visibilitzar el vostre projecte? Perquè ells, curiosament, també un grup com vosaltres, que ve de comarques, diguéssim, del Montseny, perduts, i els han donat un aparador increïble, que no s'explica gaire, tampoc. No sé si a través d'ells vosaltres heu après com es fa o us han ajudat ells a tenir visibilitat o formar part d'aquesta indústria, si és que creieu que no en formeu part encara.
3: Bueno, jo crec que cada grup té una mica el seu estil i Remei... Tenen coses molt guais, nosaltres entenem algun que han fet, perquè, hòstia, gent que té un missatge
0: molt potent,
3: que tenen uns directes molt ben treballats, que...
0: Qui té millor directe? Ells o vosaltres?
1: Passa de competir, la música no...
2: Sí, aquesta pregunta,
1: aquesta pregunta. Mare meva! Què és millor? Pues és que no hi ha millor.
3: Són diferents.
0: Són diferents.
1: És que no pots... És com el mare i la pare, no? I la pare.
0: El mare i la pare.
1: Sí. És que vinc del futur, ara el pare li diguem en femení, també.
0: Clar, sou massa amics per ara despotricar, diguéssim.
1: No, trobo que no puc fer-ho, no sé, no...
0: Però bé, si us pot comparar, Això volia anar. El que feu vosaltres és comparable amb el que fan Remei de Calafresa, per tant, podríeu tenir la mateixa la bona propaganda que tenen ells, diguéssim?
1: Jo crec que es pot comparar l'emoció que defineix les coses.
0: Sense comparar,
1: Més que res, més que la música.
0: L'emoció.
1: Sí. És les ganes, el nervi que hi ha darrere, les lletres i tot plegat, doncs sí, es pot comparar molt bé. Musicalment és que és com, jo què sé, és com... No pots comparar un jazzero amb, jo què sé, amb...
0: Ja...
1: amb metalero, jo què sé, o... Bueno, poder pots, però clar, entra com un... Algo
0: molt... que és molt diferent el que feu vosaltres amb el que fan ells.
1: Jo per mi sí.
3: Musicalment.
0: Ells són molt psicodèlics, no?
1: Sí.
0: I vosaltres sou més contundents, potser més...
1: Bueno, més contundents i sempre busquem no anar... No sé com dir-ho, com... Anem a rebuscar-nos, sempre.
0: Anem a rebuscar-nos.
1: Sí, o sigui, no volem fer les coses òbvies, rotllo un estribillo, un pont, un vers, no sé què...
0: Podem-ho fer difícil, perquè ho fem fàcil.
1: Exacte. Vull dir... Sí. Remei de Calafresca segueixen bastant una dinàmica de les cançons de Ràdio Fórmula, un vers, un estribillo, etc. No?
0: I què hi ha dolent amb això?
3: Res.
1: Absolutament.
0: Però per què no voleu seguir aquesta...
1: Perquè no...
0: Aquesta corrent, diguéssim.
1: Perquè, ja et dic, hi ha un...
0: Sou contradictoris.
1: No, perquè hi ha un espai que s'ha d'omplir i creiem que l'hem d'omplir nosaltres. I
3: perquè ens diverteix més.
2: Sí. I perquè, vull dir, al final, jo personalment, jo és la música que escolto i és el que... més fàcil, és contradictori, però més fàcil perquè és el que escolto jo. Jo no escolto música popular, mainstream, o escolto menys. La respecto, òbviament, com tota la música.
1: I t'agrada, vull dir, m'agrada.
2: Sí, i m'agradarà, però jo el meu dia a dia jo escolto aquest tipus de música. I jo busco fer això, que és el que m'agrada. Simplement.
0: Ara, has dit la paraula mainstream, però jo tinc la teoria de que el mainstream ja no existeix, perquè ara la gent viu amb cadascú amb la seva bombolla.
2: Hòstia,
0: això... I... No? Perquè...
2: No? Sí.
1: Bueno, al final...
0: Sí, és la meva teoria, no, sí, sí, que sí, sí. La deixo aquí a sobre òbviament, perquè vosaltres opineu.
1: Jo crec que el mainstream, bàsicament, és la música que ofereixen els mitjans i ja està. Vull dir, llavors això nosaltres ho entenem com a mainstream, en plan, i sempre ben empaquetat i amb molt volum, vull dir, de que, volum de quantitat.
2: Sí, sí.
1: Que quan sona una cançó de ràdio, la sents a totes les ràdios, a tot moment, no sé què, i llavors això és el mainstream, al final, el que...
0: Però no creieu que cada vegada és més estret aquest mainstream, hi ha menys grups en el mainstream i hi ha molta oferta de música que no ens l'acabarem mai, però que cadascú pot triar.
1: Sí, a nivell global, el que vol. A nivell català no. Bueno, el català és...
0: Bueno, a nivell català, escolta, tu...
1: Anem endarrerits.
0: Bueno, recobrant no està al mateix sac que pot estar allò que és els tiets, que són el mainstream, per entendre.
3: Clar,
0: no?
3: Jo crec que la mateixa fórmula que dius tu s'aplica a tot arreu, no?
0: Amb una altra, sí, una altra dimensió, però...
3: Catalunya és més petit, però els festivals grans hi ha els 6-7 grups, no?, que sempre són els mateixos.
1: Sí, tens raó.
3: I els grups més escoltats de Catalunya en català, no?, si tu veus, sempre són...
0: Que jo, escoltant-vos a vosaltres, dic, algú, jo llenço aquí la idea, ha de muntar un festival de rock, de rock.
3: No existeix?
0: No ho sé, si n'existeix, no, jo no té gaire d'allò.
3: És que... perquè com secundo la idea, però crec que al final els festivals aquests són empreses, no?, que el que volen és guanyar pasta, llavors...
0: Creieu que no funcionaria un festival amb grups de rock, com vosaltres, i com un 10 més que hi ha, i que saben molt bé?
1: No sé, jo no hi aniria, per exemple.
0: El Rockfest és heavy metal, diguéssim, de bandes internacionals, però un grup... Hòstia, hi ha 10 bandes de rock en català, ben parides. Per què ningú s'anima a fer un cap de setmana amb aquestes bandes?
1: Jo crec que, com a oient, crec que és més divertit escoltar diverses coses diferents, no?, en plan... Això, diversos gèneres diferents i poder gaudir de moments... I
0: el Mac és contradictori, ja ho veig. Va a la contra sempre,
1: No, jo no tinc la sensació d'estar anant a la contra, la veritat.
2: Però jo ja trobo que hi ha festivals de rock.
0: Sí?
2: Sí.
0: Digue'm un.
2: Hòstia...
0: No et diguis a Canet Rock, perquè Canet Rock és de rock en tipoc.
2: O a Vidreres.
1: O a l'ATV, tio, també.
2: Sí, l'ATV és més sala que programa...
1: No, però
2: sí,
1: fan
2: fan el Guti Rock, l'Actitud Fest...
1: L'Actitud Fest, sí.
2: D'allà han sortit grups loquíssims.
3: Sí, sí.
0: Per tant, existeixen,
1: Sí, sí, que senyal.
0: Ho tenim cobert, això,
2: Que passa que, clar, no estem parlant de...
3: De macros.
2: De macros.
3: Sí, sí.
2: Estem parlant de... Sí, de...
0: De nínxol.
2: De nínxol. Sí, sí. Total. Vale. Però existeixen.
0: A Gran Morella hi ha una cançó que es diu Quatre Plantes. Són les que m'imagino?
1: No.
2: Vale. No, segur que no.
0: De què parla, això?
1: La cançó aquesta, vols dir,
0: Sí.
1: Bueno, ara he de pensar una mica, perquè no em ve...
2: Pensar la lletra.
3: La cançó aquesta és... Retrata, bàsicament, la cançó. El que explica és que l'univers li fa una pregunta a un personatge, que és, amb tot el bo que et passa, no tens res perquè et puguis queixar, com és que estàs trist? Llavors, retret una escena quotidiana i tot acaba desembocant a aquesta pregunta. Si tens de tot, com és que t'estàs queixant i estàs plorant tot el dia? D'això va Quatre Plantes.
0: Vale, i el títol?
3: Doncs perquè la cançó comença dient surto a la terrassa, rego quatre plantes.
0: Ah, val. Va, escoltem-ho. Entrarem entrellat d'això.

0: quatre plantes que no són de marihuana, eh? Això, i queda clar, sí, sí. És el punt de partida d'una filosofada feta cançó, que és una mica el que feu a cada cançó, diguéssim, pel que estic veient, no? Buscam...
1: Depèn de la cançó.
0: Depèn de la cançó. Però no feu cançons fàcils de...
2: Bueno, va, sí.
0: She Loves You, yeah, yeah, yeah, no.
2: Encara més fàcils que això, tenim cançons sí. d'un sol acord tot el rato i anar tirant.
0: Bueno, i ara això que la primera és... Yeah.
1: Sí. Exacte. I a l'anterior disc tenim... La lletra era una frase que s'anava repetint 15 vegades. Sí, llavors, sí. No tenim una fórmula...
0: Ja ho veig, no. Sou una banda sorprenent, fins al punt de que... Jo us heu dit moltes vegades, quan heu vingut aquí, Rocco Banana, encara us seguiu portant amb orgull aquest nom de banda, o...?
2: És algo que no, preferim no pensar-hi.
0: No pensar-hi. Sí. Va ser un mal moment, la decisió de prendre posar aquest nom, o...?
2: Poder sí, vés a saber, no ho sé.
1: Era un altre moment.
0: Era un altre moment.
2: No? Sí. Però bueno, sí, era un altre moment.
0: Hi ha una història darrere del nom, diguéssim, el fet que arribéssiu a batejar-vos com a Rocco Banana?
2: Sí, hi ha una petita historieta
0: vale.
2: d'un anime japonès que es diu Cowboy Bebop. I res, hi havia una noia que bueno, era una informàtica que es coda en un sistema i bueno, fa servir com a nickname a Rocco Banana. Però en realitat ficava Johnny Banana o alguna cosa així, sí, la Rocco va fallar la memòria i mira...
3: Sí, en veritat, era tot fals.
2: Sí, o sigui, tota aquesta història és mentida.
0: Ah, està bé. Pot ser que ara es confonguin amb aquesta eina per crear imatges de Google, que es diu bastant semblant a vosaltres.
2: Què vols dir?
0: La IA de Google...
2: No sé què, Banana.
0: Sí, sí. Que es diu... Ara és que ho estic buscant. Crear imatge con...
2: Sí, d'imatges.
0: Sí, però té un nom, no?
2: Sí, també és Algo Banana.
0: Algo Banana. No, no es confon encara, eh?
2: No.
0: Bueno, potser encara us anirà bé, això, eh?
2: Oh, sí, i per això no riu sí. les escoltes.
0: Veig que fas molta referència a l'anime. Que ets molt fan, o què?
2: Bueno, mira, justament fa 10 anys, sí, una mica més. Ara no.
0: Ah, no tant. No tant com abans. En aquests 10 anys que porteu... Quan porteu de carrera? 10 anys, potser?
2: Mira, el març que ve farem 10 anys, sí.
0: Com creieu que ha evolucionat el vostre projecte?
2: Pues molt i molt bé, la veritat.
3: Sí, ha anat de pujada cada sí, vegada sí. més i a nivell personal, doncs, cada vegada doncs, ens sentim més còmodes i més trobant allò que sempre hem volgut arribar, no?
2: Exacte. A
3: executar i a fer.
0: Aquest passat dijous va actuar a la Nau Barcelona, és correcte,
2: sí,
0: això?
2: Sí, va ser increïble.
0: Va ser increïble. A banda d'aquesta cita amb el públic de Barcelona, teniu d'altres programades o com està el vostre calendari, la vostra agenda?
1: Tenim unes quantes dates.
2: Sempre ens quedem clavats,
3: El que tenim és poca memòria. Sí.
0: Hi ha coses? Hi ha alguna cosa?
2: És que no sabem què es pot dir.
1: Dia 10 d'abril a Sant Feliu de Llobregat.
0: Uh-huh.
2: Exacte. Sí.
1: Amb els nostres amics de Joia i els nostres amics de Bons Nois.
0: Bons Nois.
2: Sí.
1: I a partir d'aquí... és que no sé què es pot dir.
2: Deixem-ho
1: aquí, sí.
0: A veure, un moment, quan dieu hi ha una cosa que és molt grossa, però no es pot dir, és molt grossa?
2: No és molt grossa, però tenim molt de respecte a la gent que organitza les coses, llavors... No.
0: I us han dit, no dieu res,
1: no, però
0: bueno, que ningú vol que algú sapigués abans que ho diguem nosaltres.
2: Sí, exacte.
0: Jo això no ho he entès mai, eh?
2: Bueno,
0: jo m'hi trobo molt sovint. Bueno, sí, tenim una seguida, però no ho puc dir encara.
1: Yeah.
2: Yeah.
0: No sé quin és. L'argument de no ho puc dir encara no l'he entès mai.
2: Jo, si fos algo personal, podria defensar-ho, però, mira, més que res per respecte.
0: Vosaltres, com a banda, ho enteneu, això, que espereu que ho facin públic?
1: Bueno, perquè potser tenen una estratègia de difusió...
0: Sí,
1: no sé, ja, no sé.
0: Estem parlant d'un festival important o un festival normalet?
2: No, bueno, normalet. Sempre, sí.
0: Està bé. Bueno, ja ho sentirem a dir, no?
2: Sí.
0: Perquè clar, no es pot saber. Vosaltres com comuniqueu els concerts i tot això?
2: Per Instagram.
0: Instagram.
2: Tot. Sí.
0: Rocco Banana i tal, i ja està, no?
2: Sí, Rocco Banana.
0: O sí, Guió ja Baix Oficial o coses d'aquestes.
2: No, Rocco Banana.
1: No n'hi ha cap altre, em sembla.
0: Sí. No n'hi ha cap altre. Bueno, hi ha un anime, fa molts anys.
2: No, però era...
3: Em dic que era fals.
0: Era fals. Està bé. Amb quina cançó voleu que tanquem l'entrevista?
3: No ens posarem d'acord.
0: Home, això m'agrada. ja.
3: Segueix la línia, no?, de tot plegat.
2: Amb la que hem començat, així.
0: Però se suposa que entre vosaltres, que sou els tres vocalistes, hauria d'haver una certa harmonia, no hi existeix? No, no, o hi ha... Hi ha... Hi ha cops de colze, diguéssim.
2: Bueno, l'harmonia és aquesta, conviure amb els cops de colze.
0: Ah, sí?
3: Sí. D'allà surten coses xules.
2: D'aquí ve el punk, no?, del pogo i cops de colze.
0: És veritat. Però realment és així? Vosaltres hi ha tensió a l'hora de...
2: No, tensió no, però sí que en sabem dir les coses i ens diguem les coses molt obertament i com... Bueno, això en plan...
0: I per això l'escenari passa també, de dir... Oh, ja,
2: no, l'escenari és amor pur, bàsicament, sí. Vale. Perquè treballem molt dur i a l'hora de fotre-li en directe pues, ens mereixem tot l'amor del món i si no ens el donem nosaltres mateixos, no ens els donarà ningú.
0: Sí, senyor, tens tota la raó. Àlex Edumà, amb quina cançó tanquem l'entrevista?
1: Va, ho direm els tres a la vegada. Això, que direm.
0: Va, quedarà molt maco.
1: Vinga.
2: Un, dos, tres. La pena i l'alegria.
3: Molt bé.
2: La pena i l'alegria, per si no s'entès.
0: La pena i l'alegria. Rocco, Banana, gràcies per venir. Que vagi molt bé
2: als tu, pocs gràcies.
0: Que teniu aquest misteriós que anuncieu aviat. Sí. I res, enhorabona i fins a l'altre.
2: Merci.
1: Gràcies. Gràcies.

Arribarem a punt horari amb les cançons, amb una de les cançons d'un artista que demà dilluns fa anys, fa 40 anys, la Clara Peya és a punt de publicar un nou disc i també està en un procés en què s'ha plantat davant de les plataformes de streaming i protesta per el poc respecte que tenen per la feina dels creadors. Vindrà a explicar-ho en el programa ben aviat mentre presenti les cançons del seu nou disc que no trobaràs a Spotify. Aquesta cançó es diu Cicatrius. Amb ella, fins al punt horari.

0: Són les 6.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda a Castelló. La Generalitat Valenciana ha enviat un missatge des d'alerta als veïns de Catí amb una ordre d'evacuació. Els 700 veïns de la localitat estaven confinats fins ara, però les flames de l'incendi de Tíric avancen ràpidament. Delegació de govern reassenyala que cal seguir les recomanacions oficials. L'incendi ha afectat 400 hectàrees i continua en nivell 2 de perillositat. A Huelva, l'incendi de niebla, que ha afectat 8.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar mig miler de veïns, continua fora de control, tot i que els treballs de la nit han ajudat a controlar el seu perímetre. Antonio Sanz, conseller d'Emergències d'Andalusia.
2: Pero realmente la zona este es la que nos puede quedar todavía con complejidades y todavía con incertidumbre hasta dónde puede alcanzar.
0: El foc no només afecta el nostre país. Aquest estiu els incendis han devastat França, Grècia, Portugal, els Estats Units i ara, amb especial virulència, al Canadà. Hi ha més de 20.000 persones evacuades a l'oest del país, a la Colúmbia Britànica. El primer ministre regional ha declarat l'estat d'emergència.
3: Based on the advice of emergency officials, Minister Green has declared a provincial state.
0: Assenyala David Davy que la ràpida propagació de les flames ha obligat a les autoritats a dur a terme l'evacuació massiva durant la nit d'aquest dissabte. De moment, hi ha 1.000 focus actius. D'ençà que va començar la campanya d'estiu a Catalunya, aquest primer de juny, recordem, i fins mitjans de la setmana passada, han cremat més de 4.600 hectàrees. Això suposa una reducció del 50% respecte l'any passat en aquest mateix període. Maria Gómez.
4: L'estat de salut dels nostres boscos és delicat perquè han de fer front a situacions adverses com les altes temperatures o la manca d'aigua, però amb una dificultat afegida. A diferència dels animals o de nosaltres mateixos, les plantes i els arbres no tenen capacitat de moviment. Des del CREAF, el Centre de Recerca en Ecologia i Aplicacions Forestals, recomanen acompanyar aquesta massa boscosa per ajudar-la a sobreviure. Josep Maria Espelta, investigador.
5: En alguns casos, doncs, el que serà més convenient és intensificar la gestió forestal per tal de disminuir, doncs, per exemple, la densitat i que d'aquesta manera, doncs, a l'haver-hi menys arbres, puguin gaudir de més bones condicions. No? En altres casos, poder el que caldrà, doncs, és intentar conduir aquests boscos cap a estructures més madures que també, doncs, els permetin resistir més a aquestes condicions del canvi climàtic. No?
4: La lectura positiva és la capacitat de resiliència d'algunes espècies. És el cas del pi blanc, perquè les pinyes resisteixen les flames i, per tant, protegeixen les llavors, els pinyons.
0: 5 comarques de Barcelona mantenen avui avisos grocs per a forta calor. Les platges es tornen un reclam per afrontar les altes temperatures, però aquesta onada de calor també afecta la mar. Encara persisteix l'onada de calor marina. Les aigües superficials del nostre mar se situen 4 graus per sobre els registres habituals, segons l'EMET. I aquestes onades de calor al mar generen episodis meteorològics cada vegada més extrems. Ramon Pascual és delegat de l'EMET a Catalunya.
6: Disposar de més quantitat de vapor d'aigua i de més calor a l'atmosfera, doncs és disposar de més combustible per la generació de núvols de tempesta, bàsicament, i de pluges torrencials i altre tipus de fenòmens, com pedregades.
0: La brisa marina, a més, s'ha alentit fins un 17% al litoral mediterrani, segons un estudi del CIDE, el CSIC i la Universitat de València. Xafogó, nits tòrrides i afectacions per la salut.
6: Conseqüències, per exemple, aquesta sensació de relativa frescor que tenim a vora mar a partir del migdia, a primeres hores de la tarda, gràcies a la brisa marina, doncs ha anat a menys. Tots els episodis de vents amb calmats o amb velocitats molt fluixes són facilitadors d'episodis d'alta concentració de contaminants.
0: Els events meteorològics extrems afectaran en les zones costaneres. De tot el litoral mediterrani, l'illa de Buda, el delta de l'Ebre, és l'espai més vulnerable a la regressió, segons un estudi de Greenpeace. La Generalitat ja té data per les obres que ajudaran a conservar-la, segons ha pogut saber Ràdio 4, Judit Huerta.
7: Es tracta de l'aportació de 20.000 metres cúbics de sorra que s'extrauran del fons marí, una obra faraònica que podria començar a finals d'aquest any o principis del que ve. És molt complexa perquè necessita vaixells especials. Ara la Generalitat està en fase de tramitació dels permisos, tal i com ha explicat el secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, a Ràdio Nacional.
8: estem mirant de fer-ho el més ràpid possible. Estem fent ja, mentre s'acaba el projecte, ja estem fent l'estudi d'impacte ambiental per no perdre més temps, i espero, jo espero molt que, aviam, jo m'agradaria molt que fos a final d'aquest any, però si no, començament de l'any que ve, que ja es pugui començar a portar aquestes mils de tones de sorra a la platja de Buda.
7: L'aportació d'aquesta sorra hauria d'anar paral·lela a la recuperació de sediments que ja no baixen pel riu Ebre a causa dels embassaments. Els sediments es queden als pantans.
0: I als esports, última etapa del Tour de França femení ja ha superat l'equador del recorregut. Llorenç Llop, bona tarda.
9: Bona tarda. En directe, la lluita pel mallot groc del Tour 2026. Queden 32 quilòmetres per arribar a la meta. La canadenca del Lidl Trek, Isabella Holmgren, ha iniciat la fuga en solitari a falta de 45 quilòmetres. Ara mateix té 58 segons d'avantatge sobre el grup perseguidor. A MotoGP, Raúl Fernández s'ha emportat la victòria. El cerverí Marc Márquez ha acabat setè i n'ha fet autocrítica.
10: Tenemos que mejorar si queremos luchar por el campeonato. Nos hemos encontrado en esta situación por un regalo de los rivales, pero tenemos que ser más constantes en los circuitos que nos cuesta e intentar aprovechar los que nos sentimos fuertes. Aquí nos ha costado, pero penalizamos demasiado.
9: Jorge Martín segueix en el líder amb 31 punts de marge sobre el segon. Marc Márquez es troba a 40.
0: Tornem amb més informació al punt de les 7. Bona tarda.
1: Ràdio 4.
11: Catalunya Express amb Joan Arenyes.

Toi Pegao, amb clares influències del pop coreà i també del japonès, fruit de la seva gira recent per Orient, aquesta és la nova cançó de Svetlana, que avui ha obert aquesta segona hora del Catalunya Express, en la que farem una volta per al fotocol, per a la catifa vermella dels Premis Enderroc, que es van celebrar dijous de fa dues setmanes, d'aquesta setmana no, l'anterior, i on vam tenir ocasió de poder parlar amb molts dels artistes que circulaven per aquesta catifa vermella just abans de la gala dels Enderroc d'aquest any. Una gala on, entre d'altres, hi va actuar per presentar cançons noves Dan Peralbo i El Comboi.

L'estrena de Dan Peralbo i el Comboi, Un bitllet per tu, es va poder veure a l'escenari dels Països de Rock i ben aviat estrenen l'àlbum i venen a presentar-lo aquí al Catalunya Express. Una banda que també es passejava per la catifa vermella dels de Rock eren els Búhos, que en tenen més de 5 i menys de 10, que són molts. De primers de Rock són aquelles bandes que, a força de picar pedra i de treballar molt, han aconseguit un estatus que poca gent en poc presumir.

0: Quants enderrocs teniu a casa?
1: Hòstia, no ho sé, tio.
0: No més sé. De 5?
1: Sí, més de 5, sí.
0: Més de 10?
1: No. Jo diria que no.
2: Entre 5 i 10.
0: Entre 5 i 10.
1: Sí, eh?
0: L'últim feia la mateixa il·lusió que el primer?
1: No, el primer va ser el que més il·lusió feia.
0: Però vaja, a l'últim també deu fer il·lusió igualment, no?
1: Sí, sí, però no com el primer. És com tot, o sigui, a la vida, les primeres vegades crec que sempre fan més il·lusió. No, no, ara et podria dir, i quedar bé, no? Però vols la veritat, no?
0: Clar, clar, clar.
1: Doncs a mi em fa molta més il·lusió el primer que l'últim.
0: Ben fet. Escolta, que ara estem començant a repartir enderrocs d'honor, eh? Que potser algun dia se'n toca un.
1: Home, sí, sí, tot és benvingut. L'important és que puguem estar aquí, trobar-te tu, trobar l'altre, gaudir i tot això. Mira, si te'l donen o no te'l donen, per mi el premi és estar amb salut per poder estar aquí.
0: Últimament esteu fent cançons com molt d'agraïment, esteu molt contents de la vida en general.
1: Home, a veure, tio, 20 anys. Omples a tot arreu, et compren les entrades. Tens més oients mensuals que ningú, més seguidors a l'Instagram. Tio, com no hem d'estar agraïts, tio? O sigui, no ens ho haguéssim imaginat mai. O sigui, mai, nosaltres vam estar 10 anys a la trinxera, no? I clar, ara, de cop, que et vingui tot tan guai, no? Nosaltres sempre anàvem a menjar amb estovalles de paper, un Frankfurt ronyós...
2: Del dia anterior,
1: quan et foten estovalles de veritat i un bon pernilet, has d'estar agraït.
0: Ah, escolta, com és conviure amb aquest torbellino de persona?
3: El Guillem és una persona intensa, però és una persona que tira endavant qualsevol cosa. O sigui, és...
0: Tu ets una mica l'antítesi, tu ets una mica el yin i el yang, eh?
3: Totalment, totalment.
1: He de dir una cosa, la gent no ho sap, però de dia jo vaig com una moto i ell és tranquil. Però la nit jo estic cansat i llavors tira ell.
0: Però feu un tàndem fantàstic, eh?
1: Sí.
2: Per això portem tant de junts.
0: Sí, no? Escolta, gira top aquest any o què? O descanseu?
1: 20 anys, 20 concerts.
0: Ah, és veritat.
1: Sí, vam fer el Poble Espanyol i ara en queden 19. I són 19, que és la carta als Reis feta realitat. O sigui, són els 19 concerts gairebé que vam demanar, no? De dir, volem tocar a Calafell, els millors festivals, ara anirem a les escales de la catedral. O sigui, són llocs molt guais.
0: Sou uns putos cracs.
1: No, tenim molta sort.
3: Ens ho passem bé.
1: Hem treballat com uns cabrons, perquè la veritat és que hi ha grups que el primer disco ja arribar i moldre. I nosaltres, tu ja saps perfectament que no vam arribar i moldre. I tant.
3: El que som uns passats. Som uns passats.
1: Sí, sí.
0: No, però això no ho regalen tampoc, eh? Cuidado, eh? No. Tot el que heu aconseguit no us ho han regalat, eh?
1: La veritat és que ens ho passem bé i aquest és el problema. Que ens agrada tocar perquè nosaltres, si poguéssim, tocaríem cada nit. Perquè ens ho passem bé tocant. Hi ha vegades que diuen, hòstia, però com t'has enredat anar-te'n a tocar a Galícia, a un festival perdut entremig de les cabres? Bueno, perquè què volies, que em quedés a casa? I me'n vaig a... Saps què vull dir? Prefereixo anar-me'n a la meva colla, sopar fora, riure, tocar... O sigui, a mi m'agrada el que faig.
0: Està clar, i es nota. Doncs, gaudir de la nit.
1: Igualment.

0: Els Luxembourgstop van obrir la gala als Enderrock i estan ara mateix a punt de començar una gira de celebració dels seus 40 anys. També van recollir un premi, una distinció a la gala del Premi Disc Català de l'any de Ràdio 4 no fa gaire. Amb en Premi Fortuny van tenir ocasió també de parlar.
1: Escolta, no pareu de rebre premis, però què collons passa?
2: Però si són per vells, eh? Ja.
1: Però en una setmana, dos.
2: Sí, no. Ara, no sé, estic molt content.
1: Aquesta gira que engegueu ja, com us la plantegeu? És un regal, és un afegit a la vostra carrera? Què penseu?
2: Sí, no hem pensat, la veritat és que no hem hagut de pensar gaire. Ha sigut un... Si digue-li un afegit, digue-li el que vulguis. Ho vam passar tan bé i vam veure la gent disfrutar tant, i nosaltres també, que han dit, doncs, bueno, ja estem posats. Ja havíem assajat i tot, hem recuperat ara cançons per la nova gira. I, bueno, anem canviant i... No sé.
1: Com són les sensacions de tornar a recuperar això a la banda original de Luxembourgstop? Tu com t'hi trobes?
2: Mira, el primer assaig, vam estar un parell d'hores assajant i va sortir com si fes dues setmanes que havíem assajat. I vam quedar, com anar amb bicicleta, saps allò que diuen que... Hòstia, ens vam quedar parats i vam dir, hòstia... Bueno, tant si és tan fàcil... Si m'expliques alguna cosa avui, demà no sabré què m'has explicat. Però em dius una lletra fa 20 anys i no sé per què, jo directe al cervell.
1: Pues és una meravella això que us ha passat.
2: Sí.
1: No?
2: Sí.
1: Hòstia,
2: deixar fluir. Jo també sempre he tingut tendència a deixar fluir les coses i que surtin quan han de sortir. Si haguéssim volgut provocar, no d'allò. Però vaig rascar una miqueta amb allò de la ràdio, volíem fer un concert una mica benèfic, però una mica íntim, amb quatre amics i tal, i sí, hòstia, tu m'agrada les mans, tu, mira on estem.
1: Totalment. Escolta, Pep, ja et deixo la teva pregunta. Ja tens preparat l'espeech, el que diràs quan recollireu el premi o no?
2: Jo crec que haurien de parlar ells, perquè són els que han aguantat els 40 anys. Saps? Jo he estat la meitat i només diria les mitges veritats.
1: Però bueno, Luxembourgstop ara és Luxembourgstop.
2: Sí, bueno, sí. Sempre ho ha sigut d'una manera o altra.
1: Pep, enhorabona per tot.
2: Molt bé, gràcies. Yeah,

0: qui vull ser.
1: Roger Pedrós, per què et dius Roger Pedrós?
2: Doncs crec que perquè ho van decidir els meus pares.
1: Però tot està bé o...?
2: Ara ja sí, ara ja és el producte, ja és la marca, vull dir que ja ara canviar és una merda.
1: Clar, complicat. Escolta'm una cosa, ja t'hem vist en unes quantes gales dels Underrock.
2: Sí, eh?
1: Aquest any com veus l'ambient?
2: No sé, acabo d'arribar.
1: Acabes d'arribar, però, okay, doncs.
2: Igual com sempre, amb una estrella la gent a la mà i de xerrameca i amb molt soroll, que ja és això, no?
1: Tu acabes d'avançar un single d'un proper àlbum. Ja té data, això, o què?
2: T'ha agradat o no?
1: Molt.
2: Ui, que és guai.
1: Home, bueno, és Roger Pedrós, és que a mi m'agrada molt el que fas.
2: Meravella. L'art de coincidir. Té data, el disc, no. La idea és la tardor. Jo cada cop penso que és més irrellevant, que quan hagi de sortir, sortirà. Però cap a la tardor, suposem.
1: Per tant, amb la calma, eh, veig?
2: No, està molt avançat, portem molt temps treballant-hi. Però penso que no cal... Vull dir, ara tot va molt ràpid, i l'algoritme i aquestes coses demanen com molta continuïtat. Doncs estirem el xiclet.
1: Poc a poc. Escolta, quan vens aquí a la gala dels Underrock, amb quines expectatives ho fas? Què vens a fer?
2: Mira, abans li explicava al Ferran, que ve amb mi, que toca amb mi, és la meva bateria i m'acompanya avui, li deia, hòstia, el primer cop que vaig venir venia nerviós del pal, he de fer bona impressió, i això és un lloc sèrio. Ara vinc molt tranquil.
1: Sèrio?
2: Ara vinc molt tranquil. Vinc a passar-m'ho bé, a retrobar-me amb gent que m'estimo, com és el cas, i a disfrutar la nit.
1: Fantàstic, doncs això, que gaudeixis a la nit i al setembre estarem pendents.
2: El mateix et dic. Escolteu l'art de coincidir.

0: la meva essència.
1: Què ha passat amb vosaltres?
2: Què ha passat amb nosaltres? Bona pregunta. Què ha passat? Pues que ens hem reconvertit. Hem, com l'Ave Fènix.
1: Encara sou les Montses o no?
2: Som les Montses i som les Montses més que mai. Ara mateix, bueno, ja fa 2 anys que el Martí està amb nosaltres, però ens estem canviant l'estil, estem canviant la nostra manera d'enfocar les lletres, tot, i estem molt contents d'aquest procés perquè creiem que som més autèntics que mai, no, Martí?
3: Sí, home, jo em sento molt acollit, que això és important.
1: Et van trobar, en la calle, diguéssim.
3: Doncs pràcticament, de cop i volta vaig veure un missatge a les xarxes socials i em dir, ei, que tu cantes, no? Vinga, sí.
1: Vinga, aquí.
3: Doncs vinga a provar. I va ser una mica així.
2: Li van fer un càsting.
1: Per tant, és unes Montses reloaded.
2: Sí.
1: Com en diuen, no ho sé.
2: Reloaded, total. O sigui, és unes Montses reconvertides i la veritat és que molt contents d'aquest canvi, que el Martí formi part d'aquest projecte. Està sent una experiència brutal, perquè estem descobrint una nova manera de fer la música, una nova manera d'enfocar les lletres, tot, i Martí està portant una barbaritat, la veritat.
1: De moment teniu un single publicat, o no?
2: Sí.
1: Un, que recordi?
2: Bueno, fa qüestió d'un mes, vam treure l'últim, sí, que és La meva essència,
1: sí.
2: Però vam començar amb el Martí, que vam treure amb la sua.
1: Ah, és veritat. Però això ja fa mesos, això.
2: Sí, sí, fa mesos.
3: Vam treure 3 cançons primer, les primeres que vam fer i vam publicar, vam gravar i tal, i ara hem gravat unes quantes més i hem treure un single nou.
1: I això anirà aquest ritme, això, o posar-ho al directe?
3: No, també la idea és també publicar-ho en directe i fer-ho, sí, sí. O sigui, la idea és portar, o sigui, ens estem trobant una mica... coneixent-nos i component, ens ha costat una mica, és veritat,
1: sí.
3: Però un cop hem fet les cançons i tal, crec que aquest procés ens ha anat molt bé també per conèixer-nos musicalment, conèixer-nos personalment també.
2: Justament, ara estàvem pixant ell i jo, i estàvem dient, tio, crec que hem trobat l'estil...
1: Tio,
2: me l'aguantes? No. Justament estàvem dient, hòstia, crec que hem trobat l'estil que ens, sí, està definint una mica, no? El Martí ve d'un projecte també que és molt funk, molt disco, molt tal, molt retro, nosaltres estem agafant aquest estil dels anys 80-90, que crec que ens està definint, no? I estem molt contents amb això, sí.
1: Bé, el que heu publicat sona molt bé, vull dir que seguiu per aquí, que té bona pinta. D'on venies tu? Què havies fet abans?
3: Bàsicament havia estat en un grup que es diu Derrisses.
1: Derrisses,
3: sí. De fet, ens vas entrevistar, sí, tant i tant.
1: Sí, sí, sí.
3: Bàsicament això, i també tenia altres coses, altres projectes, però sí, érem molt funky pur,
1: sí, sí,
3: disco funk.
1: Total.
3: I ara estic intentant arrossegar-los en el meu terreny.
1: Una mica, una mica.
3: Tot i que amb el pop de fons, que està molt bé, sí, sí.
1: Doncs escolta, seguint davant, ens veiem aviat.
2: Gràcies,
3: Gràcies.

0: Voltant per al fotocol dels Enderrocs, hem trobat el Sodi. No us coneixíem d'abans, expliqueu-me qui sou.
1: Bé, Sodi és un grup de rock de Tarragona.
2: Tarragoní, un quintet tarragoní de rock. Wow. On tornen les guitarres i que bevem del rock català.
1: Torna el rock i no podia faltar el rock tarragoní, igual com va ser en el seu moment, doncs ara també toca que a Tarragona es moguin cosetes.
0: És la vostra primera gala als Enderrocs i jo he vingut altres anys.
2: És la primera i estem expectants, no sabem què passarà.
1: No sabem gaire què esperar-nos, venim aquí bé a passar-ho bé i a veure què tal va la gala.
2: I a veure cervesa.
0: De moment l'ambient què us sembla? Us esperava una cosa així o què?
2: Sí
1: que és cert que amb el Sona Nou que vam estar aquest estiu havíem anat prenent una mica de contacte amb tot aquest ambient i tal, i estem molt contents i no esperàvem això, i sí, i a veure cap on arriba.
0: Volta, aquest disc, ja està publicat el disc o encara no?
2: Encara no, ara l'hem acabat de vestir, ara ja l'enviem a maquetar.
1: Està masteritzat, està al forn el disc.
0: I... Això té data, no?, de sortida, em sembla.
1: Sí, té data,
2: però encara no s'ha dit, crec, no?
1: Ahir 6 de maig.
2: Sí?
1: Després de Sant Joan i... després de Sant Jordi i abans de Sant Joan. És aquest, la Forquilla.
0: Molt bé. Nervis o què?
1: Sí.
2: Molta pressió perquè és el primer disc que traiem, havíem tret... tres singles que estan anant molt bé, Marieta, Temps Afegit i My Generation, una versió dels Who.
1: Sí,
2: l'hem traduït al català i hem fet així una versió una mica rocambolesca.
1: Sí.
2: I han anat molt bé i ara, bueno, expectants a veure què passa amb el disco.
1: I estem moltes ganes.
2: Molt nerviosos.
0: Doncs res, ganes d'escoltar-lo, ja ens veurem algun dia al programa.
1: I tant, segur que sí.
0: Va, fins aviat.
2: Que vagi bé.

0: Mosaic, amb la col·laboració de l'Àlex Cortés, un dels personatges que també corrien per la festa de les Fèries de Santa Roc, on vam tenir ocasió de parlar amb moltíssima gent, entre ells el líder de Mosaic, o el protagonista de l'actual número de la nostra llista, que és en Max Navarro, que va ser un dels personatges, un dels artistes més sol·licitats de la nit.
1: Escolta, Max, escolta'm una cosa. Estrelles, d'on va sortir aquesta cançó?
2: Aquesta cançó? Aquesta cançó neix de pensar en la pluja de Sant Llorenç.
1: Ah.
2: Sí, sí, d'aquest estiu de l'any passat. I tenia ganes de fer una cançó que fos lluminosa. Me'n recordo que a en Manu, a l'acadèmia, li vaig ensenyar els versos i em va dir: Max, aquesta cançó té molta llum. I vaig pensar: llum, llum, estrelles. T'ho juro, de veritat, així de fàcil. I va sortir.
1: És que a vegades les cançons més rodones surten soles.
2: Bé, jo crec que és una mica de tot. Al final, el procés creatiu és molt personal i no crec que sigui una cosa que es pugui quantitzar o tornar en un manual. Jo, per exemple, la propera cançó que trec, que és inigualable, sorgeix d'un poema de Gabriel Ferreter, d'Ídols, i d'escoltar-me It's All Right, del Christopher Cross. La cançó aquella del pingüino...
1: All right, na-na-na...
2: Exacte. Doncs imagina't, junta Gabriel Ferreter i Christopher Cross, doncs surt inigualable.
1: Escolta, són referents molt viejunos aquests, eh?
2: Sí, la veritat és que, si fixes, a la meva edat de Spotify és de 94 anys.
1: En sèrio?
2: Sí, ho porto clar, la veritat. Però bueno, intento portar una miqueta a la cosa més actual. Jo crec que de moment està funcionant bé, amb Estrelles ha estat molt bé, i crec que amb Inigualable, que surt abans de Sant Jordi, també funcionarà.
1: Ja tindràs dos singles, però hi haurà àlbum i ja tens data per... Quin és el teu
2: encara,
1: timing?
2: No. Encara no ho puc compartir, no. Però el meu equip, el de Clip...
1: No ho pots compartir? O sigui, ho saps, però no ho pots compartir, vols dir?
2: Jo ho sé. Vale. I estic molt, molt, molt satisfet, molt content, molt motivat.
1: Jo aquí m'he trobat, el de Clippers. Hòstia, t'has de presentar el Max Navarro. El de 1,98. Hòstia, el Max Navarro.
2: Estic molt bé amb ells.
1: És, això de fer una cançó en català mentre participes a OT, no ho he fet ningú.
2: No, és el primer single en català amb 25 anys de programa i 13 edicions. Ja anava tocant.
1: I ningú et va posar cap impediment, ningú et va dir ¿y dónde vas con esto?
2: No, al revés, cap mena d'impediment. Al final, la gent de Sony Music, amb la que treballàvem quan estàvem allà dins de l'acadèmia, des del primer moment va tenir molt de respecte i va apreciar molt la meva perspectiva i el meu bagatge. I jo composaré en català i en castellà, però Estrelles és molt maca en català i havia de sortir així.
1: Va quedar aquí. És la teva primera gala dels Andarroc, que havies tingut altres anys?
2: És la primera gala dels Andarroc, és el primer any de moltes coses.
1: Està bé. I què et sembla aquest ambient? Què t'ha semblat?
2: La veritat és que estic prou content. Vull dir, em sembla que a nivell d'organització és una passada. Sí que és veritat que he trobat a falta que potser hi hagués un espai a banda pels mitjans perquè poguéssim parlar tranquil·lament amb ells, perquè ara, per exemple, tu i jo podem tenir un temps tranquils, de qualitat, i abans he hagut de fer alguna entrevista així com a corre-cuita, sí, entre fotos, i això sí que, hòstia, m'ho he trobat a faltar.
1: Bueno, té la seva cosa, però està bé, aquí dalt s'agraeix, eh?
2: A mi el que m'agrada moltíssim també és estar en contacte directe amb la gent. Les persones que estan aquí són superagraïdes. M'agrada molt que la majoria de gent que em para per la meva cançó, no pel meu programa, el qual crec que és un mèrit xulíssim i contentíssim. L'any que ve espero que em parin per més cançons.
1: No, escolta, Max, enhorabona per tot i ens veiem aviat.
2: Moltes gràcies, ens veiem aviat.

0: Sí, aquest és el número 1 de la setmana, el termòmetre del Catalunya Express.
1: I abans de marxar, un repàs al podi de la nostra llista d'èxits. En el 3 hi ha Sutherland amb Tutu Turu. El 2 és per Marcos i Festuc. I el nostre número 1 de la setmana és per Max Navarro i la seva cançó Estrelles. Amb ell marxem. Fins la pròxima setmana. Adéu-siau.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Són les 7. Ràdio 4. Serveis informatius. Bona tarda. Obrim el butlletí informatiu actualitzant la situació dels incendis que afecten el territori espanyol. A Segòvia, un incendi ha obligat a desallotjar diverses poblacions de l'Espina. Es tracta dels nuclis urbans de Los Ángeles de San Rafael i Vegas de Matutes. A través d'un comunicat, l'Ajuntament ha ordenat l'evacuació immediata per l'evolució de l'incendi declarat ahir la tarda a Navas de San Antonio. La decisió s'ha pres després de la reunió del SECOPI, en què s'ha elevat a nivell 2 la perillositat de les flames. També de nivell 2 l'incendi de Tírig-Xa, Castelló. La Generalitat ha enviat un alerta als veïns de Catí amb una ordre d'evacuació. Són 700 les persones afectades, també 400 hectàrees. A Huelva, l'incendi de Niebla, que afecta 8.000 hectàrees de moment, ha obligat a desallotjar mig miler de veïns. Continua fora de control, tot i que els treballs de la nit han ajudat a controlar el seu perímetre. Antonio Sanz és conseller d'Emergències d'Andalusia.
1: Però realment la zona este es la que nos puede quedar todavía con complejidades y todavía con incertidumbre hasta dónde puede alcanzar.
0: Aquesta temporada d'incendis és especialment devastadora. Les flames han afectat 220.000 hectàrees, 6 per sobre de l'any passat. Hi ha hagut 40 focs de grans dimensions. Sara Gessen, ministra de Transició Ecològica.
2: Vuelvo a decir, al igual que decía el vicepresidente, son afectadas. Gracias a la herramienta de Copernicus, poco a poco veremos cuál es afectación, cómo nos lleva a las hectáreas quemadas. Pero hablamos de 200.000 hectáreas afectadas desde principios de año, lo que supone prácticamente 6 veces más de lo que teníamos el año 2025, que fue un año extraordinariamente grave y complicado en materia de incendios. Hablamos de 40 grandes incendios forestales en este año 2026. El año pasado, en esta época, teníamos 15. Esto da la gravedad y la complejidad de lo que estamos viviendo en nuestro país.
0: 10 dies després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, milers s'acumulen als carrers de la ciutat autònoma a l'espera d'una solució. Entre 8 i 11 mil, segons el president de Ceuta. El centre d'acollida està col·lapsat i al voltant s'han format assentaments. A la platja del Trampolí hi ha 1.500 persones. S'han instal·lat dutxes i banys portàtils perquè s'ha improvisat un altre campament amb barraques. Preocupa la situació sanitària perquè s'han reportat malalties intestinals. La situació és desbordant, diu el president, i alguns veïns han decidit acollir menors a casa seva. A les 8 de la tarda hi ha prevista una concentració convocada per les 4 comunitats religioses que conviuen a la ciutat, cristians, musulmans, hebreus i hindús, per exigir solucions. Juan Jesús Bollit Beltrán, president de les confraries de Ceuta.
3: Y lo que hacemos el llamamiento es a todos los ceutíes, porque nos estamos jugando el futuro de la ciudad, el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestras vidas, ¿no? Que pende ahora mismo de un hilo, ¿no?
0: En plan laboral, l'afiliació de treballadors estrangers marca un nou rècord històric. Els ocupats superen els 3 milions i mig, és el 15% del total. Són 420.000 més que fa un any gràcies a la regularització extraordinària de migrants. Un de cada tres treballa a l'hostaleria. També el 33% de treballadors de l'agricultura venen de fora. Pau Gutiérrez, agricultor d'Alella, a Televisió Espanyola.
4: Sobre todo porque no está acostumbrada y porque los sueldos no son muy elevados.
0: La construcció, un altre sector amb representació elevada. Els experts assenyalen que el múscul econòmic de l'Estat aguanta gràcies als migrants per la baixa natalitat al nostre país. Josep Ginesta, professor de OBS Business School, en declaracions a Televisió Espanyola.
5: Sin la llegada de población extranjera no podríamos crecer porque hemos llegado a ese decrecimiento técnico de población activa.
0: Més qüestions. 13 detinguts i més d'una setantena de mòbils recuperats és el balanç del dispositiu policial durant el Brans Electrònic Festival que s'ha celebrat a Barcelona aquest cap de setmana. Segons els Mossos d'Esquadra, un dels arrestats està acusat d'un delicte de salut pública per possessió de drogues, un altre d'agressió sexual amb tocaments i un tercer per tenir un requeriment judicial perquè hi havia una ordre de detenció en contra seva. El festival celebrat al Parc del Fòrum de Barcelona ha plegat més de 26.000 espectadors en el moment de màxima afluència. I als esports, Demi Bollering és la campiona del Tour de França 2026. Llorenç Llop, bona tarda.
6: Bona tarda. Exhibició final de la neerlandesa que ha atacat a 15 quilòmetres de la meta i s'ha endut per segon cop el mallot groc del Tour. Demi Bollering i Kasia Nieuwiedema arribaven amb 8 segons de diferència entre ambdues i han mantingut un duel intens al capdavant fins que la campiona ha arrencat i ha deixat enrere a la polonesa traient-li 1 minut i 4 segons. A la Paula Blasi, que ha acabat segona a l'etapa final, se li ha escapat el mallot blanc de la millor ciclista jove en el seu debut al Tour. A falta d'uns 30 quilòmetres, la seva companya d'equip, Elisa Longo, li ha demanat baixar el ritme. El blanc, finalment, ha estat per l'alemanya Niedermayer. Tot i així, Paula Blasi ha acabat el Tour cinquena.
0: Tornem amb més informació al punt de les 8 en aquesta sintonia. Ràdio 4, bona tarda.
7: Ràdio 4. Ràdio 4. Territori clandestí. Amb Consol Sáenz.

Què tal? Molt bona tarda, com esteu? Seguim amb el nostre territori clandestí, versió estiu del 2026. Això significa que fins a la segona setmana del mes de setembre recuperarem alguns dels espais que han anat passant per aquest el nostre programa. Ja sabeu que els diumenges és el dia de la biblioteca inflamable i, per tant, de llibres d'assaig, crítics, gamberros, irreverents. I avui em sembla que l'Oriol Rossell ens proposa un llibre que ens parla sobre exorcismes, teràpies de conversió, malignitats del capitalisme. Ja sabeu, tot això que ens agrada, i de manera especial els que fem aquest espai cultural. Jo no sé si es tractava d'un exorcisme, però la gent del Sónar, en aquesta darrera edició, va voler reivindicar, a més de Prodigy, a un dels grups grans. Dintre de l'escena, home, que té a veure amb la música electrònica i podríem dir molt més enllà. Sigui o no sigui un exorcisme, vàrem tenir l'oportunitat de tornar a escoltar des de l'altra tomba. No, pobrets, que ells han seguit en actiu durant algun temps. Les veus i les maneres de fer dels Cabaret Voltaire.

És la música de Cabaret Voltaire, una de les bandes que van estar actuant en aquesta darrera edició del Festival Sonar. Però us ho dèiem, avui és diumenge, dia de la Biblioteca Inflamable, per tal, passeu. No us faci por. Hem apagat les llums, hem posat unes espalmetes per ficar-li una mica d'ambient al llibre que ens presenta avui l'Oriol Rossell. Té com a convidat el dimoni.

0: Molt bona tarda, encara amb la ressaca d'aquella gran conversa. Gran conversa per part seva, evidentment. També teva, Oriol Roser, que vàrem mantenir la setmana passada, el cap de setmana passat, dins la literal, amb l'Andreu Navarra, l'Arantxa Tirado i també a l'Aníbal Garzón. Un surt d'esdeveniments com ara la literal, bé, després d'escoltar-los amb ells i moltes de les converses i les presentacions de llibres que van tenir lloc, entre d'altres tu també vas participar en una amb la nostra companya, amb la Pilar Sampietro i la Ciza Brahim. Una es queda amb aquella sensació de com és que el món està com està després de tenir persones, i no només les que estaven a sobre de l'escenari, sinó totes aquelles que van precisament escoltar les reflexions, no?, d'aquella munió de veus que ens porten les companyes de la literal. Com hem arribat fins aquí?
1: Bueno, si més no, bona tarda,
0: Bona tarda, estimat.
1: Si més no, és un consol veure que com a mínim una certa resistència hi ha. Uh-huh. I que realment es creen aquestes, anomenem les microilles, no? Culturals, activistes, etc, doncs que bueno, fan que encara puguem mantenir una mica, seguir mantenint una mica la fe, tot i que secretament estem desitjant que arribi el meteorit d'una punyetera vegada i acabi amb tot aquest sinsentido.
0: Una altra de les coses que ens peten al cap després de passar-nos per espais com ara, per exemple, la literal i tenir oportunitat de conèixer i escoltar a totes aquestes persones és... O sigui, com fan el Tetris amb els seus cervells? És a dir, com després de parlar de qüestions com ara, per exemple, el porciemprismo o el foreverismo, t'hi pots dedicar a parlar dels exorcismes? Vull dir, il·lumina'm de nou, Oriol Rossell.
1: Jo crec que és una cadena de conteixements, tipus d'oca a oca i tiro perquè me toca, no?, una mica, però bueno. Aviam, posem en context, perquè si no ningú entendrà res. Hi ha d'aquests autors i autores que són vells amics del programa i que van sortint aquí cada X temps, bàsicament coincidint quan traen un llibre nou. Potser un dels més veterans, dels que més vegades ha sortit aquí, és el Grafton Tanner, aquest autor dels Estats Units, que va publicar la trilogia aquella de la nostàlgia, dels quals dos estan traduïts al castellà, un cadàver balbuceante, que el va traduir el nostre amic Federico de Olobionte. Les Hores han perdut el rellotge, que està en català a Tigre Paper i en castellà a Alfa de Cai. Hi ha un segon volum, aquest seria el tercer en realitat, el segon volum, que és The Circle of the Snake, està inèdit en castellà, o sigui, aquí lo dejamos, no? Si algú ens està escoltant, algun editor o editora, pues que sàpiga que The Circle of the Snake del Grafton Tanner segueix inèdit en català-castellà. Després de tenir el porciemprismo, el foreverism, vale? I deies, bueno, doncs ja sembla que una mica el tema aquest del temps, de la memòria, del retorn al passat... Sí, aquesta reflexió sobre el temps en la nostra contemporaneïtat, la vivència del temps, doncs ja està esgotada una miqueta. I, efectivament, jo crec que el Grafton ha vist molt clarament que ja està esgotada. Diu, vas a fer otra cosa. No necessàriament millor, perquè, clar, després de totes aquestes reflexions sobre el passat, el temps, la memòria, la nostàlgia, patatí i patatant, se'ns despenja amb un llibre nou, sempre és motiu de joia i xerinola, que s'entitula...

0: El exorcismo recobró popularidad en el contexto de la Guerra Fría, una época atravesada por la ansiedad ante las ideologías y el control del comportamiento humano. Tras la Segunda Guerra Mundial, las narraciones sobre posesiones y exorcismos comenzaron a circular en la opinión pública, y corrientes de pensamiento como la de los conductistas y los fundamentalistas religiosos promovieron la inquietante idea de que las creencias no se eligen libremente, sino que pueden imponerse a o incluso apoderarse de las personas.
1: Estic esmolant els ullals. Tira, tira!
2: Aviam, de què va purgar el diablo, exorcismo y posesión tras la muerte de Dios, de Grafton Tanner? Literalment, és un llibre sobre l'exorcisme, sobre els exorcismes. La qual cosa no vol dir que sigui un llibre de terror, és un assaig, i és un assaig extremadament ben documentat. No explica tota la història dels exorcismes des de l'edat mitja fins ara, per dir-ho d'una manera, sinó que es fonamenta en què passa al segle XX i els exorcismes. Una pràctica que es diria atàvica i antiga, perduda i tal, es recupera amb molta força al segle XX. A part, es fa en un lloc dins de l'imaginari cultural contemporani, gràcies a l'exorcista, evidentment, a la pel·lícula, que li deia que un capítol sencer, el Grafton. I després el que acaba fent el llibre, en aquest Purgar el Diablo, el Grafton Tanner, el seu autor, és proposar una lectura política d'aquesta persistència de l'exorcisme com a mètode per desideologitzar a les persones, per d'una manera. I llavors, al principi el llibre menciona això, que em sembla importantíssim, em sembla superinteressant, això que estàvem escoltant, no? Que després de la Segona Guerra Mundial, durant la Guerra Freda, és a dir, quan el món queda separat en dos pols oposats, no? Tenim la Unió Soviètica per una banda i la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques d'una banda i els Estats Units de l'altra, hi ha aquest pànic a la infiltració ideològica, és a dir, d'alguna manera a la possessió, no? Són les èpoques també, si te'n recordes, que hi havia el famós programa MK Ultra, no? De rentat de cervell. És l'època que es fan pel·lícules com, te'n recordes, una pel·li clàssica dels anys 50, em sembla, dels 50, de Manchurian Candidate,
1: sí,
2: no? D'aquell que havia de matar un agent que li havien rentat el cervell per matar el president. Tot això genera una certa paranoia col·lectiva enfront de aquesta idea del rentat de cervell, que no deixa de ser una possessió, en el sentit de, com diuen el text que hem escoltat, llegit pel nostre amic, pel nostre company Xema, la ideologia podria ser entesa com un esperit que et posseeix. M'explico?
1: Ara ja em quedo més tranquil·la, perquè és que quan m'has vingut amb el llibre de Grafton Tanner parlant dels exorcismes, t'has posat així seriós i m'has dit que efectivament en Grafton Tanner anava a parlar dels exorcismes, he pensat, perdó, però no de rotllo metafòric, i ara ja veig més...
2: Sí, no, sí, no? La gràcia està en que parla també literalment dels exorcismes i parla literalment dels llibres escrits per religiosos contemporanis, la majoria d'ells bastant

0: una estafa. Parla de la voluntat de l'exorcisat, del seguidisme de l'exorcisat, és a dir, quan l'exorcisat segueix les instruccions perquè sap que entrant en aquell joc no serà sotmès finalment a la resolució final de l'exorcisme. És a dir, dona per bastants més temes dels que sembla parlar d'exorcismes. Hi ha un passatge interessant en el qual es planteja, de fet, algú que és indispensable per aquest debat, que és què és el mal? Què entenem pel mal? I, de fet, abans, com estàvem escoltant aquest fragment que ha llegit el tema, es planteja què entenem per una possessió. Recordo que, per exemple, als anys 50, quan tota la paranoia anticomunista, perquè això, nois i noies, heu de saber-ho, quan hi havia el bloc comunista, als Estats Units hi havia autèntic pànic a que hi hagués una mena de contagi víric d'ideologia comunista entre el jovent, te'n recordes?
1: Sí.
0: No m'invento res. I és molt significatiu, com per exemple als anys 50, abunden les pel·lícules de ciència-ficció en les quals venen els extraterrestres, ens substitueixen sense que ens n'assabentem, tipus la Dios de los ultracuerpos, la invasió dels ultracuerpos del Don Siegel, per exemple, no? Que després van fer un remake amb el Donald Sutherland, o Invasores de Marte, al qual arriben els extraterrestres i ens col·loquen una cosa aquí darrere la nuca que ens poden controlar mentalment. Són metàfores sobre el pànic que tenen a la infiltració de la ideologia comunista entre el jovent, no? En una època on pràcticament el Partit Comunista és il·legal als Estats Units, una època que després hi haurà la famosa cacera de bruixes del
1: McCarthy.
0: Del McCarthy, no? On posarà la picota a la meitat de Hollywood, no?, per ser esquerrans i comunistes. Fixa't com, de fet, hem tornat una mica a això.
1: Sí, és que estaves parlant, Oriol Rossell, em semblava veure certes imatges i certs discursos que sovintegen darrerament, fixa't, i no tan sols arribats des dels Estats Units.
0: És brutal, perquè la figura del comunista, d'alguna manera, és el nou Belcebú, no? Sí. És Mephisto, és el dimoni, no? És el dimoni pelut, no? Llavors, a la mínima t'acusen de comunista, plan, bueno, com si dir-te comunista, com si ser comunista fos una cosa tan greu, també, t'ho dic ara, no? Però em fa molta gràcia. Però sí que, clar, hi ha aquesta analogia espiritual de tota la qüestió ideològica, tots aquests conflictes ideològics propis de la Guerra Freda, és a dir, no, resultes de la repartició del món després de la Segona Guerra Mundial entre la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques i els Estats Units, que expliquen, no?, aquest revival, per dir-ho d'una manera, aquest retorn amb tanta força a la segona meitat ja del segle XX de l'exorcisme, com ho explica el Grafton Tanner a Purgar el Diablo, Exorcismo y Posesión tras la Muerte de Dios, a Mutatis Mutandis. És important aquest aspecte de la muerte de Dios, perquè ja la qüestió religiosa també ha canviat, però això en parlem després.
1: Vinga, doncs, seguim amb aquest... Burlar... Com és?
0: Purgar el
1: purgar,
0: diablo.
1: Purgar.
0: M'agradaria molt purgant.
1: Purgar el diablo, Grafton Tanner.

0: Muchos de nosotros nos sentimos reconfortados por la seguridad de una explicación clara, especialmente frente a lo sobrenatural. Pero la ciencia también descansa sobre la fe, en los sistemas, en los expertos, en los datos que no siempre podemos interpretar por nosotros mismos. Quizá la verdadera cuestión no sea determinar si un fenómeno es sobrenatural o científico, sino si estamos dispuestos a confiar en la explicación que se nos ofrece. Y esa confianza, al fin y al cabo, no deja de ser una forma de fe.
1: Aquí està el quid de la qüestió i així anem la societat, no només la nostra, la societat global per la vida. Es m'ha perdut absolutament i com deia aquella, a merced de... De lo que venga.
2: De lo que surja.
1: Sigui el dimoni o no.
2: O no, el dimoni pelut. Clar, la qüestió de la fe és essencial quan parlem d'exorcismes. La fe és la que vens el dimoni, però al mateix temps el dimoni només ataca la fe, perquè no es tenen notícies que hagin estat posseïdes persones que no fossin catòliques, que no fossin religioses. És a dir, si tu no creus en... Que això és molt curiós.
1: Clar, no, diguéssim, no tindria cap sentit. Ets ateu. Què?
2: No, què? I per tant...
1: Se remou algú per dintre?
2: Clar, per tant, si sóc ateu, a mi no em pot posseir el dimoni. Per què no em pot posseir el dimoni si sóc ateu? Perquè jo no crec en el dimoni. Per tant, no és un fet la possessió, sinó que és una qüestió de fe. M'explico? Aleshores, la fe és un dels puntals importants a purgar el diablo, exorcismo i possessió tras la muerte de Dios del Graf Fontanera, Mutatis Mutandis, el llibre del qual parlem avui. L'anàlisi de la fe. I també hi ha un treball que a mi m'agrada en aquest llibre, que és, anem a revisar el concepte de fe, que està molt denostat, no? Que parlem de la fe com si fos signe d'ignorància. Saps? Si la gent que té fe en algú, ens semblen catetos, no?, que els han enganyat d'alguna manera. Però nosaltres tenim fe amb la ciència. I tampoc podem, ho hem vist amb els nostres propis ulls, moltes coses de les quals estem convençuts que són així. M'explico? La Terra és rodona per què? Perquè ens ho han dit, perquè hi ha tota una sèrie de normes de lleis naturals, bueno, lleis naturals, s'han aplicat una sèrie d'idees a la Constitució de la Natura, etc. I tots i totes estem d'acord amb que la Terra és rodona. No? I hi ha imatges des de l'exterior, se suposa. Però és una qüestió de fe. Tu has estat a fora a l'espai a veure-ho?
1: No.
2: Però tu creus que la Terra és rodona?
1: Sí.
2: Per què?
1: No ho posaria en dubte, perquè ho han dit uns senyors que se suposa ho han estudiat, el que tu deies, la ciència.
2: Lo mateix que si em ve un senyor amb un alçacuellos i m'explica no sé què d'un paio que va fer no sé quantos en 7 dies. M'ho crec, també, clar. És una qüestió de fe, finalment. No? I això ens fa una reflexió interessant que fa el Graf Fontanera, aquest purgarà el diablo. Ojo, perquè ens n'enfotem sovint la gent, diguem, pues que són progressistes, que no tenim gaires inquietuds espirituals, diguem-ne. Ens n'enfotem una mica de la gent que sí que les té. I, sobretot, ens recolzem en aquesta falsa idea de que la fe és una forma d'ocultació de la veritat, no?
1: D'ocultació de la veritat o d'escapisme, no? També,
2: o d'escapisme o de pura ignorància. No? Fixa't com quan pensem en algú que és molt religiós, pensem que és algú que és ignorant, que no sap les coses, i com que no sap les coses s'agafa a la seva creença. Però és que nosaltres estem fent exactament el mateix. Ens estem agafant a la nostra creença, una creença científica, una creença el que tu vulguis, però una creença. Per tant, atenció, quan parlem de la fe, quan parlem de l'espiritualitat i quan parlem de la creença, perquè nosaltres també formem part d'aquesta història.

0: Las metáforas del mal resultan especialmente útiles cuando se desea eludir explicaciones de índole política. ¿Qué conveniente resulta atribuir al desempleo masivo, los prejuicios estructurales, las masacres y la crueldad sistemática a una fuerza abstracta, inmaterial, que emana del diablo? Qué fácil es presentar estos males como obra de lo demoníaco y luego reclamar la intervención de lo sagrado. Un exorcista que purifique el lugar, que expulse a los espíritus malignos y haga lo que sea necesario para restaurar el orden. Así, lo religioso se convierte en una coartada que desplaza las verdaderas causas sociales, históricas y políticas del sufrimiento.
1: Clar, és que abans parlàvem una mica d'aquest, entre cometes, menyspreu, no?, que tenim, i és cert, no?, les persones no creients cap a les persones creients. Però, clar, és que també hi ha aquest rerefons que una mica, d'alguna manera, es diu en aquest text que acabem d'escoltar d'aquest purgar al diablo del Grafton Tanner, que històricament les religions s'han fet servir precisament doncs, per amagar a la societat determinades causes i d'alguna forma enganyar-los, en presentar-los una solució, no?, que no necessàriament ha de ser tangible i que pot venir per allò diví i que d'aquesta manera no t'esforcis en mirar d'arreglar les coses i totes aquestes històries.
2: Sí, sempre han estat un bastó del poder, certament, no? I no només històricament, vull dir, les persones que vivim a l'estat espanyol ho sabem millor que d'altres països, no?, on hi ha hagut una fraternitat, diguem, entre el poder militar i el poder eclesiàstic molt important, com a totes els països feixistes d'Europa, no?, principalment. Però, clar, una de les coses que parla el Grafton Tanner en aquest purgar el diablo, que diu això, no?, és interessant, diu, clar, que fàcil és donar-li la culpa al mal, no?, o el dimoni de problemes que hem creat els éssers humans i que els éssers humans podem solucionar. És a dir, si hi ha un problema d'atur, si hi ha un problema de males condicions laborals, si hi ha un problema de racisme, això no és cap força exterior que ha vingut a posseir-nos. No, això som nosaltres els que ho estem fent i som nosaltres els que ho hem d'arreglar, no? Llavors, clar, dius que fàcil aduir-li, no?, la culpa, la responsabilitat ètica d'aquestes circumstàncies a una entitat, un suposat ens, no?, que arriba i ho posa tot patàs amunt perquè nosaltres, pobres de nosaltres, no tenim culpa de res, no? Jo una mica et fas un Poncio Pilatos, no? Me lavo las manos, yo en esto. Clar, fixa't com avui quins són els nous exorcismes, no? Els nous exorcismes són d'arrel completament neoliberal. El nou exorcisme és vés a abraçar un puto arbre. És a dir, fes aquest reiki no sé quantos... Me n'estic enfotent, vull dir que màxim respecte per la gent que fa aquestes xorrades. Però... però tot el tema de la happycràcia, que parla l'Edgar Cabanes i l'Eva Illuz, tot el tema d'aquesta autoajuda del subjecte que pot resoldre-ho tot per si mateix, desconnectat del col·lectiu, no? Aquesta individualització, aquesta segmentació severa del cos social que ja li va bé al neoliberalisme. Per tant, fixa't, no? O sigui, l'exorcisme és quelcom que actua sobre un cos, sobre una persona, però no desterra el mal. No és un atac global contra el mal. Anem a destruir el dimoni. No, anem a fer-lo fora d'aquest cos. Però el dimoni segueix estant allà. No sé si m'explico, eh? Em sembla molt interessant.
1: Estic traçant... paral·lelismes, ja que abans parlaves de paral·lelismes polítics, ja saps que a mi se'm va la flapa quan tu comences a parlar i ens expliques coses sobre llibres i has parlat de neoliberalisme, d'exorcismes actuals, de dimonis, i estava pensant que sí, que efectivament ara potser el dimoni no és aquell senyor amb cua i banyes que ens plantejaven i que es menjava els nens, ara potser el dimoni actual podria ser, doncs no sé, ara per exemple han passat pel cap un immigrant i l'exorcista és aquell fantàstic partit que ve a dir-nos que...
2: Bueno, en realitat el dimoni vertader és un fons d'inversió. De fet, això qui ho deia? On estava això? Això diu Baudelaire a l'Esplint de París. L'Esplint de París, que per cert no me l'havia llegit mai, i me l'he llegit recentment i m'ha flipat. A l'Esplint de París, Baudelaire, hi ha una de les històries en què se'n va a prendre unes copes amb el dimoni.
1: I
2: el dimoni li explica, en plena deliri etílic... No, està parlant, sí, amb un dimoni que li està explicant històries, etc. I llavors, una de les històries diu aquella frase famosa de la millor mentida del dimoni ha estat fer-nos creure que no existeix.
1: Uh-huh.
2: Saps? La gran jugada del dimoni és fer-nos creure que no existeix, no? I això té a veure amb el que estaves comentant, no? De, clar, precisament perquè no creiem en el dimoni, però sí creiem en el mal, construïm dimonis contínuament amb diferents raons, no? Amb diferents argumentacions, com aquestes del partit aquest d'aquesta gentola, que, doncs, exacte, fixa't, no? És un exorcisme contemporani el que tu dius, eh? Anem a fer expulsar, literalment, eh? Anem a expulsar aquests cossos invasius, no? Aquestes partícules invasives del mal, que ens porten al mal... I aleshores tot anirà bé. Vale? Sorpresa, no va bé. No és veritat. No? Perquè, clar, a més, és molt interessant, perquè sempre estan jugant amb la possibilitat d'algú que saben que no serà. O sigui, no expulsaran a totes les persones migrants del país. Per tant, mai podrà demostrar-se que el que diuen és mentida. M'explico? És com això que estan fent aquest mateix partit... Si t'hi fixes, quan està guanyant eleccions, bueno, està sent decisiu per governar, no agafa mai càrrecs, perquè el dia que es vegi que són uns inútils gestionant, cauran. Clar, és molt més fàcil senyalar el mal, però no fer res per canviar-lo. M'explico? Perquè si no, clar, se t'enfonsa tota la paradeta.
1: Grastos Darner, has tornat a donar a la Diana. Purgar el diablo. Espereu que encara ens queda un fragment.

0: Atribuir tanto los horrores globales como las violencias cotidianas a fuerzas malignas nos permite esquivar una verdad más incómoda, que estas atrocidades son obra de personas, de estructuras, de decisiones humanas. Comprender el mal no como una entidad sobrenatural, sino como una construcción retórica, nos obliga a mirarlo de frente. El mal es un teatro, un espacio donde los individuos proyectan y repudian a la vez representaciones inquietantes de inmoralidad, perversión y corrupción cotidiana. Ignorar esta dimensión simbólica tiene consecuencias, porque si creemos que el mal es una amenaza constante, ubicua e inerradicable, entonces también nos convencemos de que debemos purgarlo continuamente del mundo.
1: És que com són, com som els humans? Ens deslliguem absolutament de tot, del mal, del mercat. Són entes.
2: Sí,
1: no, entes que pululen por ahí.
2: Som lo puto
1: i nosaltres
2: pitjor.
1: No tenim res a veure. Res.
2: Somos lo peor. No, però clar, no és fàcil també el que està proposant el Grafton Tanner. És a dir, anem a assumir... És a dir, el que està demanant és... Anem a assumir que el mal no existeix, sinó que existeixen els mals actes fets per les persones. És a dir, el mal com a entitat, com el que tu dius, no? Com un ens, igual que ens volen fer creure que el mercat és un ens que s'autoregula, dius narices, no? Si el mal no existeix, vol dir que l'únic que existeix són les nostres accions, que poden ser bones o poden ser dolentes, no? I això, per una banda, ens obliga a viure amb una hipervigilància continuada perquè està amb les nostres mans que el mal actuï o no actuï, i, per una altra banda, desestructura tot el discurs de l'exorcisme, per exemple, en el sentit de el cos està ocupat, no? Està colonitzat per una presència que no li és pròpia, però tampoc és l'acció d'un altre, sinó que és un tercer element, no? Un element sobrenatural, no? Que està allà amb les seves banyetes i la seva cua. No? Clar, la cosa canvia molt quan arribem a la conclusió de que no existeix el mal, sinó les males persones, per dir-ho d'una manera. Uh-huh. No? Clar... Però és que ja també tot el fonament religiós s'esfondra, aleshores.
1: Bueno, el sentiment religiós i bona part de la nostra manera d'entendre les societats, perquè, entre altres coses, ens obligaria a sortir de la nostra zona de confort, estiguem confortables o deprimits com un anís, perquè, evidentment, si el mal no existeix, no necessitem ningú que vingui a salvar-nos, perquè els nostres salvadors haurien de ser nosaltres mateixos. I això és una feinada, Oriol Rossell.
2: Bueno, però això s'ha arreglat tallant caps, eh? Vull dir, a França ho vam veure clar, van començar a guillotinar penya i no els hi va sortir tan malament, no sé. Però al marge d'aquesta aposta clara per la violència... Ostres, no sé, jo crec que ens posa en un... pensar que el mal no existeix, només les males accions, per dir una manera, ens col·loca sota una mena de pressió ètica que a mi em sembla important avui dia. A mi em sembla important. I assumir que hi ha males persones al món. Perquè també hi ha aquesta cosa de... Molt marcada per la religió, eh? De que tothom pot... com es diu... Bueno, tothom pot arreglar-se, d'alguna manera, no? Hi ha gent que no s'arreglarà mai. Hi ha gent que és xunga, que és dolenta. Ja està, no passa res, saps? Igual que hi ha gent que és més llesta i gent que és més tonta i gent que és més guapa i gent que és més lletja. Se siente. Però és així, no? Llavors, clar, fins que no ens tinguem clar que el mal és una qüestió netament humana, no existeix fora els éssers humans el mal. Els animals no creuen en el mal. Bueno, no creuen en res, però vull dir... què hi ha a la natura que ens indiqui que existeix tal cosa com el mal? Què? Que hi ha hagut un maremoto i s'han portat una illa per davant? Sí, però això no és ni bo ni dolent. Uh-huh. Això és. Val? El valor li estem atorgant nosaltres des de la nostra subjectivització de la realitat, no? Aleshores, assumir que no hi ha dimoni there is no hell, que deien Siouxsie and the Banshees, no? No hi ha infern, vol dir que tenim que assumir una responsabilitat ètica molt seriosa. Molt seriosa, i que no podem oblidar-la en cap moment. I sí, és cansat, i sí, és una pressió, però és que està en les nostres mans. No? Per això em sembla important aquesta idea d'abolició del mal. No hi existeix el mal, existeixen les males persones, que és diferent, o les males accions.
1: Oriol Rossell, ens agirem, eh? Aquest Purgarà el Diablo del Grafton Tanner, la veritat, llibre força, molt interessant, tot i que has passat de puntetes, però ens el llegirem a fons, el capítol sobre l'exorcista, que deies que...
2: Sí, hi ha un capítol sencer sobre la pel·lícula, que a més t'ho passes molt bé, perquè, clar, sembla ser que quan es va estrenar la gent vomitant al cinema...
1: Sí, i se'n sortia,
2: corrent. La gent fugint, sí, pànic. Hi ha un altre capítol molt divertit, que no l'he mencionat, que és algo del qual em sembla que ho hem parlat alguna vegada, que és el famós pànic satànic dels anys 80, que és quan, per exemple, entre d'altres coses, va aparèixer el PMRC, el Parents Movement Resource, els que posen els famosos adhesius dels discos d'Explicit Lyrics, el Parental Advisory.
1: Sí.
2: Allò és durant un moment dels anys 80 en què, degut a un llibre supermahara, escrit per un psiquiatre, i la seva pacient, que després resulta ser la seva mani, que tot era una camama, que té uns, mitjançant hipnosi, unes d'allòs regressives, i va ser víctima d'una secta que la van violar, li van fer de tot quan és nena i tal. Bueno, a partir d'aquí es va desencadenar un pànic a tot Estats Units amb judicis a gent de jardins d'infància, acusant-los de fer ritus satànics amb els nens. Bueno, una cosa superlocker.
1: I per no parlar dels discos que si els posaves a l'inrevés sortia la merda.
2: Això és el gran, el millor gag que ha fet en la seva vida a Santiago Segura, que és el dia de la bèstia, que va al capellà i li porta un disco de, jo què sé, Defecation, i li diu, oiga, perdone, diu, lo podria poner al revés? Diu, hombre, padre, diu, es que más o menos va a sonar lo mismo y encima vamos a joder la aguja.
1: Oriol Rossell, moltíssimes gràcies. Ens tornem a retrobar diumenge de la setmana vinent a partir de les 7 de la tarda. Purgar el Diablo, Grafton Turner, l'editorial, me la recordes?
2: Mutatis mutandis.
1: Ai, vinga, seguim.

Doncs fins aquí hem arribat. Nosaltres tornarem dissabte de la setmana vinent, ja sabeu, aquí amb el nostre territori clandestí. Com sempre, us recordem que el que esteu escoltant són reposicions dels nostres programes, però que els teniu tots a la pàgina web de Ràdio 4, també RTVV, Play Audios i, evidentment, a les nostres xarxes, a les xarxes del territori clandestí. Que vagi molt bé, adeu-siau, us deixem en bona companyia amb la del Sasian Duff Foundation.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: A aquesta hora, a la plaça de la Constitució a Ceuta comença la concentració impulsada per les quatre comunitats religioses que viuen a la ciutat autònoma. Sota el lema «Basta ya, Ceuta no se rinde», cristians, musulmans, jueus, hindús reclamen solucions immediates a la crisi migratòria. Juan Jesús Bollit, president de les confraries de Ceuta.
2: Y lo que hacemos el llamamiento es a todos los ceutíes, porque nos estamos jugando el futuro de la ciudad, el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestras vidas, ¿no? Que pende ahora mismo de un hilo, ¿no?
0: Demà, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, viatjarà a la ciutat per reunir-se amb el president Juan Jesús Vives. 10 dies després de l'entrada de 72.000 migrants de manera irregular a Ceuta, s'ha identificat 1.300 menors, segons el darrer registre, tot i que la xifra augmentarà perquè la Policia Nacional no ha aturat de fer afiliacions. Vives estima que en total hi ha entre 8 i 11.000 persones, la majoria dormen als carrers. Els incendis continuen sacsejant el país. A Segòvia, les flames han obligat a desallotjar diverses poblacions a l'Espinar. L'Ajuntament ha ordenat l'evacuació preventiva per l'evolució de l'incendi declarat a Navas de Sant Antonio. La decisió s'ha pres després de la reunió del CECOPI, en què s'ha elevat a nivell 2 de perillositat l'incendi. També de nivell 2 l'incendi de Tírig a Castelló. 700 persones han rebut un SLR d'evacuació a Catí aquesta tarda per les flames que de moment afecten 400 hectàrees. Juanma Barreda es un de los afectados.
3: En mi caso yo no me la esperaba. Sí que es verdad que estamos avisados de que podríamos evacuar, pero yo cuando había evolucionado el incendio yo creía que ya estaba bastante controlado. Al final entre familiares se han organizado todos. Y sí que habían, creo que ayer por la tarde-noche llegaron un par de autobuses que creo que ya estaban preparados en el caso de una evacuación urgente.
0: A Huelva, l'incendi de niebla, que ha afectat 4.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar mig miler de veïns, continua sense control. Aquesta temporada d'incendis està sent especialment devastadora. Les flames han afectat 220.000 hectàrees al territori espanyol, 6 vegades més que l'any passat, segons dades de l'Observatori Copernicus. I de l'exterior, clima extrem també a Canadà, on hi ha almenys 20.000 evacuats per un incendi que afecta la regió de la Columbia Britànica. El primer ministre regional ha declarat l'emergència de l'estat d'emergència, volíem
4: dir. Based on the advice of emergency officials, Minister Green has declared a provincial state of emergency.
0: With this new... Ha explicat també que de moment hi ha 1.000 focus actius. I a la Xina, el tifó Dolphin ha tocat terra a l'est del país. Les autoritats han emès una alerta vermella, la més alta, i han ordenat evacuacions massives. Amb vents de 140 km l'hora, Dolphin es dirigeix a l'interior de la Xina via Xangai. La zona costanera comença a inundar-se i no es descarta l'evacuació de més de 100.000 residents. L'aeroport de Shanghai és un dels principals del país i s'han hagut de cancel·lar la majoria dels vols programats per la jornada. També 99.000 persones han estat reubicades per cancel·lacions de rutes de ferri. I més qüestions. Les darreres pluges d'aquest cap de setmana a Catalunya han malmès el parc de l'aparcament del Prat de Pierró, l'accés al Parc Nacional d'Aigüestortes des d'Espot. Un despreniment de terra i pedres l'ha deixat inutilitzat i s'està treballant per poder-lo reobrir demà dilluns de manera parcial. Des del parc, però, recomanen als visitants utilitzar el vehicle privat i fer ús dels taxis que surten des d'Espot o anar a peu fent l'itinerari de la GR11. L'esllavissada ha afectat alguns cotxes que estaven estacionats. Lluís Florit és director del parc.
5: Per sort no hi ha hagut danys a persones, però sí que hi havia alguns vehicles aparcats que han estat afectats per aquesta baixada de terres i pedra i llavors estan obrint les zones d'aparcament perquè els propietaris dels vehicles puguin treure aquests vehicles.
0: Compte enrere per l'eclipsi total de sol d'aquest dimecres 12 d'agost. Entre quarts de 8 de la tarda i quarts de 9 del vespre serà el moment àlgid d'aquest fenomen astronòmic i també molt car de veure. A casa nostra, les zones més privilegiades les trobem a la franja del Ter Sud, és a dir, a les comarques de les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i al sud de Ponent. Els càmpings de Prades ja congreguen els espectadors més matiners.
6: Hem vingut tota la família per passar uns dies plegats amb l'excusa de l'eclipsi.
7: Vam aprofitar també l'estança aquí per veure l'eclipsi.
8: Vam estar investigant una miqueta i vam veure que aquí a Prades hi havia uns cels molt clars.
0: El govern ha habilitat més d'una vintena de punts d'observació oficials. També el retransmetrà en directe des de l'Observatori de l'Ebre Roquetes al Baix Ebre i es podrà seguir pel canal de YouTube de la Conselleria d'Investigació i Universitats de la Generalitat. Si es vol veure de manera presencial, el principal requisit és l'horitzó ben net per l'oest. Ni lleugeres elevacions, ni arbres, i encara menys edificis o petites construccions. I per padejar el mínim possible, perquè la fase de totalitat d'aquest eclipsi durarà entre 28 segons i 1 minut 32 segons. I als esports, el Tour de França femení ha acabat amb la victòria de Demi Vollering i un fantàstic top 5 de Paula Blas i Llorenç Llop. Bona tarda.
9: Bona tarda. La ciclista espluguina que debutava en guanyar el Tour ha acabat l'etapa d'avui segona a 1 minut i 4 segons de la campiona. La classificació general, la Paula ha finalitzat cinquena, unes xifres espectaculars tenint en compte que actuava com a gregària dins el seu equip, l'UAE, i se li ha escapat el mallot blanc que s'ha acabat enduent l'Alemanya Niedermayer amb més d'un minut d'avantatge. L'altra catalana del Tour, la Mireia Benito, ha acabat en la posició número 42. Demi Vollering s'ha vestit de groc al podi final per segona vegada en tota la seva trajectòria. És la primera dona que ho aconsegueix en les 5 edicions que s'han celebrat de la ronda francesa en el format actual.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
10: Bona nit, això és el Plurals i Singulars. Aprofitem l'estiu per recuperar els millors moments de la temporada. Avui recuperarem el documental Siempre Vives sobre el treball sexual que es va poder veure al Festival de Cinema de Barcelona. I escoltarem l'entrevista que li van fer a l'Adriana Maia, que aconseguí que l'Ajuntament de Barcelona inauguri al Raval una placa en homenatge a la Carmen de Mairena. Marga Carreras, molt bona nit.
11: Molt bona nit.
10: Tu l'any 2006 vas anar als Goya i vas rebre un Goya. El vas anar a recollir?
11: Bueno, sí. El vaig anar a recollir, però no era meu. Era en representació de Manu Chao,
10: sí,
11: perquè sortia a concurs la pel·lícula Princeses i Manu Chao feia la banda sonora, que és Me llaman Calle. Uh-huh. I llavors sortia a veure si guanyava el Goya. I afortunadament el va guanyar.
10: Però tu ets actriu, ets música... Com és que vas anar a buscar un Goya?
11: Perquè nosaltres treballàvem en una associació complementària. Jo sóc de Barcelona, però treballàvem en una associació que es deia Etaire. Uh-huh. I llavors, Fernando León de Aranoa, quan va demanar consell a Etaire per fer aquesta pel·lícula, la pel·lícula Princeses, va dir que si algú podia anar a recollir-lo, perquè totes les que participaven a la pel·lícula, menys les dues actrius principals, totes les dobles eren treballadores sexuals. I llavors ell volia que la representació fos una treballadora sexual, perquè com que no ens conviden mai a cap event o a cap posto a recollir premis o a fer un reconeixement, ell volia que si li donaven amb ell ho recollís alguna persona perquè fes el reconeixement a les persones que participaven i que fan fer possible tota aquesta pel·lícula.
10: Uh-huh. Jo crec que tens uns 64, 66, no m'equivoco, anys, no?
11: Menys.
10: Menys, perdona, 63, que abans ho hem parlat i no...
11: 61.
10: Ho dic, 61. Ho deia per al tema de la jubilació. No sé si tu encara et dediques i sí, ets treballadora sexual.
11: Sí.
10: En aquell moment ho eres i vas fer com un speech, vas explicar, donant visibilitat a les treballadores sexuals. Jo recordo, abans li deia a la Marc, que després parlarem amb ella, que jo recordo a aquest moment. Què vas dir allà als Goya?
11: Que Manu Chao no podia anar a recollir el premi, però que li dedicava a totes les princeses i a totes les daires que tenen que suportar l'oblit, el maltractament i sobretot la incomprensió de tota la societat. I estava dedicat a totes les persones que es dediquen al treball sexual.
10: Quan vas començar a treballar?
11: Jo, quan tenia 20 anys.
10: I com ha estat la teva vida com a treballadora sexual?
11: Pues la meva vida molt tranquil·la, perquè jo visco i deixo viure els altres. Mm-hmm. I sobretot em preocupo de lo meu i de no fer mal a ningú i de no perdre-li el respecte a ningú. Una mica difícil perquè la gent té que portar una doble vida, perquè l'estigma a moltes persones
12: els afecta. Esteu estigmatitzades, no?
11: Sí, però pas de més, perquè ja. El mal està en els ulls del que em mira, no amb el que jo faig, mm-hmm. perquè jo no hi faig mal a ningú. Són els altres que veuen el mal en mi. Mm-hmm. Però jo mal a ningú no li faig.
12: No, no. També m'he entrat una altra cosa. Que tu et deus...
11: Em fas por, eh?
12: No! Ah, això és, lo que, això és lo que té, el que té participar en un documental per la teva vida. Que ara parlarem. Però m'he assabentat que tu deus 6.000 euros a l'Ajuntament de Barcelona.
11: Ai, sí. Les meves multes per l'ordenança incívica de l'Ajuntament, que em posa multes per... uso intensivo y indebido del espacio público.
12: ¿Eso qué significa?
11: Y, no, no, y además, espera, que la letanía es más larga. Sobre todo por ofrecer servicios sexuales retribuidos. Mm-hmm. Si son gratis, no.
12: Si son gratis,
11: es porque cobro para lo que las dames fan gratis. Si ho fes gratis, no multarían, pero con que cobro... Aquí està el problema.
12: I t'han arribat a això, 6.000 euros en total, totes les multes que sí. han anat recollint. Bueno, doncs senyor Collboni, allà...
11: Bueno, ja les hem recorregut i com que ell té que acreditar que jo he comès un delicte, uh-huh. llavors sempre és presumpció d'innocència fins que es demostri el contrari. Com que ell el contrari no ho ha demostrat, llavors, de moment, les multes estan recorregudes.
12: Marga, esteu invisibilitzades, les persones que treballeu en el treball sexual?
11: Sí, però és una invisibilitat que els hi convé a les associacions abolicionistes perquè així no ens donen veu, perquè infantilitzen a l'altra persona o desacrediten la teva veritat. Que elles no saben quina és la veritat, perquè no han parlat amb cap senyora o senyor que treballi d'això, però sí que se'ls desmunta la seva teoria de que tot el que fem és pecat, tot el que fem és tratar de persones, tot el que fem està mal vist per la societat, però bueno, és que la moral li dones a mitja amb elles que viuen a la nostra costa, però jo, la moral d'elles a mi no em dóna de menjar. Llavors jo tinc que seguir treballant amb el meu.
12: Ara pararem de per què has vingut avui al programa, però fer una pregunta perquè relacionat una mica amb el que m'estàs dient. Parles de les persones evolucionistes i sempre diuen que les persones que es dediquen al treball sexual ho fan per necessitat. Jo et faré una pregunta. Tu treballes, ets treballador sexual perquè tu vols?
11: Sí.
12: Doncs ja m'has
11: respost. Jo ja he escollit lliurement, perquè tots els treballs avui en dia, tu els escolleixes? Escolleixes el millor treball, el millor sou, les hores que fas i el teu jefe és molt bon jefe? No enganyem a la gent. Mm-hmm. Tothom té el treball que pot, no el que vol. Mm-hmm. O sigui que tots estem condicionats amb el treball que tenim.
12: Doncs, Marga, preguntaves, estàveu invisibilitzades i avui has vingut aquí al programa perquè aquesta setmana i ja de cara a la setmana que ve en el Festival de Cinema D'A, que va del 19 al 29 del mes de març, s'està presentant un documental que s'anomena Siempre Vives, en el que es mostra la vida de 6 dones que s'han dedicat al treball sexual i també persones trans que, diguéssim, doncs, expliquen una mica la seva vida. Surs tu, surt la Laura, surt la Vicenta, surt la Flor, surt l'Anna i surt la Zuli. I aquest documental ha estat dirigit per la Mar López Zapata, que tenim avui aquí amb nosaltres. Mar, molt bona nit.
13: Bona nit, Quim.
12: Explica'ns una mica com va sorgir la idea de fer aquest documental, perquè crec que parteix també d'una experiència personal.
13: Sí, realment, bueno, ara que estem fent entrevistes i a plantejar-nos o respondre aquestes preguntes de d'on va sorgir, realment ve d'una història de fa més de 20 anys, quan vaig conèixer la Marga, que va ser la primera amiga de ma mare que vaig conèixer pràcticament aquí a Barcelona, que la meva mare i jo vam venir de Colòmbia, això fa el 2001, una cosa així. I des de que jo era molt petita, doncs recordo estar al Raval, estar amb les dones que viuen, que treballen allà o que treballaven, perquè el Raval ha canviat molt, i entre aquestes dones estava la Marga, i llavors jo amb ella he crescut com una tieta, sempre ho dic. Amb les altres les he anat coneixent més tard, perquè la meva mare és psicòloga social, uh-huh, i va estar amb la Marga. De fet, es van conèixer al Raval pròpiament, en una línia d'investigació que es deia, on hi havia un equip d'antropòlogues, treballadores sexuals, psicòlogues i infermeres, bueno, un munt de sociòlogues, moltes professions, i crec que una de les coses que feien era això, incloure les treballadores sexuals dins del que pugui ser les preguntes que té tota la població, que és per què hi ha dones que es dediquen a això, per què existeix aquesta professió, no? Doncs des de l'inici jo ja vaig creure amb aquesta mentalitat de dir, clar, d'aquest tema s'ha de parlar amb elles, no? Mm-hmm. I, bueno, ja amb el pas del temps, doncs jo vaig fer periodisme, després vaig fer un màster en documental, i ara en els darrers anys la meva mare també estava acabant, doncs, la feina que va començar en aquell moment, amb una tesi sobre l'estigma, com afecta l'estigma a les treballadores sexuals, i una mica desmuntar la idea de que són persones sense agència, i llavors en aquest context vam començar a gravar unes entrevistes que havien de ser per aquesta tesi, però a poc a poc es va anar construint el documental que ha acabat sent i que presentem al DA, que crec que és una història com l'hem volgut construir, doncs, molt des de l'admiració, des de transmetre el que és la vida d'aquestes dones, que poques vegades es transmet potser així tan directament o tan comptant amb elles, no? Que m'agradava el que explicava la Marga del cas de la pel·li Princeses, i mm-hmm, què tan important és quan estàs fent qualsevol creació, si estàs parlant d'un col·lectiu, comptar amb aquestes persones, no? No fer-ho des de fora. I ens agrada molt quan ens diuen que el documental es nota molt que és un documental que s'ha fet des de dins, i crec que era algo que era inevitable, perquè des de la complicitat que es veu amb la càmera, la confiança que elles han dipositat en nosaltres, queda aquest resultat.

0: anat bé, quines malament, quines decisions has pres, i a ella li interessava molt això, no? Com la perspectiva d'una dona treballadora sexual ja en una edat més adulta fa unes reflexions sobre la seva vida i quines, com posen una balança la seva feina i com diu la Suli, per exemple, el documental, doncs com qualsevol persona i com qualsevol dona, sobretot, i més si també hi entren altres factors com dones trans, migrades, racialitzades, doncs pot ser que hagis passat molts moments difícils a la teva vida i t'has hagut d'enfrontar moltes coses, però sí que hi havia una perspectiva de dir, bé, ha sigut les meves decisions, puc haver-me equivocat en això, en l'altre, puc haver estat en situacions que han sigut difícils per mi, però estic orgullosa de la meva vida. Moltes d'elles, la Maria Florinda també diu, no m'arrepenteixo de ser puta, i també he valorat doncs, tot el que han rebut, no? Com tota la família que s'han conegut, tot el que els hi ha donat al barri del Raval, que em sembla com molt important vincular-ho sempre a la història d'aquest barri.
1: Mm-hmm. Marga, tu ara parlava del Raval. Tu en el documental parles del Raval i dius que ja no és el que era.
2: No, perquè és el mateix que el Paral·lel. El Paral·lel també estava ple de teatres, estava ple de puestos que la gent era a l'esbarjo, era per anar a disfrutar. I igual que al barri del Raval hi havia molts bars i molts mobles perquè havia sigut un barri tradicional on podies anar a treballar. I la gent, quan venia al barri, sabia el que es trobaria. No era que li diguessis és un barri obrer com el barri de, no sé, de Badalona o de Pedralbes. No. La gent ja sabia que a cada Port de Mar hi ha un barri on es treballa. Perquè jo a la gent, quan la sorprenes, li dic, bueno, a veure, sosseguem una mica. A tots els Ports de Mar del món hi havia lladres, prostitutes, bars, casinos, hotels... Però això des que el món és món. Mm-hmm. Ara hem descobert que hi havia gent que treballava i lladres a tot el món, o com va això?
1: Mm-hmm. I ha canviat molt. No
2: Home,
1: sé si és el turisme...
2: Perquè...
1: La famosa
2: no,
1: gentrificació...
2: No és pel turisme. Barcelona s'ha perdut des de les Olimpiades de 1992, que van barra del barri tota la pobresa, tot el que estava lleig, la gent que dormia al carrer, i a més hi ha una ordenança municipal només per Ciutat Vella que allà no es poden posar mobles.
1: Uh-huh.
2: En canvi, la França està a Montjuïc. La Casita Blanca no, perquè ja la van enderrocar per moltes coses que havien passat també dins. Però a Barcelona, el 1950, hi havia 113 mobles en actiu.
1: Mm-hmm.
2: Això vol dir que la gent guanyava diner i que la gent els utilitzava. Llavors, tornem a lo mateix, la moral. Però de què serveix la moral si no li dona de menjar a ningú?
1: I la moral tornem també és molt moral. Subjectiva. La teva moral pot ser diferent a la meva i diferent a una altra persona.
2: La
1: però
2: moral té
1: jo,
2: que...
1: jo he de respectar la teva, no? I ja està, tothom els hem de respectar.
2: No, però la gent es pensa que
1: tothom faci
2: si
1: el que vulgui,
2: dirigeixen...
1: malament, malament, mal a ningú altre, no hi ha cap problema.
2: Ells es pensen que si ells tenen una moral, tothom té que viure amb la seva...
1: Ja.
2: No, però ningú pot viure amb la teva moral, perquè la teva moral és el teu cap.
1: Clar.
2: A més, jo no visco ni amb el teu sol, ni a la teva casa, ni en les teves condicions. I a més, les persones davant de la mateixa situació no reaccionem de la mateixa manera. Llavors, la moral és subjectiu, però en aquest país serveix per tot, el de la moral.
1: Jo crec que en el documental s'explica molt bé com és la vida d'una persona que es dedica o que s'ha dedicat al treball sexual, perquè ho explico amb total naturalitat, no? Suposo que té l'objectiu i ho feu.
2: Sí, que som algo estrany.
1: Eh?
2: O són persones com els altres? Perquè
1: no.
2: Tu, si em veus pel carrer, tu diries que jo sóc treballadora sexual?
1: No. Jo t'ho dic perquè, per trencar estigmes, perquè segurament hi haurà molta gent...
2: Però és que l'estigma el tenen els altres,
1: sí,
2: no
1: sí,
2: nosaltres.
1: Sí. No estic dient que el tinguis tu. Ho dic perquè existeix a la societat, no?
0: Sí, i una altra cosa que a mi m'interessava molt, que jo sento que jo he crescut amb aquest luxe, la veritat, d'haver-les...
1: Tu has crescut amb una realitat que moltes persones no poden veure.
0: Sí,
1: desconeixen.
0: I d'escoltar i de saber que jo he après moltes coses d'elles que després he aplicat a la meva vida, no?
1: Mm-hmm.
0: I també m'interessava molt... jo no he estat mai amb un grup de dones, és que poden ser més joves, on es parli tan obertament de la sexualitat i que és algo que és molt interessant i que és molt valuós després per quan et fas gran tu també, no? De dir, pues, què em penso? Que igual quan arriba...

0: hi havia els 60, els 50, la vida sexual s'acaba? Doncs no, no? Com, escoltant-les amb elles també pots aprendre i alguns deia com que serveix fet, molt per trencar amb els teus propis estereotips de dir, ostres...
1: Perquè, de fet, el sexe a la societat a vegades està com invisibilitzat, com que ens fa vergonya parlar de sexe.
0: Clar.
1: No? No, no tothom, ¿vale? Però parlo en... A millor sí, moltes sí, persones, sí. Que després cada persona, i com demostreu vosaltres pel que dieu, que després tothom fa el que vol, però sembla com si després això no s'explica, no? O com no es vulgui fer públic.
2: Jo a mi em fa molta gràcia l'expressió que tenen els andalusos de tienes mala folla porque estás mal follado. Uh-huh. Això és una frase molt curta, però que té moltes explicacions. Perquè la gent que té bon sexe i que el disfruta i que s'ho passa bé i que pot disfrutar el seu sexe amb una altra persona, amb una col·lectiva de persones, o com sigui, té una altra lluentor, té una altra manera d'acceptar la vida, té una altra manera d'afrontar la vida.
1: Uh-huh.
2: Perquè si tu... Això és com la gent que diu és que tinc un trauma d'això o d'allò... El no tindre la teva sexualitat, la que tu vulguis, la que tu t'imaginis, perquè això és un món de la fantasia, no té límits. Si tu no pots fer la teva fantasia realitat...
1: Estàs amargat. No?
2: Una mica sí.
1: Uh-huh.
2: Una mica sí, perquè el sentir-te bé amb tu mateix, amb el teu cos, això ajuda molt a la teva personalitat, al respecte que li tens als altres, a considerar que el altre pot tindre una altra opinió o una altra imaginació que tu no tens.
1: Uh-huh.
2: Llavors considero que sí que envolta moltes coses. I sobretot, el que parlem abans, que la moral... No, la fornicació és solo per a la procreació. No. El passar-s'ho bé tampoc és un pecat.
1: Que no fem malament a ningú, no fa mal a ningú. Mar, tu abans has dit, i en el documental també es veu, que tu has après molt d'elles. Què has après? De la teva tieta i de la resta d'amigues d'aquest grup que apareix al documental Sempre Vives.
0: Clar, doncs jo si penso, per començar, que ha sigut sempre un entorn on hi ha una, o sigui, on hi ha molt poca presència dels homes i jo crec que això influeix molt.
1: És un entorn més feminista?
0: Sí, des de luego. Jo després, quan era jove, doncs al barri vaig estar en un col·lectiu feminista i jo allà m'adonava que els coneixements que jo tenia, les idees que jo tenia sobre el feminisme, sobre la independència, sobre una dona autònoma i empoderada, per mi, clar, els meus referents, a part de ma mare, la meva àvia, doncs eren elles.
1: Uh-huh.
0: I en relació amb el sexe i amb la sexualitat i en com relacionar-me amb això... indiscutiblement que m'ha arribat molt, no? Com, doncs jo no sóc una persona, jo no sóc heterosexual i jo no veig a les persones potser amb mm-hmm. algunes dels estereotips que elles m'han ajudat a trencar.
1: Mm-hmm. En el documental també parleu de la soledat i dieu que moltes persones també contracten a les persones que es dediquen al treball sexual per parlar i per no sentir-se soles. No sé si tu això... Crec que és la Laura que ho explica en el documental, o ets tu, Marga?
2: Bueno, jo sempre he explicat que la soledat és l'enfermetat del segle XXI, perquè hi ha persones que no només venen per sexe, hi ha persones que potser viuen soles o que no tenen família, i qui els dona una abraçada? O qui els dona
1: afecte,
2: un petó?
1: No? És un afecte.
2: Sí, o parlar de qualsevol cosa que vulguin parlar i parlar amb una altra persona que tingui una altra opinió. O potser la seva fantasia és vestir-se de dona i no ho poden fer amb una altra persona. I llavors venen amb tu i la seva fantasia es fa realitat. Igual que aquesta fantasia, moltes altres més que no explicaré perquè segons quines coses no es poden explicar. Però és un món de la fantasia.
1: En el documental explico moltes coses, eh? Ho diuen coses fortes, aquestes que diries... A la ràdio aquesta hora ho podrem explicar. Jo també t'aviso, que són
2: bueno,
1: les 9. Si
2: fossin
1: a les 12 encara, però ara a les 9 del vespre...
2: El món de la fantasia és el món de la sexualitat. Sí, llavors cadascú s'hi pot viure la seva fantasia de vestir-se de dona, d'anar pel carrer amb tu vestit de dona, que potser no ho pot fer amb una altra persona. O, no sé, o banyar-se en una piscina amb uns... amb uns patets de goma. Cadascú té la seva. I no només és el sexe directament, sinó és la companyia, és el parlar, és una abraçada que potser ningú li ha donat des de fa molt temps, o una conversació que no pot tindre amb una altra persona. Són moltíssimes coses. Aquest treball no és tant la sexualitat, és més la mentalitat.
1: Mm-hmm.
2: Perquè l'òrgan més sexual del cos que tenim és el
1: cervell. És la ment, perquè en el fons és el que ens fa, no?, imaginar fantasies que volem després posar a la pràctica.
2: Exacte.
1: No? És el tema del cap. Hi ha alguna cosa que tu t'hagi sorprès, que t'hagin demanat, que diguis, ostres, com han pogut demanar això? Que en el documental es veuen coses, eh? Jo no ho vull revelar, però si hi ha alguna cosa tu que... No t'ha sorprès res del que t'han demanat?
2: Bueno, sí, un senyor un dia que vaig anar a un pis i aquest senyor prenia molt... Bueno, no sé si és dir-ho, però molt bazuco, no? Bazuco és com prendre cocaïna, però s'aspira, no?, amb un tub i no sé què. I jo vaig estar tota la nit, des de les 10 de la nit fins a les 6 del matí, que el senyor tenia un porró i ell i jo despullats i allà sentats. Posa boleta. Aquell senyor aspirava i... Passava una estona.
1: Però no fèieu res?
2: No, tota la nit allà sentats. Des de les 10 de la nit fins a les 6 del matí.
1: Uh-huh.
2: I quan es va acabar allò que el senyor prenia, perquè jo no em prenc, em va dir, bueno, doncs ja te'n pots anar, que ja s'ha acabat. I me'n vaig anar a casa meva.
1: Uh-huh.
2: I no vaig fer res en tota la nit, només que estar sentada.
1: Bueno, li vas fer companyia.
2: Sí, per això et dic que moltes vegades no és el sexe, és la companyia, és la complicitat, és el parlar, és el respecte per l'altra persona o per la seva fantasia que té aquella persona, que l'acompanyis, que li donis una abraçada, que parlis amb ell. No tot és sexe.
1: Marga, crec que tu tens també clients ja fixes de fa molts anys.
2: Ui, sí. Sancho Panza. És un client que tinc que té 96 anys.
1: 96 anys.
2: És com un armari ropero de quatre portes, sí, sí. Molt amable, molt simpàtic i molt educat. I, a més, em va convidar a veure la flauta màgica, que li vaig agrair. Em va convidar al Liceu, en un palco divino i maravilloso. I, a més, em diu que jo soy la dama de la noche, la que fa aquestes coses. Pues, él es Sancho Panza y yo, la dama de la noche. Veus? Cadascú té la seva fantasia.
1: I tant. Hi ha moltes coses...
2: I, a més,
1: coses...
2: paga molt bé.
1: Això està bé, també, que,
2: clar,
1: que la nostra feina s'ha de valorar i hem de posar en valor el que fem. Hi ha moltes coses que explico en aquest documental, Siempre Vives. Mar, un documental, com dèiem, que ahir es va estrenar al Festival de Cinema de Barcelona. El podem anar a veure algun dia més, perquè inclús s'ha ampliat, no?, els dies que fan la mostra.
0: Teníem dues projeccions programades i es van esgotar les entrades en una setmana. I llavors hi ha una altra oportunitat per veure'l el 29 de març, diumenge, a les 5:30 a l'auditori del CCCB.
1: Vale, doncs vindrem, recordem la data, és la setmana que ve, quin dia?
0: El 29, diumenge
1: el 29,
0: diumenge,
1: sí, d'aquí una setmana,
0: sí.
1: Per la tarda, a les 7 de la tarda, al CCCB, i en un futur segurament el podrem veure en alguna plataforma o estar negociant.
0: Esperem que sí, que la idea és que arribi al màxim de gent possible i que ens coneguin, no?, que les coneguin a elles, sobretot.
1: És una feina de 6 anys.
0: Sí. Sí,
1: no,
0: sí.
1: No està fàcil, vull dir, és, no?, laboriós.
0: Sí, la veritat que en això estem molt agraïdes amb la Marina Freixa, que és la nostra muntadora, que és també amiga, veïna i companya del Raval, que ha fet una feina increïble de veure totes les hores que havíem gravat, que em sembla que érem gairebé 100, i posar fil a aquesta història que parla d'aquestes 6 dones que cadascuna... té la seva vida, però que tenen una història en comú i un relat de l'amistat que és molt bonic i és molt divertit. Jo crec que la gent...
1: L'amistat també es veu.
0: S'ho passa molt bé, sí. Sí, també... Per nosaltres era molt important reflectir això.
1: Mm-hmm. És la vida de la Marga, de la Laura, de la Vicenta, de la Flor, de l'Anna i de la Zuli, Siempre Vives, així es diu aquest documental, on, com dèiem, surt la Marga, que un dia va anar a buscar un Goya... i que ha acabat doncs, sent una de les protagonistes d'aquesta pel·lícula documental. En aquell moment, l'any 2006, no va ser per res de cinema, però, bueno, a veure si d'un futur també podem anar a recollir més premis o goies, qui sap.
2: Però si surt el videoclip, eh?
1: Ah, bueno, doncs... Pues,
2: a mi ja m'encalles si surto. Doncs
1: pues ja et buscaré, perquè no he vist el videoclip. Sí. Doncs, Marga Carreras, Margarita Carreras, moltíssimes gràcies per venir al Plurals i Singulars.
2: puc dir una cosa? Us recomano veure el documental perquè no és el que us expliquin de la nostra vida, és la nostra vida posada en un documental i sobretot amb molta llibertat, amb molt respecte i amb molt carinyo.
1: No és el que expliquen de vosaltres, sinó és el que vosaltres
2: expliqueu
1: de vosaltres mateixes.
2: Que és diferent.
1: Doncs, Marga, gràcies per venir al programa.
2: A vosaltres per convidar-vos.
1: I Mar López Zapata, també moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: I felicitats pel documental i que vagi cap endavant, que vagi cap a més coses.
0: I tant.
2: Us esperem a tots.
1: Ho dèiem al principi, avui hi ha hagut aquest acte d'homenatge a la Carmen de Mairena. Anem a saludar el que va ser el seu amic, l'Adriana Maia, i que va iniciar aquesta campanya per fer aquest homenatge a l'activista i lluitadora pels drets de les persones, tant si també artista, la Carmen de Mairena. Ell és l'Adriana Maia. Adrián, molt bona nit.
3: Molt bona nit, Quim.
1: Felicitats perquè has lluitat molt, portes ja mesos, anys, treballant per poder fer aquest acte. Explica'm com va sorgir la idea després de... Perquè jo recordo que tu volies venir, vas venir aquí al Plurals a fer un homenatge per col·locar una placa, canviar el carrer, un nom que tingui el nom de Carmen de Mairena, i finalment ha estat una placa. Com ha estat aquest acte i com ha sorgit la idea d'acabar fent aquesta placa?
3: Doncs en primer lloc, moltes gràcies, Quim, per aquesta felicitació. La veritat és que estic molt, molt content, molt feliç, molt orgullós i estic, bueno, inclús emocionat i nerviós de que arribi el diumenge i es pugui fer realitat. Bueno, sí, com tu deies, la cosa va sorgir quan la Carmen va morir el 2020, quan va ser en plena pandèmia, doncs no va poder fer res. No va poder fer res i com ella es mereixia, no? Bueno, com molta gent que va marxar sense un acomiadament, no? En condicions. Llavors, jo vaig iniciar una campanya de recollida de signatures per posar un carrer amb el seu nom al Raval. Això, clar, el nomenclàtor de Barcelona han de passar 5 anys per poder-lo valorar, perquè té aquesta normativa. Llavors, clar, aquest 2025 jo vaig tornar a moure aquesta petició que anava dirigida a l'Ajuntament i finalment vam tenir una reunió. I, clar, el tema del carrer és bastant complex per molts motius. Hi ha una llista d'espera, al barri del Raval tots els carrers tenen ja nom molt històric. El carrer Sant Ramon, precisament, que és on ella vivia, és un nom ja molt històric, que té una història darrere. O sigui, és bastant complicat. Com no hi ha cap inauguració d'un carrer o d'una plaça, que seria més fàcil si hi hagués una inauguració, perquè és un carrer, no? Diguéssim, però els 7 carrers molt antics, és complicat. Llavors em van proposar la idea de posar, de moment, per lo menys, una placa commemorativa. I més endavant, doncs, si es pot fer el tema del carrer, doncs perfecte, no? Però la placa ja estaria, no? Em va semblar una bona idea perquè, per lo menys, algo és algo, i la placa també em sembla un bon reconeixement. I ja han passat 6 anys que porto lluitant i crec que era un bon començament.
1: Llavors, el fet de que acabi havent en un futur un carrer dedicat a la Carmen, ho veus difícil, encara que no sigui el Raval? Perquè també un dels problemes és que no hi ha carrers nous a la ciutat, no? Col·locar...
3: Exacte. Sí,
1: és que un nom a una persona significa treure-li el nom que té actualment aquell carrer.
3: Exacte. Aquest era el problema, que el barri del Raval, que és on té sentit que tingui la Carmen al seu carrer, o, per exemple, el Paral·lel, digués... La part de Ciutat Vella, tot el que és Ciutat Vella, tots són carrers molt antics. Llavors, clar, s'ha de treure el carrer, el nom del carrer que ja està, per posar un altre. I això és bastant complicat. És complicat perquè això passava, per exemple, quan hi havia noms de carrers de persones relacionades amb el franquisme, que això sí que es van treure aquests noms per posar uns altres. Però, clar, això ja s'ha anat acabant. Ara ja no hi ha carrers en aquestes condicions, no? Llavors... és complicat treure el nom per posar un altre. Jo això també ho vaig entendre, no?, en part, encara que em fa pena, no?, perquè la meva idea principal era això, no?, però bueno, vaig entendre que és bastant complicat i que això trigaria molt de temps. Ja? O sigui, si es fa realitat, no serà una cosa a curt termini, sinó a llarg termini, no? Llavors penso que de moment el tenir la placa ja és algo, ja, això ja ho tenim. És una meta ja aconseguida, no?
1: Doncs és una meta, serà una placa que quedarà per sempre allà, en aquest carrer?
3: Sí, és una placa que queda ja per sempre i això ja és un, és un, és una, és, forma part de la memòria històrica de la ciutat.
1: Uh-huh.
3: I entra dintre de les rutes que fan també de totes les plaques que hi ha a moltes persones de Barcelona i això ja queda ja per sempre.
1: Doncs, Adrián, per a aquells oients que vulguin anar a veure aquesta placa, a on està, està situada aquesta placa? Quin és el carrer on, a partir d'ara, estarà la placa en homenatge a la Carmen de Mairena?
3: Doncs mira, això serà aquest diumenge, diumenge 22 de març, a les 11:30 del matí, al Raval, al carrer Sant Ramon número 6.
1: Uh-huh.
3: Es farà la inauguració de la placa, perquè la placa encara no està, no està col·locada. Aquell dia es col·locarà la placa, s'inaugurarà i es descobrirà, no?, diguéssim.
1: Uh-huh.
3: Llavors hi haurà uns parlaments i tal de diverses persones. I posteriorment, a les 12, hi haurà un espectacle allà al carrer que bueno, som tres artistes que actuarem, amics de la Carmen, el Rubén, la Desiree i jo, que som del Cangrejo,
1: sí,
3: que era un local on la Carmen va treballar molts anys. I llavors, bueno, posarem un toque d'arte i de color perquè no sigui una cosa tan solemne, no?, com a la Carmen li hagués agradat.
1: Doncs, Adrián, moltíssimes gràcies i, de debò, moltíssimes felicitats per haver aconseguit aquest homenatge, que sé que portes molt de temps lluitant, demanant signatures per internet, parlant amb l'Ajuntament i tot per retre un homenatge a la que va ser la teva amiga. Felicitats.
3: Pues moltes gràcies, Quim. La veritat és que vull donar les gràcies a totes les persones, a tu, per donar-me veu, a tots els mitjans de comunicació, a totes les persones, entitats, associacions, perquè em vaig posar en contacte amb moltes associacions de LGTBI, com la Plataforma Trans, ATC Llibertat, la Fundació Enllaç, l'Observatori, el GAC, el TAC, i totes els van donar por des del minut 1 i han estat al meu costat fins que hem aconseguit la placa. O sigui que m'han acompanyat en tot moment i els estic aquí molt... Bueno, vull donar-li les gràcies a tothom, a l'Ajuntament de Barcelona, també per suposat, per fer-ho possible, i Javier Rodríguez, totes les persones, Carlos Ornero, tindria que dir molts noms, no? Però, de veritat, gràcies de tot cor, perquè fins ahir tampoc hagués sigut possible, no?, fer-ho realitat, no?
1: Mm-hmm. Doncs moltíssimes gràcies. No, i a tu part per fer. A mi no m'has de donar res per res, perquè jo només faig entrevistes, vull dir que no m'he currat com tu.
3: Dones veu també perquè això se sàpiga i pugui arribar la gent, no?
1: Doncs gràcies per recordar-te d'això. Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies, Adrián.
3: Gràcies. Adéu, Quim.
1: Adéu.
3: Bon dia. Adéu.

0: Aquesta nit amb nosaltres la Eva Espejo. Artísticament la coneixem tots com a Hippia. Hippia, benvinguda.
1: Hola.
0: Com estàs?
1: Molt bé, doncs molt enfeinada.
0: Ara ja fa temps que no venies, eh? Fa
1: sí?
0: Un any, dos anys, més o menys,
1: pot
0: no?
1: Sí,
0: no?
1: Sí,
0: gairebé,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Ets la catalana indígena.
1: Uh-huh.
0: T'agrada que t'ho diguin?
1: Home, i tant, és el meu lema, la catalana indígena. Doncs per què? Indígena, perquè la meva ànima és indígena. Soc terra, estimo la natura respecte als animals. I soc catalana, de cor, perquè jo he nascut aquí.
0: I... jo recordo que ja vam parlar del Welcome to Hippia, però ara vens per presentar-ho.
1: Exacte.
0: Què és?
1: És el meu EP debut, Welcome to Hippia, amb 5 temes que tenen un denominador comú, que són els tocs tribals. Perquè sempre escolleixo aquest tipus de música, aquest tipus de música afro-house, perquè... és més energètic, té una vibra molt alta i el que vull és això, doncs que la gent escolti la meva música i fer-los una miqueta més feliços.
0: 5 temes, no? Uh-huh. No has volgut ni 6, ni 8, ni 4, 5. Per què 5? Són els que tenies?
1: Són els que tenia, perquè els he cuit a foc lent. I a més, cada tema té un missatge amb un llenguatge propi, que és aquesta fusió del català amb l'anglès.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, el català és la nostra arrel i l'anglès és el idioma que em permet expandir el missatge. És a dir, jo vull internacionalitzar el català. O sigui, vull que gent fora de Catalunya pugui cantar en català, també. I això ho faig amb les meves cançons i també ho faig amb contingut cultural i xarxes. O sigui, la meva missió com a artista és que el nostre futur sigui català per als joves, que no desaparegui el català, i també crear un futur sostenible, no? I com a artista, doncs, faig música, però també creo contingut. També sóc comunicadora.
0: Clar, aquesta és un altre vessant, per una banda l'artista musical i per l'altra la creadora de contingut.
1: Mm-hmm,
0: no?
1: Que això és la innovació.
0: On estàs més còmode?
1: Els dos. Jo sempre he estat davant de les càmeres. Vull dir, jo amb 18 anys ja vaig fer el meu programa, bueno, el programa de televisió estava com a col·laboradora, jo també entrevistava, o sigui, sempre he estat comunicant davant de les càmeres. Llavors, com a hippia, em sento molt bé amb un escenari, amb públic, en directe, però també em sento supercòmoda davant d'una càmera, comunicant i expressant la meva passió, el meu sentiment per la natura, per a conscienciar la gent de que hi ha un planeta sostenible. I és això, i el meu somni doncs, és anar a una tribu indígena i fer-los parlar en català.
0: La gent, el gran públic, és conscient del que està succeint amb la natura?
1: Aviam, sí que és veritat que ho farem per parts. És a dir, la joventut que està creixent ara és més conscient. D'acord? Llavors, tenim més informació, llavors es poden informar de la realitat que estem vivint.
0: Mm.
1: Però el que jo ara estic fent és que, gràcies a la meva música i amb aquest contingut que és sobre història de Catalunya amb la IA, m'estic expandint amb audiència. I llavors m'estan agraint gent d'una mitjana ja avançada d'edat aquests vídeos i també doncs, és el meu granet de sorra per també conscienciar-los, primer, de la natura, de que estem connectats, i després també de les seves arrels, de que aprenguin de la seva història. D'on venen i clar, què és el que ha passat.
0: Perquè parles de natura, però parles de tecnologia, parles de ciència.
1: Uh-huh. Exacte, o sigui, realment el nom de Hippia ve de la fusió de hippie, ànima lliure, amb IA, intel·ligència artificial. En quan va sorgir la intel·ligència artificial, jo ja vaig crear aquest nom.
0: Ha canviat el món, la intel·ligència artificial?
1: Sí, sí.
0: És bona?
1: Per mi, sí, si la saps utilitzar bé. És a dir, li tenim que donar la mà a la tecnologia, però per a crear un futur molt millor. O sigui, que no ens domini la tecnologia. Nosaltres tenim que crear llocs de treball per treballar amb ella.
0: Domina molt la tecnologia, eh? I la intel·ligència artificial.
1: Sí, però també tenim que discernir, que és important, i contrastar la informació. No sempre té la raó la intel·ligència artificial. Llavors tenim que contrastar el que ens diu i també és una forma nosaltres doncs, de culturitzar-nos, perquè aprenem molt més.
0: El públic que t'interessa a tu és la comunitat més jove?
1: Ara mateix, o sigui, jo pensava en un principi, no, música electrònica, que sí, però és que ara mateix és que estic arribant a tots llocs. Jo m'estic sorprenent, que és que m'estan seguint famílies senceres. Vull dir, des del jove, per la música electrònica,
0: sí.
1: Des dels seus pares i els seus avis. Que dius, ostres, o sigui, ara estic com creant una nova etapa de fanatisme de la tercera edat, que és com sempre joventut, però ara mateix doncs, tinc un públic molt ampli. No puc.

0: principi estem escoltant un veranito. Parla'ns d'aquest tema.
1: Vinga. Un veranito és un merengue amb uns quants tocs tribals, amb el mar com a teló de fons, que et convida a despreocupar-te. I com sempre, les meves cançons tenen un missatge amb la natura com a base fonamental. Llavors, què passa amb un veranito? Si escoltes la cançó, si estàs estressat, tens un problema, vés al mar i al mar et trobaràs a tu mateix, no? Ho tens al mar, a mi em trobaràs al mar. Això és el que diu, doncs, l'estribillo de la cançó, no? I cada cançó té aquest missatge per a, bueno, per a arreglar una mica el teu món, les teves coses.
0: És complicat arreglar les coses?
1: El que tenim que fer abans de voler arreglar el món és arreglar el teu món. O sigui, arregla't a tu mateix i podràs començar a arreglar després cap enfora. L'important, mira, una de les tribus indígenes més nombroses als Estats Units, que és la de la cultura Navajo, té una paraula que és la paraula Ozo, amb H-O-Z-H-O i un accent, que no significa només viure amb harmonia i bellesa, sinó viure, primer, amb coherència, amb tu mateix i amb els altres, primer amb tu mateix, i també caminar amb equilibri, amb el que dius, amb el que fas i amb el que penses. Llavors, arregla't primer a tu mateix, però després arregla el món.
0: Quin és el contingut del tema Tu ets molt animal?
1: Doncs Tu ets molt animal és aquella connexió intensa i salvatge que sents quan et trobes amb algú d'ànima lliure. No, no, no és una paraula lletja, realment Tu ets molt animal.
0: No?
1: No. Jo he canviat la truita. Aquí li he donat la volta 180 graus perquè dir-li a algú Tu ets molt animal que sigui un elogi. Perquè estem parlant de virtuts com estimar com un animal, de virtuts com tindre ànima lliure. I això és bo, realment. Ser una mica animal a vegades no és tan dolent.
0: Parles de ser un animal a l'amor.
1: I tant.
0: Sí?
1: Amor lliure. Mm. Amor lliure, ser un animal, ser fidel, tindre coratge. Tot això, totes aquestes virtuts dels animals, tenim que escoltar una miqueta.
0: I a la connexió salvatge?
1: També, clar que sí. I també això, tenim que tindre doncs, aquesta mentalitat de que estem connectats, tots i entre tots. Tenim que rebaixar una miqueta el nostre ego per a crear aquest triangle energètic entre la Terra i el cel. I quan rebaixem aquest jo intern, una cosa més gran es pot moure dins nostre. Llavors, a vegades va bé rebaixar l'ego una miqueta, que tots som iguals, tots estem connectats entre nosaltres i amb la natura.

0: com ha estat, Hippie, tot el procés creatiu d'aquest àlbum?
1: Ha estat intens, estic treballant molt i encara segueixo treballant, perquè clar, ara tinc doble feina. O sigui, faig música, però faig contingut. Sí, estic, però m'encanta. M'encanta tot això. A més, faig tecnoyoga.
0: Què
1: faig...
0: és el tecnoyoga?
1: El tecnoyoga.
0: Si el yoga és complicat, imagina't el tecnoyoga.
1: I a més, imagina't el tecnoyoga edició indígena. O sigui, jo... o arriso encara més. Tecnoyoga. Yoga amb música electrònica. No qualsevol música electrònica. Sempre en tocs tribals que et connectin. Però no és qüestió de fer una classe de yoga normal i corrent. No, no, no. Jo, com sempre, tinc la meva pròpia identitat i el que faig és cada tipus d'exercici que sigui amb un objectiu en concret. Sempre versió indígena. Per exemple, connectar amb el teu instint animal. Connectar amb els teus guies ancestres indígenes. Trobar l'equilibri. Connexió entre el cel i la terra. Tot això.
0: Sembla complicat.
1: Bueno, m'he tingut que formar, perquè tinc moltes cosetes, he tingut que estudiar molt, i amb la teva experiència, al final, doncs, pots fer uns resultats increïbles i molt complets.
0: I què diu la gent quan fa doncs, aquest yoga?
1: Vaig fer una sessió de tecnoyoga al Jardí Botànic de Lleida, que és un espai meravellós perquè és en plena natura, i mira, fixa't una cosa, una noia mexicana que fa 13 anys que viu aquí, parla català, o sigui, està fent un esforç i parla català, i va agrair poder connectar amb aquesta versió indígena, amb la natura, amb català. I es va emocionar moltíssim. I que m'ho digui una noia mexicana, no?, que ja té també ancestres indígenes, que parli català i que s'emocioni, això em va omplir.
0: I què és el que té el món indígena que tant t'atrau?
1: Doncs mira, aquesta connexió amb tu mateix, amb la natura, amb els animals. Tot això que la vida moderna no ens permet fer-ho. Aquest parar, observar, aquesta vida contemplativa que nosaltres ara mateix no tenim. Llavors, consell, dos. Un, agrair cada dia perquè t'arribi l'abundància. S'ha d'agrair. I dos, parar. Una mica.
0: Una mica.
1: Molt no. Una mica.
0: I això et fa ser més feliç?
1: Totalment.
0: Sí?
1: Sí. Hi va haver un abans i un després, eh? O sigui, tampoc jo abans no era tan així. Fa 5 anys vaig tenir una lesió molt, molt greu al braç. Em vaig trencar el nervi mitjà del braç i vaig estar un any totalment desapareguda, perquè és que no podia exercir, no podia fer res. Bueno, i em vaig donar compte doncs, que la vida és una altra cosa. La vida et para, a vegades, que tens que adaptar-te a la teva nova realitat, i llavors, agraint i contemplant, pots ser més feliç.
0: I tens pors?
1: Ara mateix no.
0: A res?
1: Després de lo que he passat?
0: No.
1: No.
0: Ni la mort?
1: Crec que és una altra cosa, que és una transformació d'energia, en realitat.
0: Què creus que hi ha després de la mort?
1: Energia. No ho sé, o sigui, no sóc vident. No, realment no sé si hi ha aquest tipus de vida,

0: però pot ser que hi hagi una reencarnació, eh? O sigui, que anem donant voltes.
1: Fins quan?
0: Fins que arribes, fins que aprens del tot. Fins que acabes de prendre, o sigui, tenim el karma, o sigui, estem en aquesta vida amb un karma, que és un aprenentatge del que no m'ha après en una vida anterior. Fins que has après, ja tens la freqüència tan alta que tornes a la font universal, que és d'on partim tots.
1: Llavors, hi ha algú que diu quan has après tot o no?
0: Ahà, hi ha com unes lleis. Hi ha unes lleis universals, i quan ja has arribat al teu màxim, a la teva saviesa màxima i la teva freqüència més alta, ja estàs, ja pots tornar a la font universal.
1: Llavors no hauríem de tenir por a la mort?
0: No, no hauríem de tenir. El més important és, ara estem a la tercera dimensió, d'acord? Llavors, pensar el que t'ha tocat viure, com ho pots viure de la manera més feliç, sense fer mal a ningú, i pensa en el teu present. El passat ja està. I comença a crear la teva realitat, també, perquè la pots crear. És a dir, l'univers no entén de paraules, entén de freqüència de vibració. I si tu vibres malament, trist, angustiat, l'univers diu, vale, tu, t'agrada viure així, és la teva realitat, et donaré més. I fas una bola, una espiral i no surts d'allà. Però també pot ser bo. Llavors tu crees la teva realitat i l'univers t'ho torna el doble.
1: Caram, interessant, eh? Qui és Gaia?
0: Gaia és la deessa de la Terra, de la nostra mare Terra. Llavors tinc aquest tema que es diu Gaia, aquesta fusió de català amb anglès, que és aquest bit de la Terra, convertit en Afrohaus, perquè vull que quan la gent escolti Gaia no ho vagi només a la pista, sinó que ho senti com un ritual contemporani, una miqueta, que senti aquesta vibració de la Terra, de tot el que ens dona, feta amb música. La música és energia. Realitat. Llavors, és tot, està tot connectat.

0: Ets artista musical, creadora de contingut. Com és un dia teu?
1: Vale.
0: Eh? És complicat.
1: Bueno, és actiu.
0: És que et lleves pel
1: és
0: matí.
1: Sí que dormo migdiada, em dóna temps, eh?
0: Sí?
1: És que si no...
0: Caram.
1: Sí, sí, és essencial.
0: Però perquè dors menys per la nit?
1: No, no, no. Jo dormo molt. S'ha de descansar. Saps què passa? Que no prenc cafè.
0: Uh-huh.
1: Llavors, bueno, pues tinc que estar descansada perquè no puc anar. Llavors, intento que sigui, doncs, que sigui tot natural. Llavors, dormo les hores que s'han de dormir, em desperto, obro la finestra, dono les gràcies, sí, dono les gràcies internament, no cal dir-ho, gràcies, o sigui, simplement respires i, ostres, que bonic el dia d'avui, no? Ja està.
0: Que estic aquí, no?
1: Ja estic aquí, suficient, però anem a començar. Llavors, pues, doncs, pel matí, moment de creativitat, moment de treballar. Després s'ha de dormir migdiada i per la tarda també doncs, treballar en una escola de dansa. També doncs, s'ha de fer la teva vida rutinària, no?, per tindre un equilibri. Però totes aquestes coses artístiques em donen la vida també. O sigui, jo com a artista no em puc quedar quieta. Tinc que innovar. I cada vegada més. Vaig començar amb una cosa i cada vegada ja has vist que... vaig ampliant el meu
0: i la dansa
1: mental.
0: Què aporta? Què t'aporta la dansa?
1: Bueno, la dansa és el llenguatge de l'ànima, és el llenguatge universal i per a mi la dansa ha sigut aquesta evolució natural per a demostrar encara més el que sóc. Vaig començar ballant, sóc ballarina professional, doncs ha sigut una transformació i una evolució com a artista.
0: Mm.
1: I ara tinc la meva música, el meu contingut, la meva comunicació davant d'una càmera i jo he nascut per això.
0: I els seguidors i seguidores què et diuen?
1: M'agraeixen. Ah. O sigui, realment, haters jo no tinc.
0: No, millor.
1: No, ja, ja. O sigui, no em diuen què fas, que, quina cosa es di... No, com, no, clar. O sigui, que això també, bueno, et dona valor, no? Uh-huh. Realment m'ho agraeixen. S'etiqueten entre ells, hi han conversacions també dins de els comentaris, la gent es coneix... Quan puc anar a veure això? Va? Ostres, estic creant una comunitat molt bonica. Mm.
0: És important, no?, tenir aquesta comunicació, aquest vincle amb la gent que et segueix,
1: sí,
0: perquè d'alguna manera també et poden dir el que senten i el que volen.
1: Mm-hmm. De fet, cada vegada que hi ha un comentari sempre contesto, perquè és important aquesta interacció amb la gent que et segueix, que per a mi, sempre ho dic, no són fans, són tribu. Una tribu. Perquè amb aquest EP i amb tot això que estic fent com a hippia, estic obrint una porta a un univers propi, que és hippia, que és aquesta indígena del futur, aquesta indígena moderna que s'apropa a la joventut, que s'apropa a les arrels catalanes, a les nostres arrels de la natura. I és una fusió doncs, que realment és la meva essència.
0: I per al que expliques, l'alimentació també ha de ser base, no?
1: Sí, totalment. Som també el que mengem.
0: Clar.
1: I no hi ha
0: com
1: més.
0: Com la cuides, la teva?
1: Bueno, lo que és dieta, mai he fet dieta. Això que es fa dieta calòrica o dieta per a primar, no. Perquè és veritat que s'ha de combinar l'exercici físic i és molt important per als nens. O sigui, que els pares tinguin present que els nens tenen que fer exercici físic. Llavors, aquesta combinació és total. I aquesta alimentació, no?, bueno, processats, pues, els menys possibles, tal. Aquestes begudes energètiques que estan ara prenent els joves com si fos aigua, pues, també s'ha de vigilar.
0: No?
1: No, mai. Si jo no prenc cafè, ni té, ni res. Aigua.
0: Ni una copeta de vi?
1: No.
0: Tampoc?
1: No prenc alcohol. Però és que però mai, eh? O sigui, és que això que... Bueno, això que veus per a brindar una miqueta, però un got sencer... Mai. Mira. Sí.
0: Quina és la cançó d'aquest EP que podria ser la més significativa, la representativa de tota aquesta història?
1: Mira, la que realment ara estic sentint més, perquè això va així, és la de I Dream in Catalan. I Dream in Catalan, que és per a tots els joves que viuen a l'exterior, que viuen a l'estranger, i que encara no han perdut les seves arrels, que encara somien en català. Llavors, és que em va vindre al cap una miqueta el que és I dream in Catalan. O sigui, ho dic en anglès, però en realitat estic dient jo somio en català.
0: Mm.
1: I sí, és una cançó que em té robada el cor. I dream in Catalan. I dream.

0: Dius que somies en català, no? Sempre.
1: Sí, o sigui... sí que somio en català. Sí que somio en català.
0: I recordes el que somies?
1: I tant.
0: Sí?
1: Bueno, i somnis que són lúcids.
0: Uh-huh.
1: A veure, explico. O sigui, jo dormo, ¿vale? I, però dins del somni, jo, a vegades em passa, no?, que puc crear i desfer dins del somni el que em convé.
0: Sí?
1: Sí.
0: I com ho fas?
1: No ho sé.
0: Ja m'agradaria fer-ho també.
1: Ja, o sigui, jo em dono compte de que dins del somni estic somiant i als del somni els dic, ja sé que estic somiant i tu et formes part del meu somni i recordo llocs i, o sigui, a vegades oloro dins del somni també. O sigui, és una altra. És que hi ha moltes realitats, eh?
0: Ja ho veig,
1: si ens fiquem amb aquest meló, no parem. Hi han moltes realitats.
0: És a dir, que pots somiar el que vols.
1: No. Dintre del somni jo puc prendre decisions. Soc conscient d'aquella realitat.
0: Que xulo.
1: I em puc recordar de qualsevol detall d'aquell somni. I abans em passava que no podia veure les hores, o no podia... Ara ja sí. És com que he passat una fase. És com que estic superant... És com un videojoc, no?
0: Ah.
1: És com que estic superant fases amb altres dimensions, diguéssim. És com... Abans no podia veure noms de carrers... o a l'època, i ara ja sí, puc veure l'hora, ara. Puc, ara, no sé, és com que estic pujant de nivell, energèticament.
0: I per tu la vida què és?
1: Uau, això és una pregunta guapa. Vale. Per mi la vida és viure, tal qual.
0: S'ha de gaudir sempre de la vida.
1: Sí.
0: Encara que les coses no vinguin bé.
1: Totalment. El problema no és el problema, sinó la teva actitud enfront al problema. Llavors, el problema hi serà igual, però com tu t'ho prenguis, canviarà aquesta realitat del problema. Es farà més a més, ho podràs solucionar amb una altra forma, hi ha altres camins. I també li facilitaràs la vida als que tens al costat teu.
0: Moltes persones que segurament estan escoltant el programa ara pensaran, sí, però és que jo estic enfonsada en aquest moment, vale. I no trobo la sortida.
1: Bueno, doncs pensa una mica en el que tens ara, quins instruments tens ara per a poder sortir. Perquè hi ha sortida. Bueno, hi ha temes més greus.
0: Complicats.
1: Vale, eh? Vale. Però si estem parlant de temes més superficials, que es poden solucionar, entre cometes, o d'alguna forma a llarg temps es poden solucionar, doncs tenim instruments i el poder està dins nostre, en realitat. O sigui, som més poderosos del que ens creiem.
0: Mm. I vius com vols viure?
1: Ara mateix sí, perquè estic fent el que sempre... he volgut fer des de ben petita. O sigui, jo tenia molt clar que era artista des de petita. D'acord? O sigui, el meu talent és ballar, també, doncs, creo, també cantar. Llavors, sóc artista en molts àmbits, comunicar. Llavors, bueno, doncs ara ha arribat el moment de fusionar tot això, tota la meva experiència a la vida, i ara és el moment de començar, doncs, a exterioritzar tot el món, tot l'univers que porto dins meu, i aquesta missió, que tots venim aquí també amb alguna missió.
0: Quina és la teva?
1: Doncs la meva, doncs, les dues, eh? Que el nostre futur sigui català, eh? Que no desaparegui el català i que sigui un futur sostenible, que sigui un futur cuidant la natura, cuidant els animals i que la gent sigui més feliç, més lliure. Mm.
0: I tot el que expliques ho podries fer des d'una tribu?
1: I tant, ojalà, tant de bo.
0: No seria complicat?
1: Bueno, s'ha de provar. Anem,
0: vinga,
1: Xavi,
0: va.
1: Anem amb una tribu.
0: Aviam si m'animes.
1: I anem. Vinga, jo...
0: Canvia la vida molt, no?
1: Clar. A vegades també la gent se'n va molt lluny per a trobar-se a si mateixa. Però no cal. O sigui, tu te pots trobar tu mateixa a la teva habitació. Per això depèn de tu, el teu poder. Però sí que m'encantaria viure aquesta experiència de viatjar, de fer aquest recorregut per tot el món i poder aprendre d'aquesta saviesa ancestral... I si és en català, millor.
0: I s'ha d'estar preparada per fer-ho?
1: La vida et va preparant. O sigui, encara que tu no estiguis preparada, si tens la valentia d'anar i marxar, et vas preparant pel camí. Perquè aquí l'important és el camí.
0: I no és difícil prendre aquesta decisió?
1: Sí.
0: És a dir, trenco amb tot i marxo.
1: Sí. I s'ha de ser molt valent. I molta gent ho ha fet, eh? Que han marxat de viatge i s'han quedat. I han dit, ja està, em quedo. No vull la vida que tenia abans, ara m'he trobat. I s'ha de ser valent, però s'ha d'aplaudir aquesta gent i tenim que tindre una miqueta aquesta bogeria de que la vida és una, aquesta que tenim ara. Després ja no sabem, no?
0: Després
1: el que
0: ja
1: passa,
0: parlat
1: ja
0: abans,
1: hem parlat d'aquesta...
0: Però bueno, què passarà?
1: Ara que tens aquesta vida i aquesta, que som aquest avatar que tenim ara mateix, que som avatars, doncs aprofita i fes el que a tu et faci feliç.
0: I has pensat alguna vegada per què sentim dins del nostre cos i no amb el cos d'un altre?
1: Uau, que són preguntes filosòfiques avui, eh? Sí, a vegades ens oblidem de nosaltres mateixos, de la nostra ànima. I és, jo crec que és això, per poder ajudar als altres ens tenim que conèixer a nosaltres mateixos. És a dir, el cuidador s'ha de cuidar a si mateix primer. I tampoc has de pensar el que poden pensar els altres per tu o sobre tu. Tu fes sempre el que sigui millor i el que creguis que sigui millor. Després ja, el que més està a les mans dels altres, però no pots pensar el que pot pensar la gent sobre tu. A lo millor és un altre concepte. Tenim que aprendre això.
0: Welcome to Hippia. Quin és el teu univers, Hippia?
1: Doncs el meu univers és generós.
0: Sí?
1: Sí, és això que et dic, no? Rebaixar una miqueta l'ego, aquesta superficialitat de penjar, de pensar amb tu mateix, amb tu mateix. No, tenim que ser més generosos, ¿vale? O sigui, amb nosaltres mateixos, educar el nostre ego, una mica d'ego, però un ego educat. Llavors, si ets generós, et vindrà més abundància a la vida.
0: És generosa, tu?
1: Ara sóc molt més que abans.
0: Inclús amb els que no ho són amb tu?
1: Sí. Sí que m'ha passat, no? Que alguna vegada alguna persona no t'ha respost com t'ha de respondre, doncs encara, si li agraeixes més i si tens i si ets més amable, bueno, li peta el cap, eh? És la millor forma d'enfrentar-se a algú, encara si amb un somriure. Ja està.
0: Allò que deia la Pantoja, no? Dientes, dientes.
1: Ah, pues mira.
0: Te'n recordes, no?
1: Sí, sí.
0: Welcome to Hippia és un disc que hem d'escoltar perquè ens connecta una mica més enllà del que estem vivint. Hippia, que sempre és un plaer parlar amb tu.
1: Ai, moltes gràcies, igualment.
0: Gràcies per venir.
1: Merci. Welcome to Hippia.

0: Benvinguts a Sentit de Viure. Obrim la finestra a la nova longevitat. Aquest periodisme de la veritat. Us oferim els millors 7 programes de la nostra temporada. Aquest espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques que capgiren durant tot aquest estiu.
1: Sentit de Viure. Amb Manel Domínguez.
0: Aquest és un sumari obert i holístic on qui mana és el valor del contingut. Avui, visió i conceptes sobre la revolució de la longevitat cap a una nova economia sènior. Amb tot, sabem quan comencem, però no ens preguntin com podem finalitzar. El contingut marca la dinàmica del sentit de viure. Som el que el valor del diàleg i la paraula decideix. Doncs bon dia. Bon dia a aquesta taula de ràdio. També podem dir bona nit, perquè hi ha remissió el diumenge a les 22 hores. I benvingut tothom, perquè al llarg de la web de Ràdio 4, a la plataforma de RN Audio, ens poden escoltar de forma permanent. Esther Subirà, catedràtica d'Economia, doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials de la UB, experta en màrqueting global. Esther, gràcies per ser aquí amb nosaltres.
2: Un plaer.
0: Un plaer tenir-te davant mateix a un metro i mig, gairebé, o més, no? O menys. Gràcies, Esther, benvinguda.
2: Gràcies, un plaer.
0: Em sembla que tenim a Londres. Viatgem a Londres perquè ja tenim a Pere Ros, que és economista, expert en estudis de mercat a Espanya i Anglaterra, tendències sobre la longevitat arreu del planeta, quantifica la mida mundial de les oportunitats de la Silver Economy. Pere, Bon dia, bona tarda, bon vespre, benvingut. Com estàs?
3: Molt bé, bon dia també i moltes gràcies per haver-me convidat.
0: És un plaer tenir-te entre nosaltres. Un altre viatge, avui estem una mica viatgers, anem a França. A Montserrat Barceló, que viatja constantment, és la metgessa, i assessora per Europa de Veristat. Montserrat Barceló, com estàs? Tot bé?
4: Bonjour,
0: estava bé.
4: Ja.
0: Molt bé, gràcies per estar també nosaltres des de França, des de un lloc, és igual, tant se val, on sigui, no? Cannes, Limoges, París, què importa, no? Montserrat?
4: Totalment.
0: No importa. Lourdes Charles, psicòleg, presidenta de l'associació Som Sèniors i sempre lluitadora, dona lluitadora contra l'edatisme. Lourdes, gràcies, benvinguda.
5: Bon dia, gràcies a vosaltres per convidar-nos.
0: Célia Hill, ella és psicòloga, consultora, conferenciant en el talent sèniors, longevitat i economia platejada, Silver Economy. Célia, gràcies per ser aquí també amb nosaltres.
5: Un plaer.
0: És un plaer, el plaer és nostre. Antonio Martínez de Loyo, advocat, president de la Comissió dels Sèniors del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, i CAP. Antonio, benvingut.
6: Bon dia, Manel, bon dia a tots.
0: Bon dia, bon vespre, bona tarda, bon tot, eh?
6: Exacte,
0: bon tot, eh?
6: Sí, sí.
0: Marta Rossés, és periodista, ha estat de cap de premsa, cap de comunicació, el que és DIRCOM, durant al llarg de 19 anys a la Cambra de Comerç de Barcelona. Jo diria que tothom, els periodistes d'Economia de Barcelona, de Catalunya i de gairebé, no sé si del món, el deuen conèixer. Marta Rossés, benvinguda.
7: Moltes gràcies, bon dia, bona tarda, bon vespre.
0: Bon tot.
7: Moltes gràcies per haver-me convidat.
0: És un plaer tenir-te també aquí. Juan Carlos Valero, també periodista. Periodista de temes econòmics del diari ABC, continua actiu, molt actiu, i director del Nes Llobregat, per tant, ell comparteix diferents tasques, però és un talent històric del periodisme econòmic. Juan Carlos Valero, quin plaer també tenir-te amb aquesta taula.
8: Què tal?
0: Tot bé?
8: Sí, perfecte.
0: Perfecte, no? Sí, estupendo. Sí. I José Ángel Martos, ja ho saben, periodista i és el CEO d'Editorial Diàresis. A la nostre pensament, amb la nostra editorial, anem a posar fil a l'agulla. Anem a veure què vol dir això de la Silver Economy, què vol dir això de l'economia platejada, què vol dir això de l'economia de la longevitat, els diners de l'envelliment, en fi, el nom que vulguin, en tenim de tot. Però comencem per una primera reflexió. La Silver Economy, com diuen el món anglosaxó i arreu d'Europa i del món, no? És una oportunitat, estem davant d'una gran oportunitat econòmica derivada de què? De l'envelliment global de la població, sembla, no? Per tant, l'esperança de vida ha augmentat més de 20 anys a gairebé tothom i la població sènior de 60 anys. Ara som uns 1.200 milions d'habitants, ens anem molt més, fins a prop de 2.000, no gairebé, 1.800. Aproximadament som el 15% de la població mundial que creix 3 vegades més ràpid que el conjunt de la població. Això són dades generals, però que ens ubiquen en context de tot plegat. Aquest col·lectiu constitueix, doncs, què? Una nova classe consumidora global, amb una despesa estimada de quant? 17 bilions de dòlars, dins d'un consum mundial d'uns altres prop de 64, 65, 70 bilions de dòlars, ja ho veurem. És, i dins, diríem, d'un mercat més específic, de la Silver Economy, s'estima que 4,2 bilions de dòlars, especialment en el sector de la salut, l'habitatge, adaptat doncs, a serveis financers, a l'oci, etc. No? De cara a 2050, tot plegat, l'augment de la població sènior impulsarà què impulsarà? Nous mercats, com el turisme sènior, les cures de llarga durada i les tecnologies de salut. Tot consolidant una economia, una nova economia de la longevitat, com un dels motors estructurals del creixement global. On estem? Anem a veure. Pere Ros, Londres, quina és la teva reflexió, la teva visió?
3: Bé, més o menys ho has començat a introduir. Són 3 punts. Un és el boom demogràfic, que és molt significatiu, com tu has dit, 1.200 milions de persones. Aquest element de que creixen 3 cops, de fet, més de 3 cops més ràpid que la població en general. La població a nivell mundial està creixent per sota de l'1% i el grup d'edat de més de 60 anys està creixent un 3%. Llavors, això és molt significatiu i és degut pues, a l'augment de l'esperança de vida i a la disminució de la taxa de natalitat. No? Llavors, tot això és una classe de consumidors emergent. És un 15% de la població mundial, però és un 27% del consum mundial. I això és també una diferència molt significativa. Al parlar de dades globals sempre estem fent una generalització. No?
0: Correcte, sí, sí, evidentment.
3: Tenim
0: evidentment
3: països molt diferents. Sí. Si agafes Xina, per exemple, tens 300 milions de persones de més de 60 anys, que és un de cada 4 a nivell mundial, però que tenen una despesa mitja anual de prop de $5.000. No? Si vas als Estats Units, que seria l'altre extrem, doncs són 84 milions de persones que tenen una despesa mitja de quasi $80.000 anuals. No? Llavors, doncs, com dic, un boom demogràfic, una classe de consumidors, i després aquest submercat, que nosaltres l'estimem com més o menys una quarta part d'aquest consum de la despesa de la gent de més de 60 anys, que és el que en diem els Silver Economy Markets, no? Que són aquests productes i serveis que cobreixen les necessitats en aquesta etapa de la vida. No? És a dir, hi ha productes com, jo que sé, com un iPhone o un cotxe, doncs que són productes que els consumeixen la gent de més de 60 anys, però no són productes dissenyats per ells. No? Però, en canvi, tot el que pugui ser adaptacions a la llar, el que puguin ser viatges sènior, el que puguin ser gestió de patrimoni o de pensions, doncs són productes que estan molt més dissenyats per aquest segment d'edat. No? Per tant, aquests 3 punts, el boom demogràfic, la classe de consumidor,
0: correcte,
3: un mercat emergent molt més específic, que està creixent, si vols ho puc parlar més endavant.
0: Més endavant ho diem, correcte. Ara com a context,
3: perfecte, a lo que està creixent el mercat en general.
0: D'acord. Com a context, diríem que la Silver Economy, l'economia de l'envelliment, emergeix doncs en què? En aquest context que estem parlant ara mateix, com una resposta estratègica que transforma l'envelliment en un vector d'innovació també, i ocupació, i nous mercats vinculats a què? Ho hem dit, a la salut, a la tecnologia, a les cures, al servei, al turisme, etc. Tanmateix, el seu desenvolupament requereix què? Superar barreres com la discriminació laboral, la bretxa digital, i no oblidem la pobresa, que també hem de parlar. Què vol dir Silver Economy, la pobresa? Com ho lliguem, aquest tema, no? La manca de polítiques públiques integrades podria ser un dels processos, si no es posen al capdavant d'aquest tema, que la pobresa hi existeix un gran desnivell entre l'envelliment ric i l'envelliment dels pobres. El talent sènior no és només una qüestió d'equitat, sinó una condició imprescindible per convertir que la longevitat en un motor que desenvolupa factors econòmics i cohesió social en el segle XXI i en els propers anys. Esther Subirà, catedràtica d'Economia, doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials, experta en màrqueting global. Subirà, Esther, la teva opinió.
2: Bé, jo penso que estem davant d'una situació nova, perquè La Silver Economy té sentit ara, té sentit fa pocs anys. Abans, les persones, quan se jubilaven, tenien una capacitat de vida que no superava molt més enllà dels 7 o 10 anys. Ara, el temps que un se suposa que pot viure després de la jubilació s'ha duplicat, inclús a vegades multiplicat per més de 2. Per què? Pues perquè tenim una millor qualitat sanitària, perquè llavors això ha fet que l'esperança de vida amb bona salut ha augmentat moltíssim, perquè clar, l'important és amb bona salut. A nosaltres el que ens interessa és poder perllongar al màxim la nostra vida sempre i quan estiguem en unes condicions adequades, perquè són amb aquestes condicions adequades quan la Silver Economy té sentit. No estem parlant d'una dependència ja pues, en el final de la vida de les persones, on pràcticament l'única necessitat que tenen són atencions mèdiques, no? Sinó que estem parlant d'una longevitat amb qualitat de vida, que pot fer viatges, que pot gaudir de moltes coses i que realment és un factor molt important econòmic. Però que no es donava fa uns quants anys enrere, eh? Vull dir que és un fenomen realment nou degut a això, eh?
0: Ciutats com Estocolm, ara mateix, si fem també un anàlisi europeu, per no anar més enllà d'Àsia o Estats Units o Àfrica, ciutats com Estocolm, París, Buenos Aires, Màlaga o Sant Sebastià, estan impulsant processos, ecosistemes d'innovació dedicats a la Silver Economy. Sembla que això s'està plegant per tot arreu, no? Empreses, institucions i centres de recerca cal desenvolupar o volen desenvolupar solucions orientades amb la nostra longevitat. Catalunya què? Catalunya ja compta amb iniciatives rellevants, com el Hub d'Innovació Sanitària o el We Win Senior del Centre d'Investigació en Cures o projectes impulsats a on? A Barcelona Activa, per exemple, i també, tanmateix, a la Generalitat de Catalunya i diverses fundacions, segons dades d'Acció 2022. El sector sembla, o ja agrupa 700 i escaig empreses amb facturació de gairebé 10.000 milions d'euros, el 4% del PIB, més o menys, català, i més de 51.000 llocs de treball. Què vol dir? Bueno, ara posarem en context tot això, no? El repte ara hi ha com una mena de notícia, podríem dir que donem una notícia. El repte ara és impulsar què? SilverCat, un motor capaç d'articular tot l'ecosistema que ha convertit o que vol convertir a Catalunya en un dels pols més dinàmics d'Europa, amb economia de la longevitat. Per tant, aquesta aposta, què ha de permetre? Ha de permetre reforçar la col·laboració internacional i afrontar el gran repte demogràfic del segle XXI. Una societat, doncs, més longeva, saludable i lliure, d'edatisme i activa. Montserrat Barceló, endavant, la teva reflexió sobre tot el que hem dit i sobre SilverCat.
8: Bueno, Manel, en primer lloc, explicar als nostres oients que el programa d'avui, Sentit de Viure, té l'exclusiva per parlar per primera vegada amb Meris sobre el concepte SilverCat. I si em deixes, deixa'm que expliqui una miqueta als nostres oients on te comença tota aquesta història de SilverCat. Jo, per raons de feina, viatjo molt sovint a París. És a París on descobreixo el Silver Valley, el mateix que el Silicon Valley va fer San Francisco en temes de tecnologia. París fa 12 anys i recolzat pel govern, que no vol dir financiat, perquè va ser una iniciativa privada, va veure la gran necessitat d'ajudar empreses franceses, emprenedores en el sector de la gent gran, en el sector Silver Economy. I es va crear el Silver Valley fa 12 anys. D'aquí, de fet, va néixer el primer congrés europeu, que encara és l'emblema d'Europa en quant a Silver Economy, que es fa cada any a Cannes, no? Jo això ho veig, això ho conec els directius i penso, uau, quina bona iniciativa, no? Què és el que hi ha, doncs, a casa nostra, no? Veig que Espanya, tu ho has mencionat, Màlaga ens ha passat per la dreta, tenen el Màlaga Silver Hub, el nord d'Espanya d'Inverri ens ha passat per l'esquerra, Madrid Fintech, Galícia Saude. Ostres, què tenim? Què tenim a Catalunya, no? I sí que és cert, i tu també els has nombrat, que tenim bastantes iniciatives, però no hi ha un motor únic, no hi ha un espai, no hi ha una plataforma on totes aquestes iniciatives puguin anar a la una i a sobre puguin ja fer aquests partnerships internacionals, no només a nivell europeu. Tu has nombrat Buenos Aires, Estats Units, Xina, Àsia. I aquí és on neix el concepte SilverCat, no? SilverCat no és un invent de zero. SilverCat està emulant algo que ja ha tingut molt èxit a la nostra regió, que és BioCat. BioCat va crear tot un motor per a empreses de farma i biotecnologia, que ha fet que posicioni el nostre país, de Barcelona en concret, com un dels 5 països millors del món, comparats inclús amb Estats Units i Xina per assajos clínics en oncologia. Doncs si Biocat ha tingut tant èxit, per què no el pot tenir Silvercat, no? De fet, alguns dels que hem estat des de l'inici a Biocat som els que ara estem impulsant Silvercat, no? Un dels que hi ha una carta d'intencions ja signada, i aquí torno a donar l'exclusiva amb permís dels socis, hi ha el Hub d'Innovació Social i Sanitària de Terrassa, hi ha Ship2B, que és un grup inversor, un vehicle d'inversió que només inverteix en temes de gent gran, hi ha Suara, amb més de 5.000 treballadors aquí mateix al barri on tenim la ràdio, a Poble Nou, hi ha Habit Habitat, hi ha Tech Barcelona, i alguns que estem col·laborant i començant el motor, com poden ser la Caixa, WeMind o Barcelona Activa. No? Això vol dir, Manel, que Barcelona i Catalunya s'està posant les piles de cara a mirar fora i de ser un referent a nivell internacional, perquè la nostra població ho necessita en aquests moments.
0: Per tant, Silvercat, diríem que és allò que havíem dit fa una estona, és el motor que vol articular tot l'ecosistema que té Catalunya envoltant dels sèniors i envoltant de l'economia sènior. És correcte?
8: Totalment, totalment, Manel.
0: Amb tot plegat, la Silver Economy, el Market, el SEM, S-E-S-E-M, dins del volum global del consum, vol dir que el SEM identifica el segment de productes i serveis dissenyats específicament per als adults sèniors. La Silver Economy, o l'economia de la longevitat, representa, en última instància, una nova manera d'entendre el desenvolupament econòmic. Cal integrar plenament la població sènior en l'economia, que significa que reconèixer el valor del seu coneixement, experiència i capacitat de consum. En les pròximes dècades, la prosperitat de moltes societats dependrà de la seva capacitat per transformar i l'envelliment en un motor de creixement sostenible, cohesió social, innovació i relació entre generacions. Cèlia.
5: El talent sènior que hi ha actualment, el trobo una mica, bona part d'ell, perdut, d'acord? Hi ha una contradicció, que és les persones vivin cada cop més anys, les vides laborals han d'anar creixent, i en canvi les empreses no es té en compte el talent sènior. Si això ho posem al costat de que hem crescut amb esperança de vida amb aquests últims 100 anys un munt, d'acord? Hem passat del 1900 tenir una esperança de vida de 80 anys, de 40 anys, perdó, a ara, actualment, tenim l'esperança de vida de 84. Clar, s'obre una finestra de 20-30 anys que hem de consumir, hem de viure, i no només amb cures, perquè està associat la Silver Economy a cures, i

0: on sempre haurem d'estar-nos formant, sempre haurem d'estar treballant d'alguna manera, consumim d'una altra manera, i aleshores, ja et dic, passem de veure com una amenaça, pràcticament, cap a una oportunitat.
1: Malgrat tot plegat, les barreres estructurals encara són presents, no? Lourdes, ara t'ho pregunto. Per tant, el potencial de la Silver Economy, aquesta continua condicionada per què? Per diversos obstacles estructurals. Entre els rellevants destaquen què? L'edatisme laboral, i insisteixo, també la pobresa, la bretxa digital que afecta una part de la població sènior i la manca de polítiques públiques integrades com un punt de referència perquè això tot pugui surar de forma convenient. Que promogui què? La participació plena de les persones grans en l'economia i en la societat. Lourdes Charles, presidenta de Som Sènior.
2: Doncs sí, Manel, jo veig que això és una paradoxa inacceptable, amb el sentit de que l'economia ens anomena segment silver pel nostre potencial de consum, però el sistema ens oblida quan es tracta de parlar de drets i de participació. El que seria l'edatisme laboral, diríem que és com un gran mur que es llança tota l'experiència que teníem a la paperera perquè els prejudicis es guien per la data de naixement, no pels talents que tenim acumulats, no? Per tant, la bretxa digital, una vegada més, no és una incapacitat de les persones grans, sinó que l'exclusió ve pel disseny de les tecnologies. Es dissenyen tecnologies sense comptar amb les persones grans. I després se'ls diu que són analfabetes digitals, no? O sigui, primer preguntem què és el que necessiten, què és el que volen. No? Per tant, hem de deixar de veure les persones grans no solament com a consumidors, sinó com a motors actius del canvi.
1: A mi em sembla que, de tot això que estem dient d'entrada, la longevitat com a motor d'innovació, bueno, sembla que ens queda bastant clar, no? Però la transformació demogràfica no només genera nous mercats, que és veritat, no?, sinó també oportunitats d'innovació, també queda clar, d'acord. La combinació de longevitat, tecnologia i talent sènior sembla que és un eix central per impulsar nous models productius o nous models socials o nous models de la projecció de les persones grans, no? I també accions empresarials de tota mena i socials basades en la transferència i el coneixement, l'emprenedoria mundial i la cooperació entre generacions. Antonio Martínez de Loyo, president de la Comissió Sèniors del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Antonio.
3: Tal com s'ha dit fa un moment, per part de Cèlia, en lloc de veure l'envelliment com una càrrega per al sistema, l'hem de veure com un punt de partida per transformar l'economia i la societat, i si em permets, Manel, fins i tot faria una referència a la política. Tenint en compte que el sènior s'ha d'aprofitar, com hem dit tantes vegades, el coneixement, l'experiència i el seny, que jo dic que a vegades prudència. Sense amb dos elements que són fonamentals, que és la formació permanent, actualitzada, i el aconseguir que no es doni en cap cas, s'ha dit també fa un momentet, un supòsit de bretxa digital, perquè serà el camí que tindrem d'obrir necessàriament. En el tema de les noves oportunitats generades a partir de lo que és la tercera edat, la longevitat, el món del sènior, ja existeixen exemples que significa transferència de coneixement, emprenedoria de maduració i cooperació intergeneracional. La llista és molt llarga, faré algunes referències. Concretament, en el tema de l'emprenedoria madura, el que es diu com a Silver Entrepreneurship, tenim, inclús aquí en Catalunya, SECOT, que està en tota Espanya, però també a Catalunya, amb mentors sèniors, també impulsen els seus propis projectes. Tenim de Angel Tech Collaborative, que és una incubadora per a emprenedors sèniors que desenvolupen solucions per a l'envelliment actiu. Tenim cooperatives d'experts sèniors, tenim cooperatives de consultors sèniors, tenim supòsit de cooperació intergeneracional, el programa Young and Seniors Entrepreneurships in Holanda, equip de dues generacions per crear startups socialment orientades. Tenim espais de treball intergeneracional, coworking 50-50. Tenim habitatges i projectes cooperatius intergeneracionals. Tenim cohabitatge intergeneracional a Dinamarca i a Suïssa, i aquí també alguna experiència, com és el projecte Vivir i Convivir a Barcelona, on estudiants conviuen a gent gran. Tenim clústers de coneixement en governança participada, el clúster de salut mental de Catalunya, el clúster de mobilitat elèctrica d'Oslo. Tenim fàbriques, microfàbriques comunitàries. Tenim el FabLab de Barcelona.
1: Tenim moltes coses.
3: Tenim moltes coses.
1: Bueno, per tant, Antonio, jo crec que fent tot plegat, no? Tot el que respon a una població cada vegada més, això és més implicada, com està dient l'Antonio ara, no? Dins de la innovació sènior. Aquesta magnitud

0: magnitud que estem posant sobre la taula, intentem diferenciar què vol dir aquesta magnitud. Magnitud de què? Econòmica, de possibilitats, política, social, de pobresa, què passa amb tot plegat? Per tant, hi ha una implicació que reflecteix el pes creixent d'aquest segment de la població en la demanda global. I confirma què? Confirma que el procés de la longevitat és ja un factor estructural en la configuració de mercats i les institucions econòmiques. Per això hem d'aclarir més què vol dir d'aquí una estona. El servei de les empreses, ja ho sabem, el talent dels emprenedors sèniors. Jo no deixo una cosa que li preocupa molt a la Marta Rosés, perquè sé que he parlat amb ella moltes vegades d'aquest tema, o algunes vegades, és la pobresa. Quina diferència hi ha amb tot aquest procés, que és un tema que l'inquieta? Marta Rosés és periodista, ha estat durant gairebé 20 anys a la Cambra de Comerç de Barcelona. Marta, la teva reflexió.
1: Sí, bueno, jo tot el que estic escoltant, de fet estic d'acord amb tot el que esteu dient, eh? O sigui que d'entrada aprovo tot el que dieu. Potser jo ara intentaré, aviam si ho aconsegueixo, donar una visió una miqueta més sociològica. I em centraré en Espanya o Catalunya, perquè ja, si me'n vaig més, hi ha activitats en aquest sector d'altres països que jo no conec. O sigui, Espanya és un país de serveis, i Catalunya també. Per tant, la Silver Market els va molt bé a l'economia del nostre país, perquè se centra en el que som forts nosaltres, que són amb els serveis. Llavors, fins ara, donàvem servei a un sector de la població, i ara estem veient que el sector de la tercera edat, entre cometes, doncs ens pot donar molta feina, pot crear molts llocs de treball, pot donar benestar a la gent. Estic d'acord, totalment d'acord, i penso que és una cosa molt important. El que passa és que, si m'ho miro des d'una vessant més sociològica, o potser una mica més crítica, jo el que estic veient, i no sóc una experta en aquest tema, és que amb les dades que jo he llegit, o sigui, quan es parla de que l'any 2025 es van gastar 4,2 bilions amb aquest sector, evidentment queda exclòs la despesa pública. I se centra principalment en el consum privat i l'activitat empresarial associada a la longevitat, cosa que em sembla molt bé. Però, clar, nosaltres penso que els que vam néixer als finals del 49 i durant els anys 50, que més o menys devem ser nosaltres, ha sigut un país que ens ha donat de tot. Ens ha donat cultura, ens ha donat sanitat, hem pogut accedir a la universitat si no teníem diners. O sigui, hem sigut els privilegiats des de la Segona Guerra Mundial. I ara ens trobem que més o menys som bons professionals, molta gent, tenim una economia relaxada i podem fer moltes coses. Jo em pregunto, si ara l'economia va com ara, d'aquí dues generacions, és que la gent estarà molt més empobrida, perquè cada vegada són més pobres i cada vegada hi ha més grans rics. Per tant, tot això d'aquesta capacitat del sector de donar-nos una vida més bona a nosaltres, aquí, si resultarà que la gent no tindrà diners per poder accedir, si el sector públic o els països no ho introdueixen al sector públic. No sé si em sé explicar.
0: Jo crec que t'expliques bastant bé. Jo diria que aquest és un tema que, una vegada parlem, podem començar per aquest tema, quina és la realitat, no? Em sembla. Per tant, què vol dir? Tot aquest procés que acaba de dir ara Marta Rosés tensiona sistemes, no? Tensiona sistemes, sistemes de pensions, sistemes de salut i de mercat laboral. I obliga a què? Obliga a repensar tot això que estem parlant de la Silver Economy. Està molt bé, però em sembla que hi ha sota el calaix, que hi ha sota la taula sobre aquest procés. El concepte mateix de la productivitat i de l'assistència social i la pobresa i la riquesa, no? L'informe FOESA, que fa temps que vam parlar, que deixa clarament l'informe FOESA de Càritas, que és com està mimant la classe mitjana europea i la classe mitjana espanyola. Per tant, què vol dir? O més rics o més pobres, no? Més rics i pobres. Per tant, què vol dir Silver Economy dins d'aquest món? Per tant, emergeix la Silver Economy? Sí. Hi ha interessos econòmics? És evident. Com a nou vector de desenvolupament. Això és evident, no? Basat en el talent. Ja recorrent aquest procés. En el consum, la innovació. És veritat. Però avui intentem posar sobre la taula què vol dir tot això i quina realitat hi ha sobre això. Ara anirem d'aquí una estona a Londres a veure si Pere ens ho acaba d'explicar i també la Montse i tots els que estem a la taula. Juan Carlos Valero, que ha estat periodista, temes econòmics durant molts anys a l'ABC, continua a l'ABC, i director del Next Llobregat, un mitjà de comunicació també centrat en les persones grans i tot el que això implica. Juan Carlos.
2: Sí, jo volia fer una mirada a les llars, perquè es va dir, no, la darrera crisi econòmica, no, del 2008, que efectivament les famílies eren un pilar fonamental, no, de l'estat del benestar, i les dades que ara diré consolida aquesta idea, no? No només és un complement, no, a l'estat del benestar, a l'estat, sinó que és fonamental, no? Perquè es produeixen unes transferències intergeneracionals dins de les famílies molt importants. Hi ha un estudi que s'ha presentat justament fa 15 dies, fet per la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, FEDEA, i del Centre d'Investigació Genòmics de la Fundació Mafre, que, bueno, a part de dividir els tres grups socials per la qüestió econòmica i d'edat dels joves, amb una alta dependència econòmica dels adults d'entre 30 i 54 anys, que són el motor productiu i fiscal, i els sèniors de més de 55 anys amb una elevada capacitat d'estalvi i transferidors nets de l'economia familiar, no? Perquè el 68% dels estalvis estan en mans de majors de 55 anys, no? I arriben a tenir el 43% dels recursos, del total dels recursos econòmics, no? I per tant, i fixeu-vos, no? 68% dels estalvis i el 43% de total dels recursos de l'economia espanyola. Estic parlant d'Espanya, eh? Per tant, som un motor importantíssim de l'economia del país, no? I aquí s'ha de dir, no només som perceptors de prestacions, sinó que aquest col·lectiu és, el saldo és negatiu en quant la que aporta i el que rep, perquè sí, ja ho he dit, són estalviadors, són consumidors, més consumidors que la mitja, i sostenen també les xarxes familiars, no només mitjançant transferències de diners intergeneracionals, sinó també patrimonial i suport, evidentment, sí, familiar.
0: Correcte,
2: no?
0: Sí.
2: Després, en tot cas, ja comentaré altra qüestió, perquè volia trencar precisament aquest discurs de que socialment ens enfronten els joves. No, escolteu, no és així. En totes les famílies, els sèniors estem sent un pilar fonamental econòmic de la societat i dels joves.
0: Jo demano el programa, i em demano a mi mateix, que és un programa que dura els 59 minuts, no? I que tenim molts temes a dir, molts pensaments, molts processos, que ningú es quedi a la butxaca de la seva roba allò important que dir, anem a veure si són capaços de fer-ho. Per tant, jo diria que tot plegat hauria de representar un èxit, diríem, civilitzatori, no? Sembla. D'entrada ho sembla, no? Que conviu, que paradoxament, en què? Amb la persistència de l'edatisme estructural. Uf, mare meva. Qui complexa, a mi m'ho sembla complexa, no? Per tant, estem davant de què? D'una discriminació que limita la participació social, econòmic i cultural de les persones grans. On estem? José Ángel Martos, periodista, CEO d'Editorial de Diarisis. Què tens a la butxaca?
3: No, bueno, jo estic molt d'acord. Aquí s'han anat dibuixant idees molt interessants per part de tots els que han intervingut. Bàsicament, jo crec que convertir la longevitat en un motor de progrés implica un canvi cultural molt important, i crec del qual estem molt lluny, malgrat iniciatives com aquesta que ha explicat la Montserrat del Silvercat, que ens situen en aquesta posició. Però estem molt lluny, perquè jo crec que ara es veu els sèniors com consumidors i semblen que seran la panacea. Ja veurem si això no és una bombolla, com n'hi ha hagut d'altres, però als sèniors se'ls ha de veure, com pràcticament crec que ha dit tothom a la taula, com agents actius, com persones actives, creadores de riquesa i creadores d'oportunitat, perquè fins i tot perquè volem els senyors com consumidors, però els volem com a directius, els volem com a dirigents de la societat. Jo diria que no. Aquí tinc una dada del mes de febrer, de que hi ha hagut un rècord històric de persones més grans de 50 anys a Espanya que cobren el subsidi d'atur. Rècord històric amb una gràfica que és bastant clara. Jo crec que les mateixes institucions, la política, només ens veu els senyors com perceptors d'ajuts, com assistents.
0: La nova longevitat ens convida a canviar, sens dubte, la mirada. A Sentit de Viure, a Ràdio 4, volem posar veu amb aquest canvi, diríem, un altre cop, de mirada, de visió, de tarannà. Per què ho fem? Perquè Sentit de Viure no és només un programa de ràdio. És un crit per despertar consciències cada matí de dissabte a Ràdio 4 i a tota hora, al web i a la plataforma de RNE. Un món on no parem, un non-stop de reflexions. És el programa de les moltes veus. Veus i experiències que ens ajuden a projectar què? Junts, un nou sentit de viure. Un futur on ningú s'obre. Un compromís al servei de la Ràdio Pública Catalunya. Ràdio 4. Ara parlem, ara escoltem, ara aprenem.
4: Sentit de viure. No sobra ningú.
0: Londres. Pere, has escoltat al voltant d'aquests primers passos del programa moltes coses, moltes opinions. Pots donar context real i una opinió, diríem, rigorosa, permet la paraula, de què estem parlant?
5: Sí. Mira, jo... Hi ha molts aspectes en el món de la bellesa i de la longevitat, aspectes humans, aspectes també socials, que han sortit a través de les diverses opinions. Jo ara tinc quasi 65 anys, tinc 64 anys, i més o menys fa un any que estic en aquest món, i amb el meu background de market research, d'estudis de mercat, pues, el que m'he dedicat bàsicament és a mesurar aquest fenomen, no? Des del punt de vista demogràfic, des del punt de vista de consum i des del punt de vista econòmic. I el que faig és aportar context amb diversos foros, no? Diguéssim, de lo que és aquest fenomen i de quines són els vectors, diguéssim, que l'estan fent moure, diguéssim, no? Llavors, doncs, intento ser objectiu en aquest sentit perquè s'entengui, pues, quin és el potencial d'aquesta economia sínior, diguéssim, i explicar, pues, que té un potencial important, que està tenint un creixement important. A Espanya, específicament, per ser més precís, aquest 15% de la població mundial que té més de 60 anys, Espanya ja és un 28%. No és el país europeu que té més, perquè Alemanya i Itàlia, per exemple, ja tenen més d'un 30% de població sínior. Però Espanya, que té un 28%, també un 32% del consum el realitzen la gent de més de 60 anys. Això és una quantificació, diguéssim, d'aquest mercat. El que estic veient des que estic en aquest món és molt dinamisme, i dinamisme de moltes formes diferents. Estic ara fa poc vaig estar en una conference a Madrid on hi havia, pues, moltes start-ups, no?, de gent que estava presentant projectes. Potser vaig trobar a faltar que a càrrec d'aquestes start-ups també hi podien haver vingut persones més sènior, perquè són també els que coneixen millor els productes i serveis perquè poden cobrir les necessitats de la gent gran. I estic també veient moltes regions que estan desenvolupant uns hubs, diguéssim, de desenvolupament de serveis, com heu nombrat abans, pues, a Màlaga, a Sant Sebastià, i ara també el que ha dit la Montse de Barcelona, no? Per tant, jo estic intentant ajudar el que necessiti dades per posar el context econòmic, diguéssim, a tot aquest
0: fenomen. I les dades que hem dit al principi...
5: Que hi ha molt dinamisme. Sí.
0: Pere, les teves dades en 30 segons, en 15 segons, les dades de la magnitud que estem parlant, en aquest moment, i la tendència, quina han de ser d'aquí uns anys? On anem amb les dades? Si les dades demostren que la Silver Economy és realment una economia de la longevitat, només, pregunto, per rics o per tothom?
5: Bueno, el concepte de la quantificació del mercat és per tothom, però és evidentment que no estem parlant de grups de grups humans homogenis, no? Com no, yeah, estem parlant de grups homogenis a nivell internacional, tampoc estem parlant de grups homogenis en un sol país. És a dir, per donar-te un dato, el 50% de la població, diguéssim, més, més, de més de 60 anys, eh?
0: Sí,
5: que seria
0: més
5: favorablement, que està més favorida econòmicament, estaria fent més o menys un 75% d'aquest mercat de la silver economy. És clar, que en el moment en què vas als extrems, pues trobes aquestes diferències. Però jo no entro tant en la part social, diguéssim, de saber...
0: Correcte, correcte, correcte. Quantifiques els números el i ens quedem aquí. D'acord, Pere.
5: I perdona'm una cosa
0: digue'm,
5: més, Manel.
0: Digue'm.
5: El silver economy està creixent un 7%, comparativament el creixement del gasto privat de la població en general és un 3%, que més o menys és el creixement del PIB a nivell mundial i a nivell dels diferents països.
0: D'acord.
5: El gasto de la gent de més de 60 anys està creixent un 5% i el gasto de la silver economy està creixent un 7%. És un mercat molt dinàmic. També hi ha tota l'altra part, que és la part de gasto públic. Això també s'ha...
0: Que és molt important, la despesa pública. Què vol dir tot això? Ara m'ho acabem de preguntar. Esther Subira.
5: Que també es pot mesurar i també l'estem mesurant, però vull dir, és un altre aspecte.
0: D'acord. Esther Subira, la teva opinió concreta per posar, diríem, llum a tot plegat.
4: Mira, jo penso que com que estem davant d'una situació nova, una situació diferent, ja cal posar ordre. I aquest ordre... té que venir, diríem, d'alguna manera dels elements públics. És a dir, per treure el màxim potencial aquest sector important de majors de 55 anys, majors de 60 anys, vull dir, cal, d'alguna manera, fer un canvi de paradigma vital. I també, doncs, cal invertir en les persones. És a dir, amb la mesura que tu siguis capaç de traslladar a la societat de que ha de tenir una vida, diríem, saludable, pots allargar més la seva vida laboral, de consum, inclús disminuir les despeses econòmiques, amb atenció. Vull dir que és un enfoc que jo crec que té que haver-hi una participació important dels poders públics, eh? Perquè si no estem fent moltes iniciatives però sense posar ordre.
0: Clar, això que jo, mira, és un tema que volia agafar d'aquí una estona, però ja que el treus tu, ara li dono la veu a Cèlia, que també i a Joan Carles. Jo diria que dissenyar l'economia silver des del punt de vista de la quantificat, com s'està quantificant d'una forma econòmica en milions o bilions de dòlars, què vol dir? Es dissenya correctament, o no hem començat encara a dissenyar correctament el silver econòmic per reduir camins, per mi és molt important saber si hem de reduir desigualtats o no. Què vol dir? Ampliar l'accés a la salut, l'ocupació sènior, fomentar l'ocupació sènior, diríem, desenvolupar tecnologies accessibles per tothom, polítiques socials, regulació de mercats i cures, infraestructures públiques de salut i dependència, estratègies d'inclusió digital, bueno... És un oceà de processos, no? Disculpeu-me, però és que no vull quedar-me només amb la magnitud milionària o bilionària dels milions, que està molt bé, i que els sèniors fan això. Però què passarà amb tot plegat, Cèlia?
6: Bé, jo ho aterraria al dia a dia. La realitat és que a nivell de l'estat espanyol hi ha 2,4 milions d'aturats, dels quals 1,4 són majors de 45 anys. Vale? O sigui, i a més és un atur molt estructural i de llarga durada. Què vull dir amb això? El que deia ella de la pobresa, d'acord? Si no fomentem d'entre tots, mitjans públics i privats, que aquest talent sènior de majors de 45, 50, 55 faci un reskilling cap a veure justament la nova oportunitat que hi ha tant d'economia, que ja la silver economy a l'estat espanyol mou més del 60% de la despesa i el 25% del producte interior brut, del PIB, també a nivell d'Europa, 88 milions de llocs de treball. Llavors, fem això, aprofitem tot aquest talent, tota aquesta experiència, fem el reskilling cap a professions que estan emergent, justament a la silver economy, d'acord? No només amb el món de les cures, sinó amb altres mons. És important que també des de l'empresa es contracti, no només que acabin sent emprenedors, que ja és un milió, vale? Un 29% de l'emprenedoria a l'estat espanyol és dels majors de 45 anys, dels majors de 55, però que no tinguin que acabar només emprenent, perquè no tothom és un emprenedor, que també l'empresa el contracti, valori el talent sènior.
2: Sí, jo volia fer un apunt. El segle XX va ser indubtablement el segle de la revolució de les dones, no? En Occident, per l'accés de les dones en el món del treball, perquè han aconseguit, per tant, independència econòmica, empoderament, etc. I encara s'està treballant, però bueno, s'ha avançat moltíssim, no? Aquest segle, el segle XXI, serà, segons el meu punt de vista, el segle de la revolució dels sèniors, no? O sigui, estem per tant, cridats a encapçalar aquesta revolució. I una de les maneres d'encapçalar aquesta revolució, parlo en primera persona, jo sóc un jubilat en actiu, la tercera via, diguéssim, percebo la meva pensió, la meitat de la meva pensió, i continuo en actiu sent un ciutadà absolutament normal, cotitxo la Seguretat Social el 9% de la meva base reguladora com a concepte de solidaritat. La Seguretat Social t'obliga a fer-ho, i bueno, i continuo pagant els meus impostos, i IRPF, l'IVA, absolutament tot. I he d'assenyalar que l'informe que abans he comentat de FEDEA, de fa 15 dies, és molt recent, subratlla el fet de que els majors de 55 anys a Espanya arribem a sostenir a l'Estat i les comunitats autònomes mitjançant els nostres impostos el 42,7% del sosteniment, superior, molt superior a aquest 42,7% al que representa de població, que som el 34%, majors de 55 anys, no? Imagineu, per tant, com aquestes transferències, diguéssim, de pensions, vull dir, després acabem pagant impostos, no? Tots, no? Vull dir que tot això, independentment de les transferències intergeneracionals dins de les famílies, eh?
0: Marta Rossés, de tot, quin és la teva, també, opinió?
1: No, jo volia... a veure, jo també sóc una jubilada, no? Però sóc una jubilada que no cotitzo. O sigui, jo treballo gratis. Què vol dir això? Doncs vol dir que faig moltíssimes activitats, doncs, que per mi són com retornar a la societat les coses que la societat en un moment determinat em va donar. I això també és satisfactori. Que, si em permeteu, el que estic escoltant aquí és que tots hem de treballar molt fins que ja no puguem més, i que aquí el que no treballi, el que no és creatiu i tal, perquè està jubilat, com que queda una mica fora del joc. I no és veritat. O sigui, jo penso que en el moment en què tu et jubiles d'una feina, doncs, que et portava moltes hores o molt estrès, i tens, gràcies a no sé què, una bona pensió o una pensió que et permet lliure, se t'obre un món de possibilitats de fer coses a nivell social i a nivell d'ajudar a altres àmbits, no? I crec que això també és una cosa que els sèniors l'han de tenir clara, que nosaltres ens hem convertit ara en uns consumistes perquè tenim diners i podem fer-ho, i que cada vegada hi ha més productes o activitats en el mercat que va dirigit a nosaltres, això és meravellós. Però no és només el que ha d'existir en aquest món i en aquesta etapa de la vida.
7: A mi també m'agradaria que féssim una mirada global a la silver economy, no? Perquè no és el mateix el que passa aquí, a Espanya o a Europa, als països desenvolupats, que a Llatinoamèrica o als països en vies de desenvolupament, no? Per nosaltres, la silver economy, o l'economia platejada, és una font d'ingressos, i és una font, o sigui, són serveis que van destinats a lo que diem tota l'estona, a crear aquestes oportunitats, a augmentar el benestar, però amb els països més desenvolupats realment substitueixen el que la seguretat social no arriba. No? Perquè tenen una seguretat social més precària, perquè són persones que envelleixen sense recursos, i per tant, en aquests casos, la silver economy el que fa és una economia de precarietat. O sigui, va a suplir les precarietats econòmiques i la pobresa de les persones grans, amb fundacions moltes vegades vinculades amb empreses grans que fan fundacions, i per tant proveeixen de serveis a persones amb pocs recursos. O sigui que tenim unes visions molt diferents. al primer món o al molt desenvolupat, sí, i a altres segments del país,
0: Antonio,
7: del món.
0: La teva visió, Antonio?
8: Sí, s'ha parlat de la pobresa des de dos punts de vista, la pobresa en el món dels sèniors i la pobresa que tindran els joves des d'una situació molt còmoda que tenim nosaltres, segons deia la Marta Rosés. El tema és fer un crit, d'alguna forma, un canvi de pensament, i això no passarà. No passarà si no s'apliquen polítiques en aquest sentit. Ni les empreses contractaran a gent gran, ni els autònoms tindran més visibilitat, si no és perquè hi ha unes polítiques que realment puguin afavorir. Cal pensar, i ja fa molt temps que vaig passar per la facultat, però estudiaven dret fiscal, i la funció que tenia era redistribució de la riquesa. Per tant, si ara hi ha més rics que abans, doncs el tema serà una política impositiva. Això sense oblidar que era el que volia dir de bon principi, que és el factor polític dels sèniors. Els sèniors que voten representen un 26,2 i va creixent el tema. Aquestes persones no tenen una veu organitzada. Hi ha iniciatives com la UDP, el Lobby Nacional de Persones Mayores, la campanya Soy Mayor No Idiota, l'Associació de Mayores Valores, la Plataforma en Tenerife, etcètera, etcètera. Però els polítics no tenen una secció dedicada al tema. S'ha fet referència al feminisme. No tenien la mateixa actitud respecte a la gent gran, respecte al sènior. Per tant, per resoldre gran part d'aquesta nova situació que deia Esther Zubirà, fa falta polítiques públiques. Després vindrà l'economia, després vindran empreses i sindicats, però fa falta que hi hagi un plantejament que realment afronti aquesta problemàtica, que jo penso que actualment no existeix i que efectivament es va fer en un moment donat amb el feminisme i la dona.
0: José Ángel.
3: Sí, jo crec que aquesta Silver Economy, trencaré una llança a favor, té una part positiva, que és que pensa en les nostres necessitats per poder oferir-nos productes i serveis adequats a nosaltres. I això ja és un canvi, perquè també en aquest programa l'hem denunciat moltes vegades, moltes dels productes, moltes de les tecnologies no estan pensades pels sèniors. O sigui, aquest aspecte és positiu. Però si es queda només amb una tendència de mercat, amb una moda, com deia abans, amb una possible bombolla, no crec que ens vagi a afavoreixer especialment. A la qual cosa, el missatge que jo voldria donar és que aquesta Silver Economy, els sèniors hem de tractar no només de consumir-la, sinó també de liderar-la.
0: Des d'una visió global, ara, Pedro, Pere, des de Londres, perquè també necessito saber, o necessitem saber magnituds, no? Aquestes magnituds que tu controles o que tu saps, és a dir, els diners de les persones grans, què vol dir diners? Vol dir que hem de bellugar 17 bilions de dòlars. En què els belluguem, aquests 17 bilions de dòlars? Els belluguem en què? Amb habitatge, amb alimentació i begudes, amb què? Amb oci, amb salut, amb transport, amb cura, amb béns diversos, amb roba, amb comunicacions. Quina seria el teu ecosistema, Pere, per determinar, abans d'exaurir el programa, que ja estem acabant fins al final, quin seria l'ecosistema que tu definiries?
5: Bueno, són quatre grans sectors, que un és el sector de salut i benestar, que és el més important. Després ve el sector de lo que és vivenda i mobilitat, després despeses financeres, el que passa que és Estats Units el que lidera tota aquesta activitat, el qual queda molt lluny, diguéssim, de la conversa que estem tenint, i per acabar tot el que és oci, i amb oci el turisme sènior és el que és el més important.
0: D'això que estem parlant, Pere, perdona.
5: Si em permets, sí, m'agradaria també, si és la meva última intervenció,
0: digues.
5: Dir que el que jo veig en aquest món és que la Silver Economy també pot ajudar a canviar una mica tota aquesta percepció i a convertir el que tothom ha vist històricament com una càrrega, que és la vellesa, no? Les pensions, si es podran pagar o no, el tema de la despesa sanitària, amb una oportunitat. Jo crec que els sènior tenim una oportunitat de liderar aquest sector, perquè pues, en el meu sector dels estudis de mercat hi ha una iniciativa aquí a Anglaterra, però que també és internacional, perquè ens unim i tinguem una presència, diguéssim, per poder influenciar a les empreses de que segueixin considerant el talent sènior, no? I jo el que deia abans és que en els fòrums en els que he estat trobo a faltar gent que té molt millor coneixement d'aquests productes i serveis que la pròpia gent que en aquests moments els està desenvolupant, no? Per tant, jo això ho veig com una oportunitat. Al final, poder-ho valorar i tot això, pues sí que les xifres queden molt fredes, diguéssim, no?
0: No, no, jo estic d'acord, jo, Pere, jo estic d'acord. Jo crec que ningú dubta que és pas que és una oportunitat. Això em sembla que és una evidència. El que passa és que des del punt de vista de l'humanisme, des del punt de vista de la consciència social, intento interpretar si la silver economy no és pas, no és només un mercat associat a l'envelliment, a la riquesa de l'envelliment, d'una part de l'envelliment, si més no també una estratègia social i econòmica per combatre doncs, la pobresa i la manca de la inclusió de les persones grans, on la política, si la política no entra en aquest territori, la gran diferència serà una evidència. És el meu criteri i la meva opinió, per això intento anar sempre cap a aquest cantó.
2: Sí, jo estic d'acord.
5: Té moltes vertents, però... És a dir, des del punt de vista de les ciutats, per exemple, és un món, les ciutats. Vaig estar també a Manchester, amb l'alcalde de Manchester, l'alcalde de Bilbao també, que tenen iniciatives molt importants en aquest sentit. Des del punt de vista de dels hubs aquests de desenvolupament, m'entens? Llavors, doncs, hi ha molts elements, diguéssim, diferents. Però jo crec que sí, jo crec que és una oportunitat a partir també de conèixer el que és exactament, diguéssim, no?
2: Estic totalment d'acord en que tenim una manca de representativitat política i, per tant, aquí cal més organització, no? Com el feminisme va fer i fa, no? Però jo volia fer un apunt. Quan he defensat, diguéssim, la jubilació activa és justament quan tens una professió, una activitat que t'agradi, evidentment, i que no pateixis, i que no tinguis un cap tòxic, que no desitgis marxar, no? En el sentit de que qui ho pugui fer, que ho faci, no? Perquè a mi em diuen, per què no et jubiles ja del tot i així et dediques a el que t'agrada? Cony, el que m'agrada és el que faig.
0: T'agrada és el que fas, evidentment. Evidentment. Per tancar aquest procés, no sé si tens un titular, si tens una percepció, un sentiment... Celia Gil, tu, què ens dius?
6: Per tancar, m'agradaria que quedessin dues coses. Una és això, és l'oportunitat de feina que generarà o està generant ja la Silver Economy, val? I que no només és un tema polític. Per mi, el que posem en valor el talent sènior, la longevitat, que la planifiquem amb 40-45 anys, no quan ja estem amb 80 anys, vale? Mm. Que l'anem planificant financerament, etcètera, des de més joves, ha de ser una cosa que hem d'incorporar. I és un tema de tots, no només polític. Els mitjans de comunicacions també han de posar en valor la longevitat i el talent sènior, la publicitat també, les escoles, les famílies... No, per mi, cada un de nosaltres hem de fer la feina de canviar aquest mindset, no? Aquesta manera de veure aquesta nova longevitat.
0: Esther, què diries com a punt final?
4: Jo com a punt final diria que... molt en consonància amb el que ha dit el Juan Carlos, que evidentment hi ha professions en què quan un arriba als 50 anys pues, està ja molt esgotat i ja necessita descansar, però hi ha persones que tenen altres activitats i que als 80 anys estan estupendos amb un cap clar, amb una capacitat d'aportació que val la pena tenir-ho en compte.
0: Per tant, tanquem aquest programa. Jo no sé si algú de nosaltres té un titular o té mil titulars. Marta.
1: Jo,
0: tu, digue'm.
1: A veure, jo crec que és una gran oportunitat de crear llocs de treball i professions especialitzades en aquests llocs de treball, que jo crec que en aquests moments la nostra societat està una mica pobra de possibilitats, d'oficis, coses que necessitin en tots els diferents sectors doncs, que generin activitats o productes o tecnologia relacionada amb això. Pel nostre país és una gran oportunitat.
3: Manel, tu abans com a titular has fet un enunciat de la Silver Economy que a mi m'ha semblat fantàstic en tota la seva dimensió social i humanista, però t'he de contestar que jo crec que la Silver Economy ara no és això que tu dius, però seria fantàstic que ho fos.
0: Què vols dir? Digue'm.
3: No, que tu li has donat un nivell, o sigui, una conceptualització molt més... Ara és una tendència de mercat de consum.
0: Correcte.
3: Però sí. Tu el portes a un nivell de política econòmica que, bueno, jo crec que ho hauries d'escriure.
0: Sí, jo és el que... ho faré, ho escriuré, sí, efectivament. Si algú em deixa, ho escriuré. Per tant...
7: Sí, per acabar, només voldria dir que el que crec que hauria de ser la Silver Economy és donar veu a les persones grans, preguntar-los què vols, què necessites, amb tots els aspectes de la seva vida, no? No solament les cures i no solament proveir-los serveis per monetitzar la bellesa, sinó escoltar la gent gran.
0: No deixem l'economia silver en mans de l'economia. Que la política jugui el seu paper social. Gràcies, Esther, gràcies, Pere, des de Londres, Montserrat, des de França, Lourdes, Celia, Antonio Martínez del Hoyo, gràcies, Marta Rosés, gràcies, Juan Carlos Valero i José Ángel Martos. I gràcies als nostres escoltadors i als nostres oïdors. El nostre homenatge, com sempre, a les dones i homes sèniors als quals l'edatisme els marca amb la petjada de l'indiferència. Tornem el dissabte vinent, a les 8 hores, temps del sentit de viure. Amb què? La llei de la gent gran a Catalunya ja ha entrat en el ple del Parlament. Comencen els treballs de les ponències. Veurem. Gràcies a José Gil, a la realització, a la taula de so, a Roserem i Jan Marquès, com el nostre becari més estimat. Recordem, Sentit de Viure també el poden escoltar qualsevol dia i hora al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Els ha parlat, amb entranyable agraïment, com sempre, Manel Domínguez.

0: Meetup. Ja el tenim aquí, puntual, puntual. Ja va, ja va. Bon dia, Cisco.
1: Merci per convidar-me a dinar, Alba.
0: Passa, passa, Cisco. Va, vine, que la cuina és per allà.
1: He dut postres, i això també.
0: Ah, espera, que trec la música. Ui, però si has portat recuit de drac. Calia, home.
1: Vaig perdre la innocència, però no pas l'educació, eh? També hi ha un detall pel teu fill.
0: Ah.
1: Sí, pel Martí, res, una xutxeria, no et sap greu, eh?
0: Calla, calla, que quan ha sabut que venies a dinar, m'ha dit que sobretot avui et donés el dibuix que et va fer. S'ha anat al casalet, sí, ben content.
1: Doncs en paus, en Martí i jo.
0: Bueno, que sàpigues que tinc un peix al forn a mig fer, i que no n'he fet mai.
1: Collons, quin honor, però no calia tanta fopa.
0: Que no em vas convidar a sopar peix l'altra nit, Cisco. Doncs en paus, tu i jo.
1: Tuixé. D'allò, mira, també t'he dut documents meus de l'època. Feia anys que no els remenava.
0: Uau, quina emoció, Cisco. Gràcies. Va, seu, que aquí dinem, a la cuina. Taula i tamborets alts. Estaràs bé?
1: De meravella, merci.
0: Engego el forn, eh? Al peix li queden uns 20 minuts. O això diu la recepta que he trobat a cuinesamsalut.cat. De fet, estreno el forn amb tu, Cisco. 20 minuts.
1: Tot estarà bé. Jo amb prou feina sé fer un ou ferrat.
0: I vols picar res més? Patates, una cervesa ben freda, de les normals?
1: Sí, merci. Fa una calor. Venia somiant aquesta cervesa.
0: Ho has d'agrair al canvi climàtic. Ui, queda fatal això, eh? Sí. Cervesa i got a la teva salut, Cisco.
1: Merci, Alba. Oh, que bona, que bona.
0: I jo em prendré el meu suc de garrofa sense alcohol.
1: I escolta, Alba, d'allò... l'altre dia, Roses... vaig ser injust amb tu.
0: Injust? Però sí, em vas obrir els teus records.
1: Merci, però no és això. Et vaig acusar de voler saber... o sigui, de voler saber... Si estic penedit d'aquella nit a Tiffany's.
0: Ah, doncs en cap moment no ho vaig viure així, Cisco. A veure, suposo que tu també vols saber, no sé, posem per cas, perquè sóc mare soltera.
1: Com? Perdona?
0: Que tu tenies ganes d'explicar-te, com és natural.
1: Ah, doncs sí, vist així. Però llavors, en fi, llavors... Vol dir que tu em vols explicar per què ets mare soltera.
0: La veritat, veritat, Cisco? No. Però, saps què? Brindem per la joia de viure.
1: Ai, Déu meu, Déu meu. No sé quina paret toco, Alba.
0: Faig broma, Cisco. T'ho explico encantada, però un altre dia, val? De moment, el protagonista ets tu.
1: Creu-me que voldria no ser-ho, però tens raó.
0: Sí.
1: D'allò, doncs, vols que mirem aquests papers?
0: Tu manes, Cisco, i fins on vulguis, com sempre.
1: Mira'm les mans, ja tremolo, eh?
0: Vols que recapitulem una mica? Mira, aquí... que tinc la llibreta planíssima.
1: No cal. O potser sí. Tot s'encavalca, eh? Jo aquí... I tinc el sumari, collons, la instrucció de la causa, i aquí paperots que vam escriure amb en Miquel. Oh, Déu meu, quants records, és com si tingués el cap ple de crits.
0: Sempre que en aquesta història hi surt en Miquel Vila, et canvia la cara, Cisco.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ah, suposo que no puc dissimular.
0: Dissimular què, Cisco?
1: Miquel em va proporcionar els fulminants dels collons, Alba.
0: Ah, això ens havia quedat al tinter. Obro el boli.
1: Tard o d'hora havia de sortir. En Miquel va aconseguir els fulminants a Itàlia. Un viatge de fi de curs que va fer amb l'Institut de Figueres.
0: Hosti, però això implica contactes com de molt nivell, no?
1: Ja et vaig dir que en Miquel és un torrent. Van anar-hi en autocar i van tornar en tren. Em feia una enveja. Ah, i la professora acompanyant era la Maria Àngels Anglada. Saps qui és, oi? Bé, qui era?
2: Esta matina, minxons beliato, o vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Esta matina, minxons beliato, he trobat l'invasor. Vinga tots!
3: Nois! Nois, nois, va, repassem una mica. Anirem a Florència, a Roma i a Nàpols i visitarem museus i monuments. Miquel, Miquel, Miquel Vila, prou, sisplau.
4: Cantin nosaltres, senyora mestra.
3: Ai, hi haurà temps per tot. Segui, senyor Vila.
0: Ai, els nois. Sempre n'hi ha un que dona la nota.
1: És que Miquel anava fort, eh? A Florència, ell i un altre es van escapar a la llibreria Feltrinelli.
0: Indomesticables. Apunto. Feltrinelli. Ai.
1: Què tens? Què tens, Alba?
0: El canell, que em fa mal, però no és d'apuntar, eh? Canells, genolls, migranyes, aquest embaràs està sent un xollo.
1: Collons, m'ho podies haver dit?
0: Va dir l'home que no s'ha queixat mai.
1: Va, no em preguis el pèl, Alba. Escolta, i si graves la conversa?
0: Eren les normes. Res d'enregistrament, recordes?
1: Sí, no, ja ho sé, però ara hi ha confiança. I canells cansats.
0: Sí, la veritat és que em fas un favor, Cisco. Després ho netejo, trec les meves intervencions i transcric la teva part amb l'ordinador, saps?
1: Molt professional. Sí. Poli, on la tens, la gravadora?
0: Es diu telèfon mòbil.
1: Oh.
0: Sí. Érem a la llibreria Feltrinelli. Un moment, aplicacions... ja. Continua. Xisco, check.
1: La Feltrinelli. Es veu que van quedar garratibats. Van comprar pòsters de Marx i Bakunin. I molts llibres que trobar-los a Espanya era impensable. En recordo un sobre ETA que no vaig tenir temps de llegir. De tornada, en Miquel va ser el centre d'atenció de tothom, com sempre.
0: Hosti, doncs no m'estranya.
1: Però la jugada mestra ve després, a Roma. Va, hauria d'haver dit la jugada perillosa.
0: Què va passar, Cisco?
1: En Miquel tenia un contacte del centre anarquista Bakunin. Un dia es va saltar els actes culturals del grup i se'n va anar tot sol. Poca broma, eh?
0: Poca broma?
1: Collons. Mesos després, desembre del 69, membres del cercle Bakunin van participar a l'atemptat de Milà. 16 morts i més de 80 ferits.
0: Uf, ho tinc estudiat. Se'n diuen els anys de plom a Itàlia. En Miquel va jugar amb foc, eh?
1: Segons com, es va fer l'heroi, Alba. Mentrestant aquí, ens endinyaven que el successor de Franco seria Joan Carlos de Borbó, eh?
0: Dos universos completament diferents.
1: Correcte.
0: Però la mestra, la Maria Àngels Anglada, va deixar que en Miquel anís a la seva?
1: Era tolerant, molt bona dona. Valorava la iniciativa dels joves antifranquistes.
0: Home, si fos avui, a la supermestra li cau un puro, eh?
1: I tant. D'allò, en Miquel es va plantar al centre Bakunin, dient que ell... Ell era un dels fundadors dels comitès d'acció revolucionària de l'Empordà.
0: Hòstia puta, ai, perdó.
1: Tal com ho sents, allí en Miquel va parlar amb un militant i van coincidir en objectius i estratègia.
0: Però jo tenia entès que això dels comitès d'acció del Gironès no havia arribat enlloc.
1: No, jo ho tenies ben entès, Alba, però en Miquel... Era en Miquel. Va dir al militant italià que a l'Empordà volien fer accions directes i que ens faltava material.
0: Mare de Déu, una mica, no sé, una mica faixenda, no?
1: Correcte. I el militant se'l va endur a voltar per Roma.
0: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, que ja em penso què passarà.
1: Exacte. Aquell italià va desenterrar una capsa metàl·lica en un parc i li va donar els fulminants a en Miquel.
0: No vull ser una cunyada, però és de pel·lícula de Tom Cruise, això, eh?
1: Una bogeria, una bogeria. Havien voltat tant que en Miquel no sabia ni tornar a la residència de monges on estaven els de l'Institut de Figueres.
0: Temerari però ganàpia, ja t'ho diré.
1: En Miquel potser s'ho va inventar, eh? Però ens va dir que al final... que al final els va portar en Pietro Valpreda, amb el seu propi cotxe, ni més ni menys.
0: Hauria de saber qui és.
1: Oh, un ballarí, un anarquista llegendari, fundador del cercle Bakunin i empresonat per l'atemptat de Milà. Ell i en Giuseppe Pinelli. Aquest el van suïcidar des d'una finestra de la comissaria.
0: En això Espanya i Itàlia s'assemblaven. I en Miquel?
1: Va amagar els fulminants en un pot de talc.
0: I ja està?
1: Ui, no està, Alba. Al final del viatge, la Maria Àngels Anglada el va enganxar.
0: Què dius, Cisco?
1: Tornaven amb el tren i la mestra passava pels departaments a dir bona nit.
3: Nois, silenci. Va, a dormir. Bona nit. Prou, que el viatge és llarg. A descansar. Va, Miquel Vila i companyia. Però què és això? Què és tot aquest escampall de llibres i cartells? Què feu?
5: És la cultura que el franquisme ens prohibeix.
3: Però, Miquel, si ens agafen això a la frontera, estem perduts.
5: Vostè sempre diu que hem de pensar per nosaltres mateixos, no?
3: Sí, però no, no i no. A veure... oi que tens família a Perpinyà, Miquel?
5: Sí, una branca de l'avi que van assassinar els nazis.
3: Doncs ja ho tenim. Baixes del tren a Perpinyà i te'n vas a cal la teva família.
5: Però, senyora Anglada, senyora mestra, per què?
3: Llibres i cartells? Després els passes com vulguis. Però no ens compliquis la vida a nosaltres, Miquel. Som molts i posaries l'institut en un compromís.
5: D'acord, entesos, d'acord.
3: Va, i ara sí. Bona nit.
0: Déu-n'hi-do. I els fulminats?
1: La Maria Àngels Anglada no els va veure.
0: I després en Miquel els va passar a Catalunya d'amagat?
1: Bo, i me'ls va donar. I el que ve a continuació, ja ho saps.
0: Ai, el peix! Ja ni hi pensava. Va, que dinarem, Cisco. Hosti, collons! Se m'ha carbonitzat! Com crema!
1: Em sap greu, Alba. Et puc ajudar?
0: A veure, que em va parir. Sóc un puto desastre.
1: Quina fumada!
0: Al final seré jo la que sap posar bombes.
1: Senyoreta Mora, ara t'has passat.
0: Estic empipada. Convido la meva principal font d'informació a casa i li socarrimo un peix per dir-me'n tu, és que de veritat...
1: El que compta és l'intenció.
0: I l'alternativa són els nuggets d'en Martí, ai, no sé.
1: Ai, no. Escolta, és d'hora. I el restaurant, o sigui, el Tresmall és obert. Jo m'hi deixaria convidar.
0: Doncs no sé dir-te, potser sí, em sento tan inútil. Sí,
1: més sí. Que jo, ho dubto.
0: Va, anem, agafa la carpeta, eh? Aquest peix sí que n'és, de cuit com toca, que bo.
1: Mm.
0: I perdona abans, que m'he sentit una incompetent total.
1: Només faltaria. Has fixat que el cambrer li ha fet il·lusió veure'ns un altre cop?
0: Per mi que es pensa que som pare i filla de vacances, eh?
1: Això vol dir diners?
0: Bueno, de moment jo tinc una nena a la panxa que necessitarà un bon padrí, però... va, el que m'estaves explicant després de la nit de Tiffany's.
1: Ai, com ens has d'estovar un vell, Alba.
0: No, cuinera no, però bona periodista sí.
1: En fi, al cap de dos dies... agafaven en Miquel i en Joan i els portaven a la caserna de Girona. Els havia delatat jo.
0: Tornava el malson, eh?
1: I les declaracions d'en Miquel i d'en Joan van ser totalment contraposades.
0: Com és?
1: Agafa't. En Miquel els va dir que no sabia res de res, que mai havia parlat de política amb nosaltres.
0: I en Joan?
1: Tot el contrari. Els va explicar que estava el cas dels explosius, les pintades i els pamflets. De fet, va dir que en Miquel estava més al cas que ningú de les meves intencions.
0: I tu com t'ho vas agafar?
1: Però jo encara no els havia vist. A mi feia dos dies que m'interrogaven. M'havien picat els braços i les cames.
0: Hosti, més tortura física?
1: Psicològica, sobretot. Van fer venir el meu pare i tot.
0: Hòstia.
1: Em va mirar, mort de tristor. No oblidaré mai aquell home bo, pagès. Plorava. Volia saber per què m'havia convertit en un... No, ja saps.
0: Quanta crueltat. Fer venir el teu pare.
1: Volien que jo cantés. Al final, es vam retrobar amb en Miquel i en Joan.
0: Ah, us van deixar que parléssiu? Ai, no ho entenc.
1: Sí, i no. Ens van entaforar en un furgó de finestres cegues i botit de guàrdies civils emmanillats i cap al govern militar.
0: Devia ser un trasbals.
1: Traspàs de competències. D'un cos armat a un altre, burocràcia. Ah, no ens van dir res.
0: És que éreu tan joves.
1: I vam acabar 3 dies en una cel·la a la presó de Sarrià de Ter.
0: I les vostres famílies destrossades, clar. I els coneguts. L'Escala era un poble petit.
1: Un daltabaix. La gent deia que uns estudiants que relacionaven amb capellans i cantautors, que no podia ser.
0: La gent buscava un culpable, algú... que us hagués influenciat.
1: Prou. La qüestió és que amb en Miquel i en Joan per fi van poder posar-nos al dia.
0: A la cel·la?
1: 5 metres quadrats, 2 lliteres i un vàter sense mampares.
6: 3 dies cagant i pixant junts. Això és una humiliació.
7: Ah, va dir el gran anarquista, fill d'un guàrdia civil.
6: Hòstia, Santa Joan, però si ets tu que m'has emplenat de merda els interrogatoris.
7: I jo què sabia, aquel? Que ho negaries tot? Em van venir a buscar a casa.
6: Tot aquest temps que no has après res, collons. Quan t'agafen, has de callar.
7: Ets boig, Kel. Ets boig.
6: I tu sembla que vas néixer ahir.
8: Us he implicat jo. Em vaig trencar.
6: Però que no ets major d'edat?
8: Tot just fa una setmana, Miquel.
6: Doncs vindran més interrogatoris, Cisco. Els conec i no pararan. Irem tots a darrere teu.
8: Ja hi he pensat. Diré que em vaig atabalar. Que l'acció del Tiffany's era cosa meva i prou.
6: M'he equivocat, Kel. Tens raó.
8: Nois, hem d'alliberar en Miquel de tota responsabilitat. I a tu també, Joan.
6: Ah, i ara l'altre guillat, Cisco. Tu i jo hem dit que en Kel ho sabia
7: va,
6: tot.
7: Va, calleu.
6: I si això és una tàctica d'ells?
8: Una tàctica d'aquí.
6: No us sembla estrany que ens hagin deixat estar junts? Mira, Kel, vés al gra. Estic tip de les teves teories a mitges.
7: És de manual. Volen que parlem, que ens posem nerviosos. Ves que no ens escolquin d'amagar.
8: En Miquel té raó, Joan. Ho vaig llegir en un dels llibres que ens va portar d'Itàlia.
6: Creieu, que ens porten al ranxo.
8: Fa dies que tinc l'estómac tancat.
7: Has de menjar, Cisco, que et necessitem fort.
1: Em va costar molts anys recuperar la gana, Alba. Des de la presó que tinc problemes digestius.
0: I per què penses que us van deixar estar junts?
1: No sé. Potser ja en teníem prou amb les nostres declaracions. Oh? En tot cas, tenien un culpable confès i cas resolt.
0: Però?
1: Doncs que l'auditor de la quarta regió militar va ordenar que s'obrissin noves diligències.
0: No s'acabava mai.
1: Oh, 3 dies més en cel·les d'aïllament i vinga, interrogatoris redundants. Vinga, informes policials nous. Ara un militar bo, ara un de dolent, i així, tàctica de desgast.
0: I tot seguit?
1: Un fotimer de setmanes al comú dels detinguts més joves.
0: I més diligències, més informes?
1: Sense parar, sense parar. Volien demostrar que pertanyíem a una cosa més grossa, saps? Però, per mi, l'important és que cada pres, vull dir, que cada pres era diferent, era com diferent. La descoberta que hi havia jerarquies i consciències diferents.
0: No, és que no sé si et segueixo.
1: A veure, les nostres famílies ens enviaven menjar bo. El rector de Torroella ens visitava. Eren presos polítics. Els altres ens van començar a mirar malament.
0: I era un ambient perillós?
1: No gaire, però es palpava la tensió. Cada nou que entrava l'espantaven en violar-lo, però el pitjor eren els moviments estranys.
0: Quins moviments?
1: Això que fas és un interrogatori en tota regla, eh?
0: Ai, perdona.
1: No passa res. Moviments estranys. Vol dir que feien entrar agents dels serveis secrets espanyols. Paios que s'havien passat per militants detinguts i es volien fer amics nostres.
0: Veus? Ja torna a ser una pel·li.
1: O una gran comèdia. Van anar tancant totes les línies d'investigació.
0: En quin sentit?
1: Ni connexió italiana, ni militants de cap organització. Res de res.

aquella nit al Tiffany's. Amb les veus de Pep Cruz, Sílvia Pedret, Toni Selles, Oriol Casals, Dume Graner, Xavier Serrano, Xavier Pujol, Maria Alzina, Sílvia Artigas, Adrià Pujol, Miquel 40, Oriol Llopart, Dani Cortés i Lola Sanz. Direcció Miquel 40 Girona. Direcció d'actors Toni Selles Güell. Guió Adrià Pujol Cruells. Assessorament editorial Joan Gasull. Disseny de so i muntatge sonor Absis Studios. Enregistrament i edició de veus Martí Saguer Capell. Coordinació del projecte Maria Alzina Carmona. Producció Anna Salvador Figueres. Disseny de la imatge Alba Conillera Font. Cançó principal 300 crits de Marina Rossell, cedida per K-Indústria. Aquella nit al Tiffany's és una sèrie de ficció basada en fets reals i inspirada en el llibre El pacifista que volia volar una discoteca, de Joan Gasull, editat per Llibres del Segle. Una producció de l'Escola de Ràdio i Periodisme Digital de l'Empordà per Ràdio Capital de l'Empordà, en coproducció amb la xarxa i Ràdio 4 i amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: Ui, ja penses força, Martí, eh? Aquí.
1: Mama, jo no tinc ton.
0: Però si t'has adormit al sofà, bonic. Va, té el teu peluix preferit. Abraça-ho fort, eh?
1: Mama, deixes un llum obert?
0: Com sempre, guapo. Va, bona nit, eh? I demà quan et llevis, hi haurà la iaia, eh? Que ve el cap de setmana.
1: Mama, poses la música de tranquil?
0: Fluixeta i dolça. Va, a dormir en Martí.
1: Mama, tu sents son?
0: Molta son, Martí. Però ara la mama ha de treballar, eh?
1: Mama.
0: Què?
1: La iaia.
0: S'ha quedat fregit. Qui tingués 4 anys. Oh, quina mandra. Jo només hi hauria dia i nit. Ah, tinc el millor sofà del món. I em fa mal tot. Però va, Alba Mora, que un reportatge no es fa sol. Ara toca la fantàstica feina de posar ordre. I amb portàtil obert a la falda... Check. I aquí la carpeta que t'ha deixat en Cisco. Check. Creo en el socialismo revolucionario todopoderoso, hijo de la justicia y de la anarquía. Creo en los grandes principios de la anarquía, la federación y el colectivismo. Creo en la revolución social. Amén. Collons, és lletra d'en Cisco, amén, eh? Va, toca nota de veu. Gravadora del mòbil, check. Nota 25. Dossier informant Cisco Ayats, antifranquisme a l'escala. No em quadra l'informant que jo conec. Introvertit, poc penitós, amb l'activista intrèpid que va ser, abans i després de passar per la presó. Afegeixo subnota. Encara no hem parlat dels anys entre reixes.

0: Pendent d'una nova trobada demà al matí amb l'informant, tocar el tema ideològic i les causes que ha defensat fins a dia d'avui. Fi de la nota. Ai, no, espera. Afegir a nota 25, dossier informant Sis Collats, antifranquisme a l'escala. Abordar el tema del penediment i si es pot aprofundir... No, no. Potser no. Fi de la nota. És que no sé si dir-li això a en Sisko. És evident que ell va pagar per tots els altres. Bueno, ja hi pensaré demà. Ara a transcriure, a veure la carpeta de les gravacions... Sí, sort que en Sisko es va deixar enregistrar. Aquesta, que ja la tinc neta. Ahà.
1: Tal qual, el comandant encarregat de la defensa va proposar un atenuant degut a la meva edat. Una setmana abans em podria haver beneficiat de ser menor.
0: Ui, tira endavant, Alba, mora, que això ja ho tens apuntat en una altra banda.
1: Aquest comandant, un il·lus, esperà humanitat en un consell de guerra, va, m'obreja.
0: Que no, Alba, més endavant, coi.
1: No, m'havien arribat papers del Front Obrer de Catalunya, del SUC, en fi, de les Joventuts Llibertàries, però organitzat mai, no vaig tenir temps. Sí. Ja havien passat 2 mesos de detenció de menors i el judici es va fer a finals d'octubre a la sala d'actes del Regiment d'Infanteria d'Ultònia. No, no, cap por. Ho vivien com una manera d'acabar amb aquella collonada. I, de fet, en Miquel i en Joan ja oloraven la seva llibertat. I ara, no, crec que les seves famílies, no sé, em sembla que havien demanat la intervenció d'un comandant a la capitania, d'una mitells, vaja. Sense més res, ho tenim padrins, eh? Ah, un espectacle. La sala era plena de militars. Ens van asseure al banc dels acusats a base d'empentes i algun cop. I aquell jutge espanyol, mare de Déu, aquell feixista, duia la sentència gravada als ulls. I tant, les famílies hi eren totes. I es va dir que hi havia més de 300 persones de públic. A mi encara ho va negar tot. Però va admetre que em coneixia. I en Joan va reconèixer que dies abans jo li havia dit que tardaria una bomba a Tiffany's. No del tot. En Joan va pensar que els explosius els feia servir el meu pare al mas. Per fer un pou, així que... Clar, els sumaris confirma la meva intenció d'actuar contra el turisme, però no diu res sobre l'acció política. Res d'atacar el règim i el capitalisme. Morts al front, als camps de concentració, a les comissaries i als conetes. Calia combatre la violència, amb violència, collons. Però si ja vèiem que el règim aconseguiria blanquejar-se. Tant de bo, però ho van tergiversar, Alba. Van dir que a la discoteca hi havia unes 600 persones i que si arribo a posar la bomba allò hauria estat una carnisseria. No, però si no vaig passar d'aquell terrat, amb prou feines hauria rebentat 3 rajols. No, collons, Alba, no. A Miquel i en Joan, causa sobresseguda i al carrer, en Joan em mirava amb cara de voler morir-se. A Miquel em volia convèncer que la condemna demostrava la crueltat del règim i anava tan bé per la nostra causa. Collons, no ho saps prou. Miquel, no tenia en compte que jo m'enduia la pitjor part. Oh, clar, el perdó, clar que sí, per descomptat.
0: Hosti, prou. Quant de dolor. Va, guardar document. Check. Què més tenim? Ah, mira, un retall de diari de l'època. Obrir document nou, check. Títol, Diario Los Sitios de Gerona, octubre 1969. Check.
2: Sucedió en Gerona. En la mañana de ayer se celebró en nuestra ciudad el Consejo de Guerra Sumarísimo por Terrorismo contra Francisco Ayans de la Escala, Juan Montul y Miguel Vila. La intención de este terrorista era hacer volar el Tiffany's de Playa de Aro sin importarle que en aquellos momentos el local estaba abarrotado de gente. En un registro del manso de su familia se encontraron importantes partidas de dinamita, así como mucha propaganda anarquista, poniéndose en evidencia que su propósito no era otro que emprender una campaña de terrorismo en la Costa Brava. La sentencia es de 18 años de reclusión menor para Francisco Ayats y absolución para los otros encartados, por cuanto no se ha probado su relación con el hecho descrito. Para ser firme, la sentencia deberá ser aprobada por el capitán general.
0: Potser la culpa sempre és... La culpa no sé. La culpa, sí. Ai, ostres. Hosti, però si em vaig quedar clapada al sofà? Hosti, ja va. Hòstia, quina tortícolis. Alba Mora, bon dia.
1: Senyoreta Alba Mora.
0: Hosti, Cisco, Verge Santa, quina hora és?
1: L'hora de comptar diners.
0: Que m'he dormit.
1: Ja m'ho he pensat.
0: Ai, sí. Hosti, quin greu, Cisco. Ahir vaig treballar fins tard i... Per favor.
1: No passa res. La salut és el primer.
0: Ets a la taverna? Ara vinc. Ai, no. Quin desastre.
1: Calma, calma. T'hi espero encantar, però no corris, sisplau. Ep, hi podem quedar un altre dia.
0: No, ni de broma, Cisco? Tinc moltes preguntes.
1: Entesos. Vinga, fins ara.
0: Fins ara. Au, tots els papers escampats. Va, li posaràs ordre després.
3: Alba, ja és llevada.
0: Bon dia, mare. Claus de casa, mòbil, xec, cartera... Va. Vinga.
3: Què dius? Com te trobes?
0: Per què no m'has despertat?
3: Si dormies com un angelet.
0: Collons, el bolso. Bof.
3: I t'he netejat el forn. Era ben sucarrimat, eh?
0: Gràcies, mare. Torno a l'hora de dinar, eh? I no donis gaires dolces a en Martí.
3: Molt bé, corcolla.
0: Hosti, tu em pesa tot. Ah, mira, ja veig la taverna.
4: Alba, sóc aquí.
0: Mira-la, en Cisco. És en un banc del passeig. Hola, Cisco.
4: Ai, però si t'he dit que no corressis... Vinga, seu.
0: Ja ho sé. Sóc una calamitat, Cisco.
4: Passa que treballes de valent.
0: Què hi fas aquí, al banc?
4: Va, ja he fet el cafè i aquí hi ha millors vistes.
0: Coi, la platja està buida força, eh? Quin canvi.
4: La primera setmana de setembre, ja se sap. Ara l'escala tornarà a ser per nosaltres.
0: Ah, buf. I en Martí, per fi, tornarà a l'escola.
4: Vols un cafè? No dius... Bé, segur que no has ni esmorzat, Alba.
0: Estic bé. De camí m'he cruspit dos xuxos. Espera que trec l'arsenal del bolso, eh? Hosti, no! Merda!
4: Què hi ha, Alba?
0: Que m'he deixat la teva carpeta a casa, Cisco.
4: Va.
0: Hosti, n'hi ha per plegar.
4: Bo, no hi fa res. Per mi se la pots cremar.
0: Sí, però què dius? Què dius, Cisco?
4: Fais broma. Però no seria una mala metàfora. No?
0: Una metàfora de què?
4: Llençar els mals records a la foguera.
0: És important que es preservi la vostra lluita.
4: Sí, és important, però el present també. I tant només que el futur. Però d'allò t'he dut les poques cartes que tinc de quan vaig ser a la presó.
0: Moltes gràcies.
4: De res, merci a tu, Alba. I abans què? Per telèfon m'has dit que tenies una muntanya de preguntes.
0: Moltes.
4: Va, doncs anem al tros. És que s'acosta la diada i havent dinat molta feina. Tinc molta feina, saps?
0: L'11 de setembre, clar, eh? Però quina feina?
4: Col·laboro en diversos actes. Oh, i després venen les mobilitzacions del 1 d'octubre. Oh, els catalans només podem celebrar derrotes.
0: Ara, veus? Les meves preguntes anaven per aquí.
4: Per la mania que tenim els catalans de perdre. Miraré de respondre't.
0: No, ahir repassava coses i... Com dir-t'ho sense que soni a retret?
4: Diguem-ho. Sembla que no, però tinc la pell dura.
0: Ja, però a veure, des que vas sortir de la presó, ara fa...
4: Fot gairebé mig segle.
0: Sí, doncs això, durant aquests anys, el teu nom surt a tot arreu.
4: A tot arreu?
0: Sí, associat a causes de tota mena, organitzacions pacifistes, independentistes, grups de suport, plataformes, mogudes de boicot internacional, ecologisme... Però si fins i tot surts en llistes electorals.
4: Alto. A les llistes que dius, sempre hi he anat al final, com un fòssil. Però Tens raó. No m'agrada avorrir-me.
0: No, no és això, Cisco. És que no em quadra amb l'home que conec. Perdona la confiança, però tu ets... O sigui, tu ets discret i força tímid i, en principi, vius com de puntetes.
4: Em van parir així. Sou reservat. De pagès, en resum.
0: Sí, i alhora ets un home d'acció, un lluitador.
4: No, sí. Espero que no sigui cap defecte, vaja.
0: Però jo fins ara, no sé, cada vegada que parlava m'hi deia... Ai, em mataràs, Cisco.
4: No he mort mai ningú, ja ho saps. Deixo anar.
0: Només hi veia trauma i culpa. Una ferida gegant.
4: Collons. I qui ha furgat en aquesta ferida?
0: Hòstia puta. Ja està, merda. Tu ets un imbècil, Alba.
4: No siguis tan dura amb tu mateixa.
0: Cisco, m'acabes de dir que per culpa meva se t'ha obert la ferida.
4: Alça.
0: Sí.
4: No és al revés, Alba.
0: Els meus ovaris, al revés.
4: Parlar-ne amb tu m'està curant.
0: No sé què dir-te. I els fantasmes que deies l'altre dia?
4: M'ajudes a fer net, a perdonar i, sobretot, a absoldre'm.
0: Però també et fa mal.
4: Si piques que cura. Però va, no voldràs que passem el matí fent filosofia barata, oi?
0: Sí, jo... És que ja no sé per on tirar, Cisco.
4: Doncs vols que ens mirem les cartes de la presó?
0: N'estàs segur? No tinc ni la puta llibreta.
4: I quin problema hi ha?
0: Tenia apuntat els anys que vas passar a la presó i als centres, no sé.
4: Vaig estar tancat 7 anys, quasi 8. Però, dit així, no impressiona tant.
0: A mi em sembla una barbaritat.
4: Passo a dies, Alba. En surten més de 2.500. I ara passo a hores, o a minuts.
0: Ho veus? Deixem-ho, no vull furgar-hi més.
4: 8 anys a les presons de Girona, de Barcelona, Terol, Saragossa, Madrid i Palència.
5: Francisco Ayats, natural de La Escala, condenado a 18 años de reclusión menor por terrorismo, con orden de ingreso inmediato. Se levanta la sesión.
6: ¡Uy! Hay uno nuevo en el convento. Era un hippie catalán de mierda.
7: ¡Alujo! ¡Buena!
4: Vaig haver de tenir molta disciplina, Alba. Per sort em vaig poder integrar a les comunitats de presos polítics.
0: Per supervivència, m'imagino.
8: Tu! El de pelo de mujer! Ándate con cuidado! Mira les manos. Ese no ha currado en su puta vida!
4: El franquisme es volia degradats i deprimits, que no fossin crítics. Recordo aquells anys amb una gran tensió interna.
0: Però no et vas enfonsar.
9: Tu, el rico, qui és tabaco? I tu, granyut, tens diners? Vols una mamada?
4: A fora hi havia gent que denunciava el nostre cas. Hi ha aquells versos de la Maria Àngels Anglada, dedicats a mi.
10: Et deixaré, si vols, la veu, mentre tu tens els llavis closos. Molt lentament he après els mots i l'aspre foc que els encadena. Són teus i, en canvi, et prendré un poc de la teva llarga tristesa.
11: Ahí va el fantoche de campesino intelectual.
4: I la Maria Àngels Anglada també m'enviava cartes. Vols llegir una de les meves respostes? Entendràs que siguin en castellà.
12: Catalán, mariconazo, terrorista.
13: Estimada professora, gracias por esas maravillosas botas que me envió. El director de la prisión me autoriza a comunicarme con usted para que me oriente en la asignatura de griego. El permiso está sujeto a que solo hablemos de la materia aludida.
12: Oye, pero tú no eras socialista. Comparte las botas conmigo.
0: Us volien liquidar el pensament.
4: I l'ànima. Ens volien anorreats. Sí. Però sort dels presos polítics.
14: Compañero, compañero, hoy hay reunión en el patio. Oye, yo soy anarcosindicalista, ¿y tú?
13: Estimada profesora, el pasado jueves le escribí para agradecerle el envío de libros, pero me devolvieron la carta por poner frases inadecuadas. Le comunico que estoy terminando Incerta Gloria y quiero leer la poesía de Salvador Espriu.
0: Censura total. No podies dir res a ningú de fora.
4: No creguis, Alba. Vaig passar cartes clandestinament.
13: Estimada professora i amiga, he fet sortir aquesta nota d'estranquis. El trasllat va ser una excusa. A Terol no els agradava que ens escrivíssim. A Lleida no ens deixen llegir premsa. M'han requisat els discos i cal una instància per cada carta.
0: I com t'ho feies?
4: Durant les comptadíssimes visites familiars trobaves la manera. I recordo un assistent social, una monja, que era membre de l'Assemblea de Catalunya. Aquesta bona dona fins i tot em va aconseguir una ràdio.
0: I des de fora cap a dins?
4: En tubs de llet condensada, per exemple.
0: I et cartejaves amb gaire gent?
4: Era difícil. Amb en Joan força, mai no sabia si li arribaven.
0: Uf, quin neguit, Déu meu. I amb en Miquel?
4: Ben poc, la veritat.
14: Compañero, toma. Te los escondes bajo la camisa. Información fresca.
15: Oye, el catalán. Hay reunión en el comedor. Disimula, ¿eh?
13: Estimat Joan, no puc estar més temps aïllat. Busca una noia que es vulgui fer passar per la meva xicota. Alguna capaç de passar-me material sobre la lluita revolucionària. Persona de la màxima confiança. Potser l'Alba s'hi vindria. Què en penses?
11: Ya os digo yo que es un puto mariquita.
8: No viene con una novia a verte, florecilla.
15: Yo puedo ser tu novio.
0: Ostres, i com va anar amb l'Alba?
4: Suposo que es va espantar. O va ser la vergonya. Ja saps, els safareigs de l'escala.
0: I dius que a la presó et vas radicalitzar.
4: Collons! La família, no sé, el mossèn i la Maria Àngels Anglada m'apretaven perquè deixés de freqüentar els presos polítics.
0: Però per què?
4: Ves, pensaven que em rentaven el cervell. Jo ho feia pels meus ideals i per tenir un recer. I després de les visites venia el funcionari de torn, l'encarregat d'avaluar la conducta dels presos.
16: Vamos a ver, Francisco. Tu família i amigos són bona gent i te quieren. Pero con tu actitud no ayudas. No puedo hacer un informe favorable si sigues juntándote con los vascos. Es imprescindible para tramitar el indulto. Joder.
17: Aguanta, compañero.
18: Hay noticias.
17: Franco está enfermo.
4: Un dilema dolorós, Alba. O sortia alienat, o m'hi quedava i preservava la meva coherència mental.
0: I els presos polítics de quina mena eren?
4: Eren gent molt radical, eh?
19: Oye, pero tú por qué estás aquí?
20: Ah, pero no lo sabes. Es el que quiso volar una discoteca en Gerona.
19: Coño, bien hecho.
20: Oye, tú dices que eres sàcrata, ¿verdad?
13: Estimat Joan, no penso en l'indult. Si he de deixar de ser jo mateix per aconseguir-lo, me'l passo pel forro dels collons.
0: Hòstia, Sisko.
4: M'hi anava la vida, Alba. Els últims anys m'havia convertit... Bé, escolta'm, fill, llegeix.
13: Estimada amiga i professora, volem fer una vaga de fam cada vegada que es demani una pena de mort. Tothom recorda el cas d'en Puig Antic. Tinc salut i em sento valent. Li dic perquè els dies de visita coincideixen amb la vaga i, per tant, estaré incomunicat. Si pot, miri de fer-ho entendre a la meva família. Una forta abraçada.
0: Em sembla que per fi t'entenc del tot, Sisko.
4: A fora feien mans i mànigues per treure'm. I a dins jo feia el que fos per no ensorrar-me.
16: I ara, huelga de hambre, Francisco. Si sigues así, te vas a comer toda la condena, hijo. Si fuera tu padre, yo estaría avergonzado.
21: Estos en comunicación y traslado al ala oeste. Me cago en la puta madre que parió a los comunistas y etarras. A ver si os morís, desgraciados.
13: Estimada amiga i professora, fa molta calor. Abans, arribat aquest temps, sempre pensava en els estius fora de la presó. Ara tots aquells records són fum.
0: Quina muntanya russa, Sisko.
4: Final del franquisme. Les presons vessaven de presos polítics. Hi havia tota la família comunista i molts de bascos. Aquests se'n reien de mi.
22: ¡Aprendiz de terrorista!
23: No sabe peinarse, va a saber montar una bomba y va la hostia.
22: ¡Que le pregunte a la Carrero Blanco!
0: La família comunista.
4: Feien pinya. El marxisme s'havia compromès a les universitats, als barris i a les fàbriques. Gràcies a ells, em vaig formar en economia i filosofia. Recordo els últims anys com una cursa frenètica.
24: Españoles. Franco. Ha muerto. El hombre de excepción que ante Dios y ante la historia asumió la inmensa responsabilidad del más exigente y sacrificado servicio a España ha entregado su vida.
25: ¡Franco la ha palmado!
26: ¡Franco la ha
20: cerdo le llega a su San Martín.
8: ¡Callaos, joder! ¡Basta, cabrones!
0: Sisko, no puc deixar de pensar que eres molt jove. És que se'm glaça el cor.
4: Bo, vaig estar en presons de menors fins als 21 anys. Tot depèn del centre. Les petites eren un infern repressiu. En canvi, a Carabanchel hi havia més tolerància. És com la diferència entre poble i ciutat, saps?
0: I llavors entenc que surts gràcies a l'amnistia del 1977.
4: Me'n vaig beneficiar, però vaig sortir quan l'Adolfo Suárez em van donar la condicional l'estiu de 1976.
1: Juro desempeñar el cargo de presidente del gobierno con absoluta lealtad al rey y estricta fidelidad a los principios del movimiento nacional y leyes fundamentales del reino, así como guardar secreto de las deliberaciones de los consejos de ministros.
4: Una gran farsa més, Salva. Però això ja és tot una altra història.
0: Sisko.
4: Vaig sortir amb vora 25 anys, deprimit, sense DNI ni carnet de conduir. Desemparat, Alba.
0: I què vas fer?
4: Refer. Vaig viure un temps amb els pares i això. Treballar de tot i de res. Llicenciar-me en Història a Barcelona, res. He estat molts anys professor de català per adults.
0: I has continuat defensant el que creies just fins avui.
4: Això sempre.
0: Sisko.
4: Digues, Alba.
0: Saps per què sóc mare soltera?
4: Ha, ara, pla, no.
0: Per què vull? Ah.
4: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,

Aquella nit al Tiffany's, amb les veus de Pep Cruz, Sílvia Pedret, Toni Selles, Oriol Casals, Dume Graner, Anna Font, Xavier Serrano, Xavier Pujol, Sílvia Artigas, Lluïsa Martínez, Adrià Pujol, Miquel 40 Conillera, Miquel 40 Girona, Dani Cortés, Martí Seguer i Lola Sanz. Direcció Miquel 40 Girona. Direcció d'actors Toni Selles Güell. Guió Adrià Pujol Cruells. Assessorament editorial Joan Gasull. Disseny de so i muntatge sonor Apsis Studios. Enregistrament i edició de veus Martí Seguer Capell. Coordinació del projecte Maria Alzina Carmona. Producció Anna Salvador Figueres. Disseny de la imatge Alba Conillera Font. Cançó principal Perdó, de San Josex, cedida per Carla San José i Banc Robert. Versió per a piano i orquestra Joan Sala i Puig. Aquella nit al Tiffany's és una sèrie de ficció basada en fets reals i inspirada en el llibre El pacifista que volia volar una discoteca, de Joan Gasull, editat per Llibres del Segle. Una producció de l'Escola de Ràdio i Periodisme Digital de l'Empordà per Ràdio Capital de l'Empordà, en coproducció amb La Xarxa i Ràdio 4 i amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Sí, l'aigua subterrània, també a ciutat, donant nom a carrers que són riera, però sota l'asfalt. Ajuda aquesta aigua a mantenir la ciutat verda? Avui, en clau d'emergència climàtica, més verda a l'escola i al carrer per garantir l'equitat social i veïnal. Amb Corina Besnou,